0: Junts, Antoni Castellà, creu que són tot el contrari.
1: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
3: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
4: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
3: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
5: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
3: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
3: El concert inaugural del Petit de Galeria i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui, que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor. I, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts a les 2.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pujant a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
1: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
7: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
3: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres.

0: restriccions d'aparcament a les tres zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
1: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a dos quarts de tres, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
0: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius, tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
2: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
3: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
4: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-se d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
3: En cas de Comforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Comforça.
5: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa o van canviar per un altre dia de calendari.
3: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
6: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tràmit, que és gairebé el 52% del total.
2: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
6: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del COS pel cas Leire.
6: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
2: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
6: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
2: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
8: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto queda

0: en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamientado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
2: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
3: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
2: També a la P7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
2: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a la P7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
2: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta dos ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, elogia la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
6: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
5: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
2: I passem també a parlar a l'Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
7: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
8: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
7: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora de aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
2: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, li estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català.
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
2: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La la xarxa quin és l'esperit del festival.
9: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
2: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània. A través de les noves tècniques digitals, Gaudí, Miró, Gomis de Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
11: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
10: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
12: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
10: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
13: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la Ronda Francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre las opciones de la equipa en esta Copa del Mundo.
14: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
13: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
15: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
13: Amb Waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges, Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, sota les tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora, Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco, després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
2: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
19: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
20: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
21: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
22: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'Escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles, caient el sol ha dormit.
21: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
22: Adeu, Embaladits.
20: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
23: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
24: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
25: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
26: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
27: Ei, Anna.
28: Ei.
27: Què? Parlem del paper de vàter?
28: Moltes ganes. Som-hi.
26: Museu Particular.
27: Doncs vull començar amb un poema. És per això que, Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no? Que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
0: Avui aquest capítol serà complicat.
27: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? Dir, si ho fa el rei o ho fa el papa, la resta no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives. Fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
0: Oh, quina bona idea!
27: Si no, que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
0: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
27: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
0: Ja. Bueno, clar, sí.
27: Penses
0: sí.
27: tu que
0: no,
27: que anava
0: sí,
27: allà...
0: És poca cosa.
27: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí ja és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. O si algun grec antic sobreviscut ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que així no, jo m'imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
0: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
27: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
0: Ah, menys mal.
27: Les rodes arrodonides. Si no, clar, perquè si no, depèn com...
0: Però ja està, ja està,
27: bueno,
0: tira,
27: clar,
0: tira.
27: Tu esborra allò.
0: Endavant, tira, saps? Endavant.
27: I després, uns salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
0: Bueno...
27: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari, que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps, perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una amb una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies, sí, quan també als Estats Units, els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, fins al 1942, que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cérvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
0: Déu meu,
27: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui ja fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitzi una miqueta més l'aigua i no es generi, en aquest cas, aquest residu de paper. Evidentment, queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
0: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que diguem. Però, en qualsevol cas, se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins del que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira, quina casualitat, d'un artista de Bilbao, que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos als mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i he exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petit, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè, no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament. Llavors,
1: bé, tenic... tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, no? d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agrada dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat, aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: inútil.
0: Sí, és que no ho volia
1: dir. Més enllà de la decoració, eh?
0: Sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit lo del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que soc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carrer, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix Papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Avui passarem al capítol 2 de Se m'ha escapat el lloro i el que escoltareu a continuació és el final del capítol 1. Per tant, començarem escoltant aquest final.
4: Amb Filo, amb quina traça fas anar el mocador? No coneixia aquest embolicà. Se t'adonava tan bé. L'embolicà ha quedat com si fos un ram de flors.
5: Ens l'emportem a casa. Li donarem una mica d'aigua. I demà ja veurem. Genaro, no te'l miris tant.
4: No? És ell que em mira a mi.
5: Sí, sí.
6: Oh, el Carla, la mia. No preguntes.
7: Va ordenar el Quico des de dins del mocador. El Genaro es va tocar el clatell indignat ja, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que, en aquell moment, la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes.

Bé, començarem el capítol 2 i recordarem, doncs, cada capítol això, que farem un recordatori. I avui direm que el Quico va ordenar des de dins del mocador: tu, el de la calva, camina i no preguntes. Això és el que va dir. I el Genaro es va tocar el clatell indignat, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que en aquell moment la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes. Recordem també que la Filo tenia amagat el lloro al cistell publicat amb un mocador. Bé, això va passar en el capítol anterior. Avui tenim que la Filo, doncs, ha d'amagar el lloro perquè la veïna xafardera no s'assabenti que tenen un inquilí il·legal. Sí, un inquilí il·legal.

0: L'ascensor de l'edifici grinyola com si tingués reuma. Filo premia, prema el mocador contra el seu pit amb una delicadesa extrema, mentre el Genaro mirava fixament el marcador de pisos, resant perquè no s'aturés el tercer.
1: Si ens troba el remei, estem perduts. Aquesta dona sap el que sopes abans que tu mateix posis la taula.
2: Ja hi som. Ja saps que no pots dir res que no acabis passant. Que si la remei, que si l'ascensor al tercer...
1: Què és aquest sotrac?
2: Doncs ja ho tens, aturats en el pis tercer.
0: La porta es va obrir i allà estava la remei amb el seu carret d'anar a comprar i ple de porros i una curiositat que no hi cabia en el replà.
3: Hola, Filo. Hola, Genaro. D'on veniu tan tapadets amb aquesta calor?
0: La remei clava els ulls en el bony vivent que la Filo duia entre mans.
2: Doncs bé, és que hem estat de compres i portem, entre altres coses, una col que tenim d'embolcallar perquè, si no, es pot posar negre. I ho diu el senyor de la verdura, que és un entès.
1: Sí, sí, una col i altres herbes. Filo, no ens podem entretenir. Hem de posar en remull les altres herbes.
0: Just en aquell moment, el mocador va començar a bellugar-se. El bec negre va treure el cap i el Quico, amb ganes de gresca, va deixar anar un crit que va ressonar fort per tota l'escala.
4: Culpable! Hem escrit el culpable! A la canya!
0: La remei va fer un salt que gairebé tomba el carret dels porros.
3: Però... qui ha dit aquesta col, Filo? Ha dit culpable?
5: Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Tem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: És la ràdio! Veus, remei? Aquest mòbil fa de tot. És un podcast d'aquests crims reals que s'escolta sempre a la Filó, que el té a tot volum. Vinga, Filó, que se'ns escapa el capítol.
0: Van tancar la porta de l'ascensor a la cara de la remei, que va quedar estupefacta, i un cop dins de la casa van tancar el pany i clau amb tres voltes.
2: Bé, Genaro, deixo el Quico. El deixo sobre la taula del menjador.
1: No tens por que s'enganxi amb el tapet de ganxet que tants anys es va trigar a fer?
6: Uf, que li veu un poc més i tenéis que se faro de lloro per a comer. Doi una batecita com l'espero el croce. Uf, que retrato del mono.
0: Quico.
2: Quico, no toquis res d'aquest retrat que és el del fill fent la primera comunió.
6: Tu pots... Vaya claro. Parece un pingüino. Yo de arte sé un montón.
1: Escolta'm bé, lloro de ciutat. Aquí hi ha unes normes. La primera, no es parla de Martínez ni de culpables, ni de res que ens pugui portar la policia a casa. I la segona, quan hi hagi veïns a prop, tu ets un peluix de decoració. Entesos?
0: El Quico... va inclinar el cap, va agafar un extrem del tapet de ganxet amb el bec i el va començar a desfer.
6: Quico, quina galleta de marca! No de marca bronca, Genaro! Les matines se'ls comproven artesana!
2: Genaro, em sembla que hem de passar a tenir una jubilació tranquil·la, a tenir un cap de colla a casa.
0: Del fons, per la finestra oberta, s'escoltava la veu de la remei al replà explicant-li a una altra veïna que la Filo porta cols que parlen de corrupció.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

introduced him to my darling, and while they were dancing,

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i oberta el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I repassem els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 2 de juliol de 2026. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada.
6: El document no concreta el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, ni tampoc l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Dues reivindicacions històriques del Maresme.
4: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran.
7: L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan.
4: A Canet es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau.
8: El projecte en la mateixa com a seu nom i han quedat finalistes en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya i si guanyen podran viatjar a Silicon Valley on participaran en un programa de creativitat, innovació i tecnologia.
4: I Calella acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer.
9: L'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc.
4: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, el nou pla de serveis ferroviaris 2030-2040 de la Generalitat preveu millores per la mobilitat del Maresme, però deixa fora algunes de les reivindicacions històriques del territori, com ve a ser el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes i l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Entre les principals novetats, el document planteja que l'R1 deixi de finalitzar a l'Hospitalet del Llobregat i s'allargui fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028. Aquesta ampliació permetria una connexió directa amb el Vallès i facilitaria els desplaçaments cap al campus universitari i altres municipis de l'entorn. El pla també preveu duplicar la freqüència de l'RGU abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Tot i això, el document no concreta actuacions estructurals molt reclamades, com el desdoblament del tram nord de l'R1, un dels principals colls d'ampolla de la línia. Pel que fa al tren orbital, el projecte continua inclòs al pla, però només en el tram entre Terrassa i Granollers. La connexió fins a Mataró queda, de moment, sense calendari. Això ha generat preocupació al territori, que fa anys que reclama millores per augmentar la capacitat, la fiabilitat i la puntualitat del servei ferroviari.
4: Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot. Martí, seguim amb tu.
6: Doncs sí, segons ens expliquen des de Marina Port Premià, hauria tingut a veure amb una confusió del conductor en el moment d'arrencar quan hauria posat la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el jove, que al moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar a l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés, moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes on ja s'ha viralitzat. L'home va resultar il·lès. Els fets van passar cap a 11:45 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament al 112, o potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEM i de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per la policia local i Guàrdia Civil, i també amb el concurs de submarins i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Pel que ens diuen avui des de l'Ajuntament, no s'està fent cap investigació policial per entendre'ns del tot què ha passat, ja que va ser un incident fortuït i les companyies asseguradores s'estan fent càrrec de les gestions corresponents.
4: Gràcies, Martí. Canviant de qüestions, l'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos, i contribueix a realitzar cirurgies molt més segures, més precises i més conservadores amb els òrgans. Actualment aquesta plataforma s'utilitza en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Ho explica la cap del servei, Susana Cuadrado.
10: Casos de pacients oncològics on tenen tumors molt grans, que anatòmicament la imatge que tenim tant per ressonància com TAC no ens acaba de definir bé què és el que abarca aquest tumor. Si sol·licitem aquesta imatge 3D, que es basa en aquesta ressonància, en aquest TAC que ja tenim fets, ens dona una imatge que podem veure des de diferents angles de l'anatomia i podem comprendre molt millor l'anatomia del pacient i l'anatomia, sobretot, d'aquesta patologia problema. Ens ajuda a veure si el tumor està en contacte amb altres estructures veïnes i ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant a quiròfano, també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia. I per tant, ens ajuda a tenir més precisió i al mateix temps disminuir molt més les complicacions.
7: Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital aplicada a la salut, amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat assistencial i els resultats clínics dels pacients.
4: I encara a Calella, la ciutat acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, l'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc. Segons les últimes dades oficials, a Calella hi ha un total de 52 cobertes que agrupen 143 elements de fibrociment amb un pes total de 225,05 tones. Entre els espais identificats hi ha unes grans galeries comercials del carrer Església i diversos magatzems de construcció i distribució de productes per a l'hostaleria situats a la part alta de la Riera Capaspre. També hi figura la coberta del pavelló municipal del Parc del Mau, pendent de substitució. De fet, l'Ajuntament de Calella ja disposa d'un primer projecte per executar l'actuació encarregat l'estiu del 2025, que calcula una inversió superior al 500.000 d'euros. Tot i que encara no hi ha un calendari definit, el consistori treballa amb la previsió de minimitzar l'afectació de les obres sobre l'activitat esportiva de l'equipament. En aquest sentit, ha impulsat la renovació de la pista del Tomàs Claramunt perquè a partir del setembre pugui acollir entrenaments de bàsquet i handbol. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella, Manuel Vicente, explicava que la partida per a la nova coberta es podria incorporar al pressupost del 2027, tot i que l'execució de les obres es podria ajornar per no interferir en els compromisos esportius previstos.
11: En el pressupost del 2027 probablement doncs, es contemplarà aquesta coberta del pavelló perquè tots sabem que tard o d'hora s'ha de fer. A ningú se'ns escapa que ara mateix, 2026-2027, Calella ciutat de l'handbol i el que no afectarem és l'activitat esportiva de la ciutat, que ara mateix és molt i molt intensa. Per tant, no alterarem cap de les activitats previstes, però sí que ens preparem per quan vingui aquesta obra, sigui el 2027, sigui el 2028.
9: El projecte preveu un termini d'execució de 5 mesos per completar la substitució de la coberta del pavelló municipal.
4: A Canet de Mar es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. El projecte l'han batejat com a Senom i han quedat en finalistes en el concurs Audio Crea Challenge d'Audi Espanya, i si guanyen podran visitar Silicon Valley als Estats Units, on participaran en un programa de creativitat i innovació tecnològica. Senom és una aplicació, volíem dir, que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amplis i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Senom ha quedat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats d'arreu de l'Estat dins de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través del web www.audicrea.volting.
4: Gràcies. I la Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Marc Ferri.
12: Amb la Festa Major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanament de Palafolls ha fet una crida pública per tal de sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquest acte, que es fa durant la Setmana Gran del municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades amb Palafolls. Helena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer aquests sopars a la fresca, i per això recorda que la Comissió d'Agermanament és una entitat oberta.
13: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, sí, perquè clar, sempre hi ha feines sí, per fer, perquè ell ha explicat sí, això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant sí, activitats, sí, doncs també has de participar d'aquest aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
12: Des de la comissió s'explica que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones. Tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar totes les activitats i viatges que s'organitzen des de la comissió. A la festa major, això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars d'àpats que serveixen durant les nits dels sopars a la fresca. La demanda de voluntaris no se centra només en ajudar a la cuina, també es busquen perfils diversos, des de persones disposades a ajudar a la logística i el muntatge, fins a d'altres que vulguin participar en la gestió burocràtica o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Letermes, a França, i també reprendre els vincles amb Poppy, Itàlia, que es van veure afectats per culpa de la pandèmia.
4: I el GAIP obliga l'Ajuntament de Calella a facilitar les despeses de la targeta municipal. Sergi.
9: Sí, l'origen del cas es remunta a finals del 2025, quan la CUP de Calella analitzava l'execució del pressupost municipal del 2024. Segons explica el portaveu del grup, Albert Comas, diverses partides van cridar la seva atenció per l'increment de despesa respecte al pressupost inicial, especialment les relacionades amb promoció d'esdeveniments, comunicació institucional i atencions protocolàries de l'alcaldia. En aquest darrer cas, la CUP va detectar que la partida havia passat d'uns 17.000 euros pressupostats a prop de 35.000 euros executats, motiu pel qual va sol·licitar el detall de diverses despeses, entre elles alguns àpats institucionals i els moviments de la targeta bancària d'alcaldia.
14: Tot ve d'un tràmit que vam estar fent sobre els pressupostos del 2024, on vam veure que hi havia diferents partides que s'incrementaven moltíssim. I vam demanar el detall de diferents... De,

0: permisos i explicacions genèriques, però no els extractes bancaris complets, els justificants, ni els tiquets de les despeses, ni tampoc la documentació relativa a alguns dinars institucionals. Per aquest motiu, el partit va presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és a dir, la GAIP. Durant la tramitació es van presentar fins a 3 al·legacions, ja que, segons la CUP, el consistori continuava sense facilitar tota la documentació requerida i oferia únicament la possibilitat de consultar-la presencialment. La resolució concedia 5 dies hàbils a l'Ajuntament de Calella per lliurar aquesta informació. La CUP denuncia que aquest termini es va superar sense que es produís el lliurament i que finalment la documentació ha arribat després de la insistència del grup i de la intervenció de la GAIP. Per al grup, el cas posa de manifest la importància dels mecanismes de garantia del dret d'accés a la informació pública i defensa que els càrrecs electes han de disposar de tota la documentació necessària per poder exercir la seva tasca de control de la despesa municipal.
1: I l'Ajuntament de Palafolls obre concurs per trobar i llogar una nau per les entitats locals. Marc Ferri.
2: El consistori palafollenc ha tornat a treure la licitació del contracte de lloguer d'un immoble destinat per a nau d'entitats, un cop ja s'ha esgotat el contracte actual. Aquesta nova convocatòria busca un espai que continuï donant servei al teixit associatiu i cultural del municipi, seguint el model que ja es va implantar ara fa 5 anys. Segons recullen els nous plecs de la licitació, el consistori busca un local amb una superfície mínima de 800 metres quadrats. Un dels requisits indispensables és que la nau estigui ubicada dins el nucli urbà. L'objectiu és que les entitats no hagin de desplaçar-se als afores per dur a terme la seva activitat social. L'immoble haurà d'estar dividit en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, un espai destinat a l'activitat de les entitats culturals, amb entrada per a vianants independent, i una alçada que permeti la seva compartimentació per fer-hi tallers o assajos. D'altra banda, la zona de magatzem i també haurà de tenir uns accessos amplis per l'entrada de camions, pensada per allotjar material de la brigada municipal i també servir de base per les reunions i el material de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palafolls. Aquesta licitació referma l'esforç per mantenir la rebaixa de costos que es va aconseguir ja fa 5 anys. El 2021, l'Ajuntament va posar fi a un lloguer històric que pujava 5.000 euros mensuals per passar a un model de preus escalats. El nou contracte manté aquesta filosofia i fixa una renda màxima de 3.000 euros durant la primera anualitat, que anirà pujant progressivament fins als 4.000 euros en cas que s'esgotin les pròrrogues previstes fins al quart any. El valor total estimat d'aquest contracte és de 165.000 euros.
1: I l'Ajuntament de Canet demana la implicació del comerç a la Fira Modernista. Dani.
3: Sí, l'últim cap de setmana de setembre es fa la 18a edició de la Fira Modernista i l'Ajuntament vol que els establiments comercials en prenguin part. Aquesta edició vol posar en valor la cuina modernista com a reflex d'una època de transformació i innovació estretament vinculada als canvis socials, artístics i arquitectònics que van definir el moment modernista. La gastronomia esdevé així un llenguatge cultural més a finals del segle XIX i inicis del segle XX. Els cafès, les fondes i les llars hamburgueses eren espais on trobava i es compartien idees, art i noves maneres d'entendre el món. Aquesta edició vol reivindicar precisament aquesta dimensió cultural de la gastronomia, els sabors, els costums i les formes de viure que van acompanyar l'esclat creatiu del modernisme. Durant el darrer cap de setmana de setembre, els carrers de Canet de Mar tornen a transformar-se en un gran escenari d'època. I és vital, així, el paper també dels establiments comercials. Els visitants podran descobrir també receptes i costums gastronòmics inspirats en el modernisme, així com en la seva relació amb l'art, el disseny, la vida quotidiana i el patrimoni. L'esdeveniment combinarà divulgació històrica i aproparà aquesta temàtica a tots els públics amb la participació dels restauradors de Canet, que oferiran plats inspirats en el modernisme. Tot això sense oblidar les rutes per conèixer el patrimoni modernista, no només centrat en la figura de Domènech i Muntaner.
1: Seguim repassant l'actualitat a la comarca. Caldes habilitarà l'esplanada de Can Muntanyà com a aparcament els caps de setmana d'estiu. Martí.
4: Correcte. L'Ajuntament de Caldes d'Estrac habilitarà a partir d'aquest divendres l'esplanada Can Muntanyà, com tu bé has dit, com a aparcament provisional les nits de divendres i dissabte durant tot l'estiu. La mesura té com a objectiu ampliar l'oferta de places d'estacionament en els mesos de més afluència de visitants i facilitar l'accés al nucli urbà. L'aparcament estarà obert des de les 9 del vespre de divendres fins a les 5 de la tarda de dissabte i tornarà a obrir

0: dissabte a les 9 del vespre fins a les 5 de la tarda del diumenge. L'Ajuntament recorda que, tot i que durant la nit la zona blava és gratuïta, a partir de les 9 del matí entra en funcionament l'horari regulat i caldrà obtenir el tiquet corresponent. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol afavorir la rotació de vehicles, reduir la pressió d'aparcament al centre del municipi i també donar suport al comerç i a la restauració durant la temporada d'estiu. L'Ajuntament també informa que, de manera puntual, l'esplanada es podrà tancar si ha d'acollir, perdoneu, algun acte o bé activitat programada.
1: I l'Ajuntament de Premià torna a oferir 7 equipaments climatitzats com a refugis climàtics i també suggereix parcs i places en verd, ombra i fonts. Jordi Duran.
2: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per a oferir xupluc, refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons s'informava fa uns dies, els equipaments refrigerants disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També es recorda a l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd, accessibles, amb fonts d'aigua o seients, que també es poden fer servir. S'assenyalen fins a 11 indrets a llarg i ample del nucli urbà.
1: En esports, Paula Delgado i Clàudia Romaguera es programen campiones de Catalunya de patinatge. Jordi Duran, seguim amb tu.
2: I tant, el patinatge artístic tordarenc continua demostrant el seu excel·lent estat de forma. Aquesta vegada, les representants del Club Petit Tordera Artístic han brillat amb llum pròpia a la prestigiosa Copa Catalunya, una de les cites més exigents del calendari autonòmic. L'expedició torna a casa amb un balanç extraordinari, que confirma el bon treball de l'entitat, dues medalles d'or i una de bronze. Les grans protagonistes de la jornada han estat Paula Delgado i Clàudia Romaguera, que s'han alçat amb el títol de campiones de Catalunya en les seves respectives categories. Delgado va dominar la pista en el nivell 9 júnior, executant un programa sòlid i de gran dificultat que li va valer la medalla d'or. Per la seva banda, Clàudia Romaguera també va penjar-se l'or, en aquest cas en el nivell 4 Benjamí. L'alegria per la delegació tordarenca es va arrodonir amb la magnífica actuació d'Ariadna Pérez. La patinadora també va aconseguir pujar al tercer calaix del podi, emportant-se una molt merescuda medalla de bronze en el nivell 2 Benjamí, després de signar una gran coreografia. El Club Petit Tordera Artístic també va comptar amb la destacada participació de les categories cadet. Maria Llamas va finalitzar en 13a posició de nivell 7, mentre que Ivet Oda va assolir la 15a posició del nivell 6. Amb dues esportistes van sumar una experiència molt valuosa de cara al seu futur.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
3: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornarem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions, un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats. Però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror. Aquesta tarda, justament, a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els tres àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu

0: Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
2: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
1: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
2: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
3: En 7.1 FM.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
6: Molt bé, doncs seguim en directe a l'Ona Maresma. Moment de fixar-nos en el que es diu a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma.
6: Comencem, doncs, destacant alguna cosa important al Maresme.
7: Doncs sí, és que avui al Maresme hi ha debat per la decisió d'Arenys de Munt de plantar cara al nou pla de renovables de la Generalitat. I és que el municipi presentarà al·legacions contra el plater, que es tracta del document que ordena la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, perquè considera que el repartiment previst és desproporcionat. Segons l'Ajuntament, la proposta podria acabar afectant fins al 42% del sòl realment disponible del municipi. Un percentatge que veuen completament excessiu per l'impacte que podria tenir sobre el paisatge, la fauna i sobretot els veïns. Tot i defensar la transició energètica, el consistori reclama que el desplegament de renovables es faci d'una manera més equilibrada i adaptada a la realitat de cada poble.
6: Molt bé, i el món, de què es parla avui?
7: Doncs xarxes i els mitjans també continua generant molt de rebombori el cas de la mort d'Isaac Andic, fundador de Mango. I és que aquest dimarts ha declarat als jutjats de Martorell la seva vídua, Estefania Knuth, i la seva versió podria complicar la defensa de Jonathan Andic, investigat per homicidi. Ja que, segons s'ha conegut, Knuth hauria confirmat que Isaac Andic tenia previst apartar el seu fill de l'empresa a partir de l'1 de gener del 2025, només dues setmanes després de la caiguda mortal a Montserrat. A més, també ha transcedit que Jonathan Andic va trucar primer a la parella del seu pare, perdoneu, abans que els serveis d'emergència. Tot plegat s'afegeix a altres tensions familiars que també s'han posat sobre la taula durant la investigació. Així que, Gemma, estarem pendents d'aquest cas, que està sent el cas de... pràcticament de la dècada, et diria, aquí a Catalunya, i no sabem com acabarà.
6: Totalment, veurem com acaba tot plegat. I el tema curiós del dia...
7: Doncs us explicaré una història que és tan aviat espectacular com temerària, et diria, ja que a Nova York una parella d'acròbates russos s'ha fet viral després d'escalar sense permís fins l'antena de l'Empire State Building a més de 440 metres d'altura, atenció, per demanar-se matrimoni. I és que un cop a dalt van desplegar una pancarta amb un missatge a favor de l'amor i la pau, i tot seguit, ella es va agenollar per fer la proposta. Les imatges, enregistrades des d'un helicòpter, han corregut com la pólvora per xarxes. Ara bé, al final no va ser tan romàntic, ja que tots dos van acabar detinguts per accedir legalment a una propietat privada i posar en risc la seguretat.
6: Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh? Valents i temeraris al mateix temps. Martí, anem doncs a tot seguit a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
7: Doncs avui preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma, Gemma, si us fan por les altures.

0: respondre amb un sí o amb un no a través de l'Instagram del programa de @onamaresme i veurem que si tenim una audiència valenta o bé una miqueta poruga.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Martí, en el teu cas et fan por o no?
0: Doncs em va una mica èpoques. Et diria que quan era més petit no em feien gaire por, però ara que m'he anat fent gran sí que em fan bastant vèrtic les atraccions aquestes altes. Sí, jo crec que votaré que sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, jo també votaria que sí.
0: Sí, no ets d'aquelles que t'agrada anar a la fira i pujar a la Nòria, per exemple?
1: Clar, això sí, no? Però el tema d'escalar, per exemple, no ho faria.
0: És a dir, et fan por les altures, però segons on, oi?
1: Exacte, segons l'activitat. Sí, sí.
0: Bueno, també, mira, també podria... La pregunta del dia d'un altre dia, podem demanar als nostres oients a quina és la, o quina és l'activitat la qual li fa més por relacionada amb les altures.
1: Doncs sí, és una bona pregunta també. Avui doncs preguntem això i bé, Martí, gràcies. Fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: Amb l'arribada de les rebaixes, moltes persones aprofiten per renovar l'armari, comprar tecnologia o també avançar algunes compres pendents. Però més enllà dels descomptes, és important conèixer quins són els nostres drets com a consumidors, quan podem reclamar, si es poden tornar els productes rebaixats o com identificar una oferta real. Per resoldre aquests dubtes, avui ens acompanyen Karam Louahidi, tècnic de l'Oficina Comarcal de Consum. Benvingut, Karam, un cop més a l'Ona Maresma.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: En primer lloc, explica'ns i recorda'ns quins són els drets bàsics que hauríem de conèixer abans d'anar de rebaixes.
1: Bé, més que drets bàsics, jo crec que també tenim deures, no? Són drets i deures, no? Els drets més importants de cara a les rebaixes, doncs, dret a conèixer la política de devolucions i canvis de l'empresa, garantia legal i comercial dels productes que comprem i dels serveis que contractem. Evidentment, entenc que no fa falta dir-ho, no? Però les rebaixes no canvien els drets que tenim com a consumidors, llavors tots aquests drets i deures que estic dient no canvien, no? Durant aquesta època. Tenim dret també a rebre informació veraç sobre qüestions tècniques i informació sobre com utilitzar productes i com adreçar-nos per fer les reclamacions, no? que puguem tenir en relació amb aquests productes. I deures, doncs també nosaltres tenim com a consumidors deures de saber, no?, el que estem comprant. Hem de ser també una mica responsables, no? Evidentment sempre preguntar, doncs, allò que no coneguem. I doncs informació, no?, sobretot el dret d'informació que tenim els consumidors, doncs crec que és la base, no?, és el pilar davant d'una compra d'aquestes rebaixes.
0: Quina diferència hi ha entre rebaixes, promoció i liquidació? Perquè no és el mateix, eh?
1: No. Rebaixes, bé, pot ser confús, perquè s'assemblen tots entre ells. Les rebaixes són un determinat període, és a dir, uns productes que tu tenies amb un preu i llavors durant una determinada temporada, doncs aquells preus que tenies, doncs els rebaixes, no? La liquidació, doncs evidentment és quan tens un estoc amb intenció d'acabar-te l'estoc, doncs ja sigui perquè tanques la botiga, ja sigui perquè t'entra estoc de nou, no?, i vols liquidar el que tenies, doncs també rebaixes els productes, per això que hi ha aquesta relació. I quina era l'altra que m'havies
0: preguntat? I la promoció.
1: I la promoció, doncs, són uns certs descomptes que s'apliquen, unes certes condicions favorables, que també es poden aplicar de forma correlativa en rebaixes o liquidacions.
0: Uh-huh. O sigui,
1: realment estan tots relacionats entre ells, tot i que tenen, doncs, les seves característiques diferenciades, no?, evidentment.
0: Això és un tema que segur que ens interessa a tots, el fet d'identificar si un descompte és real i no s'ha inflat el preu abans de les rebaixes, perquè això és una trampa que crec que alguns establiments fan, malauradament.
1: Sí, crec que hi ha dos blocs, no?, importants a tractar en relació amb això que dius, no? Primerament, crec jo que no ens hem de fiar, no?, dels descomptes exagerats, no? Si vas a comprar una tele i et diuen que està el 80% rebaixada, doncs, evidentment, no m'ho crec.
0: Mm-hmm. Alguna cosa li passa a aquesta tele, no?
1: Exacte. O li passa alguna cosa amb aquesta tele o li passa una cosa amb aquest preu, no? Mm-hmm. Alguna cosa ha passat amb aquest preu. O és que me l'han inflat una setmana abans, dues setmanes abans, un mes abans. Això per una banda, no? No fiar-nos, no?, dels descomptes exagerats. I després, d'altra banda, doncs, crec que el bloc important a tenir en compte també és controlar els preus.
0: Uh-huh.
1: No? Ser una mica racionals, no? També tenir una llista de la compra, tenir un producte controlat, no?, un parell de setmanes abans. Si jo sé que les rebaixes arriben en dues setmanes, doncs ja començo a mirar preus, no? I evidentment, doncs, en el moment que arribi la rebaixa, si veig que el producte està rebaixat i no l'he pogut controlar, doncs veure com està el mercat, no?, a quan es ven. Uh-huh. No totes les botigues fan rebaixes, no? Llavors, hi ha botigues que potser per temes econòmics no es poden permetre fer rebaixes, no? Llavors, veure què passa amb aquestes botigues, a quan l'estan venent, i veure si realment hi ha una rebaixa, no?, aquest preu.
0: Per tant, recomanes fer una mica d'estudi, abans de llançar-te a la piscina.
1: Correcte.
0: I comprar, doncs, sense mirar.
1: Totalment.
0: Els establiments estan obligats a acceptar canvis o devolucions als productes rebaixats?
1: És una molt bona pregunta. Sempre dependrà de si la compra la fem a l'establiment o la fem en línia, o la fem fora de l'establiment. Fora de l'establiment pot ser una fira, pot ser a casa o pot ser en línia. Si és en línia, sempre tindrem 14 dies, de manera obligada, tot i que després la botiga o l'establiment ens pugui ampliar aquest termini. Si és a l'establiment de forma física, dependrà de si la botiga, la seva política d'evolucions i de canvis, accepta. Llavors, si la botiga en el teu tiquet, quan te l'entreguen, que normalment ho posen enrere, en lletra molt petitona, però ho posen. Si et diuen que no s'accepten canvis d'evolucions, no, no tindràs una altra, no? Tu has tingut oportunitat de saber-ho, llavors no t'accepten ni canvis ni evolucions. Si en el tiquet no t'ho van posar, doncs evidentment hauran d'acceptar aquest canvi o la devolució. I després hi ha una petita excepció en aquests casos, és que per molt que es compri un establiment i la política no accepti canvis i devolucions, si el producte és defectuós, evidentment me l'hauran de retornar, o me l'hauran de canviar, o podria jo decidir, no? Evidentment, entre que em retornin els diners o que me'l retornin, jo decideixi doncs, comprar un altre a la mateixa botiga.
0: Uh-huh. Aquests productes rebaixats tenen la mateixa garantia que qualsevol altre producte en aquest sentit?
1: Correcte, sí, la garantia de productes nous sempre és la mateixa, no?, de 3 anys, i la de productes de segona mà, doncs un any com a mínim, tot i que després es pugui ampliar. Sempre serà la mateixa.
0: I quan comprem durant les rebaixes per internet, quins drets tenim? Són els mateixos drets que quan comprem en una botiga física o canvien?
1: Com a tal, són els mateixos drets. L'únic matís al que em pararia, no?, a fer referència i que crec que la gent és important que el conegui és aquest que deia abans, no?, els canvis d'evolucions, que es coneix com a dret de desistiment. Uh-huh. És el que dèiem abans, no? Si compra un establiment, el perjudici o desavantatge que tinc en relació amb la compra en línia és que potser no m'accepten el canvi o la devolució, però en línia sempre tindré aquests 14 dies. Llavors, diguem-ne que amb les compres en línia estem de la mateixa manera protegits, però encara tenim encara més una capa de protecció, no? Tenim una capa extra, no?, de protecció. Per què? Perquè s'entén que el consumidor, doncs, en nostre establiment, doncs, es pot veure més perjudicat, no?, per no tenir el producte davant, no fer les proves o les preguntes pertinents, l'assessorament que podries tenir en una botiga, i és per això que es protegeix una mica més el consumidor. Mm-hmm.
0: Quines són les reclamacions més habituals que rebeu durant aquesta època?
1: Bé, sona sorprenent, però no és tant en canvis i devolucions, sinó que és més en l'entrega de productes. I passa molt en productes en línia. Per què? Perquè doncs, les ventes pugen moltíssim, no? La gent fa moltes compres durant l'època de rebaixes i les fa en línia, no? Llavors, el que passa és que les empreses que s'encarreguen de fer aquests transports, les logístiques, no?, d'entregar aquests productes a casa, doncs molts cops pateixen retards i és aquí on venen el gran gruix de reclamacions en consum, no?, de productes que arriben tard, productes que no arriben, productes que arriben trencats, uh-huh, tota aquesta índole de reclamacions.
0: Si un establiment incompleix els drets del consumidor, què podem fer i on ho podem reclamar?
1: Si volem reclamar, ens hem d'anar a la nostra oficina municipal de consum. Si no tenim una oficina municipal de consum i estem dins del territori comarcal del Maresme, ens n'anirem a l'oficina comarcal d'informació al consumidor del Maresme. Si es pot presentar una denúncia, bé, perquè, per exemple, detectem que hi ha una infracció en matèria de preus, no?, un preu que s'ha inflat un dia abans de la rebaixa, presentarem una denúncia, de totes formes, al Consell Comarcal del Maresme, ja que les UMICs no tramiten denúncies, no tramiten inspeccions, i serem nosaltres els encarregats d'enviar-ho a la secció d'inspecció de Barcelona, que s'encarrega de controlar l'ètica dels mercats, no?, a Catalunya.
0: Uh-huh. I una curiositat, quan anem a comprar un producte, bé, sabem que posen nous preus, no?, etiqueten de nou els productes, a vegades etiqueten malament i agafes alguna cosa quan la vols pagar i, clar, la caixa et diu que té un preu, però marcat, etiquetat, en té un altre. Quin preu t'han de cobrar?
1: Normalment, i aquí hi ha excepcions, no?, hi ha matisos, evidentment, però normalment, si no es deu a un error i l'etiqueta, doncs, la descripció de l'etiqueta coincideix exactament amb el producte que nosaltres hem agafat, ens haurem d'aplicar aquell preu. Uh-huh. Doncs nosaltres serem els que ens haurem d'encarregar de parlar amb la botiga, no?, i ensenyar, escolta, m'he agafat aquest preu, clar, les fotos que pugui ser, evidentment, pel que pugui passar, poden passar moltes coses, no?, però sempre tenir la prova de que aquell preu està etiquetat d'aquella manera, i llavors en principi ens hauríem de cobrar en aquell preu. El mateix que comentava abans és que potser hi havia un model similar que potser s'ha acabat, llavors per restock, no?, d'agafar stock nou, l'han posat allà, llavors és un model diferent. Mm-hmm. I la descripció no coincideix. Per això és tan important la descripció, no? El mateix està en la descripció del producte. El preu pot canviar, evidentment, no? Però la descripció és la clau.
0: Per tant, si no coincideix la descripció amb el producte, que no coincideix la descripció amb el producte, que no t'han de cobrar el preu que marca, sinó el que ells diuen.
1: Exacte. Potser no tant la descripció, hi ha botigues que posen referències, no? Clar. La descripció potser pot coincidir, perquè la descripció pot ser molt genèrica, no? Un robot d'aspiradora blanco, no et posen la marca, no? Genèrico. Uh-huh. Llavors haurem de veure la referència, no? Haurem de veure la caixa, l'embalatge, a veure quina referència porta i si coincideix amb aquesta referència.
0: Molt bé, doncs Caram, moltes gràcies com sempre per tota aquesta informació que ens serà molt útil per aquesta doncs, època de rebaixes que ve. Gràcies, fins ara.
1: Gràcies, espero que sigui molt aprofitosa.
0: Molt bé, doncs acomiadem el convidat i de seguida fem el tal dia com avui amb en Martí. Martí, bona tarda, estàs preparat?
2: Bona tarda de nou. Estic aquí a punt de felicitar les persones que avui fan anys.
0: Doncs va, avui a qui hem de felicitar?
2: Doncs mira, començarem felicitant una persona que avui, 2 de juliol, fa 37 anys, perdoneu, i parlem d'Àlex Morgan. És una autèntica llegenda del futbol femení mundial. La davantera nord-americana és bicampiona del món, or olímpic, i un dels noms més potents que ha donat la crònica de l'esport internacional en les últimes dècades.
0: Molt bé, d'aquí més, és l'aniversari.
2: Doncs mira, també fa anys, però un menys que l'Àlex Morgan, i parlem de la Margot Robbie, que es tracta d'una de les actrius i productores més rellevants i cotitzades del Hollywood actual, protagonista d'èxits massius com Barbie, El Job de Wall Street o Jo, Tonya.
0: Has vist alguna d'aquestes pel·lícules que ha protagonitzat la Margot Robbie?
2: És que sóc molt poc de pel·lícules. Volia veure Barbie, però no la vaig acabar veient, que me'n recordo que va ser quan que van sortir Oppenheimer i Barbie, i volia veure les dues i no en vaig veure cap. I El Job de Wall Street l'he començat mil vegades i tampoc l'he acabat, però bueno, sí que he vist molts trossos a xarxes i de tot.
0: Jo he vist, d'aquestes que has comentat, Barbie i Tonya. Però el llop, que em sembla raríssim, dir el llop,
2: com és el lobo, el lobo, no?
0: Però el llop de Wall Street, no recordo si l'he vist, potser sí, fa molts anys, l'hauria de tornar a veure per recordar-me'n. I l'altre, Jo, Tònia, vale, és sí. Aquesta. Vale. Sí, pensava que era no... Jo.
2: Jo
0: també... i Tònia.
2: No, és Jo, Tònia, però tot. Jo aquesta no em sona, però potser és molt coneguda i a saber.
0: Sí,
2: però
0: és una patinadora de gel que, bé, doncs explica una mica la seva vida, no? Ella es posa en la seva pell i la interpreta. Està bé, em va agradar. Molt bé, en Martí, ja hem felicitat els famosos que avui fan anys, segur que n'hi ha més, però vaja, no podem felicitar-los a tots, així que anem a fer, doncs també, a destacar els dies internacionals.
2: Doncs sí, i avui és un dia internacional que ens toca de ben a prop als periodistes, ja que concretament és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Se celebra en honor a la creació de l'Associació Internacional de Premsa Esportiva, fundada un dia com avui de 1924, durant els Jocs Olímpics de París, per reconèixer la tasca d'aquells que ens acosten l'actualitat i l'emoció de l'esport.
0: Molt bé, un altre dia mundial que em sembla molt, molt, molt curiós.
2: Sí, ui, és el tema, et diria. I ja que avui és el Dia Mundial dels OVNIs. Una jornada supercuriosa que ens commemora avui, coincidint amb l'aniversari del famós i misteriós incident de Roswell l'any 1947. Els aficionats a la ufologia aprofiten per fer observacions del cel i també reclamar transparència sobre la vida extraterrestre.
0: Déu-n'hi-do, Estic buscant aquí per internet el caso Roswell, també conegut com incident OVNI de Roswell, i Déu-n'hi-do, és com un objecte que sembla realment una nau, no?, d'extraterrestres.
2: Sí, o sigui, la veritat és que és molt curiós per qui ens estigui escoltant i no sàpiga del tema, recordar que l'incident de Roswell és un granger anomenat Mac Bradzell que troba unes restes molt estranyes escampades pel seu ranxo, prop de Roswell, al Nou Mèxic. Estaven formades per paper d'estany, varetes de fusta, plàstic i una mena de cinta adhesiva amb símbols estranys. Bradzell ho recull i ho porta al xèrif local que avisa a la base militar aèria de Roswell.
0: Que fort. Mira, t'he enviat una imatge, Martí, de fet, per WhatsApp, d'un senyor analitzant un cos d'un suposat alien, que, clar, és difícil, perquè una mica que és ficció, que és realitat, suposem doncs, que molta gent que hi creu aprofita doncs, per colar-nos-la, no? O sigui, no sé, és difícil, tot i que jo hi crec bastant, eh? Que...
2: Sí, o sigui...
0: Estic convençudíssima.
2: Jo estic al teu barco, jo també hi crec bastant. El que passa és que pels oients que no estiguin veient la foto que m'has passat és un omni a l'ús, et diria. L'omni sí. Que tots ens imaginem que és un omni, amb el cap així com d'omni i cos d'omni, doncs és aquest. Jo et diria que si hagués de ficar la mà a si existeixen o no, crec que no serien amb aquesta forma, ja que és molt típica. Però, bueno, sí. No sé, a veure si
0: més,
2: ho vivim.
0: La gent més conspiranoica, saps què diu? Expliquen que, com que veig que anem bé de temps, aquí doncs et tiro un facto, vale, Martí? Diuen que els ovnis estan relacionats, estan integrats entre nosaltres, en forma de persona humana. O sigui, tu no els sabries identificar perquè van vestits d'humà.
2: Això seria el que en diuen humanoides o... No
0: reptilians.
2: Sé.
0: Això serien els reptilians.
2: Ah, vale. Vale
0: que
2: vale.
0: En veritat tenen forma de reptil, però estan disfressats de persona humana. I també diuen que alguns famosos, molt, molt, molt, molt famosos, abans eren persona normal, no? Persona humana, van firmar un contracte amb els reptilians per ser molt famosos i assolir l'èxit i el deurien incomplir o no estarien d'acord, llavors li fan un doble i aquest doble doncs, no és una persona. Diuen, per exemple, que en Jim Carrey no és Jim Carrey. Si tu el busques al Google, veuràs que ha canviat molt. Clar, hi ha gent que diu que són retocs d'estètica i altra gent que diu que no, que és un doble d'en Jim Carrey.
2: Jo també ve... Clar, és que suposo que les persones canviem. Jo també he canviat molt, però perquè m'he engreixat 20 quilos o així. O sigui, no perquè sigui un omni. Però, bueno, no sé...
0: En Sergi Ferrer ens pregunta que la Madonna què és? Un omni, una doble.
3: O el rei d'Espanya.
0: No.
3: El rei d'Espanya.
0: Aquest crec que és ell, no?
2: Bueno, crec que és un el pobre...
0: No ho sé.
2: És curiós, tu, Sergi, hi creus amb els extraterrestres?
3: Després de veure l'última pel·lícula de Spielberg, que us la recomano molt, me fa molt que pensar, sí.
0: O Bogònia. Sabeu quina pel·li és?
3: No, això és una planta, no?
0: No, no. No. Petúnia, no? És una planta. A veure, va, concentrem-nos, que ens estem dispersant. Aliens, si ens esteu escoltant, sintonitzeu l'Ona Maresma. Va, seguim, Martí, més efemèrides.
2: Vinga, seguim amb el fenomen global de Spider-Man, ja que No Way Home sacseja les xarxes l'any 2021. Un dia com avui es va filtrar part del metratge promocional que confirmava el secret més ben guardat de Hollywood, i es tractava del retorn de Tobey Maguire i Andrew Garfield. Això va provocar una de les majors bogeries de reaccions a Twitter, TikTok i YouTube de la història recent del cinema, convertint-se, en un cas d'estudi de màrqueting viral absolut.
0: Molt bé, i ja per acabar tenim també l'esperada efemèride musical. Enguany, avui aquí està dedicada.
2: Doncs està dedicada al primer concert de la formació clàssica de Queen, que va ser l'any 1971. I és que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i el baixista John Deacon van actuar junts per primera vegada en directe sota el nom de Queen. El concert es va fer al Surrey College, a prop de Londres, i va marcar un punt de partida d'una de les bandes més llegendàries de la història de la música. Així que,
0: I tan digues, llegendària, eh?
2: Sí, potser, bueno, no sé, aquí en Sergi és l'expert, però jo et diria que top 3 deu ser de les més famoses de la història.
3: Totalment, sí. Freddie Mercury ha fet molt per la música.
0: A mi m'agrada molt Bohemian Rhapsody. Bueno, de fet és aquesta que estem escoltant, que dura com 6 o 7 minuts, no, Sergi?
3: 5 i pico, sí. Cosa estranya perquè en aquella època no l'acceptaven per les ràdios.
0: Clar, això ho he vist a la pel·li.
3: Correcte, sí.
0: Sí, i a més és com una cançó que canvia com molt, oi?
3: No té pont, és curiós. Bueno, no té estribillo, no sé com es diu en català, ara no em surt. És una de les cançons que no té estribillo, o sigui, està dividida en 6 seccions, cosa sí. Molt curiosa en aquella època, sí, sí.
0: Tornada, em diu en Marçal.
3: Tornada,
0: que és
3: exacte,
0: tornada. Vaja, és una cançó molt especial, molt maca, de fet. És com que va venen canviant aliens, molt. Si posem a cantar, potser sí, venen els aliens i ve la pluja, també. Molt bé, doncs va, us deixem amb aquesta cançó de Queen. Fins ara.
2: Fins ara.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
5: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
4: Persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar Com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
4: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions d'anar a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed. Gaudí és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
7: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
8: Passen 3 minuts de les 4 en punt de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre, entre els arxius de la comarca amb en Jordi Durant, que ens explica, disculpeu, amb en Jordi Prats Avalls, què ens expliques avui?
9: Hola, Gemma. Avui el nostre particular viatge en el temps ens porta a rescatar un article de la revista Reporter del juliol de l'any 2000 parlant d'un clàssic a molts municipis a l'estiu i que també n'hem parlat aquí a l'Ona Maresma, en concret del programa Vacances en Pau. Aquell any, 7 nenes i nens saharauis participaven en aquestes colònies solidàries a Malgrat de Mar, un projecte que es realitzava gràcies a l'Ajuntament i a l'entitat Malgrat Solidari. La Gàlia, la Fadila, en Maliti, la Mayima, en Sidaham i també en Mohamed eren dels visitants que aquells dies visitaven la població maresmenca durant els mesos de juliol i agost. 8 famílies els havien acollit a casa seva i tenien l'oportunitat de viure dia a dia una nova experiència, però sobretot destacaven la solidaritat amb el poble saharaui. Els nens i les nenes que passaven l'estiu a Malgrat venien acompanyats per en Mohamed Fadel, el monitor que els havia estat assignat. L'objectiu de les colònies saharauis és fonamental: treure els nens i nenes dels campaments de refugiats situats al desert d'Algèria. A l'agost poden arribar fins i tot als 50 graus a l'ombra i donar a conèixer la problemàtica dels saharauis a través dels més petits. Tots ells es converteixen en milions d'ambaixadors del seu poble. Durant l'estada a Malgrat d'aquell any 2000, els nens i nenes saharauis feien les activitats pròpies dels nens de la seva edat. Anaven a la platja, en bicicleta, i a les tardes s'ajuntaven amb altres nens de Malgrat al casal d'estiu. Malgrat va ser el primer poble del Maresme que el 1995 i per iniciativa de la plataforma malgratenca Catalunya amb el Sàhara es va afegir a les colònies d'estiu per a nens i nenes saharauis organitzades per l'Associació d'Amics del Poble Saharaui.
8: Molt bé, moltes gràcies. Fins ara.

0: I ara és moment de parlar de moda. Cada professió té unes necessitats diferents, però això no vol dir que haguem de renunciar a l'estil. Així que avui, amb la nostra experta i estilista de moda, la Judit Jiménez, li proposem una professió i ella ens explicarà quin seria el look ideal, quines peces no hi poden faltar, també quins errors cal evitar i com aconseguir una imatge pràctica i amb personalitat. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
1: Bé, la veritat és que bé.
0: Molt bé.
1: Aquí es farà anar a veure la secció d'avui.
0: Perfecte. Avui et proposo diferents professions i, per tant, et demanaré que em confeccionis el look que, segons el teu criteri, doncs, quedaria millor. Comencem amb la primera professió, que és la periodista o el periodista de ràdio. Perquè, clar, com et vesteixes quan gairebé ningú et veu, però també pots tenir entrevistes o també fer vídeos a xarxes o... Saps? Com no ens veuen, sí, però ens escolten, però alhora ens veuen persones a l'estudi.
1: És complicat, però jo penso que hauria de ser uns looks tipus dels presentadors de televisió, no? Perquè són professionals, o sigui, també són periodistes la majoria, i quan fan entrevistes i tot, mira el tipus de looks, que són seriosos, sense ser molt estramats, o sigui, no seriosos tampoc, pots anar amb samarreta, pots anar amb texans, però has d'anar una miqueta polit, no? Sobretot el cabell arreglat i aquestes coses que ja sabem que a vegades pensem, no ens veuen, no passarà un monyo allà tot despentinat,
0: sí,
1: i després et fan les fotos o el vídeo de torn i surts allà que sembles la senyora que ven al mercat, no? Que, amb tota la dignitat del mercadillo d'abans.
0: Sí, sí. Per tant, una miqueta, si ens pots com dir quatre peces o així, com muntar el look...
1: Val. Doncs mira, per exemple, per una noia i un noi.
0: El que vulguis, podem fer un noi, una noia, anem fent.
1: Vale. Un noi, doncs mira, ara doncs amb uns texans o uns pantalons així, tipus cargo, així, amb una samarreta xula o amb un polo. Els polos es duen molt ara,
0: Sí.
1: Que abans semblava molt de Borja Mari i ara estan a tope. O sigui, es duen molt i a més han deixat aquest estigma, I al Borja Mari em refereixo a les sortides madrilenyes i tot això d'abans, Avui estic deixant unes quantes perles, que ja veuràs. I després, a les noies, doncs, tu podries anar tranquil·lament amb, doncs, una armilla. Una armilla? Saps les armilles que queden superxules de camisa? Llavors ja t'arregla, perquè tu realment, si fas una entrevista, la fas asseguda.
0: Clar.
1: I amb l'armilla, llavors pots portar unes bermudes, o pots portar una faldilleta, o una faldilla llarga, el que tu vulguis, un pantaló ample.
0: Molt
1: tot bé. Sabe, però una armilla queda xulo, és elegant i és modernet.
0: Perfecte, doncs va, anem amb una altra professió. Veterinària o veterinari?
1: Ostres, aquí el que passa és que quan els veterinaris han d'anar vestits molt tipus sanitaris,
0: Clar.
1: Perquè com que estan atenent a pacients també, peludets però, o no peludets, però pacients, la cosa és que han de dur roba doncs, que no sigui sempre tirant, jo penso, color verd, color blau, perquè la sang no es vegi vermella. És el mateix que passa amb els metges, el quiròfan. Si fixes, tot és més verdós i colors així, perquè el color vermell, quan es barreja aquí, es veu marrón. I llavors no dona la sensació de l'escàndol de la sang, saps?
0: Clar.
1: Jo penso que un veterinari ha d'anar vestit això, amb un to blau, un to verd, com si fos un metge. Amb una bata, o amb un vestit normal a sota i amb una bata, o alguna cosa així, però normalment amb una equipació de sanitari.
0: Molt bé. Següent professió, una wedding planner.
1: Una wedding planner. Una wedding planner ha d'anar sempre, han d'intentar anar sense cridar l'atenció. O sigui, qualsevol persona que organitzi esdeveniments ha d'anar vestida amb un color neutre o sembla un traje jaqueta perquè és còmode, versàtil i elegant. I tu has de passar desapercebuda, però s'ha de notar que ets una persona que està organitzant alguna cosa.
0: Vale.
1: T'ho dic perquè sé de què parlo, perquè jo també estic amb aquests temes, Llavors, jo sempre he pensat que pot ser d'un to, si vols, un color rosa, un color del que tu vegi una miqueta amb el teu branding, Si tu vas tens, per exemple, tons roses, doncs pots ser un traje rosa, més pujadet, però sempre que sigui amb dos peces de traje jaqueta i amb el pinganillo i a treballar.
0: I també tema calçat, entenem que han de passar moltes hores de peu, potser?
1: Han de passar moltes hores de peu. Jo descartem totalment els talons, sisplau. Hi ha sabatilles molt neutres que no es veu que poden passar bé o tipus mocassí amb una manolatina o una sabata més còmoda per poder estar hores de peu.
0: Vale, molt bé. Doncs prenem nota. L'entrenador o l'entrenadora personal, clar, aquí entenem que la roba ha de ser més tipus esportiva, però no cal que sigui anar amb xandall, no?
1: No, el que passa és que quan tu vas amb un entrenador personal, normal és que t'ensenyi els exercicis.
0: Clar.
1: I clar, tu no pots vestir-lo amb una roba normal i corrent. Si jo posaria el tipus pantalons així, el que és el pantaló d'entreno, de roba d'entreno, d'aquesta transpirable,
0: Sí.
1: que és còmoda, amb la camiseta d'entrenament de màniga curta, i ja està. I vestit normal, i amb bambes i mitjons de vestir d'entrenador. Si vols, doncs, que ja que és un personal trainer, doncs que tingui la seva marca, la seva samarreta, no?
0: Clar.
1: I si treballa per un gimnàs, doncs a darrere està, fiale. Però sí, vestit amb roba esportiva. De ser xandall no, perquè és que el xandall és molt incòmode igualment per entrenar. Però la roba així, que és transpirable i que és específica, per això és el que hauria de portar, sí.
0: També s'ha posat molt de moda moltes persones que potser no van entrenar o no són entrenadors, però sobretot he vist moltes noies, no?, vestides com de pilates per anar a buscar un cafè pel matí. Clar, la roba esportiva cada cop també està més present, no?
1: El problema és que, no sé, jo, per exemple, ara aquesta tarda tinc ioga, i sí que em vestiré per sortir de casa meva fins al ioga, vestida de ioga, i potser després, si he d'anar a comprar al bon preu, tornant de ioga, potser entro vestida de ioga, no? Això és veritat. Però duc el mat penjant, saps? Llavors, no sé, jo, la gent que li agrada anar amb malles, doncs això ja és perquè li agrada anar amb malles.
0: Clar.
1: Però això d'anar amb un look així és perquè suposo que durant el matí anirà a fer un esport d'aquest tipus que requereix aquesta vestimenta. Dic jo, perquè ara mateix, bueno, la veritat és que és veritat que hi ha molta gent. També això té molta culpa el que va passar amb el confinament, eh? Que
0: Ja.
1: ens vam acostumar molt als looks comfy, per estar, que això ho hem parlat moltes vegades, per estar molt còmodes. Fèiem aquestes trampes de vestir-nos bé de dalt i de baix, no, per fer videoconferències tota l'estona, però la gent anava molt per casa tirat amb pantalons amples, amb roba molt vaporosa, amb malles, amb roba d'esport, per estar per casa. I llavors vam acostumar a això i vam normalitzar la roba per estar per casa i per sortir. Però realment, a veure, cadascú pot fer el que vulgui, evidentment, però a mi m'agrada més ordenar cada cosa, cadascú en el seu lloc, saps?
0: Un o una interiorista, com pot reflectir, perquè clar, entenem que és una professió creativa, i aquesta creativitat com es pot expressar a través de la roba?
1: Doncs mira, jo penso sempre, que les persones, tant els estilistes de moda com els interioristes, els dissenyadors i tot això, hem d'anar molt de compte a l'hora de vestir, perquè segons com et posis, pots espantar el client. La cosa és aquesta. Tu pensa que pots tenir un senyor que... A veure, una persona normal que... A mi que m'agrada decorar, jo quan vaig agafar-me el pis vaig fer-ho tot jo, no vaig buscar ningú altre. Però algú que diu, va, fer una casa molt gran, té molts calés, diu, vinga, tiro jo, que vull que m'ho facin, has de saber molt, molt clar, com que no saps mai quins gustos tenen fins que no parles amb ell i tot, has de tenir la capacitat de transmetre una neutra, molt neutra, bé, arreglat, neutra, potser amb algun complement una mica extremat perquè doni aquest toc de sofisticació, però sense anar molt, molt estrambòtic, perquè si no t'asseguro que més d'un diràs que si em posa la casa com va vestida ella o vestit d'ell,
0: Clar.
1: no, saps? Has d'anar molt de compte amb això.
0: Una mica el que comuniques amb la roba et pot
1: Sí,
0: fer aconseguir una
1: pot...
0: feina o no?
1: Sí, clar, pot ser. Si tu va un noi va un, amb un traje de lli, no? Per exemple, ara aquesta època, amb un color torradet, no? No sé, la jaqueteta així a sobre o una camisa així de lli arremangada i el pantaló de lli, amb una sabata d'esport, però bé, i arregladet, pentinat, amb les ulleres de sol i tal, vas arreglat i dones... O sigui, bé, una noia també, doncs pot anar vestida com arregladeta, bé, pot portar roba... Jo sempre, mira, veus, aquesta època, i sempre relaciono molt els interiorismes amb com està la tendència del moment, no? Els colors sorra, blancs i colors així, per anar a un puesto, perquè és que te transmeten pau i tranquil·litat, i la penya, això, quan et vol entrar, ja et dic, si vas de color taronja, vermell o colors molt, molt, molt, molt, molt potents, potser tiren enrere.
0: Un DJ o una DJ, com hauria d'anar vestit?
1: Això sí que mola molt. Com li doni la gana una mica. En realitat, els DJs, a mi m'agrada molt. Pues jo crec que depenent de l'estil que tinguin, si és un DJ que és de rotllo dels anys 60 o música pop, música rock, pues en concordància una mica amb el que punxes. I llavors és que és bastant normal. Tu fixa't, quan veus el Guetta, per exemple, vestit en rotllo traje, saps? Va de jefe, però perquè ja és un jefe, aquest ja ha fet tot el que havia de fer. Però les noies que he vist que toquen o que punxen, la DJ Trapella, o no sé, ara és que estic preparant unes històries, el DJ Merey, el DJ Edu, els meus vestits, doncs així, no? Així en plan misteriosos, així en plan guai, però tirant cap a la música que toquen, saps?
0: Clar.
1: O sigui, que toquen, que punxen. És que això és un món, eh? És com les
0: Sí.
1: bandes. Si tu vas una banda a tocar, tu ja t'esperes que els heavies vagin vestits més o menys heavies.
0: Clar, clar. I les ulleres de sol, imprescindibles, no? Potser també.
1: Hosti, tu, sembla bastant fantàstic això, sí. Això li trobo un què per això, eh? Quan estàs treballant, quan estàs a sobre un escenari de nit o amb una cabina de DJ i tal, hi ha moltes llums que et van apuntant a la cara. I pot ser que acabis una miqueta amb els ullets saturats. I per això entenc que de vegades vagin amb les ulleres de sol, eh?
0: Clar, que té un motiu, eh?
1: Però també crec que alguns sí i alguns són que van de guai i sí, ja està, no passa res.
0: Molt bé. Clar, sí, sí, també donen aquest aire, no?, de xulo.
1: De malotes.
0: Sí, sí, sí, exacte.
1: És que, a veure, al final la zona que tu vas a un concert d'un grup X, vas a veure aquest grup X, però tu vas a veure un DJ o una festa, un DJ punxant, qui està duent tota la festa amunt o avall o s'ho està carregant o està portant a tope és el DJ o la DJ.
0: Clar.
1: Llavors la seva imatge normalment té un rotllo, va amb rotllo, saps? És divertida. I si fan una festa a la platja o si fan una festa... És diferent, clar.
0: Total. Judit, acabarem amb una última professió. En aquest cas, l'estilista de moda, tu mateixa, no?, ens podries explicar com és el teu dia a dia i doncs, quins looks creus que són més còmodes o amb què et sents més identificada.
1: Doncs mira, jo quan haig d'anar al carrer, a la guerra, que dic jo, que haig de fer coses a carrer perquè haig d'anar entrant a puestos, sortint de botigues, és un shooting a fora i tal, sempre intento buscar peces molt vaporoses i molt còmodes. Coses que normalment em facin sentir guai. Hi ha pantalons així tipus palazzo que són molt còmodes, que són fresquets i vas caminant i es belluga i fa un moviment i dona una presència que flipes. Això et va empoderant a tu mateix, saps? Això és molt important. O sigui, després, avui, per exemple, per anar a l'oficina una estona, que no havia de reunir-me ni res, ningú, vaig amb un short de color mostassa i un top negre de tirants, la veritat, i amb unes sandàlies molt mones, que per cert em vaig comprar una sabateria d'aquí de Premià, per a mi m'agrada fer... M'agrada anar al petit comerç, no a puestos molt grans. I la veritat és que és supercòmode, perquè és la comoditat, al final el que premia. Quan haig d'anar a cobrir alguna entrega, algun esdeveniment, alguna cosa més formal, jo us envesteixo. És una manera de vestir molt soberbia, però sempre extremada, perquè jo em dedico a això.
0: Clar.
1: Jo no aniré vestida amb un vestit tirat que no se'n vegi res, no, jo em poso el meu pantaló fucsia amb el top no sé què, amb un collaret ben gros que es vegi, ara tinc un que és un Nautilus, que és guapíssim, de platejat, que me'l van regalar, i el porto al coll, que és un cargol gegant, que és supermaco, i coses així que es vegin, que siguin potents, saps?
0: Molt bé.
1: Però sempre vaig molt en relació al que haig de fer, com els músics, quan van a tocar segons el que toquen fan, doncs jo, segons el que em toca, el pal que em toca treballar, doncs vaig. I jo sóc molt rockera, eh?

0: La dansa, a la modalitat de dansa espanyola i flamenc a Benidorm, amb l'estudi de dansa i flamenc Il·lusiones de Pineda de Mar. La gràcia és que van quedar primeres a la categoria sènior. Avui en parlem amb les bailadores, la Judit Cantero, la Isabel Bellido i també la mestra que avui aquí les acompanya, la Vicky Aguilar. Bona tarda a totes tres.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, enhorabona per aquesta primera posició a la categoria sènior. Tot i així, no és la primera vegada que quedeu primeres.
1: No.
0: Bueno, expliqueu-nos una mica quines sensacions teniu després d'haver guanyat.
1: Bueno, la sensació que tenim és de felicitat, d'haver fet les coses ben fetes, d'haver estat ensajant tots aquests dies, aquests mesos. Ha sigut un esforç gran, però finalment pues, tot el seu esforç ha tingut una recompensa bona i estem feliços.
0: Quant de temps porteu assajant per aquest campionat?
3: Pues portem assajant des del gener, una hora i mitja a la setmana i fins a la setmana abans d'anar al campionat.
0: Val. Com es desenvolupa un campionat d'aquest tipus? Com funciona aquest campionat, aquest tipus de campionats?
1: Bueno, són campionats que són a nivell nacional. Primer es fa un campionat a Madrid, al Canal de Henares, es fa a Benidorm, que és on vam anar nosaltres, i després, quan a l'octubre, faran un campionat a Madrid de tots els que hem guanyat primer, segon i tercer, es farà un campionat de campions.
0: Sí, que a l'octubre tindrem un campionat amb les guanyadores de la resta de campionats.
1: Sí, exacte.
0: L'any passat entenc que vau també participar-hi perquè vau quedar primeres.
1: Bueno, vam quedar primeres, però l'any passat no es va fer aquest campionat de campions.
0: Ah, no,
1: vale?
0: Es va fer.
1: I aquest any és com una novetat i es fa i anem cap allà, cap a Madrid, si Déu vol.
0: Val. Què es puntua o es valora en el campionat, en els campionats que hi participeu?
1: Doncs mira, es valora la coreografia, es valora la tècnica i es valora l'actitud.
0: L'actitud?
1: Sí.
0: I quina actitud s'ha de tenir per ser una bailadora de flamenc i de dansa espanyola? Va.
3: Pues... Tu has de creure que a nosaltres encara ens falta una mica perquè això encara no ho tenim. Però, no sé, jo personalment vaig passar molts de nervis. Aquest any ja anava una mica més preparada, com per així dir-ho, però no és fàcil. No és fàcil perquè només pujar-te a l'escenari ja és un grau.
0: Hem parlat de que es puntua l'actitud, la tècnica... La posada en escena també es té en compte?
1: Sí, la coreografia posada en escena, sí.
0: Perquè també aneu molt arreglades per l'ocasió, no sé també si això es té molt en consideració pel jurat.
3: Sí, suposo que sí, pues, el pentinat, els complements, la vestimenta...
0: I us esperàveu aquest resultat o no?
3: Pues aquest any... Jo personalment no, perquè hi havia més nivell que l'any passat i pues, va ser apoteòsic, perquè vam cridar, vam saltar i no sé, va ser increïble.
0: La vostra mestra, la Vicky, també negava amb el cap. Sí, va, ja que has vingut, has de dir alguna cosa, Vicky, va. Vinga, Vicky, què t'esperaves, aquest resultat de les teves noies o què?
4: La verdad es que no. No, porque, como ha dicho Judith, este año había muchísimo más nivel y muchísimo más grupos que en años anteriores. Creo, si no recuerdo mal, eran 18, 19 grupos de categoría senior de toda España.
0: Val. I en aquest cas, com ho prepareu? A nivell més tècnic, eh? Perquè elles han parlat de tot el que es puntua i es valora, però a nivell tècnic, tu que ets mestre i domines més, què és el que més difícil es... Què és el més difícil? Què és el que més es puntua? Què és el...
4: Bueno, para empezar, son madres de familia y lo primero es el coincidir todas en todos los ensayos, porque cuando no pasa una cosa, pasa otra. Todas tienen niños, maridos, casas, trabajos, esto es un más a más, es algo que les gusta desde que eran muy pequeñas a todas. Entonces nosotras, tanto Isa como yo... dentro de un ensayo empezamos con mucha técnica, mucha técnica y mucha psicología.

0: psicología.
1: Psicología, explica això.
0: Mucha psicología, porque al final les tienes que hacer entender y que lo que venga bienvenido sea. Pero que tienen que ir sobre todo a disfrutar y a olvidarse de todos los problemas que tenemos como adultos fuera de ahí.
1: També un tema de confiança, entenc, no? D'autoestima.
0: Totalmente, totalmente. Se lo tienen que creer.
1: Val, i vosaltres, com és que vau decidir apuntar-vos a ballar flamenc? Des de quan porteu?
2: Ui, pues això es remunta als anys 1980, perquè sobretot les que som d'aquí de Malgrat, ballàvem a la penya flamenca Nuestra Tierra, que això, pues clar, ens ho van inculcar pues, els nostres pares, que eren socis d'aquesta penya.
3: D'aquí de Malgrat, eh? Sí. Era una penya que estava aquí a Malgrat.
2: I la nostra profe pues, era la mare de la nostra professora, de la Isabel, i la Isabel també. I llavors pues, ho vam deixar perquè va desaparèixer i al cap dels anys pues, ens vam tornar a trobar, la Isabel va començar a donar classes i ens vam tornar a juntar. I van obrir l'estudi i el que va començar sent com una teràpia, pues, al final ha acabat pues, anant a campionats.
1: I què és el que més us agrada de ser bailaores de flamenc?
2: A mi m'agrada ballar.
1: Però què és el que et porta que sigui flamenc i no paralis de ballar? Pot agradar ballar, però pot agradar ballar zumba? Per què el flamenc? És a dir, què és el que t'atrau? De...
2: Bueno, perquè al final a casa meva, des de ben petita, és el que hi havia. A casa meva, des de que jo... vaig néixer a casa meva, sempre s'ha escoltat el flamenc i m'agrada tot tipus de música, però el flamenc és el que més m'agrada.
3: És una mica l'arrel dels nostres pares. O sigui, nosaltres som totes nascudes aquí a Catalunya, però tots els nostres pares, bueno, la meva mare era catalana, però el meu pare i la majoria dels pares de les noies que ballen i nosaltres, que som les noies que, fem, que som les professores, els nostres pares són d'Andalusia, van emigrar aquí a Andalusia, d'aquí a Catalunya fa molts anys, nosaltres vam néixer aquí i són a l'arrel nostra, que ens han inculcat ells.
1: Una cosa que em crida l'atenció també és els vestits que porteu. Us els costegeu vosaltres, els compreu, els bordeu, perquè, o sigui, dins de... Perquè, mira, per exemple, la Fira d'Abril que es fa a Barcelona, preguntant a la gent, doncs ens diuen, ostres, sí, els volantes, m'ha costat tant, porto mesos preparant-ho. Clar, vosaltres que, a més, els utilitzeu els vestits per actuar, diguéssim, també suposa un cost i un temps, no?
0: Totalmente. La estètica és superimportante, cara de subir-se a un escenari. Y los vestidos, bueno, hay de todo. Hay vestidos que tenemos una modista que se dedica a hacer trajes de flamenca y nos los hace, o sea, yo los diseño, yo elijo telas y ellas no ven nada hasta que no están. Y luego hay otro, en otras ocasiones, pues que se toman medidas, elijo lo que quiero y lo mando a hacer y ya vienen hechos.
1: Vale.
0: Pero sobre todo hay que tener en cuenta la estética. Muy importante para cualquier tipo de disciplina de baile, no solamente para flamenco.
1: I també un altre tema que sona molt atòpic, que quan algú diu, vinga, posa't a ballar flamenco, fas el típic gest de les mans així, els xasquidos amb els dits i fas la volta, però clar, això no és, o sigui, no és flamenco, no té res a veure. Llavors, que, per la gent com jo, servidor, i la gent que està a casa escoltant, quina és la clau del flamenco? Qui és el primer pas per aprendre a ballar flamenco com Déu mana?
3: Pues el primer pas és que t'agradi. És el pas número un. I després, el flamenc és molta constància. És difícil, no? Ballar flamenc no és fàcil, no és fer xasquidos, no és dir ole i ja està.
1: Exacte.
3: Bueno, és un art que té que tenir molta constància, molt sacrifici, moltes hores d'ensajos, i si t'agrada, t'ho has de prendre molt en sèrio, no és una tonteria. I nosaltres encara, per exemple, el grup que tenim, del que estem parlant avui, és un grup sènior, un grup que no és professional, és un grup totalment que ve per gust, perquè li agrada, però nosaltres sempre intentem dir que la disciplina és molt important i que hem d'ensejar i ens ho hem d'aprendre molt seriosament, perquè ballar flamenc és molt difícil, hem de tenir molta tècnica, molt compàs, i hem de saber molt bé el que estem fent. Mm-hmm. I si volem anar a un campionat, hem d'estar on estem, seriosament.
1: Mm-hmm. Val. I ja per acabar, creieu que el flamenc està arrelat o està agafant força aquí malgrat?
0: Malgrat, y creo que se está volviendo a poner de moda otra vez el flamenco. Uh-huh. Al final, no solo en Malgrat, en Barcelona, Cataluña, no, en toda España se está volviendo a poner de moda. Es una disciplina que ha estado unos años como un poco olvidada, uh-huh, y está volviendo a revivir.
1: Sí, es decir, porque bueno, al final forma parte del nuestro folclore. Total. Entre radio no, el tenido de toda la vida.
3: Bueno, es patrimonio de la humanidad.
0: Exacto.
3: O sigui, amb això ja...
1: Exacte, molt bé. Doncs, mira, ho donem per acabat aquesta entrevista. Judit Cantero, Isabel Bellido i Vicky Aguilar, gràcies per atendre'ns avui aquí a Ona Malgrat. Enhorabona per aquest... Bueno, per haver quedat primeres. Sí, i esperem que el proper campionat d'octubre també ens doneu alguna sorpresa. A veure si us podem tornar a entrevistar. Gràcies.
0: Ojalá. Gràcies, gràcies.
4: Arribem a 4:45 de la tarda. Ara mateix doncs, farem un breu repàs a la pregunta del dia i us recordem que us estàvem preguntant si us fan por les altures. Podeu respondre a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i també a X, que ens podeu trobar amb el nom de @onamaresme, i allà ens podeu doncs, dir si us fan por les alçades o no us fan por, si sou valents o valentes, o més aviat porucs o porugues. Aquesta és la pregunta del dia, i bé, nosaltres de seguida seguirem avançant i de tot seguit parlarem amb el torderenc Marc Fuentes des de Tordera. Fins ara, no marxeu.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs fa uns minuts ja us ho avançàvem, el tordarenc Marc Fuentes ha estat convocat per la selecció catalana de futbol gaèlic que jugarà al Mundial. Endavant.
3: Doncs amb nosaltres avui tenim en Marc Fuentes, un tordarenc que ha estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial de Futbol Gaèlic. I dieu, ostres, què és el futbol gaèlic? Doncs també aquesta entrevista servirà per xerrar amb ell i descobrir aquest nou esport. Marc Fuentes, benvingut a Ràdio Tordera.
4: Bona, Jordi.
3: Explica'ns una mica, primer de tot, què és el futbol gaèlic?
4: Bé, el futbol gaèlic és un esport que combina molts esports que tenim coneguts, no? Com seria futbol, handball, rugby, futbol americà, tot aquest... És una mena de barreja d'esports que és originari i més popular és a Irlanda i que allà, doncs, aquesta popularitat fa que s'omplin estadis, 70.000 persones gairebé, però que aquí sembla que la gent no el coneix i bé, pot ser això també una bona sortida per començar.
3: És a dir, és com si estiguessis jugant a rugby, però també hi ha porteries, com en el futbol, la pilota també es pot botar, és a dir, combina tot això. Que és a dir, com el vas conèixer, aquest esport?
4: Doncs mira, aquest esport el vaig conèixer per la universitat. Oferien uns crèdits a canvi de poder provar aquest esport i vaig fer aquesta prova i em va agradar. I vaig preguntar, perdona, tornareu a fer aquest esport o un entrenador d'aquest esport en altre lloc? Van dir, doncs mira, estem creant un equip que seria Celtic Girona, perquè hi ha altres equips a Catalunya, com és el Sitges, com és el Barcelona Giles, que és un equip de Barcelona Giles que són pràcticament tots irlandesos, la gran majoria. I van dir, però fem un altre també Girona per també abarcar aquesta part de la regió, no? I quan van comentar l'idea, doncs jo em vaig apuntar i la gran majoria dels que són part d'aquest club també som gent de la universitat o joves, fins i tot treballadors de l'UDG, gent que amb 30 anys, que encara està en edat plenament, no? El futbol diuen que els 30 anys és l'edat prime, no?, dels jugadors. Doncs mira, els tenim aquí també. La gran majoria som persones que fa 2 anys ni el coneixíem i que entrenant doncs estem ara a poc a poc millorant el nostre nivell i l'any que ve estem mirant de... O sigui, fixa't, de fa 1-2 anys ni el coneixíem i l'any que ve ja estem parlant de competir a nivell estatal perquè són els ibèrics i també s'està mirant, tinc entès, de fer una Copa Catalana, de tornar a una Copa Catalana que ja existia, però que per l'escassetat dels equips doncs no s'ha fet.
3: Ara t'anava a preguntar, les competicions que jugueu com a equip de Celtic Girona, què són? Quins partits feu? Només són amistosos?
4: De moment només hem pogut fer amistosos, ja sigui un Celtic Girona contra un combinat de jugadors de selecció catalana, o també vam fer un amistós que vam anar a Bilbao, que va ser una experiència, de veritat, que va fer també conèixer el nostre club arreu d'Espanya, i crec que va ser una experiència molt positiva, també de germanament amb el País Basc, perquè sempre Catalunya i el País Basc han tingut molt bona relació. I bé, és seguir creixent i l'any que ve, a veure, en teoria podrem competir ja competicions per tot l'estat espanyol i bé, Europa és somiar, però bueno, tot és mirar-ho.
3: Centrem-nos ara amb la notícia que bé, ostres, ha cridat aquí a tots els tordarencs. Has estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial. Primera curiositat que a mi se'm genera és com la selecció catalana pot anar a disputar un Mundial si, per exemple, ara que hi ha el Mundial de Futbol, només pot anar l'espanyola, la catalana o de les altres comunitats autònomes, no poden participar-hi.
4: Doncs aquí hi ha una barreja de dos factors. Una... la que tots creurien que és la legal, no? I és que a Espanya, pel que fa, per posar l'exemple del futbol, només pot anar convocada la selecció espanyola al Mundial. I per què és això? Doncs perquè hi ha una llei que obliga que totes les federacions autonòmiques de futbol, o per com estigui distribuïda les regions, estiguin sota una federació supraestatal, o una estatal, que gestiona totes. Llavors, només pot anar convocada pels que diuen els de dalt, no? Però... com que no està reconegut com a esport a tot l'estat, sí es pot fer aquesta cosa, com crec que passa a més d'un esport, ho hauríem de mirar, però sí que passa a més esports. Llavors, el que també juga a favor nostre és que a Irlanda és precisament una situació molt semblant a la nostra, és a dir, ells formen part d'una comunitat més gran, però al Mundial també poden classificar-se seleccions, per exemple, Irlanda del Nord, Irlanda, Escòcia, Gales, llavors no van com a Gran Bretanya, van com a les seves pròpies nacions, i el Mundial que fan realment és un Mundial de Nacions. Llavors per això va Catalunya, va el pot convocar Galícia, Ibèria, que és una barreja entre Espanya i Portugal, que això, bueno, aquesta frontera seria una mica difícil de definir, però també van regions d'altres països, per exemple, crec que van zones de França, zones d'Itàlia, Itàlia, que és un país molt complex perquè des de la seva creació, no, que està feta per moltes regions, doncs passen coses així en aquest Mundial. I crec que és lo bonic de la riquesa de les diferents cultures.
3: Com va rebre aquesta notícia de que aniries convocat?
4: Doncs amb molta il·lusió i moltes... moltes ganes, no? També pel que fa representar a Catalunya, crec que és un orgull.
3: Però com t'ho van comunicar? És a dir, del Celtic Girona ets l'únic jugador que has estat convocat o tens més companys potser que d'universitat, com comentaves, que també aniran?
4: Doncs del Celtic Girona estem convocats, crec que som... Ostres, ara t'hauria de mirar el número, però que jo recordi uns 4 o 5.
3: Oh, mira.
4: Som uns quants, la veritat. Mm-hmm. La gran majoria són dels Sitges i d'aquests dels Sitges hi ha molts que tenen un passat pel Barcelona Galls, que seria com l'equip més gran ara mateix a Catalunya.
3: Mm-hmm. I aquest Mundial, quan es disputa?
4: Aquest Mundial es disputa del 13 de juliol al 17 de juliol a Waterford, a Irlanda.
3: I explica'm una mica el quin paper. No sé si us heu pogut ja entrenar tots junts o no.
4: Doncs sí, precisament aquest passat diumenge, bueno, crec que va ser a finals de juny vam fer un últim entrenament per també descansar les cames i arribar en plenes condicions. I vam acabar de fixar les posicions perquè, evidentment, cadascú dels seus equips juga d'un rol. Jo, al Celtic Girona, els pocs partits que hem jugat, normalment jugo en una posició molt més de full forward, que seria com el més endavant o la penúltima línia, davant de tot, i ara la selecció catalana, bueno, suposo que per com sóc jo com a jugador, que sóc, considero bastant ràpid i que tinc visió de joc, doncs m'han posat més cap al mig, que també és una, que és molt box to box, que es corre amunt i avall, on hauré d'aprendre, pues, també com una manera de conèixer a mi mateix com a jugador, no? Crec que és una posició molt complexa i que puc aprendre també a gestionar els temps i els descansos.
3: I quan marxeu cap allà?
4: Marxem el 12 de juliol, bueno, alguns volen arribar abans, altres més tard. La gran majoria d'equip...
3: Perquè, clar, aquí hi ha... és neu cosa vostra, no? És a dir...
4: Correcte. El que és el desplaçament, això ho hem de pagar nosaltres. I bé, cadascú agafa el seu avió, la gran majoria ens hem distribuït en el mateix avió, i també, doncs, no cabíem tots a una mateixa residència i hem d'estar com en dues residències. Però bé, no és un hàndicap molt gran, estem més o menys a prop. Crec que els que estan més lluny estan a 20-30 minuts de les instal·lacions. Unes instal·lacions molt xules, per ser les de Waterford. He pogut veure ja unes imatges i la veritat és que és espectacular, no? A vegades quan compares a fora pobles que ni coneixes i que tenen instal·lacions esportives que dius, mare meva, però bé, haurem d'aprofitar aquells dies que estem allà per aprendre molt i sobretot per gaudir.
3: Heu parlat de quin és el paper que voleu fer durant el Mundial?
4: Sí, tema tàctiques, vam fer just ahir una reunió que ens vam... A part de la logística que havíem de fer del viatge, també vam fer una gran part de tàctica, sobretot en quantes línies de joc volíem jugar, perquè també hi ha unes normes que encara estan una mica grises sobre si hem de portar protector bucal o no als partits, perquè hi ha aquesta famosa llei borrosa que diuen que potser hi ha un àrbit que si no portes un protector bucal d'una manera et pot no deixar jugar, i coses així. També tema tàctic, si volem jugar més contenció o anar més a l'atac o a quedar-nos en bloc baix, uh-huh, també depèn de la situació del partit, però sí que com que tenim una plantilla, no tenim molts canvis com altres seleccions, doncs crec que optarem més per una contenció, estar bastant fixos a les nostres línies i amb moltes ganes.
3: I en clau resultats, Marc, parlem amb clau resultats, no sé si fareu que l'important sigui participar o realment voleu intentar aconseguir alguna cosa més.
4: Home, nosaltres no fem aquest viatge, no?, per dir, bona, som Catalunya i ens anem. Nosaltres volem lluitar fins al final. Tenim marcada la final del 17 de juliol, que és a un estadi, precisament allà a Irlanda, i tenim moltes ganes d'arribar. Depèn de la classificació, pots arribar a una final que es diu com si fos gol, plata i bronze, depèn de com quedis classificat. O sigui, no es fa només una final. De tots els equips que són, anien com a tres grups, si classifiques, evidentment, mm-hmm, i la nostra intenció és almenys classificar a una Final Four i jugar o una final i arribar i guanyar-la, evidentment.
3: Estarem pendents, de veure aquest resultat.
4: Ja us informaré.
3: Per anar acabant, Marc, comenta'm una mica el joc. Ostres, és molt complicat adaptar-se a jugar. Si jo, per exemple, que no en tinc ni idea, ara començo a jugar...
4: Doncs si tu mires un vídeo de com juguem des de la grada, tu diries, ostres, això és molt fàcil, això agafo la pilota... No és tan fàcil. Jo, quan ho vaig veure, la primera vegada que se'n tocava una pilota, vaig dir, això està xupat, això és... És com si al futbol tinguessin l'oportunitat d'agafar la pilota amb les mans.
3: T'he de dir que els vídeos que m'estat veient ara no em semblava gens fàcil a mi, eh? A mi no m'ha semblat gens fàcil.
4: Ara ja ho veig amb uns altres ulls, perquè porto un any gairebé practicant el bot, però aquest bot amb el peu i seguir corrent, hi ha molta gent que si no tens molt ben après això, et frenes molt, et limites, et tanques la visió del joc, i és important començar a tenir-ho automatitzat. O sigui, no és tan fàcil com la gent creu. A sobre que per fer el passe s'ha de fer d'una manera concreta, no pots llançar la pilota de qualsevol manera, has de fer un cop com si fos de voleibol i més coses. O sigui, és més complicat del que sembla, i quan molts amics, col·legues m'han dit això està no sé què, els he portat a una pista, els he donat una pilota i he dit proveu-ho ara. I tots riuen perquè no està més difícil del que sembla.
3: Ja per acabar, Marc, és un joc molt agressiu, no?
4: Sí, de fet, si et donen un cop de cares no és falta. Llavors, per això portem, en teoria, protector bucal i més proteccions, però bé, tampoc pots anar... O sigui, l'àrbitre el que també considera és que no vagis amb una agressivitat per fer mal. O sigui, tu has de fer veure... Vull dir, perdó, que no soni malament, però tu has d'anar a tocar la pilota. Has d'intentar anar a tocar la pilota. Si tu prens un cop de puny a un altre, evidentment és una agressió. Però és veritat que de cares no es pita falta. La falta només és... d'esquenes.
3: Doncs Marc, esperem que no et facis mal, que rebem notícies molt bones en aquests propers dies de juliol, i que vagi molt bé i moltíssima sort en el Mundial, Marc.
4: A vosaltres.
2: I acabarem el programa parlant amb l'historiador Joan Pinya sobre la història de la Torre del Castell a Malgrat.

0: Bé, avui us proposem una ruta fins a la Torre del Castell, un espai històric que descriu molt bé l'evolució de la nostra vila al llarg del temps. En parlem de tot això amb més detall amb l'historiador local Joan Pinya, que ja el tenim ja com a referent de la nostra ràdio. Bona tarda, Joan.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, què representa per tu la Torre del Castell?
1: Home, doncs per mi és un element molt important, perquè a més jo sóc nascut del barri del Castell.
0: Ah, sí?
1: O sigui que per mi és un element molt identitari a nivell familiar i personal. Però alhora també representa el que representa per tot malgratenc, que és un element que identifica, no?, identitari per al nostre poble. És aquest punt elevat que com aquell qui diu, dona matriu, dona naixement a la nostra població. Per tant, qualsevol malgratenc que se'l miri hi ha de veure això, no només un element que en forma ens identifica, no?, que ens representa com a poble, sinó que, a més, el punt de naixement del nostre poble.
0: Hmm. Com arribem a la torre? És a dir, algú que ens estigui escoltant i digui vull desplaçar-me fins a la torre, quin seria la ruta més recomanable?
1: Pujant. Sí, això és una cosa que tots els veïns del barri ho sabem, que per arribar allà dalt s'hi ha de pujar. Vale? I això, tenim diverses opcions, no, com el carrer del Ponent o la pujada del Castell, que ara l'estan arreglant i ajardinant, però llavors també hi ha l'opció més fàcil, que és des de la plaça Sant Clavé agafar l'ascensor inclinat, no? Que això, des que es va ficar aquest ascensor, notem que l'afluència turística ha augmentat.
0: Mm. Què és el que fa tan especial la Torre del Castell? Té algun element identificatiu que cridi l'atenció?
1: Sí. Mira, a nivell oficial, la fa especial que és l'únic bé cultural d'interès nacional que hi ha a Malgrat. Tota la resta són béns culturals d'interès local. Per tant, a nivell nacional està catalogada no per la seva importància artística o històrica, sinó perquè hi va haver un moment en què es van catalogar tots els elements defensius. I, per tant, també es va catalogar aquesta torre. Però alhora també és clar, un punt originari del nostre poble ens ha anat acompanyant al llarg de tota la nostra història. I, clar, la sabem ja que es funda, o si més no, que tenim la primera referència, no sabem des de quan hi és, però la primera referència és el 1382, com a un punt defensiu avançat del castell de Palafolls. Per tant, els palafollencs, en vista de que el mar era un lloc perillós, pirateria, fan com una avantguarda, com un punt fortificat, per protegir-se de tots aquells que van a buscar-hi riquesa en el mar. Hi havia pescadors, hi havia mariners de la baronia de Palafolls, però alhora necessitava alguna protecció.
0: No està clar, no?, quan es va construir la torre, perquè alguns parlen del segle XIV, però...
1: El segle XIV és el primer moment en què la tenim documentada, però això no vol dir que fos anterior. Clar, llavors, ens han anat seguint tota la vida, al segle XVI tenim documentats atacs pirates que hi fan destrosses, perquè, clar, era on la gent s'hi anava a refugiar. Per tant, els primers malgratencs o els primers palafollencs que vindran a viure aquí aniran al voltant d'aquesta torre a viure. Per què? Perquè en el moment d'atac, ràpidament, puguin acostar-s'hi. Mm. Llavors, també, en la guerra del francès, el segle XVII, les carlinades del XIX, durant la guerra civil, sembla que s'hi fica un ull de metralladores. Per tant, tota la història de Malgrat la podem anar resseguint, també sapient què passa a la Torre del Castell.
0: Val. I la relació que tu destaques amb la Torre de Palafolls, actualment, bueno, actualment no, antigament, era que era l'avançada, la torre d'aquí Malgrat.
1: Exacte, Palafolls és terra endins i ells sabien perfectament que un dels punts de riquesa era el mar. Mm. Però, clar, el mar estava ple de pirates. Què havien de fer, doncs? Fer algun tipus de defensa per engrescar els palafollencs a acostar-se al mar. D'aquí que fessin aquesta torre amb baluart documentat, o sigui, tenia un baluart al voltant, tenia una muralla fortificada, de la qual avui dia no en queda res. I, clar, tots aquests malgratencs que es van ubicant al voltant de la fortalesa, fundant aquesta barriada, o a la plaça del carrer Passada, que serà just als peus de la fortalesa, però hi ha la zona plana.
0: Com ha anat evolucionant la Torre del Castell? Per exemple, el seu ús s'ha seguit utilitzant, després, no?, de la seva construcció, la primera documentació que tenim, s'ha seguit utilitzant com a estructura defensiva, per exemple, en conflictes com podria ser la Guerra Civil Espanyola?
1: Exacte. Des del seu moment fundacional, que naixeria com un espai fortificat i defensiu, fins la Guerra Civil, sempre ha complert aquesta funció defensiva. Un espai de guaita, de vigilància, magatzem de provisions per en cas de setge. Però ja sí que serà l'últim moment en què funcionarà amb aquest rol, serà justament la Guerra Civil. Sabem que a partir d'aquest moment serà un espai més aviat abandonat, en el qual fins i tot hi aniran a viure rodamons o famílies que no tenien lloc on viure, fins que s'acaba generant aquest ajardinament del parc, en el qual conserva la torre com un element imprescindible.
0: Actualment, l'ús de la torre, dins es conserva alguna cosa, material... S'aprofita la torre per alguna cosa avui dia, més que res per decorar... Que no sigui només decorar malgrat.
1: La torre era buida fins a l'any 2002, és el moment en què es fa la gran una nova reforma del parc, no? Perquè el parc ja hi era, va ser fet en època en Pepito Mora. Doncs el 2002 es fa una nova reforma d'aquest parc i la torre també se li fa una molt criticada i desafortunada reforma, que hi fica una escala interior, l'escapça, hi fica una pèrgola, no? Que aquesta pèrgola finalment es va acabar traient, tota la resta no s'ha tret, però sí que realment va ser una obra que va generar molta controvèrsia, perquè clar, estava afectant un bé cultural d'interès nacional i l'emblema identitari del nostre poble. Que molt curiosament, les entitats o la gent que l'ha continuat representant o simbolitzant o utilitzant de logotip, l'han utilitzat amb la forma que tenia abans d'aquesta reforma.
0: Originalment.
1: Sí,
0: val.
1: Les espitlleres, no?, i l'acabament. O sigui, que, diguem-ne que Magrand no ha acabat de quallar o d'acceptar aquesta nova forma d'aquesta
0: torre. Seria que li van fer la torre a la torre d'aquí Malgrat com un ex-homo, no?
1: Sí, van fer... Bueno, li van voler donar una funció, que és la de poder-hi pujar i ser torre de guaita, però és que alhora aquesta intervenció per poder-la convertir en una torre de guaita de passeig, diguem-ne, tampoc ha acabat funcionant perquè està tancada, no? I no s'obre, no, per poder realitzar aquesta tasca. Per tant, el sacrifici que es va fer per donar-li funció no ha acabat tampoc resolent.
0: I alguna dada curiosa o fet històric de la Torre del Castell o del mateix parc que l'envolta, que sigui ressenyable o destacable?
1: Clar, seria molt interessant saber quins límits tenia aquesta fortalesa. Perquè clar, molta gent ens diu que van gloriosos els del castell, que en dieu castell d'una torreta. No, és que ja hi havia hagut un castell, no? I per això en perdura aquest nom, amb el seu, com bé dit, la seva estructura defensiva, el seu baluart. No sabem si aquesta torre formaria part d'aquest castell o va ser refeta amb materials, no?, d'alguna de les destruccions que patí, es va refer només una torre. No sabem, però clar, el que no sabem tampoc és els límits d'aquesta fortalesa, no sabem com era. Clar, tot això s'hauria pogut resoldre amb una campanya arqueològica, no?, abans de realitzar aquests ajardinaments, però en el seu moment, per desgràcia, no s'hi va atinar i ara avui dia quedem amb el dubte de quin seria realment aquesta...
0: Quan parles del castell, parles del castell de Palafolls.
1: No, de Malgrat.
0: De Malgrat. O sigui, sí. Van tenir un castell aquí a Malgrat.
1: Sí, exacte. Clar, els de Palafolls no fan una torreta. Fan tota una estructura defensiva que permeti guardar-hi gent a dintre, emmagatzemar-hi provisions, defensar-se d'un atac exterior. Per tant, hi ha realment una estructura de castell o estructura de fortalesa, no? I amb la seva muralla o baluart. Però clar, tot això no ha perdurat i desconeixem, no?, que ha quedat, segurament els seus fonaments estan enterrats a terra.
0: Es desconeix tant els fonaments com també, per exemple, qui governava o qui vivia en aquell castell? O se sap
1: alguna
0: cosa? No,
1: tenim, per sort, malgrat s'han conservat molt poquets, però s'ha conservat algun llibre de claveria i ens ha permès de resseguir les despeses que tenia l'Ajuntament. I sabem que hi havia una guarnició, que hi havia uns desperfectes que de tant en tant s'havien d'arreglar, que hi havia atacs pirates que directament atacaven la fortalesa i s'havia després d'arreglar. Per tant, gràcies a aquestes factures, no?, podem anar resseguint una miqueta alguns esdeveniments.
0: Algun destacable que ara recordis o que
1: sí.
0: Tinguis?
1: Mira, hi ha justament un atac pirata molt ben documentat gràcies a aquests llibres de claveria, en el qual es parla de que s'hi van anar a refugiar els de Malgrat i la gent de les muntanyes, o sigui, entenem que gent de Sant Genís, no?, de les masies del voltant, assegudes que s'estava realitzant un atac pirata, tots es van anar a socórrer tancant-se en aquesta fortalesa, no? Per tant, com bé deia, és un punt, des d'un punt romàntic, no?, és un edifici que sempre ha protegit i ha vetllat els malgratencs. O sigui, ja des d'allà dalt ha sigut, diguem-ne, una faldilla acollidora de tota aquesta població que s'hi acollia i alhora un punt de vigilància per tenir-nos, no?, a tots protegits. Per tant, és normal que els malgratencs la tinguin com un dels símbols identitaris.
0: Creus que ara, després d'aquesta reforma, creus que d'alguna manera es podria arreglar o tornar a refer o, diguéssim, recuperar una mica la torre originalment o millor ja deixar-la com està? Què creus que s'hauria de fer ara amb la torre?
1: Si es recuperés seria una restauració il·lusòria, perquè no seria recuperar el que hi havia, sinó com fer un de nou a imatge i semblança.
0: Correcte.
1: Del que hi havia hagut, el que hi havia hagut. Però és que també, quin és el moment, no?, en què s'hauria de recuperar la torre? Perquè tenim documentat com era per la Guerra Civil, amb aquestes pitlleres, que és com va durar fins a aquesta reforma del 2002. Però com era abans, no? Per tant, si s'hagués de refer o restaurar, quina forma hauria de recuperar, no? Per tant, potser, mira, millor deixar palès els errors del passat que ens serveixin per no tornar-hi a caure.
0: No tocar-la i deixar-la com a...
1: Sí, bueno, com una lliçó.
0: Com una lliçó de història per no tornar a fer els errors, no?
1: Aquí està.
0: Doncs bé, posem punt i final a aquesta entrevista. Avui hem parlat de la Torre del Castell, una miqueta, fer un background històric de la nostra història, de la història de la nostra vila, i ho hem fet amb l'història local de Joan Pinya. Joan Pinya, gràcies per atendre'ns, com sempre, i sempre ets benvingut en aquesta casa.
1: Gràcies a vosaltres per fer aquesta difusió.
2: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Karam Lowahidi. Adeu, fins demà.
3: Hola, bona tarda. Soc en Karam Lowahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Mi Chico, de DJ Goja. És una proposta estiuenca, igual que l'últim cop. I res, mentre duri l'estiu, doncs seguirem fent aquestes propostes, vale? Espero que la gaudiu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir, per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya Central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
5: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
2: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
6: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
2: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
7: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
8: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
9: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
2: Thank you. Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
10: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
11: Los colombianos, Ega, Neiner, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
10: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
12: Y a Pogacar.
13: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard y tercero quizás Paul Seixas o Remco.
14: El ciclismo yo lo he viscut siempre desde casa, yo lo practico desde 6 años y es decir, que sortir des de Barcelona es tot un orgull.
2: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
15: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
16: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soler i Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
17: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
16: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
18: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
16: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
2: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
12: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
19: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
12: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
20: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
12: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
21: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
12: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
20: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
22: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
12: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
2: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta

0: un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
1: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
0: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
2: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
4: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
3: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
2: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin 500.000 de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
5: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
2: Después que...

0: Els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El Basa, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer Basa, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
1: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers, de Lliga Sobal.
2: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
1: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
3: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
4: La Xarxa de Comunicació Local.
5: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Sense anar. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Sabies que...
7: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
4: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura dels comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
6: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
9: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
0: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
10: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
11: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
12: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
13: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Ena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
14: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
15: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
16: La uso més que l'autobús o que el metro.
17: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
14: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
18: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
19: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
14: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts, a la zona del Camp Nou.
0: Tres minuts per arribar a 7:45. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
20: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
21: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
20: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
22: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
20: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
23: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
20: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
22: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
24: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
20: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Veneçuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i, finalment, ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
1: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
2: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia Monumental, està també parada. Entonces l'alternativa era coger el tramvia per ir a Monumental, però no sabia nada.
1: I Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
0: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
3: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
5: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
3: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
7: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
25: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a l'Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
7: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulades d'Uralita es van poder canviar. el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
0: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
4: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
6: Jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragós insostenible.
0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
8: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: La cantada de veneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
9: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
10: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
9: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Pastor, la cantant de recuperar la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al petit de Calaril que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
5: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanya a la Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha lentitud de Sant Quirze a Badia i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 lentitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bonpastor al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor i això que de calor en fa i n'ha fet molta, però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà, i això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim, per tant molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terraferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda. I al cap de setmana, de núvols importants ben poquets. I aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 3.000 bungalows de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: In Barcelona. No, we are
7: ready. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i, per tant, s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
8: Bon dia, doncs, al Parc de Marina del Fòrum. Aquesta plataforma, a aquesta hora, el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França, amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipúscoa Pasqua, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
9: Bon dia, Marta.
8: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran depart a Barcelona?
9: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran depart d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això independentment de si li agrada el ciclisme o si li ha de fer altres tipus d'esports.
8: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre d'aquestes tres etapes?
9: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament doncs, inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant també exigent, per tant també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i per tant tenen els deures dels dos primers dies ja rendir bé, i aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
8: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el cinquè si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
9: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent Francesc, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms i per què no Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
8: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
9: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer doncs això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França també a nivell històric, doncs d'aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
8: Moltes gràcies a Roger, doncs ja ho veieu. Aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrregar doncs, com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran depart, aquesta 113a edició del Tour de França. La gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers 3 dies.
0: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
10: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Quart de nou, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític, els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
12: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
11: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
13: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.

0: Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
1: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
2: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
0: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
3: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant, i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
4: Bon dia, Helena. Sí, hem canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme, i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella, Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella, Vila Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
3: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
5: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
3: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que

0: Bé, el Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una Hockey Lliga. I arribarem a 9:15 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
1: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
2: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
3: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
2: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Buró reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
4: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
2: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per al Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, art visuals i grups musicals.
5: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir algú a tots iguals. I després de veure totes les persones...
6: La xarxa de comunicació local.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
8: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. què volia que sentís qui la llegís, quin impacte volia causar. I des d'aquí va anar tirant enrere quin to necessitava, quins punts havien de quedar claríssims i què podia sorprendre. Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir, Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona estanyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 9:03. Hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels volts de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants-Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
8: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
9: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
8: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
10: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
8: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
11: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
13: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
15: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
16: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
17: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats amb més controls dels que faríem habitualment.
18: Dona aquesta seguretat té i també aquest confort. I a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
15: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
19: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamin Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
20: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
19: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran départ de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà amb inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i anar a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, amb inici a Granollers, i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogacar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí, amb les descàrregues dels camions i de tot el material perquè demà arrenqui el Tour de França, el Gran Depart, aquí al Fòrum de Barcelona.
19: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han bolcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
22: Bon dia.
19: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
22: Bé, tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial. i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs, també bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
19: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
22: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no? Que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això sempre són aliats, no? Per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants, i poder créixer a nivell diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
19: S'atreveix amb un favorit el president de la Federació Catalana, hem de pensar en Pogacar com a gran favorit.
22: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogacar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil, podem també apostar per ell, serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no? Aquesta aparició que hi ha hagut del
19: Pol Seixas, sí,
22: i després també... Correcte. Uh-huh. Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que coneguent-los a tots dos, donaran molta guerra i faran molt bona feina.
19: Tant de bo,
22: i deixaran
19: sigui
22: molt bé el pavelló català.
19: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
22: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
19: Doncs el Tour que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, la que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
3: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
23: Lo del business, ¿te parece bien?
2: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
24: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
25: Hay que saber esperar.
26: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
24: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
27: Oh, joder!
28: No estava apuntando ahí.
29: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
30: Daddy.
29: Humphrey.
30: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
24: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
19: A
0: Ahir va començar el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestà o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena, bon dia.
0: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
4: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí, ja comencem les proves de so per demà, o sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica el xafarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
0: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fumiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs, puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
4: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic, és a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
0: Laura, no tenim més temps, que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
4: Moltes gràcies.
0: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local. Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui divendres 3 de juliol del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis que ja ratlla els 30 graus centígrads. Avui, com és habitual, repassarem l'actualitat del dia, tant local com general, avui amb la premsa tota d'ella, l'esportiva, evidentment, parlant de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, tindrem també altres assumptes. Repassarem la píndola d'opinió amb en Jordi de Diego, informació de servei per conèixer, curiositats fins i tot que el riu recupera un pèl de cabal i que continua baixant en el nostre poble. Tindrem també efemèrides informatives i musicals per completar aquesta hora de ràdio que comença, com sempre, amb el butlletí local. Avancem les informacions que tindrem a partir de les 10 del matí amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. Tordera participa diumenge una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Una cita obligada a principis de juliol. Durant el matí de diumenge, l'Associació de Voluntariat instal·larà també una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya aquí a la plaça de l'Església. Així ens ho avançava el membre de l'Associació de Voluntariat, Manel Salvador.
2: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple.
1: La Peixera ens presenta també dissabte noves propostes en la seva programació. Entre d'altres, actuaran DJ Pubilla Hilton i Carlo Mo. Ahmed Pagès és president de l'entitat.
3: Ha vingut moltes vegades al festival, que és un clown una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor, en definitiva.
1: I la Cobla Montgrins actua avui aquí a la plaça. Ho faran al marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa els divendres a les 10 de la nit. Festes a la urbanització de Sant Daniel aquest cap de setmana, amb diverses novetats, sobretot a l'entorn d'activitats infantils. Ho avança Sandra Vallmanya, membre de l'associació.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí. Pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
1: I el Cercle d'Història prepara demà l'aplec de Sant Ou, també una cita obligada, amb missa a les 11, seguidament aperitiu. En Joan Carles Barrera en dona detalls.
5: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: Vox Tordera celebra demà un acte polític i un dinar popular. La trobada serà a la pista de Sant Andreu, comptarà amb la participació dels regidors, també del diputat Joan Garriga, i oferirà menjar i beguda gratuïta per completar la vetllada. En esports explicarem del circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins que arriba a Tordera aquest dissabte, la competició formativa de referència a Terra al Maresme el 4 de juliol per disputar una jornada decisiva abans de la Gran Cluenda. Informatiu, on estarem pendents de la plana comarcal, també del temps. En Joaquim Serra ens portarà els detalls de la previsió d'aquest divendres i per al cap de setmana. I avui a la segona part de l'informatiu, amb l'alcaldessa respon cada 15 dies amb la presència aquí de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Tot plegat us ho expliquem i ampliem a les 10.
0: Molt bé, Lluís, estarem pendents. Fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu que ens porta a les 9:04 pràcticament. Ens quedem primer de tot amb un tema musical.

0: Les 9 i 8 minuts, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Anem a repassar amb més actualitat del dia. Ho fem amb el repàs de la premsa amb en Pau Serrano, en Damià Julià, l'Aleix Cavaller i la Tanit Sabater. Repassarem, com sempre, la premsa generalista del dia, l'esportiva i l'econòmica. Avui, pràcticament tots, menys l'econòmica, amb imatges o referències al partit de la selecció espanyola i del Mundial. Comencem amb l'Ara, però que titula 257.000 immigrants sol·liciten Catalunya ser regularitzats.
1: La xifra total...
0: Anem a escoltar els subtitulars d'aquesta notícia.
1: La xifra total de peticions a Espanya puja un 1,17 milions i més de la meitat ja estan admeses a tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del producte interior brut per càpita d'entre el 2022 i 2025.
0: Illa s'assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. L'Ara té dues fotografies destacades de portada. La primera veiem un dels molts equips que ahir ja van encetar el Tour a Barcelona. Titula El Tour ja pedaleja a Barcelona.
1: Jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre dues icones modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
0: L'altra imatge és la celebració del gol de Porro. Diu Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Completem aquesta portada amb tres apunts de política i meteorologia.
1: Imputada en el cas de Leire, la directora de la Guàrdia Civil. Moreno, investit amb els vots de Vox a Andalusia. Diumenge arriba una segona onada de calor.
0: De l'Ara anem a La Vanguardia. Diu que Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000 persones.
1: El procés obert fa aflorar 1,1 milions de migrants sense drets. La immensa majoria en edat laboral.
0: També diverses fotografies de portada, pràcticament semblants a les de l'Ara. Una del Tour, l'altra del partit de la selecció espanyola. Al peu de fotografia de la selecció espanyola veiem a Oyarzábal. I titula...
1: La millor Espanya ja és a vuitens.
0: Doncs diu que la millor Espanya ja és a vuitens, ho sentim de fons, i seguim amb aquesta portada. Anem amb l'altra fotografia, que com deia més del Tour d'ahir, diu que Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. Més titulars d'aquesta portada en clau política, diuen així.
1: El govern manté la directora de la Guàrdia Civil malgrat la imputació. Vox entra a la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional. I ja apuntarà la legislatura amb el suport d'Esquerra Republicana i Comuns al pressupost.
0: Dels titulars de La Vanguardia anem als titulars també de la premsa catalana. Ho anem completant amb el periòdico que té en portada la Sagrada Família, on hi veiem la presentació del Tour.
1: Barcelona, l'aparador mundial del Tour. La presentació dels equips davant la Sagrada Família reconeix milions de barcelons.
0: El titular del dia, però, és que la Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat.
1: L'hospital reclama a Salut que arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia en què el nen va arribar al centre.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa donen oxigen al govern per la resta de legislatura.
1: Després de recolzar els comptes, Esquerra Republicana i els Comuns afirmen que és necessari accelerar.
0: I diferents apunts acaben completant aquesta portada. El primer diu que la víctima de la violació d'Igualada tan sols havia rebut 80 euros de reparació.
1: La jove concedeix al periòdico la primera entrevista després dels fets.
0: Més apunts en clau política.
1: Moreno Bonilla, investit a l'acceptar l'entrada de Vox al seu govern. El jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil pels seus contactes amb Leire Díez. Donald Trump converteix el 250 aniversari dels Estats Units en un automenatge. Catalunya és la comunitat amb més peticions de regularització, amb 250.000.
0: Titulars que repeteixen i acabem amb la premsa catalana, amb la darrera portada, la del Punt Avui.
2: El titular en portada és La ciutat de les revolucions femenines. Una exposició al Museu d'Història reivindica el protagonisme de les dones en la construcció de la Barcelona contemporània. La imatge en portada és Vindran les dones, d'aquesta exposició al Museu d'Història. 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. L'últim apunt d'aquesta portada és Foc al nord del dia d'ahir de Pere Bosch i Cuenca. Un incendi a Catalunya del nord, aliat per la tramuntana, obliga a evacuar més de 3.000 persones.
0: Seguim, ho fem en premsa ja espanyola. El diari El Mundo destaca que la directora de la Guàrdia Civil és imputada per intimidació institucional a la UCO. Fotografia per l'abraçada al terra dels jugadors de la selecció espanyola diu que Espanya recupera el swing davant d'Àustria i passa a vuitens. Més portades, en aquest cas la del diari ABC, que veiem en fotografia de portada els Reis d'Espanya en la gala organitzada per aquest diari. Hi ha, però, un altre titular del dia.
1: Indignació a la Guàrdia Civil per no cessar a la directora general.
0: Mercedes González i el DAO tenien o havien de respondre davant del jutge del cas Leire pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. I acabem la premsa generalista amb la portada del País, que diu que el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez.
1: Mercedes González declara el dia 16 per obstrucció a la justícia.
0: Fotografia també per l'abraçada dels jugadors de la selecció espanyola, diu una Espanya de vertigen posa rumb a vuitens. I acabem aquesta portada també amb apunts polítics.
1: Moreno cedeix a les exigències de Vox per governar Andalusia. Rússia mata 25 persones en un dels atacs més forts a Kiev. Increïble rescat a Venezuela 8 dies després del doble terremot.
0: I acabem amb un apunt de salut. Diu histèriques o invisibles. Així es discrimina o així es discrimina medicina a les dones. Arribem a un quart de 10 del matí. Completem així la premsa generalista. Anem ara a repassar els titulars de la premsa esportiva i econòmica. Com dèiem, ja hem avançat titulars amb la premsa generalista i és que segurament és la notícia del dia, que també, evidentment, és la protagonista, Damià, a la premsa esportiva.
2: Bon dia, sí, comencem amb el diari Esport, que el diari Esport, Mundo Deportivo, AS i Marca, tots tenen fotos d'ahir del partit de la selecció espanyola contra Àustria. El diari Esport ens destaca que Espanya recupera la il·lusió després de superar amb autoritat Àustria i classificar-se per als vuitens de final. L'equip de Luis de la Fuente convenç amb els gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. Seguim amb Mundo Deportivo, que també ens diu Espanya ofereix un autèntic recital i elimina Àustria amb un contundent 3-0. Oyarzabal és el gran protagonista amb dos gols i Lamine Yamal és escollit l'MVP del partit. Seguim amb el diari AS, que ens destaca que Espanya signa una gran actuació davant d'Àustria per 3-0 i avança als vuitens. Oyarzabal fa un doblet i Unai Simón iguala el rècord d'imbatibilitat d'un porter espanyol en un Mundial. I acabem amb el diari Marca, que ens diu que Espanya goleja Àustria per 3-0 i es classifica per als vuitens de final del Mundial. Oyarzabal marca un doblet i Pedro Porro completa la victòria.
0: Repassada la premsa esportiva, anem amb la premsa econòmica. Repassarem els diaris Cinco Días, El Economista i Expansión. Aleix, bon dia.
3: Bon dia. El diari Cinco Días ens diu que Aena reorganitzarà els aeroports de Barajas i el Prat per evitar-ne el col·lapse del 2027. També destaca que l'IBEX continua pujant i que la justícia confirma la multa de la Unió Europea a Google. L'Economista ens diu que el govern espanyol endureix les condicions per a la connexió de nous centres de dades a la xarxa elèctrica. A més, l'IBEX s'acosta als 20.000 punts i augmenten les afiliacions a la Seguretat Social. Expansión ens diu que l'IBEX arriba als 19.800 punts impulsat pel bon moment dels mercats. També informa que les grans empreses han retallat 430.000 llocs de treball aquest any i que Brussel·les aprova nous fons per Espanya.
0: Molt bé, doncs amb aquest repàs de la premsa econòmica acabem aquest bloc on hem visitat el quiosc amb les portades d'avui. Fem una pausa musical i tornarem amb un article d'opinió.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Després d'aquesta breu pausa de música, seguim amb un article d'opinió que es titula Mala política, de Jordi de Diego. Així no era?

La competència sempre és bona, tindre competència, tant en una cosa com en una altra. En aquest cas parlarem de la competència en política. Sempre que vulguis vendre una idea o vendre un producte, sempre tens que fer ressaltar les coses bones que té el teu producte. Però hi ha casos que el que es fa és el contrari. És el contrari, vol dir de dir que el producte del teu competidor és tot dolent, tot no funciona, no va de capa caiguda i que fa mal aquest producte del teu competidor. Aquest cas es dona amb la nostra política. La nostra política està passant uns moments de molt baixa qualitat. Inclús l'últim cas que hi ha hagut és la regularització dels immigrants i això el govern ha dit que, bueno, que s'ha de fer i que aquests immigrants al final pues, acabaran cotitzant i serà un benefici per l'Estat. Llavors el PP diu que això és un fraude electoral perquè vol regularitzar aquests immigrants perquè votin a favor del govern.

0: i això acaba sent un frau electoral. No en té prou amb això, que llavors diu que vol prohibir el vot pel correu, cosa que és prohibir una cosa democràtica que fan molts països i que no té ni caps ni pota anar amb aquest tema. Això per dir que està aquesta política nostra feta un fàstic. Jo crec que en aquest cas aquest partit, que vol ser partit de govern, fa unes reunions i diu aviam què podem trobar per perjudicar l'actual govern en el poder. I això crec que no és el sistema de fer-ho, sinó que el sistema de fer les coses és presentar un bon programa de govern amb unes avantatges que afavoreixin si no a la totalitat, a la gran part de la població del país. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
1: Moltes gràcies, Jordi. Seguim amb una mica de música.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Un minut que passa de 2:15 del matí. Anem a repassar més informació d'avui divendres 3 de juliol del 2026. Comencem coneguent avui quin dia mundial és.
5: Avui és el Dia Mundial Internacional, més ben dit, sense bosses de plàstic. Una data per recordar que una simple bossa triga més uns 50 anys a degradar-se.
4: 500 a degradar-se, molts més. Perdó. Quin sant és avui?
6: Avui és Sant Tomàs Apòstol. Com a referència curiosa, és el famós sant que va dir allò de «si no ho veig, no ho crec», ja que va exigir tocar les ferides de Jesús ressuscitat amb els seus propis dits per creure-s'ho.
4: I quin famós fa anys avui?
7: Avui fa anys l'actor de Hollywood Tom Cruise. Fa 64 anys.
4: Anem amb els comptes enrere. Estem molt pendents aquí en aquest programa i en general al Mundial del Futbol. Quants dies ens queda, Damià?
5: Falten exactament 16 dies per la final del Mundial.
4: I per la Festa Major?
6: Per la Festa Major falten 52 dies.
4: Segurament no hi ha masses notícies amb la previsió meteorològica.
7: Avui farà un cel completament clar i calor d'estiu, amb màximes que rondaran els 31 graus o els 32, i vent moradat de component sud a la tarda.
4: I per demà?
5: Es manté exactament la mateixa tònica, un dissabte ben assolellat, ideal per anar a la platja o a la piscina, amb mínimes de 20 graus i màximes de 31.
4: Una notícia curiosa.
6: Ha causat un gran enrenou el robatori de la famosa obra d'art Comedian, la coneguda banana enganxada a la paret amb cinta americana de Maurizio Cattelan, al Museu Pompidou Metz. L'obra està valorada en uns 6,2 milions de dòlars.
4: Obrim el calendari del pagès, anem amb una dita d'aquest mes.
7: Pel juliol, el molt cafís de blat es torna un sol verdader.
4: O una de clàssica.
5: Pel juliol, molt sol i molta calor.
4: Anem a l'hort, què s'ha de recollir i què s'ha de plantar?
6: De moment, s'ha de recollir àlgid de collir... És el moment àlgid de collir tomàquets, pebrots, albergínies i mongeta tendra. Per plantar o sembrar, es pot començar ja de cara a la tardor les bledes, porros, pastanagues i els primers enciams de l'època de calor.
4: Quina és la farmàcia de guàrdia avui i també el cap de setmana?
7: Aquesta serà la farmàcia Vendrell, situada al camí Ral.
4: Com tenim el riu, Damià?
5: Puja lleugerament el cabal a 0,3 metres cúbics per segon i 1,7 de fondària.
4: A la web i a les xarxes de la ràdio recomanem que escolteu el primer capítol de la nova radionovel·la de Ràdio Tordera, Se m'ha escapat el lloro, i acabem amb una frase cèlebre. De Flannery O'Connor.
6: La veritat no canvia segons la capacitat de la gent per suportar-la.
4: Anem amb un tema musical i seguirem després amb més informació amb les efemèrides d'un dia com el d'avui.
8: Stop all this talk.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Que t'escolta.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 10 del matí d'avui divendres 3 de juliol del 2026. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui de fa uns quants anys. Ens n'anem 10 anys enrere per conèixer una notícia que arribava del ple de l'Ajuntament. Damià.
1: El darrer plenari municipal va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció presentada pel PSG a favor de les campanyes institucionals sobre pluralitat i afectiva sexual i les famílies homoparentals, els drets de la diversitat i la condemna de fòbies vers el col·lectiu LGTBI. Entre els acords de la moció destacaven facilitar un protocol específic al Consell Escolar Municipal i als diferents consells de les escoles de Tordera per tal d'actuar de manera preventiva i evitar l'assetjament a un estudiant que li pertanyi a aquest col·lectiu, proporcionar a la policia local una informació específica dels delictes d'odi i establir un protocol pels casos en què es produeixi una agressió, formar les persones que treballen als serveis socials municipals, actualitzar els procediments burocràtics municipals que tinguin a veure amb el col·lectiu LGTBI i, en especial, la situació de canvi de sexe en persones transsexuals, desenvolupar actuacions que promoguin el respecte cap a aquest col·lectiu per evitar actituds de rebuig i agressions de les competicions esportives i facilitar que sorgeixin espais o entitats d'aquest col·lectiu al nostre municipi per tal de realitzar accions de visibilitat en dates específiques com el 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull Lèsbic, Gay, Bisexual i Transsexual, el 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia. A més, la moció insta el govern de la Generalitat a desplegar la llei corresponent per garantir els drets d'aquesta gent i erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Des del PSC, la regidora Carme Fernández va recordar durant la seva intervenció al plenari que fa 25 anys que l'OMS va deixar de considerar l'homosexualitat com un trastorn mental curable, però que la lluita pels drets d'aquest col·lectiu encara és vigent. Afegir que en alguns països encara es considera un delicte condemnat amb pena de mort. Per això van decidir impulsar aquesta moció per l'administrador local és més propera a la ciutadania.
2: L'Ajuntament ha de tenir una funció per crear una ciutat amable, plural i propera, on hi capiguem tots. Malauradament, les lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals no se senten inclosos en la societat i especialment en les administracions locals. Aquest col·lectiu ha passat de la clandestinitat de fa 30 anys a que actualment poden gaudir d'igualtat al mateix nivell que les persones heterosexuals.
1: El regidor del PP, Xavier Martín, també va rotar a favor de la moció entenent que és útil i positiva.
3: Es tracta d'una moció que, més enllà del compromís i d'aquestes paraules que ara comentava la Carme Fernández, ofereix tota una sèrie.
1: Des del grup de Som Tordera, el regidor José Carlos Villaro es mostrava d'acord amb tots els punts de la moció, però apuntava que ha de ser el mateix col·lectiu LGTBI el que sol·liciti subvencions i ajudes de l'Ajuntament en comptes de facilitar-les a l'organisme municipal, precisament pel sentit de normalitat. Villaro creu que la millor part per a aquestes persones seria que no s'haguessin d'agrupar.
4: A mi me gustaría que estas personas no tuvieran que agruparse de ninguna manera, porque sería ya el culmen de una integración total en la sociedad, de tal manera que se huyera ya del lastre este, no ya del odio, que yo reconozco que existe, de la falta de respeto, de los chistecitos, de las tonterías y, no sé, de mirar a la gente por encima del hombro. Todo eso debe ser rechazado porque es lamentable que siga existiendo, porque sigue existiendo, efectivamente. Y yo creo que eso es lo que hace que esa gente, las personas LGTBI tiendan a agruparse. Por eso digo que el día que ya estas cosas no ocurran, probablemente no habrá necesidad de que se agrupen.
1: El regidor de RC Més Gent Tordera, Jordi Romaguera, es mostrava satisfet que el PP donés suport a la moció, si bé recordava que quan es va aprovar la llei al Parlament va ser l'únic grup que no van votar a favor de tots els punts. El regidor republicà destaca la importància de la sensibilitat dels treballadors públics i al voltant d'aquesta qüestió i que des de l'escola també es treballa.
5: Destacar doncs, de la importància de la sensibilització tant a treballadors públics, tant al cos policial com a treballadors de serveis socials doncs, per prevenir i combatre la LGTBI-fòbia, per una banda, i segon, doncs, la importància també, doncs, d'entrar a les, doncs, que des de les escoles es treballi aquesta sensibilització, doncs, perquè arreli la tolerància i l'harmonia, doncs, en el nostre poble, per tots els col·lectius, doncs, que no són, bueno, per tots els col·lectius, doncs, que existeixen, no? Perquè actualment els únics col·lectius, l'únic col·lectiu que no està discriminat és el col·lectiu heterosexual, la resta, el transexual, el bisexual, etc., doncs estan discriminats. I per últim, doncs, com comentava també la companya socialista, doncs, des del grup municipal, doncs, sí que hem fet unes petites aportacions i destacar, doncs, la importància d'instar el govern de la Generalitat a poder desplegar, doncs, completament aquesta llei.
1: El regidor Àngel Pou recordava que la llei per garantir els drets d'aquest col·lectiu, aprovada al Parlament fa 2 anys, era pionera a l'Estat espanyol. Defensava el dret, la llibertat i la igualtat de totes les persones i també subscrivia la totalitat de la moció. I com a regidor de l'ensenyament, Pou creia que s'havia de potenciar el punt que feia referència al paper de les escoles.
6: Ja des del pla intermunicipal, que el que promou és una formació transversal a totes les escoles de Tordera, en el que es busca fomentar els hàbits, entre altres coses, es busca tractar qüestions que no sempre el professorat atén per falta de formació, no per falta de voluntat, sinó perquè moltes vegades, vull dir, no té les dades o la formació necessària. Doncs intentarem que en aquest pla s'inclogui, doncs, concretament, vull dir, temes de seminari, temes de cursos i de vinculació en relació, diríem, amb aquestes qüestions, que s'insisteixi en aquesta qüestió davant de tot l'alumnat de Tordera, en l'edat corresponent que s'ha de fer això, perquè això també és una cosa important, i per descomptat, en aquest context, nosaltres pensem que continuarem, diríem, defensant totes aquestes qüestions. Estic segur que, en aquest sentit, també la policia, vull dir, de Tordera té molt clar el que significa defensar aquests drets. La qüestió de la formació, penso que probablement es pot aguantar, però jo crec que s'està treballant en aquesta línia.
1: La moció a favor de les campanyes institucionals sobre la pluralitat afectiva sexual i les persones i les famílies homoparentals, el dret de la diversitat i la condemna de les fòbies vers el col·lectiu LGTBI es va aprovar per unanimitat del plenari. L'alcalde de Tordera va proposar, després de debatre del punt, que l'any vinent es faria una declaració institucional quan s'acabi el 28 de juny, igual que es fa amb el Dia contra la Violència vers les Dones, en lloc de votar una moció, ja que hi acaben estant d'acord tots els grups.
0: Gràcies, Damià. 11 minuts i serà les 10 del matí. Ens desplacem ara en un dia com el d'avui, de fa 5 anys, a l'Eix.
7: Tal dia com avui, fa 5 anys, en Comú Podem Tordera va presentar al plenari una moció per la implantació de la salut bucodental integral en l'àmbit de la sanitat pública. A la moció s'explicava que la llei 12/2022 del 13 d'octubre de salut bucodental, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, impulsada per En Comú Podem i aprovada pel Parlament de Catalunya, representava un pas endavant per resoldre un dels problemes que patia la població, especialment els sectors més desafavorits i la classe treballadora, la malaltia bucal. Des del grup municipal d'En Comú Podem defensaven que la salut de les persones havia d'estar per sobre dels interessos econòmics d'uns pocs i per aquest motiu proposaven que el pressupost de sanitat de 2021 destinés una part específica a reglamentar i desplegar la llei 12/2020. La moció va ser defensada pel regidor d'En Comú Podem, Salvador Xiral.
8: Entenem que no hauria de ser necessari traslladar aquests debats a les plenàries municipals si certament el govern de la Generalitat ja estigués desplegant aquesta llei, però lamentablement això no és així i considerem que és responsabilitat de tots pressionar des dels municipis per tal que es compleixin els compromisos adquirits. De fet, és una llei aprovada. Acabem de sortir unes eleccions autonòmiques, el govern s'acaba de constituir i encara no tenim els nostres pressupostos, on previsiblement s'inclourà la partida pressupostària que ha de finançar el desplegament d'aquesta llei. Considerem que, donada la situació, és vital perquè els ajuntaments ens posicionem en qüestions que són fonamentals per tots els veïns, com és el de la salut i l'accés a serveis tan importants com el que planteja aquest text.
7: també es demanava que, de manera gradual, s'ampliés la cartera de serveis sanitaris d'atenció bucodental dins la xarxa d'atenció ambulatòria i que aquests serveis estiguessin a disposició de tota la ciutadania que necessités o desitgés ser atesa dins la sanitat pública. La moció va ser aprovada per unanimitat del plenari. Hi va intervenir el regidor de la CUP, Oriol Serra, el regidor de Més, Tordera, Xavier Pla, la regidora de Ciutadans, Míriam Rocabruna, el regidor d'Esquerra, Jordi Romaguera, el regidor del PSC, Rafa Delgado, i la regidora Nadia Cantero.
9: Si una cosa ens ha permès aquesta pandèmia és posar en valor la sanitat pública d'aquest país, i des de la CUP defensem que cal reforçar la sanitat pública de forma que continuï sent un servei universal i de qualitat, tant en el present com en el futur. La sanitat és un servei bàsic que cal allunyar de la gent que vol fer negoci amb la salut de les persones, i per tant, com que la moció apunta en aquesta direcció, la d'ampliar l'horitzó de la sanitat pública, que tothom tingui garantit l'accés als serveis bucodentals i que ningú hagi de renunciar-hi a dirigir-se a l'empresa privada per obligació, doncs el nostre vot serà favorable.
8: Entenem que tot allò que sigui ampliar les atribucions de la sanitat pública va en la direcció correcta que veiem des de Més Tordera. Tenim un gran forat que és el com es tracta la salut bucodental, i per tant doncs, aquesta llei ha d'intentar doncs, resoldre aquesta mancança del nostre sistema públic.
10: Nosotros también votaremos favorable.
11: El que ens ha estranyat, però, és que aquesta moció interpel·la directament a la Generalitat de Catalunya, que ja ha aprovat aquesta llei en el Parlament i que la intenció és anar desenvolupant el que diu la moció, i no interpel·la el govern espanyol, que encara no ha fet res en aquest sentit. A més, aquesta llei aprovada també estableix que la partida pressupostària que ha de permetre l'execució entrarà en el següent pressupost de la Generalitat. I com bé saben, tot just s'ha constituït el nou govern i per tant esperem tenir el suport del seu grup parlamentari en Comú Podem, en els pressupostos de la Generalitat, en la seva tramitació, que inclourà, com hem dit, la partida per implementar la salut bucodental integral a la sanitat pública de Catalunya. Votarem favorablement.
12: Hi ha serveis bàsics de salut que no estan coberts per la sanitat pública. Ja no és qüestió de quina és l'administració que es faci càrrec. En aquest cas és Generalitat. El finançament és important, la legislació és important, però les persones necessiten aquests serveis. En aquest cas, i es destaca molt oportunament en la moció, la salut bucodental, i per tant votarem favorablement. I nosaltres, amb tota la humilitat, i mire que no ens agrada parlar de fora d'institucions en les quals no tenim representació directa com a ajuntament, però sí que pensem que hem de fer palès tant tema de salut bucodental, salut mental i qualsevol altre servei que ajudi a la nostra població doncs, a tenir un nivell de salut digne, raonable i suficient.
13: Tot el que sigui millorar els serveis de la salut pública, nosaltres votarem favorablement.
7: La llei reconeixia la necessitat d'ampliar els serveis que aleshores prestava l'ICS als ambulatoris perquè l'atenció odontològica avancés cap a un horitzó d'universalitat en un àmbit sanitari que en aquell moment es trobava molt limitat dins la sanitat pública.
0: I acabem, ho fem amb una notícia d'avui fa un any de nit.
14: Avui fa un any, l'Ajuntament de Tordera va aprovar un nou reglament per regular el teletreball com a modalitat d'organització laboral per al seu personal. Aquella mesura tenia com a objectiu modernitzar la gestió de temps de treball, orientant-la cap als resultats i oferint més flexibilitat als empleats, sense perjudicar la qualitat del servei públic. Segons l'Ajuntament, el teletreball permetria millorar l'eficiència i l'efectivitat en la presentació dels serveis sense incrementar costos addicionals. La nova normativa s'aplicaria a tot el personal municipal, sempre que el seu lloc de treball sigui compatible amb aquesta modalitat. Escoltem el regidor de Recursos Humans, Pere García.
15: Una eina que creiem que dona resposta a aquesta realitat laboral que vivim. Aquest reglament s'ha redactat amb una voluntat clara, establir un marc clar, just i equitatiu doncs, per regular la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. Aquest document que us presentem doncs, recull aspectes com els requisits i els criteris d'accés, la seva temporalitat, les eines i els recursos que es posaran a disposició, la definició d'aquest pla de teletreball i, evidentment, doncs, aquest sistema de seguiment i d'avaluació de la pràctica del teletreball.
14: El regidor de Junts va explicar que el reglament s'aprovaria sense un acord amb el Comitè de Treballadors sobre la quantitat de dies de teletreball i els sistemes de control i seguiment. Aquest fet va fer que la resta de grups, tant de govern com d'oposició, s'abstinguessin en aquest punt, justificant que era essencial arribar a un acord amb els sindicats, fet que no va succeir. Escoltem Salvador Girant, d'En Comú Podem, Eric Pérez, de Vox, Marta Passet, d'Esquerra Republicana, Xavier Pla, de Més Tordera, i Rafa Delgado, del PSC.
16: Bueno, ens consta que s'han produït moltes dificultats, com ha explicat el regidor, a l'hora de negociar amb el Comitè de Treballadors aquest reglament, i des del nostre grup considerem que és essencial aconseguir que arribar a acords i, si és possible, amb consens, sobretot amb la matèria laboral i sobretot perquè s'ha de garantir els drets de totes les parts i unes condicions justes per tothom. Dit això, i conscients que a vegades és difícil arribar a acords satisfactoris per a totes les parts, valorem i som coneixedors que s'han fet aquests esforços per aconseguir-ho, tot i que, com ha explicat el regidor, doncs finalment no ha pogut ser.
17: Nosotros vemos positivo que se apruebe que se lleve a pleno un reglamento como este, ya que muchos trabajadores que al igual tienen un familiar enfermo o situaciones varias que se les pueda complicar, la verdad es que les facilita bastante la labor, ¿no? Y además si tiene una serie de medidas que controlen que el trabajo es efectivo, pues por supuesto lo vemos correcto. No obstante, como ya se dijo, que la negociación entre trabajadores y ayuntamiento no llegaron a un acuerdo pleno, digamos, y como nosotros no estábamos ahí para ver la letra pequeña, digamos, pues en base a esto votaremos abstención también.
18: El 2020, arrel de la pandèmia, el teletreball va ser una gran solució per seguir desenvolupant l'activitat laboral d'una gran majoria de treballadors i treballadores, sobretot a l'administració pública. Moltes institucions i organismes ho van començar a reglamentar perquè més enllà dels moments de força major, com va ser amb l'època de la Covid, doncs ho van veure com una eina útil i una oportunitat també per la conciliació familiar, evitar desplaçaments innecessaris i en ocasions per un tema també d'eficiència. A Tordera no és fins ara, 5 anys després, que es planteja reglamentar el teletreball, altre cop anem tard, i a més sense que s'hagi pogut arribar a un acord amb els representants dels treballadors, com també s'ha dit, per tant també ens abstindrem.
19: Bé, des de Més Tordera entenem que l'administració s'ha d'adaptar doncs, als nous temps i aquí doncs, s'ha fet un treball en el sentit d'arribar doncs, a un acord per la gestió d'aquesta forma de treballar des de casa. Entenguem que s'ha fet doncs, també una bona feina, s'ha fet un esforç doncs, a intentar doncs, treballar-hi, però malauradament doncs, no s'ha arribat a aquest consens amb el comitè d'empresa i davant d'aquesta doncs, situació Més Tordera s'abstén.
20: Però el nostre vot serà d'abstenció perquè considerem que falta un element que per a nosaltres és molt important. Malgrat l'esforç negociador que s'ha realitzat, no s'ha arribat a un acord amb els representants dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Tordera. Per al grup municipal socialista, el diàleg i la negociació són les eines per arribar a un bon acord. Un acord que considerem possible, viable i convenient.
14: Finalment, el punt es va aprovar amb només 5 vots favorables de Junts per Catalunya i 12 abstencions.
7: Avui és divendres i posarem una cançó fora del que estem acostumats. Aquesta és Soleao de Mike Towers i amb aquesta cançó ens acomiadem fins dilluns.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble participarà diumenge a una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple amb la recaptació de les piscines, de les entrades de les piscines municipals per aquesta fundació. Durant el matí, l'associació de voluntariat també instal·larà una parada d'articles d'estiu amb motiu de la campanya. Manel Salvador és membre de l'associació.
2: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple.
1: Aquest divendres 3 de juliol us expliquem també que La Peixera presenta dissabte noves propostes en la seva programació i actuaran DJ Pubilla Hilton i Carl Homo. Ahmed Pagès és president de l'entitat.
3: Que ha vingut moltes vegades al festival, que és un... és un clar una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor en definitiva. Sí.
1: La Copla Montgrins actua avui a la plaça de l'Església. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa a partir de les 10 de la nit. I arriben també les festes de la urbanització de Sant Daniel. Principals novetats enguany, sobretot encarades al públic infantil. Sandra Vallmanya és membre de l'associació.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí.
1: I el Cercle Història prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Ou. Joan Carles Barreres, president del Cercle.
5: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: I Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el pròxim 4 de juliol. La trobada tindrà lloc a la pista de Sant Andreu, comptarà amb la participació dels regidors, del diputat Joan Garriga, i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. En esports, els circuits 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte a la competició formativa de referència a Terra al Maresme per disputar una jornada decisiva abans de la Gran Cluenda. Anem a parlar del temps per aquest divendres, per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que continua sense complicacions. Dia típicament estiuenc, les mínimes d'aquesta passada nit en el conjunt del Maresme han pujat una mica, però a les fondalades de l'interior de la comarca i la conca de la Tordera han arribat a baixar. A Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 19 graus i avui ha estat de 16, per tant s'ha notat un refrescament notable. Tot això durarà poquet, malauradament, perquè les temperatures tiren cap amunt i a més ho faran de forma clara, sobretot ja de cara al que és la jornada de demà i especialment diumenge, amb un temps que s'ha de mantenir molt tranquil avui, demà i demà passat, amb vents fluixos, amb les típiques marinades d'aquí a la costa i la situació marítima en conseqüència tranquil·la, dominada per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol encara avui, demà i demà passat, predomini de la mar arrissada a tota la costa maresmenca. Pel que fa a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Hi ha mapes que ens donen una patacada de calor amb temperatures exagerades i que, a més, duraran molts dies, com a mínim la setmana vinent i l'altra, és a dir, durant 15 dies. Altres mapes ens donen també entrada càlida, però durarà menys, 3-4 dies, i amb menys intensitat de calor. En qualsevol cas, la setmana que ve serà molt calorosa i, per tant, doncs, molt probablement haurem d'estar a la White per l'activació d'alertes a conseqüència de les temperatures elevades tant de dia com de nit.
1: Informatiu que completarem també avui a la segona part amb el programa L'Alcaldessa Respon, amb la presència aquí als estudis de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'Associació de Voluntariat al Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Aquest diumenge l'Ajuntament destinarà la recaptació de les entrades de totes les piscines municipals a la Fundació Esclerosi Múltiple per la lluita contra aquesta malaltia. Durant el matí de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també es destinaran a la Fundació. Ho explica Manel Salvador, membre de l'Associació de Voluntariat.
1: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Després la recaudació que se fa aquest dia a les dues piscines municipals que hauran obertes, Masomora i la del centre, també ens fan una transferència a l'Associació del Voluntariat i nosaltres també lo afegim a lo que nosaltres hem recollit aquest dia.
0: Si us voleu remullar, recordeu que teniu aquestes dues piscines municipals, la situada a l'illa de la Tordera, la piscina del poble, i la piscina també de la urbanització Masmorà al carrer Azucena. La Peixera presenta demà dissabte la segona proposta de l'estiu de la seva programació. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton, a continuació arribarà Carlo Mo i finalment actuarà Òscar Boles. Tot plegat presentat per la Maria Rosa, ens parlava de les propostes d'aquesta edició de La Peixera, Met Pagès, president de l'entitat.
2: La DJ a fora serà DJ Pubilla Hilton, que és una noia que punxa en vinils, que posa música electrònica, soul, funk, etc. I després a les 11 començaria Carlo Mo, que ha vingut moltes vegades al festival, que és un clown una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor en definitiva. Sí. I després tindrem a Dos Carbos, que és un noi que havia de venir l'any passat a actuar, que també havia vingut anys enrere, que no va poder venir perquè va ser un dia que hi va haver una alerta de pluja, sí, que vam haver de suspendre. Doncs l'hem recuperat perquè aquest any vingués.
0: L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i és un esdeveniment, recordem, gratuït per a tothom.

0: L'Associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui serà el torn de la Cobla Montgrins, que oferirà les següents sardanes: Pluja d'estels a Tordera, de Pepita Lullell; Les Fades de Hollywood, de Marc Timón; Petons de Matinada, d'Enric Ortí; Fruit d'Amistat, de Martirià Font; El Campanar de Breda, de Miquel Toleda; Ginesta Florida, de Jordi León; Aigua Gelida, de Ricard Viladesau; Mar de Palamós, de Francesc Masros; i Per Cirera Sant Climent, de Jaume Ventura. L'audició serà a les 10 a la plaça de l'Església. I la urbanització de Sant Daniel també ho té tot a punt per les seves festes, una celebració que arrenca avui amb un sopar d'entrepà a partir de 10:45, amb la nit de Gresca, amb la música de DJ Goji i el duet La Caset DJ, amb música dels 80, 90 i 2000. Demà dissabte es concentrarà el gruix de la programació amb el torneig de futbol sala, també el torneig de petanca i diversos jocs d'infantils, jocs inclusius, taller de pintacares. Ens en parlava la Sandra Vallmanya, és membre de l'associació.
1: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí. Pistoletes d'aigua per refrescar el de matí. Ah, i prepareu-vos bé, també, que tenim el joc de futbol, com sempre, el campionat i el campionat de palanca.
0: A la tarda continuaran les activitats de 5 a 7 amb la festa de l'escuma, inflables. El plat fora arribarà ja a les 9 amb el tradicional sopar a la fresca i l'actuació de DJ Silva. Ens en parlava la mateixa Sandra Vallmanya.
1: Recordeu que encara esteu a temps de comprar els vostres tiquets. Poseu-vos en contacte amb els membres de la Junta. Per tancar la festa com cal, tindrem la gran actuació del DJ Salvador Silva. Tot això sumat a noves incorporacions i sorpreses al servei de barra i moltes novetats que la Junta us tenim preparades. Us esperem a tots i a totes.
0: L'organització recorda que hi haurà servei de bar durant tota la nit a la pista poliesportiva de la urbanització.

0: Més coses, perquè el Cercle d'Història de Tordera continua la seva programació d'estiu amb l'aplec de Sant Tou. L'acte central serà a les 11 a l'ermita de Sant Tou, oficiada per mossèn Edwin. La jornada anirà acompanyada de dues activitats que ja són tradició. Just després de la missa es durà a terme un aperitiu organitzat per l'entitat i sardanes a càrrec de Josep Serra. Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història, ens repassava la programació.
1: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
0: El pròxim aplec de Tordera serà el dissabte 25 de juliol amb l'aplec de l'ermita de Sant Jaume amb missa a partir de les 10 del matí. I Vox Tordera celebra demà dissabte un acte polític acompanyat d'un dinar popular a la pista de Sant Andreu. La jornada començarà amb l'obertura de portes a 11:15, mentre que l'acte està previst per a les 12. La trobada comptarà amb la participació dels regidors de Vox a Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Barcelona. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïta. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana reservar prèviament l'assistència al telèfon 640 169 406. L'acte és obert a tothom.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: La moció de l'hoquei patins formatiu viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte amb l'arribada del circuit 3x3 Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig a terra a un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei patins. S'espera que les instal·lacions tordarenques s'omplin d'aficionats, familiars i, sobretot, de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al creixement de l'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la bola. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual. També afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran per al títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada a Tordera el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant un espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori català.

0: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues. Ha estat el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Políticament garanteixen la continuïtat del govern en minoria i suposen també una mica d'oxigen per esgotar la legislatura. Ens amplia informació Esther Minguell.
1: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant a Catalunya. Tem que la nova llei aprovada fa 15 dies quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Ens ho explica Carina Vallvé.
2: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
3: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
2: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per aquest divendres, per aquest cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Situació meteorològica que avui torna a venir marcada un dia més per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A banda d'això, hem de dir que les temperatures es mantenen força elevades, tot i que de moment amb una calor, podríem dir que moderada, tenint en compte que estem ja al mes de juliol, que és estadísticament un dels més càlids de l'any, i per tant, unes temperatures, podríem dir que normalitzades. Aquesta passada nit han pujat lleugerament les mínimes a la major part del Maresme, no tot arreu, perquè a les fondalades de l'interior de la comarca i a la conca de la Tordera, a Tordera mateix, per exemple, i la mínima va ser de 19 i avui de 16. Per tant, la temperatura ha baixat 3 graus, s'ha notat. En canvi, a la resta, ha pujat al voltant d'un grau la temperatura mínima i esperem que aquestes temperatures vagin en augment al llarg d'aquest cap de setmana. Avui amb sol, com dèiem, algun núvol prim, poc important. De cara demà i demà passat, 3/4 del mateix. Els vents amb les típiques marinades aquí a la costa, marinades que bufaran de component sud-sud-oest al llarg d'aquest migdia i propera tarda. El mateix esperem per demà i demà passat, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. El que sí que coincideixen és que tindrem una nova glopada càlida. El que no coincideixen tant és amb la intensitat que tindrà aquesta onada de calor i la seva durada. Uns mapes ens diuen que durarà molt, durarà tota la setmana que ve i bona part de la següent setmana, i altres ens diuen que 3-4 dies amb unes temperatures que tampoc serien exageradament elevades. En qualsevol cas, farà molta calor la setmana vinent i, per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, perquè és molt possible, molt probable, que haguem d'activar algunes alertes justament per calor, tant per calor diurna com també per calor nocturna.

vendre una idea o vendre un producte, sempre tens que fer ressaltar les coses bones que té el teu producte. Però hi ha casos que el que es fa és el contrari. És el contrari, vol dir de dir que el producte del teu competidor és tot dolent, tot no funciona, no va de capa caiguda i que fa mal aquest producte del teu competidor. Aquest cas es dona amb la nostra política. La nostra política està passant uns moments de molt baixa qualitat. Inclús l'últim cas que hi ha hagut és la regularització dels immigrants, i això el govern ha dit que, bueno, que s'ha de fer i que aquests immigrants al final pues, acabaran cotitzant i serà un benefici per l'Estat. Llavors el PP diu que això és un fraude electoral, perquè vol regularitzar aquests immigrants perquè votin a favor del govern, i això acaba sent un fraude electoral. No en té prou amb això, que llavors diu que vol prohibir el vot per correu, cosa que és prohibir una cosa democràtica que fan molts països i que no té ni caps ni pota anar amb aquest tema. Això per dir que està aquesta política nostra feta un fàstic. Jo crec que en aquest cas aquest partit, que vol ser partit de govern, pues, fa unes reunions i diu aviam què podem trobar per perjudicar l'actual govern en el poder. I això crec que no és el sistema de fer-ho, sinó que el sistema de fer les coses és presentar un bon programa de govern amb uns avantatges que afavoreixin si no a la totalitat, a la gran part de la població del país. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa respon, els divendres a Ràdio Tordera i també al YouTube.
1: Bon dia, 3 minuts que passen de 2:15 del matí, com cada 15 dies. Ja anunciàvem també durant aquest estiu, a la programació d'estiu, tenim l'espai després de l'informatiu de l'alcaldessa Respon. Amb nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Que hem de posar els auriculars. Que
2: sí,
1: són...
2: és que m'enclavava les arrencades. Està, ja està. Què tal?
1: Molt bé, doncs, com sempre, agraïts de que vingui cada 15 dies. Preguntes que ens arriben a través de xarxes socials, la majoria. Algunes que ens poden trucar en directe, al 93 764 28 93. També a través de les diferents plataformes en què emetem el programa, YouTube, TikTok, Instagram, intentem caçar preguntes al vol, per tant, també les poden escriure i els nostres companys del control tècnic intentaran caçar-les i fer-les arribar també aquí perquè les fem arribar a l'alcaldessa de Tordera. Preguntes que, com sempre, insistim, quan ens arribin a través de xarxes socials, a vegades hem de repreguntar. Hi ha usuaris que utilitzen noms fantàstics per anar per les xarxes socials, però nosaltres intentem adreçar-nos a persones i demanem que les preguntes ens les enviïn persones i no personatges. Preguntem i també agraïm que ens envien ja la resposta amb el seu nom, però en tot cas sàpiguen que quan ens envien la pregunta els hi demanem el nom per també presentar la pregunta que ens facin arribar. Fetes, com sempre, les presentacions, alcaldessa, si li sembla, comencem.
2: Som-hi.
1: Tenim avui 18 preguntes, algunes de més llargues, algunes sobre el mateix tema que també intentarem ajuntar per poder doncs, donar resposta amb tots els matisos i a la vegada per no repetir-nos massa. Mm-hmm. Doncs vinga, l'Ivan diu, és una pregunta que ens arribava la setmana passada, diu, avui dijous el bus urbà s'ha desfrenat per evitar aquest tipus de situacions. L'Ajuntament vetlla perquè l'empresa fes un seguiment i un manteniment dels busos. Quasi bé agafo cada dia el bus urbà i ja porta uns dies el bus fallant. Dimecres d'aquella setmana anava amb el bus urbà, que ja de per si és molt vell. Va haver-hi un moment que els pedals no responien al conductor i tampoc podia seguir amb la marxa perquè el bus es va quedar bloquejat sense resposta. Per tant, el conductor va apagar el motor per veure si es reiniciava i així va ser tot i continuava fallant. Com és que l'empresa sabia que fallava ja en els dies anteriors i així ho podrien comprovar els passatgers i avui tot i el problema ha seguit i ha acabat el bus desfrenat contra una casa. Diu quin és el seguiment que es fa des de l'Ajuntament amb l'empresa perquè els passatgers que utilitzem el bus amb aquestes condicions sabíem que tard o d'hora acabaria passant. Diu, no és un transport segur.
2: A veure, l'accident aquest justament, que vaig anar-hi personalment quan va passar, hi havia la representant, de fet, de l'empresa, ens va assegurar que aquest bus havia passat a la revisió de l'ITV feia un mes, tots els busos passen les revisions, inclús em deia el xofer dels matins, és mecànic, diu, si hagués detectat alguna errada, ells mateixos són els que diuen, ostres, aquí falla alguna cosa. A veure, el transport és una adjudicació i, per tant, és la pròpia empresa qui n'ha de fer el manteniment. Vist això, evidentment, demanem explicacions del que ha passat, perquè no deixa de ser una prestació d'un servei públic, i n'hem demanat la informació corresponent. Jo no, a veure, en cap cas vull pensar que una empresa volgudament fa un servei malament quan se la juga, com en aquest cas, que afortunadament, i veient què ha passat a Lleida aquesta setmana, soc de les que penso que Tordera, en aquest sentit, som molt afortunats. Per tant, ningú fa els serveis volgudament malament, perquè quan prestes un servei públic el que vols és seguir-lo prestant. Per tant, és una activitat econòmica de la qual l'empresa en guanya i nosaltres el que volem és donar un bon servei. En cap cas estem aquí, cap de les persones que ens posem al servei públic ni les empreses que volen prestar aquest servei a fer les coses malament volgudament. Jo, en tot cas, aquesta queixa la traslladaré evidentment a l'empresa, però no tenim cap necessitat de jugar-nos-la a que ens passi una desgràcia com ha pogut passar a Lleida, en cap cas.
1: Arran del que ha passat, l'Ajuntament augmentarà el control sobre l'empresa?
2: Doncs mira, és com per plantejar-s'ho, però vaja, ja et dic, la Gemma, la representant de l'empresa, era la primera que deia, diu, ostres, és que et diu, tots els busos els tenim al dia i els manteniments els fem. Que són busos vells? Sí, segurament. Que amb una nova licitació a futur, quan toqui, s'haurà de renovar la flota? Segurament, que és una empresa que renova habitualment flota, perquè no només fa el servei nostre, sinó que fa altres serveis comarcals, i fins i tot que treballa també per la Generalitat en alguns casos. Ostres, són les empreses que han de tenir els papers al dia, i en aquest sentit jo m'enfio de que aquesta empresa té els papers al dia.
1: Estem parlant d'una empresa que fa molts anys que fa això, i que per tant, en principi,
2: no
1: la memòria...
2: I no només a Tordera, exacte.
1: No, li anava a dir que en el cas de Tordera és el primer, si més no, sí. d'accident sí. de dimensions, diguéssim,
2: sí,
1: sí, espectaculars.
2: I esperem que sigui l'últim.
1: Exacte. Molt bé, doncs resposta a la pregunta de l'Ivan, dient això, una miqueta que l'Ajuntament doncs, bé, pot fer el seguiment, però no pot tampoc incidir d'una manera molt directa. La Trini diu, degut a la falta d'aparcament a la zona del carrer Gaudí i alcalde Vendrell, es podria adequar i netejar el solar on guardàvem fins ara la runa i la maquinària?
2: Sí, sí, està previst. Allà hi havia la còpia de material i està previst que aquell, de seguida que es tregui tot el que pugui quedar, perquè encara falten actuacions petites per tapar alguns panots i algunes caixes de subministres i retirar els pals de Telefònica, que ja sabem que van com van. Tota la zona on estava la còpia de material, allà està previst fer-hi aparcament, sí.
1: Allà es va crear un aparcament nou, diguéssim, una zona d'aparcament nova durant les obres.
2: Sí, també
1: en principi
2: quedarà
1: el que es va fer provisionalment i s'hi sumaria aquesta altra.
2: Exacte, correcte.
1: Per tant, seria tota la part, diguéssim...
2: Prolongació carrer Gaudí.
1: Exacte, tot el que seria la prolongació es farà d'aparcament.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí que està previst, vull dir, això seguríssim. Poder faltar a desbrossar, però sí, està previst fer una planada i posar els dos pàrquings, el que vam obrir expressament per això i aquest, i on està la còpia de material.
1: Javier pregunta, no sé si per les condicions meteorològiques...
2: Sí, allò és carrer Gaudí, no és Santiago Rossinyol, sí, prolongació carrer Gaudí, sí.
1: Sí.
2: Volia situar-ho, sí, sí.
1: Sí, sí, perquè llavors també hi ha la prolongació...
2: Santiago Rossinyol.
1: Santiago Rossinyol, no,
2: que
1: seria
2: un
1: altre carrer.
2: No, és
1: Carregaudí,
2: és allà on no? Hi ha les assegurances de Marc Grimal, tira recte, hi ha la botiga Unix. Doncs,
1: exacte, sí. És aquell carrer que puja del bar.
2: La vorera de la botiga Unix, per dir alguna
1: cosa. Correcte.
2: Així, sense fer publicitat gratuïta.
1: Bueno, però, per entendre'ns i situar-nos.
2: És comerç local, sí.
1: Molt bé, en Javier, canviant d'assumpte, no sé si per les condicions meteorològiques, pregunta si aquest any tindrem focs artificials a la Festa Major.
2: En principi, sí. En principi sí, amb la mateixa pirotècnia valenciana que l'any passat, que són els que participen els Focs de Blanes, que van guanyar, em sembla, també la darrera edició dels Focs de Blanes, i està previst, a menys que estiguem amb Alfa 3 i estigui prohibit. En principi tot està previst perquè hi hagi focs.
1: La Iolanda diu, tema piscines, diu, s'hauria de revisar el preu i que la gent no es pugui banyar vestida.
2: Sabeu que la gent no es podria banyar vestida, només amb aquells tratges de bany que estan autoritzats per fer-ho, i els preus es revisen cada any a l'octubre, que és quan s'aproven les taxes i les ordenances municipals, i no hi ha hagut canvis respecte a l'any passat, i segueixo insistint que les piscines de Tordera encara estan molt per sota del preu d'altres piscines de l'entorn.
1: Emmanuel parla de la parada del bus a la rotonda de la plaça Lluís Companys. Diu, es va fer una millora, però ha empitjorat. Diu, el bus aparca ben bé al mig del carrer.
2: Del carrer Maragall.
1: Parla de la rotonda de la plaça Lluís Companys. S'entén que sí, que és el carrer Maragall, que és on es fa la parada, de fet.
2: Exacte, és que la parada de la plaça Lluís Companys és el carrer Maragall. Segurament, si el bus aparca on no toques, perquè algun cotxe ha aparcat a la parada del bus, que en aquest cas també ens hi hem trobat alguna vegada, o fins i tot que es poden trobar dos busos a la mateixa hora, però el bus aparca al carrer Maragall, més arrambat o menys arrambat a la vorera, però a la rotonda no hauria d'aparcar, menys això de que s'hi hagi trobat algun vehicle aparcat.
1: Emmanuel parla d'unes millores, no sé si vostè té constància que s'hagi fet algun canvi, jo ara ho pensava i com a mi no tinc sensació de que s'hagi fet cap moviment de parada ni que s'hagi fet
2: allà,
1: cap obra allà.
2: El que sí que vàrem fer va ser la vorera del carrer Maragall, ben bé a la cantonada, per als temes d'accessibilitat, allà sí que hi vàrem millorar la vorera, però no era tant per l'autocar, sinó per un tema d'accessibilitat. Que puguin aparcar a l'altra banda, on hi ha aquella botiga de... que fa cantonada.
1: Supermercat.
2: Sí, aquell supermercat passa exactament el mateix. Hi ha més tendència que els vehicles t'aparquin en aquella banda que no pas on hi ha la marquesina de davant de l'institut. Bueno, ho podem revisar-ho, però si l'autocar aparca mig al carrer és perquè hi ha algun cotxe mal aparcat.
1: La Georgina pregunta com actua l'Ajuntament amb la runa que apareix llançada il·legalment als afores del poble.
2: Mira, si us trobeu amb aquest... en aquesta situació el que es demana és la geolocalització on està aquesta runa, o habitualment són abocaments d'aquests incontrolats de plantacions, que ens hem trobat en moltes ocasions, amb molt de plàstic i fins i tot peces d'alumini. Ens heu d'enviar la geolocalització i el que fem és enviar-hi l'empresa de recollida, de neteja, perquè sabeu que això no ho recull la brigada, i és un cost que al final acaba pagant tota la ciutadania i que s'ha de repercutir a la taxa d'escombraries. És així de dur, però al final tot aquell que ho fa malament ho acabem pagant entre tots. És una llàstima, però passa això. Per tant, tota aquella persona que es trobi amb un abocament, ens hem trobat a la Roureda en moltes ocasions, darrere la deixalleria, en molts entorns forestals, és enviar la geolocalització perquè nosaltres ho puguem traslladar a l'empresa i es fan recollides i batudes extraordinàries per recollir tot allò que aquests incívics llencen.
1: A qui han d'enviar aquesta ubicació? La policia?
2: Poden enviar-ho a la policia, poden enviar-ho a l'Ajuntament mitjançant correu electrònic, ens ho poden fer arribar per xarxes socials, per on sigui més fàcil enviar l'enllaç de la ubicació del MAPS. Fer foto i ubicació.
1: Molt bé, l'Alba pregunta quan es reparen les carreteres que van a les urbanitzacions. Especialment diu que la Terra Brava i Tordera Park estan molt malament.
2: La que es farà immediatament primer, les carreteres, a veure, el que es faran són a les petites intervencions allà on hi ha més sotracs. Hem fet actuacions d'asfaltatge a Masmora i a Sant Daniel i ara comencen Tordera Park i Terra Brava. Ara comencen. Començaran a l'entorn del setembre. Ja tenim la subvenció que habitualment ens dona i afortunadament la Diputació de Barcelona per poder-hi actuar, i ara la inversió serà Tordera Park i Terra Brava, i puc dir que a l'entorn del setembre. Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també, perquè fem compra agregada amb la CEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir a mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
1: Molt bé, en Jordi pregunta com proposen millorar l'ombra a les zones de joc, com per exemple el Parc de l'Amistat. Diu, no es pot jugar allà ni en la majoria de parcs. En algunes poblacions posen toldos en èpoques d'estiu i així la mainada poden gaudir dels parcs sense patir insolacions ni cremar-se al tocar el parc en si.
2: Doncs d'aquesta mateixa manera que està proposant en Jordi, hem comprat uns toldos, però com que la contractació és excessivament lenta en aquest sentit, està per arribar. De seguida estan encarregats, estan a punt de posar-se de seguida que arribin fa dies, però és veritat que en aquest programa moltes vegades diem que la burocràcia ens complica molt la vida. Doncs és un d'aquests casos. Lamento molt que es produeixi aquesta situació. És veritat, hi ha arbres, però no han tirat i els toldos estan per arribar. Unes veles, que en diem, ja ho veureu, quedaran maques, però trigaran d'arribar uns dies.
1: A quines zones, en principi, es començaran a situar? O a tot arreu?
2: Al Parc de l'Amistat, segur. Ara n'hem instal·lat a Masmora, també, que a més s'ha d'acabar de fer una actuació perquè l'hem acabat de posar i s'ha tombat un pal, em deien, aquesta setmana. I, en principi, l'Amistat és el que és prioritari. I en i a Masmora també, perquè ens ho reclamaven a tota la zona a la banda esportiva on es juga la petanca. Hi ha altres parcs que sí que tenen més ombra, com seria el de la Sardana, per tant aquest el tenim garantit. Em sembla que és el millor lloc on anar a passar la tarda de Tordera.
1: Molt bé, la Jèssica parla dels ports senglars i els problemes que porten a les bessures d'Àgora Park a la zona de Sant Ponç.
2: Bueno, Àgora Park i crec que tot el nostre terme municipal, fins i tot el centre, hi ha una sobrepoblació de senglars i de tota la fauna cinegètica que s'ha de combatre tal com s'està fent a través de les batudes que fan els caçadors, a través de les trampes també que s'instal·len, però és un problema general a tot el territori. Podem posar-hi tancats, que és com s'està fent en algunes urbanitzacions, però això no garanteix que quan et venen els senglars t'ho rebenten tot, basta que hi hagi una bossa fora perquè trenquen la tanca, et rebenten, ens ha passat fins i tot en entorns de la piscina municipal. Vull dir que hem trobat senglars a tot arreu. Hi ha una sobrepoblació de senglars i si encara els hi posem fàcil perquè vinguin a buscar el menjar, doncs pitjor encara, no?
1: Fa
2: ja
1: temps.
2: Batudes se'n fan, es fan batudes extraordinàries, però n'hi ha molts.
1: Anem
2: n'hi ha molts, i això ja és un problema que ha d'assumir la Generalitat, però per fer un cop de cap fort amb resoldre el problema que està portant la fauna cinegètica, no només en l'entorn urbà i amb les destrosses que fan en els mobiliaris, sinó per tota la pròpia pagesia, com en pateix les conseqüències, perquè els hi trepitgen totes les collites, i aquesta és una queixa que els pagesos ens han fet arribar i que a Tordera com a mínim intentem resoldre això amb la Societat de Caçadors i amb les Trampes, que també s'ha fet extensiva aquesta queixa en el marc de l'espai agrari, que li vam traslladar també quan vam anar amb tots els representants de l'espai agrari de la Baixa Tordera al conseller, i hores d'ara encara estem esperant que es doni una solució realment efectiva, però ja a nivell de país.
1: Clar, bé, li anava a dir que fa temps que en parlem dels senglars, parlem de que els caçadors fan batudes extraordinàries, però sembla, o és evident que no n'hi ha prou, eh?
2: No n'hi ha prou, i a més és que els hi posem molt fàcil perquè es puguin anar reproduint.
1: L'Ivan, diu, l'Ivan, la Sònia, la Rosalia, la Vicky, ens han enviat preguntes de la piscina de Mas Mora, els hi faig juntes i les respon també a la vegada, perquè més o menys imagino que la resposta serà la mateixa. L'Ivan diu, hola, ens agradaria saber el motiu pel qual la piscina de Mas Mora està en mal estat. La Sònia diu, la piscina de Mas Mora, pel preu que es paga, està molt deixada, no hi ha gespa, no hi ha ombra. La Rosalia diu, per què la piscina de Mas Mora està sense gespa, sense arbres, però plena de branques i forats. O la Vicky diu, per què està en tan mal estat la piscina de Mas Mora, no hi ha gespa, hi ha molts forats i no hi ha ombres.
2: Vale, no hi ha gespa, m'imagino que és perquè no hi ha sistema de rec i no s'ha regat. No hi ha ombres perquè durant l'esclafit ens van caure molts arbres a la piscina de Mas Mora, a tot l'entorn, a la pista de l'Amistat i també a la piscina municipal. I sí que és veritat que aquest any s'ha fet poca... Vull dir, no ens enganyem, s'ha fet poca inversió. S'ha fet la inversió de manteniment de la piscina, de motors, perquè pugui seguir funcionant, però sí que en tot l'entorn s'han destinat els esforços a arreglar la piscina del centre, que és la que s'havia trencat del tot. Quan ens va caure el pi centenari per l'esclafit que ens va rebentar la piscina, tots els esforços s'han dedicat en allà. Els recursos són els que són. Confio que es pugui arreglar com a mínim els forats i les branques en breu, perquè la brigada té la previsió d'arranjar tota la zona esportiva de Mas Mora ara coincidint amb la festa que celebren la setmana vinent. Per tant, s'ha de fer una batuda grossa. Hem instal·lat recentment la zona d'ombra que comentava fa un segon, i és veritat, segurament falta cert manteniment anual a la piscina de Mas Mora i a molt d'altres, no? A molts d'altres entorns. Però sí que és veritat que l'ombra és perquè ens han caigut alguns pollancres en aquell espai, i la gespa s'ha assecat, doncs, perquè és que a més està fent moltíssima calor últimament.
1: En Cristian, i ara m'acabant, haurien de posar, diu, més personal a urbanisme. No són normals els terminis per un permís d'obres.
2: Mira, aquesta pregunta també l'havíem fet algun altre dia.
1: Sí, sí.
2: Bueno, falta més personal a urbanisme, segurament falta més personal a la brigada, falta més personal a la policia, falta més personal a l'àrea de serveis personals, falta personal a tot arreu, però l'Ajuntament té el personal que té i no podem fer més contractació, Insisteixo, ja no és tant que falti personal a urbanisme, que ara aviat s'incorporarà una nova arquitecta tècnica i un enginyer, amb la qual això també ajudarà a esponjar una mica les llicències, sinó que falta també que quan es presenta una llicència tota la documentació que es requereixi hi hagi tota la documentació. Per què ens demora? Quan ens arriba una llicència, comprovem que efectivament hi hagi tota la documentació. Quan no hi ha la documentació, es requerir el tècnic o l'arquitecte privat o el propietari que vol fer l'obra que et presenti aquella documentació. Et torna a presentar la documentació, torna a revisar. Ara en falta una altra. Abans costa. El que les arquitectes sempre em diuen és que el que costa més és revisar i requerir tota la documentació, que has de presentar a termini, que han de fer-ho per escrit. Diu, això al final és el que demora. Diu, si a nosaltres ens presenten tot el que demanem, reduïm el termini a la meitat del temps habitual. Però és veritat, sí, ja afortunadament s'estan fent moltes obres grans o petites de reforma o piscines a Tordera, això és bo, això vol dir que hi ha possibilitats per fer-la i per tant ens va molt bé, i fins i tot és un ingrés per l'Ajuntament, però és cert que tenim un cert col·lapse per manca de personal, que ara intentarem que s'espongi, perquè la setmana que ve ja s'incorpora la nova arquitecta tècnica, perquè aquesta és l'altra. Quan contractar personal no és d'un dia per l'altre. Has d'obrir la convocatòria del procés, donar el termini del mes perquè la gent es presenti, fer les proves, la prova teòrica i la prova pràctica, després l'entrevista, després que ningú et recorri a l'acte del tribunal, perquè també ens hem pogut trobar alguna vegada, i llavors contractes. Els 3 mesos no te'ls treu ningú perquè has de complir uns terminis. Tant de bo poguéssim tirar d'ETTs o del mètode digital. Tot això, vull dir, oblidem-nos. Ni podem contractar ETTs, ni molt menys podem utilitzar el mètode digital, el de dit. Vull dir, això està prohibidíssim. Hi ha un mètode que ho agilitza bastant més, que és que podem estirar de les borses de processos que ha fet el Consell Comarcal, de borses de treball en aquest cas, sí, però falta que hi hagi en disposició doncs arquitectes o enginyers, perquè són els professionals que van molt buscats, i n'hi ha que no s'hi volen dedicar a l'administració, perquè clar, el procés administratiu no és fàcil, i per tant són perfils professionals que costen de triar, i això ens trobem amb arquitectes, amb enginyers, que en alguns processos han quedat deserts perquè no se'ns hi ha presentat ningú, i ens passa també amb la policia. En aquest cas sí que hi ha demanda de policia. Ara també tenim obert el procés d'estabilització d'administratius, i insisteixo, tenim obert també el procés per tot aquell que vulgui presentar-se a gent de policia local. Passarà les proves i després cal anar a l'escola de policia el mes d'octubre.
1: Doncs vinga, també una informació interessant per qui estigui interessat en això, en treballar l'administració en diferents àmbits. Tot això venia a parlar del permís d'obres, que penso que ja ha quedat resposta sobradament la pregunta. Anem acabant, com deia, en Joan demana millorar l'asfalt de Terra Brava, crec que també ja ho ha explicat.
2: Sí, ja dic, a partir del setembre, si tot va bé, si pot ser abans, però si no, al setembre hi ha algunes actuacions previstes a Terra Brava i a Tordera Park aquest any.
1: En Jan es fa una pregunta curiosa, diu: es pot organitzar una tarda d'intercanvi de cromos del Mundial a la plaça de l'Església?
2: Doncs prenc nota, perquè és una proposta molt maca.
1: Ho dic aviat, això ja.
2: No, de fet es pot improvisar, però mira, és una proposta que recullo tant per als regidors d'Educació com de Joventut perquè la prenguin en consideració, perquè fins i tot això als pares els vindrà molt bé que els nanos entre si ara que no hi ha escola. És veritat, és que al final et gastes un dineral amb els cromos que t'acaben sortint tots repetits, per tant, entenc que és una molt bona proposta. Mira, ara estem treballant amb un... El que passa és que per terminis no estic molt jo assabentada dels terminis i el calendari del Mundial. El que estem organitzant per finals de juliol és una proposta que va sortir del Consell d'Infants, a l'últim Consell d'Infants que vàrem fer, amb què voleu que passi aquest estiu a Tordera, més enllà del que s'organitza, i ens demanaven fer un final de festa dels casals d'estiu. Aleshores estem treballant en fer un dijous a la tarda, una festa aquí a la plaça, amb festa de l'escuma, amb tallers i amb activitats. No et puc confirmar el dia, si serà, jo crec que serà l'últim dijous de juliol, això ja ho anirem confirmant, però poder seria un bon espai, no sé si haurà acabat el Mundial.
1: Ja acaba el 19 de juliol, si no vaig equivocat.
2: Ah, doncs no, anirem més tard. Bueno, 19 de juliol, això és ja. Sí, recullo la proposta perquè no està malament, però més enllà d'organitzar-ho de manera formal, també pot ser com una iniciativa privada, no fa gaire es feien quedades de Terians i coses d'aquestes per xarxes, doncs això també es pot mobilitzar, però vaja, no costa res de fer un programa i tothom qui vulgui vingui a canviar cromos, perquè a les famílies segurament els interessa
1: segurament
2: fer aquest intercanvi. Sí, és una molt bona proposta que recullo, i tant.
1: I acabem, en Josep parla de descontrol amb els patinets, diu: hi ha gent que va sense casc, amb molta velocitat per la vorera i en contradirecció.
2: Mira, ahir en parlàvem i en parlàvem justament perquè aquest dimarts que va començar el curset de sardanes també ens vam trobar amb una ocasió que va passar un patinet que anava a una velocitat que vergonya li hauria de fer a qui va en patinet en aquesta velocitat. Ja en vam prendre nota, i sí, hi haurà algunes accions en el marc dels patinets.
1: Molt bé, alcaldessa.
2: Hem posat algunes sancions ja en patinets, però a l'estiu suposo que surten més. Sí, i hi ha més activitat al carrer, però sí, i tant. Just és que en parlàvem ahir al vespre a reunió. Parlàvem d'això, de la festa final de casals i dels patinets, de la campanya de patinets que estem a punt de començar.
1: Molt bé, et deia, dic que hem acabat les preguntes, ens queden encara uns minuts per arribar a l'hora en punt. Sí que l'actualitat del dia local, general, gairebé anava a dir europea, passa per el temps, per les temperatures. En principi aquí fa calor, però entenc que de moment no s'ha activat cap protocol com per estar alertes,
2: no,
1: o si vostè té constància, perquè diu que novament tornen a pujar.
2: Exacte, no, però l'amic Quim Serra, del Servei de Meteomar, ens comença a advertir que la setmana vinent al Maresme patirem i molt de calor. Per tant, segurament haurem d'activar algun protocol a la piscina, que anirem confirmant al llarg, a mesura que es confirmi aquesta predicció. Sabeu que quan hi ha una onada de calor intensa al Maresme, que estiguem en vermell, aleshores sí que activarem la gratuïtat a la piscina, i recordar també que hi ha refugis climàtics per tots aquells que a casa no, no s'hi pugui estar. Tenim la biblioteca, tenim l'esplai i el casal de joves amb aire condicionat, doncs, per poder passar les tardes una mica més, o els matins, una mica més amablement.
1: I també en especial la gent gran, no? Que exacte, segui les recomanacions, exacte, també, no? D'estar en aquests refugis i d'hidratar-se molt. Molt bé, alcaldessa, doncs tenim en principi, com ja en vam parlar també fa 15 dies, tot d'activitats. Es van acabant ja, no? Les festes d'aquest... Ha sigut el cap de setmana de les festes del veïnat de Sant Pere. Encara en queden bastantes, encara, a veïnats i urbanitzacions.
2: Sí, queden... Aquest cap de setmana es faran les festes de Sant Daniel Residencial, d'urbanització, la setmana vinent a Masmora. L'altre, crec que es preparen les festes d'Àgora, que ara recupera una altra vegada l'associació de veïns, i s'estan preparant evidentment les festes de Roca Rossa per al 15 d'agost. També la primera setmana tenim les festes de Gelpí. Aquest cap de setmana tenim l'aplec de Sant Ou, hi ha Caminada de les Dones, hi ha Tardeu de les Dones, hi ha moltíssima... Bueno, t'ho dic així, és de memòria, eh?
1: Que ha dit, ja.
2: Sí, un repàs d'agenda ràpid, però vaja, jo convido tothom a consultar les xarxes o la web o els programes aquests físics que repartim arreu del Tordera festiu, i ja no és només el cap de setmana, és que el dimarts tenim les nits al casal, el dimecres el festival multipolar, el dijous l'altre claver, el divendres les audicions de sardanes i els dissabtes els aplecs i les festes de barri d'urbanització, més enllà de les que es pugui muntar al centre com aquest cap de setmana munten l'associació de dones. Per tant, això és un no parar i activitat per tots els gustos. Jo convido tothom a participar-hi o com a mínim a fer una ullada, perquè hi ha activitats, ja dic, per tots els gustos, i es munten amb la finalitat de que la gent hi participi. A vegades allò que dèiem de la prescripció social, no? Es munten, doncs, primer perquè la gent hi participi, per evitar la solitud no volguda, per crear espais de convivència. Les entitats tenen ganes de munten coses per la gent, per tant és important que la gent hi participi.
1: Molt bé, doncs, totes aquestes propostes queden dites. Nosaltres, que ja ara sí, esgotem el nostre temps, li agraïm, com sempre, que hagi vingut aquí als estudis i l'emplacem per d'aquí 15 dies.
2: Doncs ens veiem. Gràcies.
1: Acabem aquí aquesta edició de l'Alcaldessa Respon. Gràcies per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius. L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
1: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8 anys de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura, amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Avui, divendres 4 de juliol, i arriba el moment de fer una petita pausa. Farem una setmaneta de vacances que ens servirà per descansar, desconnectar una mica i carregar energies. Han estat dies intensos, plens de ràdio, de converses, de música, d'entrevistes, d'opinions i de molts moments compartits que, sense vosaltres, audiència, no tindrien sentit. Gràcies per ser-hi cada dia, per escoltar-nos, per participar, per acompanyar-nos i per fer de l'Ara i Aquí aquest espai viu, proper i tan especial. Però, atenció, Això no s'atura, No s'atura del tot, Durant aquests dies de descans us deixem una bona companyia, perquè podreu tornar a escoltar algun dels millors moments del programa, d'entrevistes amb professionals, espais d'opinió, converses que ens han fet pensar, somriure i a vegades emocionar-nos. En definitiva, l'essència d'aquest magazín és la que fem entre tots. Així que, d'alguna manera, seguirem aquí. I nosaltres tornarem en directe, ben directe, el proper dilluns 13 de juliol, amb més força, noves històries i la mateixa il·lusió de sempre. Gaudiu, descanseu i cuideu-vos molt. Nosaltres farem aquesta pausa, però la ràdio continua. Fins ben aviat i nosaltres engeguem amb aquest guió del dia d'avui. Estimats oients, estimada audiència, aquí estem, aquí som, i hi ha també a les cures de so el nostre company, en Damià.

0: Avui se celebra el Dia Internacional Sense Bosses de Plàstic, Dia Internacional Plastic Bank Free Day. Sí, aquest dia que recorda que has anat al súper i has deixat la bossa a casa. Però atenció, perquè un dia com avui de l'any 1985 es va estrenar una pel·lícula mítica, Bank the Future. Qui no ha somiat mai pujar al DeLorean i tornar enrere per arreglar alguna pífia? I una curiositat ben forta, en un dia com avui, que el Bent va aprovar oficialment el primer automòbil de gasolina. I mira ara, amb usos, retards i gent buscant aparcament. Així que avui és un bon dia per pensar, si poguéssim viatjar en el temps, a quin any tornaríem? Mel Ibáñez, bon dia.
1: Rosa Maria.
0: Montserrat de Diego, bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Escolta'm, a quin any tornaríeu?
1: Jo potser al 60.
0: Al 60,
1: sí, va ser una època fantàstica.
2: Jo al 60-70, nosaltres ens vam casar al 73 i del 60 al 70, que érem nòvios i fèiem una mica el que ens donava la gana, ens ho vam passar bomba. Ara érem dos crios,
1: Doncs per això jo mateix...
0: Per això era bomba.
1: Jo dic al 60 perquè era una època fantàstica. A més, vivia allà a Bèlgica, bueno, estava...
0: 60, estaves 70, allà, 80. Desmadrar.
1: Pues una mica.
0: I pots rematar amb humor. Jo potser hi tornaria a quan un cafè costava 80 pessetes. També com costar un cafè?
1: Se'n recordeu d'aquestes
2: històries? Ara costa 1,50 €, que són 60, 90 euros. Ai, 90 pessetes. No. 90 pessetes.
0: No. Aquí són 80 pessetes, uns quants anys darrere, quan encara no existien els grups de WhatsApp de pares. Que això també, a veure, els pares controlant els fills. Els fills, si volen, poden controlar els pares. Això ja és... Bueno,
1: és un control absolut.
0: És un control absolut, a banda que l'Estat ja ens controla a nosaltres més que el compte.
1: Que la IA ja ens controla a tots, ara, a més, els pares i els fills.
0: Doncs vinga, per rematar-ho, posem una miqueta de gust de cafè, sí? Doncs vinga, escoltem aquest tema. Un trosset.

0: Una versió musical en la que nosaltres anem posant a fil a l'agulla amb el guió del dia d'avui, perquè ni més ni menys ara, d'aquí breus moments, farem un repàs a les notícies en forma de titulars que marquen aquesta actualitat de Catalunya, d'Espanya, com no, i del món. Hi ha alguna opinió que en aquest cas ens marcarà, doncs, l'opinió que també es puguin donar l'audiència i també els nostres convidats. Parlem del Maresme, problemes a Rodalies. Un tren avariat al Masnou ha provocat retards importants a la línia R1, afectant centenars d'usuàries. Mataró, cultura i estiu. Mataró prepara una agenda plena d'activitats d'estiu, concerts, cinema i festes populars durant tot el juliol. Girona té una nova piscina municipal. A Girona, el debat polític gira al voltant d'una futura piscina com a gran projecte esportiu. A la Costa Brava, els gironès i la costa encara en un cap de setmana amb l'ocupació hotelera i molt de moviment. Recordem que demà hi ha la cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Actualitat d'Espanya. Calor extrem. Espanya afronta una nova onada de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus. Mobilitat d'estiu. Operació sortida en milions de desplaçaments. Amb milions de desplaçaments previstos aquest cap de setmana. Habitatge. Continua la pressió pel preu del lloguer, especialment en les grans ciutats. Selectivitat extraordinària. Moltes comunitats tanquen aquests dies la convocatòria extraordinària de pau. Anem a fer un repàs de les notícies del món. Conflictes internacionals segueixen la tensió geopolítica a diversos punts del planeta. El clima. Europa i Amèrica registren episodis meteorològics extrems, com estem vivint també aquí a Espanya. Tecnologia, nous avenços amb intel·ligència artificial i automatització. Amb economia, els mercats internacionals continuen pendents del tipus d'interès. I bé, anem a parlar, doncs, d'aquesta nova doctrina, l'Efechbriand. Diu, es comunica al Vaticà i confirma el cisma bisbes i seguidors. El decret l'ha signat el prefecte del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández. Els lefebrians desencadenen una nova crisi i ordenaran 4 bisbes sense permís de Lleó XIV.
1: Escoltem el Vaticà que confirma expliquen. El cisma dels lefebrians. N'excomunica els bisbes i seguidors. El Vaticà ha confirmat el cisma amb la fraternitat sacerdotal de Sant Pius X, coneguts com a lefebrians, i ha decidit de tancar la crisi dels nomenaments unilaterals de

0: Dalt Sant Pius ix Alfonso de Galarreta i Bernard Fallai, consagrant principal i coconsagrant, i els quatre nous bisbes pascals Freiber, Michael Goldada, Michel Poincinet de Cibri i Marc Anapier, són els afectats pel decret. El dicasteri diu que la decisió culmina després d'uns quants intents, d'ençà de l'època de Pau i fins a les converses més recents, per a restablir la plena comunió amb els seguidors del moviment fundat per l'arcabisbe Marcel Lefebvre. En una nota afegida al decret, el dicasteri considera que les consagracions vulneren obertament el dret canònic i constitueixen un delicte de cisma. En aquest sentit, recorda el precedent del 1988, quan Joan Pau II va assenyalar que una desobediència d'aquesta mena, amb un rebuig pràctic del primat romà, tenia caràcter cismàtic. Segons la nota, l'excomunió afecta els bisbes i preveres vinculats a la fraternitat Sant Pius ix. Pel que fa als fidels laics, serien excomunicats aquells que s'hi adherissin formalment.
1: Déu-n'hi-do, no tenim prou temes de política, de lo que és també la doctrina, que a més en tenim algun altre. El govern valora positivament que les sol·licituds per a la regularització d'immigrants superen les previsions. Procés de regularització extraordinari que s'acaba avui. A l'abril, quan va començar els tràmits, el govern espanyol preveia que hi participaria més de 500.000 persones, però finalment s'han registrat vora d'1,2 milions de sol·licituds que ara caldrà revisar si compleixen els requisits establerts. Encara no hi ha una xifra oficial sobre les sol·licituds registrades a Catalunya i el govern diu que en tot cas l'anunci serà al Ministeri, però segur que supera amb escreix la previsió inicial de 150.000.
2: Cuanto más tiempo te quedas en casa, menos ganas tienes de salir. Y cuanto más tiempo te quedas en casa, más pesado te parece todo. Crees que estás descansando, pero en realidad estás agotando tu energía vital. Tu cerebro se ralentiza, tus pensamientos se vuelven mucho más intensos y poco a poco dejas de querer hacer nada. La psicología lo llama rumiación mental. Cuando tu mente no deja de dar vueltas, atrapada en el pasado, preocupada por el futuro y cansada del presente, empiezas a perder noción del tiempo. Todos los días parecen el mismo. La motivación se desvanece sin que te des ni cuenta. Y cuando estás atrapado en ese estado, incluso un paseo corto te parece difícil. Incluso la luz del sol te parece una tarea. Incluso las cosas sencillas que antes disfrutabas empiezan a parecer lejanas y desconocidas. Pero eso no es porque seas perezoso. Simplemente estás mentalmente cansado, agotado de no hacer nada. Y cuanto más tiempo permaneces en ese bucle, más difícil es romperlo, porque tu mente construye muros sin preguntarte primero. La cruda realidad es que no necesitas sentirte mejor para salir de casa. Necesitas salir de casa la gran mayoría de tiempo para sentirte mejor. Siéntate al sol, escucha el viento, siente cómo el mundo vuelve a moverse y deja que tu cuerpo recuerde lo que tu mente ha olvidado. Porque te puedo asegurar que cuanto más esperes, más profunda será la trampa y más pequeño te parecerá tu mundo.
1: Doncs bé, consells que ens arriben mitjançant, doncs, a persona endinsada al món de la psicologia, i bé, consells que nosaltres també des de l'ara i aquí, en aquest dia com avui, doncs, amb ganes de fer una mica de vacances, aleshores, doncs, també l'hem volgut posar per tots vostès. Doncs bé, anirem ja acabant el que és l'apartat de breus notícies i acabarem realment amb una notícia basada en els successos, i hem de dir que continua la investigació sobre un accident que ha sacsejat les últimes hores els serveis d'emergència i els cossos policials que hi treballen per tal d'aclarir els fets mentre es manté l'especulació per conèixer més detalls. Doncs bé, anem a un petit track musical i anem a saber les temperatures que vam tenir ahir aquí a Tordera.

0: Doncs bé, ritme de patxanga. Nosaltres que ens anem a saludar, que són les persones que ens aporten aquesta informació de les temperatures, anem a saludar al carrer Sant Jordi. Anna, la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com anem amb la calor?
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Cada dia fa més, quasi bé. Un grau més, un grau menys, estem així ara, eh?
0: Escolta'm una cosa. A veure, estàs preparada a fer vacances?
1: Jo, de moment, aquest any em penso que no em faré.
0: De l'ara i aquí, de l'ara i aquí.
1: Ah, ja d'aquí, doncs pues no ho sé. Ah. Si farem vacances o no farem
0: sí,
1: vacances.
0: Sí, farem una setmaneta de vacances la setmana que ve, val?
1: Ah, molt bé.
0: Però tornarem, eh? Amb més canya, amb més ritme, amb més resum de temperatures que tu les vas agafant, d'acord?
1: Molt bé.
0: Vinga, la d'ahir.
1: Mira, 33 graus i 5 dècimes.
0: Ah, molt bé, a baixar, no?
1: Una mica més alta que ahir.
0: Uh-huh.
1: I la mínima, doncs, és 21 graus i 3 dècimes. Va baixar dimecres, era molt més alta, eh?
0: Uh-huh.
1: Eren de 23, 24 quasi bé.
0: Uh-huh.
1: I ara aquests moments estem a 28 graus, un 44% d'humitat,
0: uh-huh,
1: i marca un bon sol.
0: Bueno, què diuen, Rosendo, amb aquesta calor? És la mateixa calor d'Austràlia o què? A veure, com va tot això?
1: Pues mira, més o menys està igual, diu. Ella està bé, ara aquests moments està dintre casa,
0: veure,
1: i si... està molt bé.
0: A veure si venen els cangurs cap aquí, tu, amb aquesta calor, no? Molt bé, Paquita, dona records al teu equip, en Pere i en Rosendo, i veig-ho aquí, que ens tornarem a trobar, doncs, la propera setmana, aquesta propera no, l'altra, vale?
1: Molt bé,
0: vinga,
1: moltes gràcies.
0: Bones un vacances, bon dia, també. Adéu, bon dia. I gràcies per estar l'ara i aquí. Ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Endavant amb les temperatures. T'has preparat aquesta setmana que farem vacances a l'ara i aquí?
2: Sí, estava escoltant-ho ara.
0: Vale,
2: cosa,
0: doncs.
2: El dilluns del dia 13, tinc que gravar-ho?
0: No. Fem vacances.
2: Sí, No.
0: Tot està enregistrat, sí que sortirà ara i aquí, de diferents moments, però les temperatures no us trucaran, tampoc. Descans total del magazín, però amb enregistraments del mateix programa. D'acord?
2: Sí, jo el que vull preguntar, la setmana que ve, que és dia 6, no, l'altra setmana, que és un dia, comença el dia 13...
0: Sí, doncs aquest dia...
2: Aquest... El tinc que gravar? Sí.
0: Ja tornarem a enganxar amb l'ari aquí, vinga tots amb força, morenos i bé, tot guai.
2: Morenos no, cremats.
0: Cremats, exactament. Tu ja em sembla que no hi anem pas gaire, eh? Perquè no ens agrada tot això del sol. Vinga, Joan, sí. Anem a saber d'ahir quina temperatura vau tenir.
2: Mira, la màxima ahir va ser de 31 graus, 3 dècimes.
0: Mhm. Uh-huh.
2: La mínima d'avui ha sigut de 17 graus, 4 dècimes.
0: Molt bé.
2: Ara estem a 32 graus, 8 dècimes. Amb un 38% d'humitat.
0: Sí?
2: Això representa 38 graus d'humitat. 31% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 33 graus, 4 dècimes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí. Mentre l'humitat sigui baixa, no s'ho veurem tant. Serà calor, però no s'ho veurem tant. El punyetero és... És com riem a 70-80% d'humitat.
0: Esperem que no, Joan. El vent, com va anar?
2: 27,4 km/h.
0: Molt bé, perfecte, Joan.
2: Ja està bé. Tot per avui i aquesta setmana.
0: Doncs vinga, moltes gràcies, que tinguis una setmaneta de vacances, i com tornem a retrobar-nos el proper dilluns, dia 13, bueno, entrarem amb una canya que serà massa. Vale?
2: Sí, sí. Bueno, vol dir totes les vacances.
0: Val, igualment, Joan.
2: Gràcies.
0: Bon dia.
2: I deu bon cap de setmana.
0: Gràcies, bon dia. I bé, ens n'anem directament amb el que és l'estació meteorològica de Fibrocolor, que en aquest cas hem de dir que hi va tindre una màxima de 32 graus i 5 dècimes, la mínima d'avui 16 graus en 4 dècimes, ara 32 graus i 7 dècimes i una humitat d'un 38%. No sé si està a punt el que és el trac de fa uns quants anys enrere, que en Lluís Josep ens explica doncs, de l'any 2012 quin tipus de temperatura tenia. Anem cap a la pregunta participativa, que ja està penjada doncs, en el Facebook de Ràdio Tordera, i diu així, és una pregunta que la podeu contestar sí, no o amb una frase. Ens estem tornant massa sensibles o massa indiferents. Ens estem tornant massa sensibles o massa indiferents. Conxita, bon dia, benvinguda, eh? Natalia ja ha saludat. Vinga, a veure, va, Meli.
3: Indiferents, crec que molt indiferents. La gent és molt apàtica en moltes coses i no... La sensibilitat me sembla que la tenen així com el calaix de l'Ulbrich i no existeix massa, no? Per desgràcia és així, penso jo, vaja.
4: Jo crec que el que ens estem tornant és molt egoistes.
3: Això també és diferent.
0: És quasi el mateix.
3: És el mateix, però...
4: Sí, pràcticament és el mateix. Vull dir, el sentit col·lectiu està desapareixent i és una pena, perquè les coses en global, pues, hi ha coses que es necessita mirar-les en global. I ara, en aquests moments, s'està mirant tot, cada persona, individualment, egoístament, que no li afecti amb ell directament. I si li afecta, és igual. Si afecten els altres, és igual. Però mentre que no m'afectin a mi. Jo penso que la societat s'està tornant molt egoista i això és molt perillós.
0: Uh-huh. Conxita, què te sembla?
5: Coincideixo que ens estem tornant molt individualistes. Vull dir, aquestes xarxes, aquest estar tot el temps penjats del mòbil, de... aquesta inclús necessitat que té la gent de publicitar la seva privacitat,
4: la seva vida, sí.
5: Fa que tornem, estiguem tots plegats com molt, molt individuals, que hàgim perdut aquella visió de comunitat, de conjunt. I aquest dematí precisament esmorzàvem i parlàvem de fa 40 anys les festes del veïnat de Sant Andreu i dèiem aquella col·laboració que hi havia de tothom al carrer, de poder fer... Ara hi ha coses que es perden, hi ha altres que no, vull dir que realment vas a actes i han, però sí que aquella poder estar al carrer, poder disfrutar, això és difícil i és lamentable també, perquè quan la gent es tanca amb si mateixa, jo crec que perd molt.
0: Per què ho fem, això, a veure, per això? Per què ho fem? Perquè hem rebut?
3: No, jo crec que la societat... Jo crec que la societat ja ens implica. La societat està, s'està fent d'una forma de que tothom va a la seva. No té cap interès en saber com estàs, i si ho fas, si preguntes, igual aquella persona no te contesta.
4: Jo penso que tots
3: plegats... I quedes com molt aïllat, sempre.
4: Però tots plegats tenim culpa. Tots plegats tenim culpa perquè ens hem tancat una mica a les crítiques, no? Les crítiques ens emprenyen molt. Si tu ets una persona molt oberta i vius en un món col·lectiu i expliques les coses, doncs de vegades has d'acceptar o no has d'acceptar crítiques. Jo crec que les xarxes socials, els insults que hi ha per les salses socials, les crítiques que es fan de manera molt barroera sense pensar el mal que poden arribar a fer, això també ha fet que la gent es tanqui una mica.
0: Es tanqui una mica, Montse, també, mica força.
4: Es tanqui una mica en el sentit de dir, ui, això no ho dic perquè ja rebré, ja, o sigui, perds una mica, o sigui, la gent no es mulla com es mullàvem abans. Abans, si havíem de dir una cosa i hi havia d'haver-hi una repercussió, doncs era igual. Ara, va, la gent va molt al tanto i mesura molt les paraules perquè té por de les crítiques.
0: Acció, reacció.
4: Sí, exactament.
0: Acció, reacció i prepara't,
4: Jo penso que una mica
5: Però de tota manera aquest sentit individualista no és d'ara, perquè jo recordo una cosa que sempre me va quedar, perquè estava en una reunió, en una assemblea, en un veïnat, i els estava explicant el que comportava fer unes obres que s'estaven fent en perjudici de tot el poble, encara que a priori a la persona que estava davant li poguessin... I la resposta va ser, ens és igual que es perjudiqui el poble en tant que ens facin, que ens tapin aquest forat d'aquí davant.
4: És com
5: això,
4: que...
5: era pur individualisme.
4: És com l'anècdota del gos, que l'he explicada moltes vegades, de que recollien firmes perquè els pagesos, quan tiressin abonos i coses, pesticides, coses verinoses, perquè els gossos van de vegades en els horts, que posessin un cartell o posessin alguna avisant en els amos
0: això,
4: que no els deixés. I jo estava recollint firmes i ho explicava amb una senyora i em va dir, jo no tengo perro.
3: Com a mi no me molesta, és igual.
4: Jo no tengo perro.
0: Tenim en Carles Andreu, l'altre costat del fil telefònic. Carles, bon dia.
6: Bon dia a tothom, molt content de tornar a estar amb vosaltres.
0: Molt bé, bon què dia. Penses d'això, de que ens estem tornant? Això és una pregunta participativa que l'audiència ens ha de contestar amb premi, eh? Els contertulis no teniu premi. Ens sí. estem tornant massa sensibles o massa indiferents?
6: Indiferents, sí. Sí, es preocupa el nostre, el que he dit abans, no? I les crítiques doncs, costen d'acceptar, no? A ningú li agrada que critiquin o que li diguin coses amb les que no hi està d'acord. I, bueno, però jo diria una cosa, el que avui passa és que el món nostre és el nostre mòbil. I a dintre del mòbil ho tenim tot, i no a fora. Escolta, això d'anar a prendre cafè, no sé, allà on sigui, i trobar-te amb els amics i fer-la petar, que deien, això ja no hi és.
0: I al carrer?
6: El teu món és el teu mòbil. Tu vas en el metro, per exemple, i tota la fila de gent que està sentada en front,
0: tots cap a terra,
6: amb el mòbil.
0: Sí, molt bé, doncs ara amb una petita pausa que farem, companys contertulians, gràcies a la gent que publicita Ràdio Tordera, i doncs tornem de seguida, la Montserrat de Diego ens posarà, digues el titular, Montse, del tema que parlarem.
4: El titular és la prioritat nacional, com a aquesta paraula apareix a totes les els pactes que s'estan fent ara en PP i Vox, perquè Vox ho porta en els seus estatuts, en el seu en la seva ADN, per dir-ho d'alguna manera, en el seu ADN, perquè d'alguna manera volen prioritzar lo nacional a lo estranger.
0: D'acord, acabarem d'ampliar, si cal, una mica més aquest titular de la tertúlia, però ara anem a aquesta pausa.
7: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
9: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
11: El dijous 9 de juliol a les 10 de la nit, l'Altra Claver et convida a viure una experiència plena de sensibilitat i solidaritat.
12: El Teatre Claver de Tordera, Leo Giovanni Donato i Berta Permanyer presenten L'amor dans un clair obscur, un viatge musical inspirat en la chanson francesa, amb la participació de l'Orquestra del Claver i la Coral Mirall de l'Etla.
11: L'entrada inclou gastronomia de quilòmetre zero i beguda. Recorda que tota la recaptació es destina a Hatakendeia.
12: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
13: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: avui posem damunt la taula preguntes amb aquestes tertúlies, preguntes com ara, doncs, en donar la seva opinió als nostres contertulians, però que explica molt bé qui som com a societat. Ve tu aquí, que aquí no venim a quedar bé, venim a pensar, venim a discutir, venim a opinar, i bé, aquesta tertúlia és un moment en què posem temes damunt la taula que tant afecten a Tordera, Catalunya com al món, eh, Montse? Doncs vinga, si vols acabar d'ampliar el tema o ja opinem.
1: Com vulgueu, jo us llegiré una mica el meu recull que he fet del tema de la prioritat nacional, que és Vox que utilitza el tema de prioritat nacional. És com un eslògan, com una línia vermella de les seves negociacions. O sigui, ell quan està fent pactes, que ha de fer pactes encara, esperem que per molts anys hagi de fer pactes, i si no, que no en faci cap, perquè vol dir que hauran desaparegut, però encara està fent pactes i una de les seves línies vermelles és la prioritat nacional, i l'està fent amb Vox, no? O sigui, Vox a diferents comunitats, doncs ja hi ha passat, ja ha pactat, per exemple, a la Comunitat Valenciana, doncs ha arribat a pactar-hi, i aquesta prioritat nacional hi és. Llavors a la comunitat andalusa crec que també hi han arribat a un acord, i el que significa realment aquesta prioritat nacional és donar preferència als espanyols en l'accés a les ajudes nacionals, habitatge, sanitat i ocupació davant dels estrangers immigrants. L'Abascal ho ha resumit com posar els espanyols al centre de les decisions i protegir la seva pròpia gent. Jo he dubtat moltíssim de portar aquest tema, perquè me fa molta por que no estigui donant, o sigui, que no s'interpreti com donar-hi un vot a favor en aquesta prioritat nacional. Al contrari, el que estic fent, almenys jo, com a tertulià, el que estic fent és denunciar-ho, perquè, és clar, si s'està donant preferència als espanyols en l'accés de les ajudes socials, d'habitatge, tot això ja s'està fent. És que, vull dir, això són ganes de tornar a posar en el centre el debat de que els hi ha anat tan bé en els de Vox i en els del PP, de que els immigrants s'emporten totes les ajudes, són els que d'això... I aquest tema, precisament, la prioritat nacional, torna a posar al centre aquest debat, no?, quan a l'accés a les ajudes socials, pues això ja va en detriment de lo que estigui establert en els serveis socials, ja saben a qui donen les ajudes, a qui no donen les ajudes. I després jo també me faig una pregunta. El dia que faci falta mà d'obra per recollir fruita, per treballar la terra, per treballar de paleta, tot això, jo m'agradarà saber, a veure quins seran els espanyols o la prioritat que s'haurà de donar als espanyols, perquè no se n'hi presentarà cap. Tots els que es presentaran seran immigrants, i llavors hauran de donar-ho als immigrants o què faran? Vull dir, jo crec que aquest tema és tornar, i ho repeteixo, tornar a posar en el centre de debat el tema de que els immigrants reben totes les ajudes.
0: Bé, Carles Andreu, endavant la teva opinió.
2: Sí. L'exposició que ha fet la Montse és molt correcta, eh? A veure, hi ha una cosa. El principi de no discriminació per motius de nacionalitat, o sigui, això no ho permet, la discriminació aquesta no ho permeten les lleis espanyoles, la Constitució en concret, tampoc segurament els diferents estatuts d'autonomia de les comunitats on s'ha posat, i tampoc el dret europeu. Per exemple, els textos fundacionals de la Unió Europea o la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que diguéssim, hi ha el principi de no discriminació, igualtat davant la llei, i també seguretat i social i ajuda social, tot això ho garanteix el dret europeu, i la Comissió Europea, per exemple, no pot permetre això. S'han fet preguntes a la Comissió Europea i la Comissió Europea diu que no té coneixement de què fins ara s'hagin adoptat propostes de legislació per aplicar, no sé, per aplicar aquests acords, no? Aquests acords que, bueno, que no s'haurien d'aplicar. Bueno, prioritat nacional, què vol dir? Primer a casa, i si sobra, doncs pels altres, no? Això és el que... Però això ja ve de França, de Le Pen...
3: Sí, això ve de França.
2: Sí, i, exacte. I bueno, i a partir d'aquí, doncs... també hi ha molt... està molt inspirat també amb el que fa Trump, no? Sí. Els americans, nosaltres primer, al principi de l'ordo amoris, és a dir, el pròxim són... no és tot el món, no són tots els éssers humans el teu pròxim, són els de casa. Mm-hmm. I els altres ja ho veurem, no?
3: Sí.
2: I això, és que això després pot portar a més coses. La Comunitat de Madrid, per exemple, per posar aquest exemple, considera que tots els llatinoamericans no són estrangers.
3: No. Mm-hmm.
2: Perquè com que parlem l'idioma i tal, i especialment els veneçolans que viuen al barri de Salamanca en bons pisos. Aquests no. Aleshores, també hi ha una espècie de classificació de que uns són més estrangers que altres, no?
3: Sí.
2: I, bueno, i això, si ho apliquem, ens pot portar, doncs, a diferenciar, assenyalar la gent, el nosaltres i el ells, el grup nosaltres...
3: Ciutadans grup de primera ells, i ciutadans de segona.
2: Sí, exacte, i de tercera i de quarta.
0: Meli, endavant, a veure què opines.
4: Jo és que me quedo molt espantada. En principi és que això m'espanta, perquè Bosch a mi és que ja m'espanta des dels seus inicis. Però de totes maneres que cada vegada estigui més a prop d'on te va assolint, peu passet a passet va arribant, això encara m'espanta més, perquè és que les dretes sempre les han temut, perquè són dretes, però en aquest cas això ja és ultradreta, i l'ultradreta, ojito. I bé, com ho ve? Bé, pues, apartant a tot el que li fa nosa, és igual a qui tingui de treure-se pel mig, que ho fan, i a més és que el pitjor és que tenen moltíssima gent que els recolza.
3: Perquè
4: a
3: és un discurs populista.
4: A l'ombra, que són els que són més temibles. I tenen la possibilitat d'arribar a fer el mal que estan fent, i venen unes teories que dius, bueno, a veure, si això ja ho sabem, com funciona, si sabem que aquí a Espanya, de totes maneres, s'ha estat fent tota la vida, vull dir, una feina ben feta amb els treballadors que venen de fora, perquè jo no vull dir ni emigrants, que són treballadors els que venen a fer. I aquesta gent... ara se'ls està posant al punt de mira perquè això ven molt, i està fent, ara Vox està fent les rebaixes d'última hora, que estem al juliol i ara està fent rebaixes. Volguem dir, escolta'm, farem això, ara en Bonilla està, ui, pues sí,
3: pues sí,
4: que no.
3: Sí, a l'altre
4: rajava d'ell automàticament, li deia el moro no sé què, i ara resulta que són amigos para siempre.
3: Mm-hmm. Doncs, però fixa't sí. Tu, només un incís, fixa't tu de que el fet de que s'hagi fet aquesta regularització, és un altre tema, la regularització aquesta que s'ha fet, ara no sé qui, suposo que deu ser l'ultradreta o la dreta, ho porta a Europa dient que això no és, sí. No és legal, que és inconstitucional, etc.
5: Fan una consulta. No és que diguin que és inconstitucional,
4: si és que,
5: sinó que...
4: Si és una consulta per donar una mica de voleio al tema.
5: De tota manera, a mi m'agradaria explicar. Jo penso, primer, això de... aquest criteri que està posant l'ultradreta i que està... que bé, no ve d'aquí, és que en definitiva ho han importat des de fora.
3: De França,
5: fora.
4: Sí.
5: O sigui,
4: bueno, són polítiques
5: d'ultradretes, i aquest principi és xenòfago i discriminatori. Mm. Però fixeu-vos que com a eslògan ven. Perquè tu a priori li dius a algú i dius prioritat nacional, primer els de casa, i et dirà,
3: és el que t'he dit, és tornar a posar al centre.
5: La contesta serà aquesta, home, com ha de ser.
3: Sí. Sí.
5: És veritat que no tenim en compte moltes vegades que per sobre hi ha persones, les persones, homes, dones, nens, no som números.
3: No,
5: és que és aquest el criteri que a vegades perdem de vista. I també és cert que han anat fent aquella pluja suau d'anar entrant dient, ostres, és que només obtenen les ajudes els que són de fora, sí. És que els d'aquí estan, però clar, no van més enllà i no van moltes vegades a dir, bueno, hi ha uns baremos i aquests baremos per poder donar una ajuda s'han de complir i l'han de complir els d'aquí
4: i els d'allà,
5: els d'allà.
4: Sí, tant, és així.
5: S'ha de complir aquest baremo, si no, no tindrà cap tipus d'ajuda. Però sí que és cert que si tu parles amb gent, te diu, home, però clar, és que jo tinc una feina, sí, tinc una feina, i a la millor, doncs, en lloc del salari mínim interprofessional, cobro 200 euros més, però no tinc dret a res, i en canvi aquell que només cobra 900 té dret a més coses. Clar, quan ho analitzes així, la gent tendeix a pensar, és discriminatori.
4: És que amb això juguen, aquests.
5: I juguen,
4: i juguen amb això. De que la gent està a vegades molt...
5: Una altra cosa és que jo sempre he dit, i sóc partidària, de que quan es fa una ajuda, si la societat t'està ajudant perquè tu ho necessites, hauria d'haver-hi una contraprestació.
4: Sí.
5: És a dir, que tu també ajudessis socialment. T'impliquis.
4: Que t'impliquis amb...
5: Perquè, si no... crec que no hi ha aquesta compensació per les dues parts. Si tu li estàs donant a una persona un ajut de 900 euros, pues, home, que vagi X hores a una residència a treure els avis...
6: O qui la ràgia.
4: Com abans comentàvem, que la gent que cobrava el paro, que per què no van a netejar boscos? Que això també ho sentíem parlar a vegades. Sí. Doncs aquesta
5: és buscar aquest tipus de compensació que faci que d'alguna manera treure-li la raó a aquests que diuen és que el que estem fent és creant una societat de vagos perquè no volen treballar.
1: Sí.
5: Tampoc és així.
4: No,
5: jo crec que realment, realment... Una altra cosa és que jo sigui partidària de que hi hagin compensacions, però això no vol dir que la gent que rep una ajuda no la necessiti, perquè realment crec que...
4: És que la necessita.
1: Escolta una cosa, jo resumint, jo sóc molt dràstica en segons quines coses, i amb aquesta cosa sóc molt, no? I estem donant voltes, que si les ajudes, que si els immigrants, que si a Vox, que si... A veure, el discurs que s'ha arribat a fer popular i populista sobre els immigrants, jo el considero un discurs d'odi, perquè hi ha moltes coses que són mentida, moltíssimes coses que són mentida. Ahir en Feijóo, en una roda de premsa, jo ho vaig sentir amb les meves orelles, deia de que un immigrant ve aquí, a Espanya, i en seguida ja té permís de residència. I això és mentida.
7: Carles,
1: això és mentida.
7: Què
1: penses? Ha d'estar uns anys, ha d'estar un temps, ha d'estar uns mesos, perquè...
4: Sí.
1: I, però ell ho diu tranquil·lament, davant d'una audiència... Sí. Que un immigrant ve i automàticament només travessar la frontera.
7: Sí,
1: ja,
7: ja, moment, sisplau.
1: Doncs per mi tot això és un discurs d'odi. És un discurs d'odi total.
7: Què penses, Carles, d'això que anem comentant?
2: Sí. Mira, jo de tot això, jo voldria posar un exemple molt il·lustratiu i molt clar, no? Perquè és que hi ha moltes persones que ho creuen, això.
1: Sí.
2: Que s'ho creuen de veritat, no? L'exemple concret és el següent. És una persona que viu a Manresa, que conec molt bé des de fa moltíssims anys, i diu que tots els moros, hi ha molts moros, i tots són molt dolents, no? I roben, i en fi, i són delinqüents. Esclar. Només són salvadors. I qui són? El seu perruquer i el seu mecànic. No,
4: aquí
2: és veritat,
4: aquí ho has dit ben clar.
1: Perquè li talli bé els cabells i li arregli bé el cotxe, no?
2: Sí, aquests moros són molt bons i són... i el mecànic... Ui, el mecànic... No, i el mecànic... No, i parla el català també, el mecànic, però és moro. Però aquest sí, aquest el salva, I aleshores, en el moment en què li pregunto, i això, cuidado amb aquesta dada que donaré, en el moment en què jo li pregunto qui votaràs aquesta vegada? Perquè és un votant de Vox, aquesta persona, Però ara diu que a les eleccions generals votarà a Vox i a les catalanes votarà a Aliança Catalana. veritat, Jo no sé si és un exemple paradigmàtic o és un cas molt aïllat.
5: Però és el que deia la Montse, la quantitat de bulos que diuen,
4: que
5: inclús la ultradreta, com pot ser que un partit que pretén ser un partit de govern s'atreveixi anar dient que haurà un pelotazo, això, o és que estan molt espantats pensant sí. que no guanyaran les eleccions, o no s'explica.
4: Perquè fan igual que
5: perquè s'estan intentant carregar un dels sistemes d'eleccions més bons que hi ha tot arreu. I que tothom ho reconeix. Però fixa't que ja van començar a Extremadura. Hi havia hagut un repertori a una agència de correus, els havien robat 3.000 vots. Quan va guanyar la Guardiola ja no se n'ha tornat a sentir més
3: d'això.
5: Bueno,
3: ara ja estan amb el vot per correu, que ja el volen prohibir.
5: O quan comencen a dir que s'està fent aquesta regularització d'immigrants perquè puguin votar, però si això no és veritat.
4: No.
5: I a més, si no podran votar...
4: En 10 anys no poden.
5: Sí, exacte, una cosa és que se'ls doni el permís de residència i que se'ls doni la possibilitat de regularitzar la feina que estan visquent aquí, estan treballant aquí, i una altra cosa molt diferent és que puguin tenir accés a un procés electoral.
3: Però és que fixa't una cosa, si s'ha fet un procés de regularització en el qual en tot Espanya hi ha hagut 1.300.000 regularitzacions,
5: sol·licituds de moment.
3: A Catalunya 250.000 regularitzacions s'han sol·licitat. Això ens traurà el pa dels 40 milions que som a Espanya? No. Això ens traurà el pa?
4: No, perquè precisament...
3: Això ens traurà la feina?
5: No, el que regularitzarà gent que està visquent en condicions infrahumanes moltes vegades.
3: I molts empresaris que estan especulant que s'hagin de posar al dia.
4: Però si la Seguretat Social han cobrat aquesta última xarra que comentaven, que es veu que gràcies a la migració s'han superat les quantitats que estaven programades molt més degut a això, a que estan aquests emigrants.
5: Però mira, hi ha aquestes... Jo, aquest dematí és que m'ha fet molta gràcia perquè en Carles ho sabrà, vull dir, quan els tribunals, qualsevol jutjat, quan te citen una vegada i tu no hi vas, te tornen a citar i tu no hi vas, et citen dient, si no hi ve... enviarem a la força pública i farem una busca i captura.
4: I qui està ara en
5: això
4: busca i captura?
5: Això li han fet el Vito Quiles.
4: Exacte.
5: És culpa del govern.
4: Aquí volia parlar
5: jo,
4: perquè està...
5: Una conspiració
4: ahir parlava d'ell.
5: Quan realment, a veure, si aquest noi, dic noi perquè és un impresentable.
4: És un personatge.
5: S'està fotent amb les seves xarxes del jutge que li està dient que espera que vagi i li doni una carícia.
3: Bueno, perquè la dreta ho pot fer-ho tot, estan immunes a tot, tenen immunitat per tot.
4: Però aquest especialment, eh?
7: Anem acabant. Carles, resum final i bé.
2: Un resum final, mira. Podríem dir moltes coses sobre això, i no solament d'aquí, eh? Els penúltims van contra els últims.
3: Això és una pena,
2: els grans
3: també.
2: Els enemics són els més pobres, no?
3: Sí, els pobres contra els pobres.
2: Sí, els pobres contra els més pobres.
3: Sí,
2: i si parlem de Sud-àfrica, el que està passant, què diria en Mandela, no?
4: Sí.
2: Bueno.
5: De tota manera, penso una cosa, vull dir, el que fa la ultradreta i el que fan aquests partits és confrontar els més baixos per evitar que aquests pensin que la culpa la tenen els que estan a dalt i els que estan defendent determinades polítiques que fan que aquests no puguin aixecar-se i que puguin continuar en la part més baixa de l'estatus. Per tant, mentre aquests es discuteixen entre ells, els altres, mira el que està fent en Trump. Qui està guanyant diners al món?
3: Està guanyant una borrada de diners.
5: I mentrestant, el pobre que ha anat entrat i que està treballant, aquest és el que li està traient el pa als americans. No fotem.
3: Bueno, i els borregos en el Capitoli, allà saltant al Capitoli.
4: Jo és que trobo que la política d'en Trump ha entrat per la porta grande a Europa, que ja estava una mica, però ja ha entrat, li han obert la porta ben oberta.
7: No parlem gaire d'en Trump, parlem d'un tema que ens...
4: Però és que és la política. És la mateixa política.
3: És la mateixa
4: política. És el que ell està implantant aquí, per tant...
7: Nosaltres copiem.
4: És que és això. Hem copiat.
5: Per tant, no us deixeu enganyar.
7: Missatge.
5: Les coses s'han d'analitzar, no ens hem de quedar amb l'eslògan, hem de mirar el que hi ha darrere.
2: Sí.
5: I jo, avui em felicito de que Catalunya hàgim aprovat uns pressupostos esquerres, deixant de banda les dretes, i que tinguem un projecte de país per un futur immediato, com a mínim assentat.
3: Almenys tindrem pressupost. I si, no, i si no es compleix, ho podrem criticar i ho podrem exigir. Exigir, sobretot.
7: Vinga, Conxita, moltes gràcies. Una setmana de vacances. Tornarem amb més canya.
5: I tant, que sí, faltaria més.
7: Montse, gràcies per el tema, també, interessant.
1: Bon cap de setmana a tothom.
7: I bones, vacances, també, una setmaneta.
1: Gràcies.
7: Meli, gràcies per estar aquí avui, molt bé, interessant. Sí, sí. I Jordi, fins d'aquí el dia terà... Ai, Carles, des d'aquí el dia 13 que tornem a reemprendre el magasí Maria aquí. Gràcies per ser-hi.
2: Aquí estarem.
7: Gràcies.
2: Aquí estarem i gràcies per convidar-me.
7: Molt bé. Vinga, adéu-siau.
2: Bon cap de setmana.
7: Adéu-siau.
6: Infopodcast Tordera.
8: Hola, divendres 3 de juliol. Les tres paraules del dia són mullet, coble, aplec. Mulla't Tordera participa diumenge a una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple i la Peixera presenta dissabte noves propostes en la seva programació amb actuacions de DJ Pubilla Hilton i Carlo Mo. Cople, la Cople Montgrins actua avui a la plaça, ho faran al mar de les audicions de sardanes, de la nostra dansa, a partir de les 10 de la nit i arriben les festes de la urbanització de Sant Daniel amb canvi de dates el 3 i 4 de juliol. Aplec, el Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Tou amb missa a les 11, seguidament aperitiu i Vox Tordera celebra un acte polític i dinar popular gratuït aquest 4 de juliol a la pista de Sant Andreu. I el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera també aquest dissabte. Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'Associació de Voluntariat al Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. El proper diumenge l'Ajuntament destinarà la recaptació de les entrades de totes les piscines municipals a la Fundació Esclerosi Múltiple. També es muntarà una parada d'articles d'estiu a la plaça de l'Església. En Manel Salvador és membre de l'Associació de Voluntariat.
9: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple.
8: Avui és el Dia Internacional sense bosses de plàstic, també a Sant Tomàs Apòstol. Fa anys l'actor Tom Cruise, que fa 64 anys. Falten exactament 16 dies per la gran final del Mundial de Futbol, 52 dies per Sant Bartomeu, 24 d'agost. Avui esperem un cel completament clar i calor d'estiu. Calor entre 31 i 32 de màxima. Demà es manté exactament la mateixa tònica amb un dissabte amb màximes de 31 graus, mínimes de 20. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, el Camí Ral. Fa un any explicàvem que l'Ajuntament aprovava regular el teletreball. Fa 5 anys s'aprovava una moció per la implantació de la salut bucodental integrada a la sanitat pública i fa 10 anys el ple de l'Ajuntament aprovava per unanimitat una moció de suport a la diversitat sexual i a la condemna de fòbies vers el col·lectiu LGTBI.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
10: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
12: Dental Company, porque sonreír es salud.
13: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
10: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
14: 107.1 FM.
15: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Obrim amb aquesta sintonia ara un nou espai dins de l'àrea aquí, un racó per viatjar en el temps, descobrir tresors amagats i entendre millor d'on venim. Parlarem de museus, de patrimoni, d'història, però sobretot de la llegenda, de les llegendes en forma d'història, que s'amaguen darrere cada peça, cada objecte i cada racó del passat, perquè cada museu guarda secrets. Això ens ho ha dit la persona que ara ens els explicarà. Guarda emocions, guarda memòria. I avui, els obrim per vosaltres, comença Museus i Llegenda de les Llegendes. Meli Banyes, bon dia.
1: Molt bon dia, Rosa Maria.
0: Què tal?
1: Molt bona definició del programa.
0: Sí, sí. Ja em sembla que sí.
1: És molt, molt, molt ajustada a el que serà. Doncs sí, museus i llegendes. Perquè, és clar, dintre dels museus hi ha cada quadre té una llegenda, però és que, a més, afegirem de tant en tant alguna història de les històries que fèiem
0: molt
1: abans.
0: Molt bé, molt bé.
1: Perquè n'hi ha algunes que són molt potents.
0: No tenen desperdici,
1: Mel. I tenim, doncs, la intenció de continuar fent-les. Doncs, comencem avui amb el Museu del Prado, el gran tresor de la pintura espanyola. Quan es parla dels grans museus del món, inevitablement apareixen noms com el Louvre de París, els Museus Vaticans o el Metropolitan de Nova York. Però al cor de Madrid hi ha un museu que molts historiadors de l'art consideren insuperable en pintura europea del segle XVI al XIX, el Museu del Prado.
0: I tant!
1: No és el més gran del món en nombre d'obres, però sí un dels més importants per la qualitat excepcional de la seva col·lecció. Passejar per les seves sales es recorre la història d'Espanya, dels reis, de les guerres i dels artistes que van canviar la manera d'entendre l'art. Avui visitarem el Prado, la seva història, les seves obres mestres, els pintors més importants i algunes de les anècdotes més sorprenents. Una de les coses que més sorprèn al visitant és que quan recorren les seves sales no només observen quadres, sinó que fan un autèntic viatge per la història. Cada pintura explica un moment diferent. La vida a la cort, les guerres, les creences religioses, la mitologia o fins i tot escenes de la vida quotidiana. Per això visitar el Prado és gairebé com llegir un llibre d'història però explicat amb pinzells de color.
0: Fantàstic. Escolta'm una cosa, és que jo ara que anaves dient tot el tipus d'imatges...
1: Tu has estat
0: ha...
1: al Prado? Sí, sí. Doncs sí, ara sí, recordaràs, sí. Igual que jo també he estat.
0: Sí. I aleshores, com veus, que saben, van saber pintar i plasmar tan bé sobre una tela aquelles imatges, dius, mare meva, però
1: en sabien,
0: però quin pinzell...
1: I això que no tenien totes les coses que ara tenim per accedir a fer virgueries, com fan ara també. I en aquell moment se tenien de buscar la vida com podien, però ho feien. Els quadres també ens permeten conèixer millor la personalitat dels autors, que és veritat. Els orígens del Museu del Prado. L'edifici que avui acull el Prado no va néixer com museu. Va ser dissenyat el 1785 per l'arquitecte Joan de Villanueva.
0: Doncs mira que porta anys, mare meva.
1: Sota el regnat de Carles III. I tant que porta anys, Inicialment havia de ser un gabinet d'història natural dedicat a la ciència.
0: Molt bé.
1: Però la història va canviar el seu destí. La guerra del francès i la invasió napoleònica va paralitzar el projecte. Més endavant, la reina Maria Isabel de Bragança, esposa de Ferran VII, va impulsar la idea de crear un museu destinat a exhibir les col·leccions artístiques de la corona, perquè és que els reis eren amants de l'art.
0: Escolta'm,
1: evidentment s'hi podien.
0: I els moments que els pintaven, quina paciència... Principalment el que posava, no?
1: Sí. El pintor, molta, però és que el que estava sentat i el que estava dalt d'un cavall, imaginari, evidentment, però d'unidor. Finalment, el 19 de novembre del 1819, va obrir les portes el Real Museu de Pintura i Escultura Embrión de lo que seria l'actual Museu del Prado. Aquell primer museu comptava amb només 311 obres exposades, gairebé totes procedents de les col·leccions reials. És que ningú més podia tindre una obra així de pintura en aquell moment, és que era evident que no. Avui conserva més de 8.000 pintures i desenes de milers d'objectes antics. Els reis col·leccionistes, ara venen els reis. El Prado existeix gràcies a la passió artística de monarques espanyols, com Carles V, que admirava Ticià i l'encarrega nombrosos retrats, Felip II, que era el gran col·leccionista i tenia fascinació especial per Hieronymus Bosch, conegut com el Bosco. Felip IV va protegir Diego Velázquez i adquireix centenars d'obres italianes i flamenques. Sense aquests reis col·leccionistes, el Prado no existiria tal com es coneix avui. Parlem ara de Diego de Velázquez, el pintor dels reis. La primera obra imprescindible, Les Menines, evidentment. Les Menines a mi me va causar molt d'impacte. Sí, sí, sí. Molt.
0: Tantes imatges allà, cada una amb una expressió diferent, no? Vull dir, realment fantàstic.
1: Sí. Pintada el 1656 per Diego Velázquez, es considera una de les obres més enigmàtiques de la història de l'art. Que no és poca broma, eh? Vull dir, a veure, aquests pintors flamencos i tota aquella gent, vale que sí, però... La pintura representa la infanta Margarida envoltada de les seves dames de companyia. Però res és tan senzill, tu ho saps. Velázquez s'hi autorretrata pintant un llenç gegantí, que a més ho van veure ja, ben gros. Al fons apareix un mirall on reflecteixen els reis Felip IV i Mariana d'Àustria.
0: És preciós, eh?
1: Que allò realment, dius, com és possible que aquest home tingués aquesta idea tan...
0: A veure, i algunes imatges són molt petites, eh?
1: La del mirall. La del mirall.
0: Mare meva.
1: Qui està sent pintat realment? El reis? L'espectador? O qui? És que aquí queda el suspens, no? Ara podem escoltar una cançó que teníem preparada, que també ens farà una mica de record del que és el... Espanya, perquè estem parlant del Museu del Prado, Prado, que està aquí a Espanya, que no està pas en un altre lloc.
0: I segurament que en parlarem, eh? De llocs més lluny, doncs, de la Màliquina, doncs, que ara fa descat de contenta. Sí. I que, home, mentrestant, aquesta música va posar-hi un respir de tot el que ens vas explicar.
1: Exacte. A veure si la posa...
0: Sí, ja va.
1: Sí, ja la tenim.

0: Com més estem aquesta època, en aquest 2026, més n'hi ha i més poc pots gaudir de...
1: Exacte.
0: D'endinsar-te en jo, aquell pintor i en aquella pintura.
1: Jo vaig tenir el privilegi de que, com l'Àlex estava estudiant Història de l'Art, uh-huh, i estava precisament al Prado,
0: vam poder entrar... Eh?
1: Sí, sí, ho, vaig, ho dic clarament que va ser així, perquè ell ens va portar a veure les més importants sense fer cues. Sense fer cues.
0: Fantàstic.
1: Va ser una passada. I amb aquest de les
0: manies... I haver-hi de cues, no? Estàs parlant d'ara, eh?
1: Increïble, increïble.
0: Jo parlo de molts anys que encara...
1: Pues, escolta'm, que quan vam anar ja hi havia la cua d'entrada i vam entrar per la porta falsa i va ser una passada. Doncs, com ben dèiem, qui va ser pintat? El Reis, l'espectador. És una obra que juga amb la perspectiva i la realitat d'una manera revolucionària per al seu temps. Evidentment, en aquell temps, ningú havia pensat de fer un quadre així. Pablo Picasso va quedar tan fascinat per les menines que el 1957 en realitza 58 reinterpretacions.
0: Uf.
1: Nada menos, eh? Vull dir que l'obra més famosa del Prado, les menines, evidentment, és tan important que el museu va dissenyar la seva sala perquè els visitants la poguessin contemplar des de lluny tal com l'artista l'havia imaginat. Que no és veritat, perquè vulguis o no vulguis, hi ha gent. Perquè jo sí que hi havia menys gent, però hi havia. Per tant, no podíem pas gaudir com ell volia. Molta gent considera aquest quadre una mena de trencaclosques perquè el pintor s'hi va autorretratar. I encara avui es discuteix qui mira aquí dins de l'escena. És veritat. Velázquez va néixer a Sevilla el 1599. Des de molt jove va destacar pel seu extraordinari talent. Amb només 24 anys es converteix en el pintor de cambra del rei Felip IV. Va viatjar dues vegades a Itàlia, on estudia els grans mestres del Renaixement. Els seus retrats destaquen com una qualitat psicològica excepcional. No només pintava mostres, pintava ànimes.
0: Ai, Déu-n'hi-do, no? Molt. Aquí li han fet amb aquesta biografia.
1: L'han definit realment com un pintor que treia pues, el millor d'ell. Morí el 1660, poc després d'organitzar el fastuós encontre entre les monarquies espanyola i francesa a la illa dels Faisans. Veus? Aquí tenia un do també, perquè també podia ser de diplomàtic.
0: Sí.
1: Fer de diplomàtic, que en aquella època
0: no?
1: també calia. Ara parlem d'un altre pintor important a la vida dels monarques, que era Hieronymus Bosch. Segona obra imprescindible, al Jardí de les Delícies. Suposo que també ho vas veure. Molt preciós. A mi me va encantar. Pocs quadres han generat tant de debat com aquest tríptic del Bosco. Pintat al final del segle XV, es divideix en tres escenes: el paradís, el món dels plaers terrenals i l'infern. Les criatures fantàstiques es mostren en símbols misteriosos. Han desconcertat historiadors durant segles. Alguns hi veuen una advertència moral, altres una crítica social. I alguns investigadors, fins i tot, l'han qualificat com la pintura més misteriosa de la història. Felip II estava tan fascinat per el Bosco que ordena portar moltes de les seves obres a Espanya. El Bosco, un artista envoltat de misteri, va néixer als Països Baixos cap al 1450. La seva obra és única i extraordinàriament moderna. Va crear paisatges infernals i criatures impossibles, 500 anys abans del surrealisme. Salvador Dalí, Salvador Dalí, clar, també, normal, el considerava un precursor del moviment surrealista, perquè és cert que en aquell quadre veus moltes semblances i similituds a la pintura de Dalí. És que és curiós, eh?
0: Però Dalí sembla mentida l'evolució, no?, que va fer amb la pintura,
1: eh? I tant.
0: De fer aquells quadres...
1: Però en el fons també és una mica la semblança d'aquelles històries que estaven plasmades en aquells quadres.
0: Sí. L'evolució, doncs, que també va fer ell com a persona, però vull dir que Déu-n'hi-do, aquest home, eh?
1: Encara avui els experts continuen discutint el significat exacte dels seus quadres. Tercera obra imprescindible al Museu del Prado, evidentment, no pot faltar, Francisco Goya. Francisco Goya, que va ser un importantíssim a l'època. L'afusellament del 3 de maig és el quadre més commemoratiu d'aquest home.
0: Quines cares que va saber
1: captar. Francisco de Goya pinta aquesta obra al 1814. representa l'execució de patriotes espanyols per les tropes napoleòniques. La figura central, vestida de blanc i amb els braços oberts, recorda la iconografia

0: iconografia de Crist, i és cert. Uh-huh. És ben cert, eh?
1: Sí, sí,
0: jo
1: sí,
0: ara
1: sí.
0: La tinc memoritzada i penso, pues sí, uh-huh. És veritat, eh? És una denúncia brutal dels horrors de la guerra. Molts historiadors la consideren el primer gran quadre antibel·licista de la història moderna.
1: Ah, molt bé.
0: Pues és veritat, uh-huh. També. Uh-huh. Vull dir, va ser en aquell moment, ell estava contra la guerra.
1: Sí, i tant.
0: I va fer aquesta manera de... Va ser la seva manera d'expressar...
1: Unes persones molt intel·ligents, també, aquests pintors, eh?
0: És que, esclar, en aquell moment també n'hi havia persones intel·ligents. Francisco de Goya, entre la llum i la foscor, que llavors va ser quan va néixer a Font de Todos, el 1746... Va treballar per la cort espanyola i es converteix en el pintor reial. Però una greu malaltia el deixa sord, ho sabem, que queda sord. I aquí és quan comença, es fa aquesta transformació tan profunda amb la seva pintura, que són les últimes obres conegudes com les pintures negres, que mostren l'univers inquietant i tràgic.
1: Sí.
0: I tràgic, perquè a més es veuen fosques, que te donen com un cert repelús,
1: sí.
0: No?
1: Sembla mentida, que faci anar els pinzells d'una manera amb tant de color i tanta forma amb aquest moment, aquest procés, doncs, que ell ja està malalt i que
0: en aquell moment
1: ho simbolitza, no? Allà.
0: Sí, sí, sí, sí. En aquell moment ell estava en una depressió important,
1: clar,
0: se suposa,
1: clar.
0: Que va ser quan va acabar posant aquest tipus de pintura d'enfosca. Entre elles destaca Saturn devorant el seu fill en una de les imatges més impactants de la història de l'art. És cert. A mi aquesta me va fer posar cabells de punta. De veritat, és que va ser algo increïble. Ara tenim una altra que en Damià ens posarà també per escoltar-la, que crec que també ens agradarà una mica. Per situar-se ben bé a lo que és el Museu del Prado, recorrem els passillos, com tu deies,
1: Pues
0: i anar mirant totes aquestes obres tan boniques, perquè a més, a part d'aquestes, n'hi ha d'altres.
1: Oh, i tant,
0: que
1: i tant.
0: Do.
1: Passa que tu, bueno, tu t'has fixat aquestes, i ja has explicat.
0: Aquestes exclusivament perquè la gent sàpiga ben bé com són aquestes.

0: Bé, doncs Goya és considerat l'últim gran mestre antic i el primer artista modern. T'he de dir que la cançó aquesta de Carmen de Bizet és una de les meves preferides.
1: Preciosa.
0: Perquè, a més, porta el meu nom.
1: Clar.
0: Millor dic, jo porto el seu
1: bé,
0: nom.
1: Bé, escolta'm, ara acabes de reflectir. Tu molt coneguda per Meli, Meli, Meli. I Meli és Carmen, eh?
0: Carmeli. Vinga, sí, va. Sí, sí, doncs, per això mateix. Doncs ara començarem amb el Greco. El nom real del qual era Domenikos Theotokopoulos. Va néixer a la illa de Creta l'any 1541. Més endavant es va traslladar a Itàlia, on va conèixer l'art del Renaixement. I finalment es va establir a Toledo, ciutat on va desenvolupar la major part de la seva carrera artística. El seu estil és molt característic i fàcil de reconèixer. Les figures apareixen allargades amb colors intensos.
1: Ai, sí.
0: I una gran expressivitat. Aquelles cares llargues que
1: sí,
0: són
1: sí,
0: típiques
1: sí,
0: del
1: sí,
0: Greco.
1: Sí.
0: És dir, veus una pintura i saps que és d'ell. Les seves obres són, doncs, sovint tenen un fons contingut religiós i transmeten una espiritualitat i emoció, doncs, que ell només sabia perfeccionar. El Greco és considerat un dels pintors més original de la història de l'art espanyol, perquè va crear un estil propi que no s'assemblava a cap d'altres artistes del seu temps. Encara que durant alguns períodes la seva obra no va ser gaire valorada, actualment és reconegut com un dels grans mestres de la pintura europea.
1: Molt bé, no?
0: Al Museu del Prado es conserven diverses obres seves que permeten apreciar la seva tècnica i la seva manera única d'entendre l'art. Altres joies del Prado. El museu també conserva obres del maestre Ticià, Rubens, Rafael, Tintoretto, Murillo, Rivera i Zurbarán. I algunes d'altres que potser no són tan famoses que també deuen estar ara. Pocs museus del món poden representar una col·lecció tan extraordinària de pintura espanyola, italiana o flamenca. La evacuació del Prado durant la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil Espanyola, Madrid patia bombardejos constants. El govern republicà va prendre una decisió històrica evacuant les obres mestres del Prado. Quadres de Velázquez, Goya i El Bosco van ser traslladats en camions fins a València i posteriorment a Ginebra sota supervisió internacional. Sort, molts historiadors consideren aquesta operació un dels rescats artístics més importants del segle XX. Gràcies a aquella decisió es van salvar obres irreemplaçables del patrimoni mundial. Cert, no, si no es volia, ho hauria pogut
1: tant,
0: fer,
1: no,
0: llavors això ja no hauria existit, evidentment. El Prado avui, cada any, milions de visitants recorren les seves sales. El museu continua ampliant col·leccions, restaurant obres i organitzant exposicions internacionals. El Prado no és només un museu, és un resum visual de la història d'Europa. Una conversa entre reis i artistes, entre guerra i bellesa i entre poder i creativitat. Quan contemplem a un Velázquez o un Goya, no només observem pintura, estem mirant directament als ulls de la història. I aquesta és probablement la màgia eterna del Museu del Prado.
1: Molt bé, fantàstic, eh?
0: Ah,
1: la
0: sí?
1: Màgia eterna,
0: sí.
1: Realment...
0: No sé si tenim temps de posar un moment...
1: Un trosset d'una cançó per tancar, doncs, per aquest espai.
0: Per tancar l'espai, però no sé si...
1: Meli, doncs, moltes
0: Damien.
1: Gràcies, et deixem amb aquest tret musical, i bé, doncs, que passis unes bones vacances aquesta setmaneta,
0: igualment,
1: eh?
0: Per tu,
1: oh, i tant,
0: escolta'm.
1: A veure,
0: oh,
1: i tant.
0: Quina... Perdó, quina alegria, no?
1: Què dius,
0: tindre...
1: ara?
0: Sí, home.
1: Tant us cansa venir aquí al...
0: No, és que jo tenia previst fer una cosa i, mira, resulta que agafa per mig el meu complet i jo dic, oh, que bé!
1: Ah, que
0: m'escaparé i faré una escapada de complet.
1: Digue, moltes gràcies. Quan disfruta aquest tema, eh? Adéu,
0: gràcies.
1: Bon dia.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: D'estiu.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, són ja 6 minuts que passen de 1:15, un moment en què nosaltres doncs obrim plana i presentem aquest espai, aquest nom del programa, que estic molt ben acompanyada, perquè aquí, al meu costat, tinc el senyor Joan Madrid. Bon dia, Joan. Ai,
1: gràcies per donar, senyor.
0: Moltes gràcies per estar aquí, en l'àrea aquí, al meu costat. I Assumpció Jiménez, gràcies també per estar aquí al meu costat. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: I el nom d'aquest programa, quin és, Joan?
1: Sinònim, tu.
0: Tu. Ai, que guai, no?
1: A mi em sembla que queda molt bé, no?
0: Sinònim, tu.
1: Tu, que ens escoltes, tu, que esteu aquí, al dial de Ràdio Tordera, al 107.1, per si no el sabíeu.
0: Molt bé.
1: A la dreta del dial. No poseu ràdio pel fons.
0: Molt bé. Fem propaganda nosaltres d'aquest espai, perquè aquest espai, doncs, com diuen, Joan, sinònim tu, volem que tu siguis protagonista. Per què, Joan? Vinga, a veure.
1: Home, perquè heu d'entrar al nostre magatzim, perquè és un espai on les paraules i la música ens donaran la mà, i també benvinguts us direm a tots, perquè les melodies que ens han fet sentir, estimar i recordar, vosaltres també els podeu demanar trucant un telèfon de la ràdio, que molts no el sabeu, el direm. Què vol dir l'Assumpció?
0: 93-764-02-0102.
1: No, és 28-93.
2: Val, jo sempre...
1: El 0102 és oficina.
2: Val,
1: ai, l'Albert!
0: Ai, l'Albert! Director, tapa't les orelles,
2: és invertit.
0: Quina és la finalitat d'aquest espai amb la companyia d'en Joan i de l'Assumpció? És que tu estiguis amb nosaltres en aquest espai.
1: Pobre de tu, que te'n vagis.
0: Pobre de tu, Tu, mira, tu, que ens escoltes, Sí, estiguis a la platja, estiguis a casa cuinant, estiguis fent el que
1: no, vulguis. No, tots els llocs... Ara, mira, portar el mòbil a la butxaca, sintonitzar Ràdio Tordera, i aneu amunt i avall, sempre sonarà Ràdio Tordera. N'hi ha que diuen, no, és que jo haig d'anar a la cua i haig d'anar a estendre roba tal. Posa't el mòbil a la butxaca.
0: Exactament.
1: I pots escoltar tot el dia, 24 hores, Ràdio Tordera.
0: Fantàstic, Joan. Vinga, quina serà la finalitat? M'explica una miqueta el que farem, Joan.
1: Mira, no sé, nosaltres volem fer que la gent se trobi a gust. Estem a l'estiu, ens hem de refrescar. Podem refrescar-nos escoltant poemes, parlar d'un escriptor de poesia, i podeu, això, com dèiem, triar unes cançons que tenim aquí a la llista, ja. Avui els tenim posades, però si tu ens truques, dius, la setmana que ve vull escoltar aquesta.
0: Fantàstic, vinga, això ara volem. Doncs,
1: quines cançons tenim aquí? Era Somos Novios, que la canta l'Armando Manzanero, suposo.
2: Sí.
1: Eres tu, que és de Mocedades. Paraules d'amor, d'en Serrat. Tornarem, que aquesta no sé si és un grup. Aquesta és molt maca, per això tornarem, sí, també. I després hi ha Bésame Mucho. Aquestes són les cançons que podeu trucar al 93-764-2893 per demanar-nos aquesta cançó, per desitjar als teus veïns i amics bones vacances si se'n van, que es refresquin si se queden a casa.
0: Molt bé.
1: Doncs això ho trobareu aquí, a la Ràdio Tordera, consells...
0: Exactament. I t'esperem a tu.
1: A tu.
0: Vinga.
1: Si no, més esquet.
0: Doncs mira, comencem a posar-hi ja lletres i doncs explicacions en aquest espai. Joan, comencem, doncs, amb el tema de les biografies d'aquests...
1: Jo he portat aquesta vegada diversos, perquè deia que podria portar estrangers. Aquí he portat Salvador Espriu. També podeu demanar quin poeta voleu que us porti.
0: Ah, molt bé.
1: Encara que sigui espanyol, sigui català. Jo els tinc que són en estranger, però traduïts. És un èxit que ha tingut aquestes edicions que han fet a Barcelona. És uns poemes que estan traduïts, i estan traduïts al japonès.
0: Caramba,
1: estan
0: traduïts al rus.
1: Sí, traduïts al rus, traduïts a l'espanyol, al francès i a l'anglès.
0: Adam Osser, diu aquest senyor.
1: Bueno, n'hi ha diversos,
0: Vinga, va.
1: Adam Osser, Miriam Reyes, Beckett en Sengyong, Susan Rafar, però bueno, avui començarem, no començaré a dir-vos a tots, perquè si no els faré mal de cap i no sabem de què parlem. Si vols, en diem un d'aquest de l'estrangers.
0: Vinga, tu mateix.
1: Doncs pues mira, l'Adnan Özer era de Turquia, i el 1957 va ser quan va néixer. Resulta que aquest senyor es va dedicar a la poesia, a més es dedicar a política, i va fundar el 2008 allà a Estambul un apartat internacional de poesia, perquè a mi li agradava molt. Llavors va mirar de, doncs, que es pogués traduir tots els que escrivien poemes com els seus, de traduir-los del castellà, al turc, i també van fer alemany i francès.
0: Caramba, no?
1: També va traduir els poetes espanyols, amb Federico García Lorca i Octavio Lapart. Aquests són els que li agradaven a ell. També en César Villalejo. A 1980 li va ser otorgat el Premi de l'Acadèmia de Belles Arts de l'Estambul. I ha rebut també els Premis Nacionals de Soreya, Semal Soreya, el 1994. Fàcil Usno Dakla, que és grec,
0: sí.
1: Va rebre també un altre premi. I el 2016 també va rebre dos o tres premis més de la part grega. Ha publicat uns quants reculls de poemes, entre els quals hi ha Riesgar d'Ur. El calendari... Avui tinc el coll amb l'aire condicionat que no...
0: Avui estàs nerviós, Joan. S'ha començat
1: també
0: un programa,
1: començat el programa,
0: per favor, no?
1: I m'ha agafat tan fred a les funcions. Mira, encara se relaxa, però és que... A mi...
2: I aprenc molt de vosaltres.
1: Bé, com dèiem, també va escriure cançons de carretera, va escriure un altre poeta... que es deia Eskiden Gelenzen, és que tenen uns noms...
0: Sí, són turcs, són turcs, sí. Aquests noms,
1: El
0: veure,
1: futur
0: complicat.
1: Solia ser bonic, veus quin títol? El futur solia ser bonic. Mirem al més així, pensar en el futur i que sigui igual.
0: Molt bé.
1: Doncs la seva poesia serà la que posarem avui aquí aquí en antena.
0: Molt bé.
1: En aquest programa.
0: I esperem aquestes trucades.
1: Sí,
0: tant 93.
1: Jo ja l'he dit,
0: 64.
1: Ah, aquí a l'est de seguir, oh? 93, 764, 28, 93.
0: Vinga, va. Tenim preparades, doncs, aquestes cançons, aquestes versions musicals, com és l'última que has dit, Bésame mucho, Somos novios, Eres tu... Quina vols escoltar? Doncs vinga, va, digue'ns quina vols escoltar, i mentrestant en Joan ens recita la poesia, i va, esperem la teva trucada.
1: Molt bé, doncs mira, jo em vaig estrenar amb una poesia molt petita d'aquest poeta que hem estat dient, que és grec, i parla la mort del sonall. Pot ser que un sonall es mori?
0: Què és un sonall?
1: Allò que fem per entretenir els nens.
0: Ah, val, és que ara no sabia com que era això del sonall.
2: Un garrigarrac.
0: Sí,
1: també.
0: Bueno, diguem un garrigarrac, sí.
1: Sí. Clar, doncs sí que pot morir, perquè si es cauen les pedres i ara dintre, el clec-clec-clec, s'han perdut les pedres i ja no són.
0: Jo no m'acordo de fer-los gaire, no, els meus fills.
1: Ah, no, ja.
0: Tu feies?
1: Jo sí, que li feia.
0: Ah, sí?
1: Jo els hi feia de tot. Els hi cantava cançons, els hi tocava aquí la seia perquè es dormissin. És un punt flac per la canalla,
0: sí?
1: Us ho dic des d'aquí en directe.
0: Vinga, va, també va consell meu. Aquí. Va, anem per la poesia.
1: Bueno, va, vinga. Vaig néixer en una casa repleta de sons i crec en la mort de les campanes. Tan bon punt amaina la tempesta, m'immolaré. No sé per què es vol immolar, però bueno. Quan tu vas dibuixar, jo vaig esdevenir i crec en les teves mans arenoses. Tan bon punt t'esveieixis, m'immolaré. Ara, la gota de coure em deixa fred, i crec en el teu enverinament, aquí et deixo la constància. M'immolaré.
0: Déu-n'hi-do, Joan, és que has estriat per primera una mica molt potent.
1: Home,
0: és molt potent,
1: home,
0: aquesta, no?
1: Home, si el sonall no li sona.
0: Si la criatura no calla.
1: No calla. Bueno, al final... Ha de fer un pensament, aquest home.
0: Sí,
1: ara sí, és molt nerviós, perquè si tu t'ho agafes tranquil·lament, mira, si vols plorar, a mi en Solís em va dir, si plora la nena, deixeu-la plorar.
0: Això, se'ls hi fa...
2: Se'ls hi fa els pulmons.
0: Posem una primera cançó d'aquesta de la llista que tenim a punt, mentrestant esperem que ens truquin i que ens diguin que el cop Somos novios. És la primera cançó que tens aquí, segurament, dintre aquesta llista. Escoltem-la.

0: Doncs bé, nosaltres que anem fent camí en aquesta última hora del magazín de l'àrea aquí, i bé, ja saben que anem dient durant el programa que agafarem una setmaneta de vacances, la gent que composem aquest equip, i que bé, tornarem amb una força, amb uns ànims, amb un què, va, Joan?
1: Jo, mira, jo les portava, si estava nerviós, a mi si em portava ànims.
0: I bé, segurament, doncs, que els esperem també vostès, que tornin altra vegada a reemprendre, doncs, aquesta hora de l'11 a la 1, com no, però primer de tot, tota la programació de Ràdio Tordera, i que, bé, l'Assumpció ara aquí ens porta, doncs, una poesia. Explica'ns d'on te ve aquesta poesia, Assumpció.
2: Sí, mira, ens la fa arribar en Quim Costes. Diu, no soc, diu, m'emociona tant, diu que no sóc capaç de llegir-la. Doncs te la llegirem nosaltres. I diu, el vers del Ferrer de Tall. En real. Sí? En realitat, diu, és una obra de teatre d'en Frederic Soler.
0: Molt bé, vinga.
2: Sí. Doncs mira, Quim, per Tordera, per tot Tordera, però tu, molt especial que ens l'has fet arribar. Diu així. Jordi, el meu pare, que Déu l'hagi perdonat, era un mestre d'hagué honrat. Com són, fill present, ho és ara. El meu mall mateix ho usava. I aquesta fornal tenia l'enclusa, el ferro rebia, i ell, en tot forjant-lo, cantava, repica que pica, fes dagues d'hagué, fes dagues i espases, si ric et vols fer. No va tardar gaire en córrer son nom, i fer-li fer dagues venia tothom. Un dia, entre altres, vingué un cavaller. Feu dagues que passin les malles de ser? Si vos porteu malles, ben pres ho veureu. Claveu-vos la daga i sang la traureu. Doncs, feu-me'n, diu, una de pom cisellat. D'allò que ella valgui, sereu ben pagat. Traient-se la bossa, va fer dringar l'hort. Mon pare, sentint-lo, cantava amb ardor. Esmola que esmola, fes dagues d'hagué. Fes dagues que passin les malles de ser. Mentre ell esmolava, m'ho mirava jo. La meva germana filava al racó. El cavaller estava amb ella parlant. El pare, veient-ho, seguia cantant. Esmola que esmola, fes dagues d'hagué. Fes dagues que passin les malles de ser. La noia a qui l'ama així baix li ha dit: t'obriré la porta al ser mitjanit. El pare, sentint-ho, ho escolta callant. La mola rodava i anava cantant. Esmola que esmola, fes dagues d'hagué. Fes dagues que passin les malles de ser. Quan la nit arriba, el pare amagat, la daga té llesta de pom cisellat. Al tocar les 12 hores ja entrava el traïdor. Al passar la porta, cau a terra mort. Què heu fet, mon pare? Diu la noia. El dever. He provat si passa les malles de ser. Citat a justícia, mon pare és lliurat. Qui entrava com a lladre pagat. Bé, plora la noia. Més, plora amb honor. Content d'això, el pare cantava millor. Esmola que esmola, fes dagues d'hagué. Fes dagues que passin les malles de ser. I mentre cantava, sempre aquest cantar, la mola rodava sense mai parar. Jo, com ho mirava, sentia bé això. I així vaig aprendre la vella cançó. Esmola que esmola, fes dagues d'hagué. Fes dagues que passin les malles de ser. D'en Frederic Soler.
0: Molt maca, eh,
3: molt bonica,
0: Joan?
3: Sí, molt maca, és molt maca,
0: sí,
3: aquesta.
0: Sí. És molt profunda, la coneixies, Joan, aquesta?
3: Sí, sí. Hombre. Aquesta, la poesia, és d'una obra de teatre.
2: Sí.
3: És un tema. de teatre i està molt, molt ben recitada, va ser molt bé sensació.
0: Escolta'm una cosa,
2: doncs, jo la llegeixo.
0: Doncs aquesta obra tenia que ser bastant potent, eh? També.
3: I tant, perquè en l'apartat aquest és el principal de l'obra, és molt important.
0: Posarem les cançons, no us truqueu, també podeu demanar-ho per al WhatsApp de Ràdio Tordera, que ara no tinc el número
3: jo tampoc.
0: Però sí que el donarem, perquè a vegades això de trucar i demanar costa una mica. Doncs nosaltres triarem una altra cançó, que la, mira, la vull dedicar aquesta jo. Si no es truquen per dedicar amb una altra, ja la dedicarem nosaltres. Mira, la dedico a la Conxita, una veïna que tinc al final del carrer Santa Llúcia, que en el decurs de tota aquesta etapa que he passat, doncs ha estat sempre molt, molt a prop, al meu costat, i doncs moltes gràcies, Conxita, aquesta cançó.

0: Doncs bé, aquesta cançó Eres tu, doncs jo l'he dedicat molt directament cap a la Conxita, que viu al final de tot el Gran Santa Lluís, aquell carrer, no sé com, quin nom té.
1: Ai, que la buscaran.
0: Què vols dir, que la buscaran?
1: Home, els pot dir allà on viu la gent.
0: Ah, vale.
1: Home.
0: Vale, molt bé, perdoni. A veure, qui li dediques tu, Joan, aquesta cançó, que després de recitar aquesta poesia posarem? A qui la vols dedicar?
1: Mira, és que ara tocarà Paraules d'amor.
0: Ui, per favor.
1: Jo li capes a la meva senyora, la Roser Riba Ros, que de petits petits van inventar el nudisme a la Riera de Tordera. Eren petits perquè no renyessin a casa, però es banyaven despullats. I des d'aquell dia va ser com va néixer el nostre amor. I mira, que ara estem aquí, és als 7 anys, en tenim ja, es pot dir, no, a l'edat, 77.
0: I despullats també, no?
1: Clar, que volies que no, tampoc no teníem banyadors, eren petitets.
0: Assumpció, què la dediques, tu?
2: Va, jo, ràpid. Als meus records. La dedico en els meus records.
0: En els teus records?
2: Sí.
0: Vinga, va.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs vinga, anem cap a aquesta cançó. En Joan ens va dir que ens acaba de llegir aquesta poesia i posarem aquest tema.
1: Ha de posar una música de fons.
3: Espanyols en l'accés a les ajudes nacionals,
0: habitatge... A veure, la música de fons, instrumental... Esperem les vostres tocades encara. Recordeu que la setmana vinent doncs estem de vacances, però no us penseu que estem de vacances, perquè el dia dilluns 13 estem aquí, al peu de la lletra. Tot l'equip del magazín Ara i Aquí a Ràdio Tordera.
1: Bé, aquesta poesia és d'en Salvador Espriu. No us llegiré la biografia perquè tothom el coneix. Mm-hmm. Per tant, anem per la... A mi m'agrada molt aquesta poesia, és una mica així, com el que escriu ell, una mica seriosa.
0: Sí, ell ja és molt sentimental.
1: I és assaig del càntic en el temple. I diu així: oh, que cansat estic de la meva covarda, vella i tan salvatge terra, i com m'agradaria allunyar-me'm molt, molt lluny d'ella. Un diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien, desaprovant, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort. Car sóc també molt covard i salvatge i estimo, a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista i dissortada pàtria.
2: Que maca, que bonica.
0: Maca, eh?
2: Emocionant.
0: Doncs vinga, anem a posar aquesta última cançó.
1: Cançó.
0: I bé, amics oients, volíem rebre ja la trucada, bé, tot i que no l'hem rebut, esperem que quan tornem d'aquestes vacances doncs ens feu l'honor de trucar-nos i demanar la cançó que vulgueu escoltar.
1: Ara suena Paraules d'amor.
0: Paraules d'amor. Abans de tancar, sí, doncs, paradeta per aquesta setmana i entrar a vacances, doncs hem de saber què ens ha dit l'audiència en el dia d'avui, en la pregunta que fèiem. Ens estem tornant massa sensibles o massa indiferents? Què ens diu la gent?
4: Bé, tenim comentaris avui tota mena, però en destaquem un de Cristina César. Ara el comentem. La seva resposta és: ens estem tornant alguns tocapebrots que es queixen per tot.
0: Ah, guai, no? A veure, torno a repartir això, que ho has dit molt de pressa, a veure.
4: Ens estem tornant alguns tocapebrots que es queixen per tot.
0: S'hi posa ell, no val això, no val. Va, no val, vinga. Ens anem a donar el premi i acabarem, doncs, escoltant el tema de Paraules d'amor, Joan, que és el que tenim preparat i a punt. A veure, Damià, tu m'has de dir un número que et faci molta ràbia, de l'1 al 36, que li donem obsequi de Xutxes Elisa, el que et faci més ràbia. Vinga, va.
4: El 27.
0: El 27, a veure... La A veure, perdona, cessant, no? La Cristina cessant. Cristina cessant, sí? Doncs venia a recollir aquest bal als estudis de Ràdio Tordera. Bueno, acabem per avui. A veure, que no va el micro.
1: No, sí, que va,
0: a veure, ara, sí? ara, va.
1: Ah, bueno, ens heu de dir, us haig de dir adéu-siau, us esperem a partir del dia 13, o el dia 13, jo no hi seré, però serà el divendres següent.
0: Exactament, i a l'Assumpció també.
1: Estarem aquí, portarem poesies, esperem que ens truquin per demanar alguna cançó romàntica o algun record que tinguin ells, o hi el vulguin dedicar.
0: Molt bé.
1: Assumpció.
2: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquí posem un punt i seguit. Gràcies per la confiança, per l'atenció, i bé, paraules d'amor, posem-la res, un parell de minutets. Adéu-siau, amics.
5: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
6: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Al nostre municipi participa diumenge una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Durant el matí, l'associació de voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Manel Salvador és membre de l'associació de voluntariat.
7: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'esclerosi múltiple.
6: La Peixera presenta dissabte noves propostes en la seva programació. Entre d'altres, actuaran DJ Pubilla Hilton i Carla Omó. En parla Met Pagès, president de l'entitat.
8: Que ha vingut moltes vegades al festival, que és un clar, una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor en definitiva. Sí.
6: La Copla Montgrins actua avui a la plaça, ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa els divendres a les 10 de la nit. I les festes de la urbanització Sant Daniel arriben aquest cap de setmana i destaquen novetats. Pel que fa a les activitats infantils, en parla Sandra Vallmanya, membre de l'associació.
9: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
6: I el Cercle Història prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Ou amb missa i també aperitiu per als assistents. Joan Carles Barreres, president de l'entitat.
10: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
6: Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el pròxim 4 de juliol. La trobada tindrà lloc a la pista de Sant Andreu, comptarà amb la participació dels regidors, del diputat Joan Garriga, i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. En esports, el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte. La competició formativa de referència Terra al Maresme aquest 4 de juliol per disputar una jornada decisiva abans de la Gran Cluenda. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
11: De moment, situació meteorològica que continua sense complicacions. Dia típicament estiuenc, les mínimes d'aquesta passada nit en el conjunt del Maresme han pujat una mica, però a les fondalades de l'interior de la comarca i la conca de la Tordera han arribat a baixar. A Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 19 graus i avui ha estat de 16, per tant s'ha notat un refrescament notable. Tot això durarà poquet, malauradament, perquè les temperatures tiren cap amunt i a més ho faran de forma clara, sobretot ja de cara al que és la jornada de demà i especialment diumenge, amb un temps que s'ha de mantenir molt tranquil, avui, demà i demà passat, amb vents fluixos, amb les típiques marinades d'aquí a la costa i la situació marítima en conseqüència tranquil·la, dominada per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol encara avui, demà i demà passat, predomini de la mar arrissada a tota la costa maresmenca. Pel que fa a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord, hi ha mapes que ens donen una patacada de calor amb temperatures exagerades i que, a més, duraran molts dies, com a mínim la setmana vinent i l'altra, és a dir, durant 15 dies. Altres mapes ens donen també entrada càlida, però durarà menys, 3-4 dies, i amb menys intensitat de calor. En qualsevol cas, la setmana que ve serà molt calorosa i, per tant, doncs, molt probablement haurem d'estar a la White per l'activació d'alertes a conseqüència de les temperatures elevades tant de dia com de nit.
6: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció. Fins una altra.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
12: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
14: No, primer has de fer la digestió.
13: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
14: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
15: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem a començar aquesta tertúlia d'aquest dijous i, tot i que estem dins de ja la banqueta d'estiu, vam deixar davant del show dels esports, avui sí que tanquem definitivament aquestes tertúlies, tanquem la pedreta, però d'aquest any. Ja negociarem per l'any vinent i avui seguirem doncs, una mica fent balanç del que ha estat tota aquesta temporada, del que ha estat tot aquest any, que vam fer una mica i també recordant aquesta gala dels esports que vam viure el divendres passat. Joan Martín, bona tarda.
1: Bona tarda, m'agrada molt això de la banqueta d'estiu.
0: Sí, jo sí, tinc molts records d'amb tu, estar a la banqueta d'estiu, sí. Portar-te seccions...
1: Hosti, molt bons records. Sempre podré dir que la banqueta d'estiu vaig veure o vaig haver d'explicar que Messi plegava del Barça.
0: Uf, que dur,
1: Sí,
0: va ser dur aquest programa.
1: Va ser duríssim. Vaig haver de muntar així un programa especial ràpid amb tertulians a última hora, va morir qui va poder, perquè clar, allò va saltar la bomba a la tarda i clar, el programa evidentment va anar a Norris, tot el que hi havia. Però sí, me'n recordo sempre la banqueta d'estiu per això. I també per l'inici de les tertúlies, perquè poca broma, mira. Van començar les tertúlies també dins de la banqueta d'estiu. Així que per això m'ha fet gràcia això de la banqueta d'estiu, és veritat.
0: Sí. Bona tarda, Plàcides.
2: Bona tarda.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Sí?
2: Bé.
0: Amb ganes d'acabar o no?
2: Sí.
0: O no et fa llestimeta?
2: Sí.
0: Monosíl·labs, eh?
2: A mi m'agrada la banqueta d'això que fas. I si ho saps per què?
0: Per què?
2: Perquè ve que anar a jove.
0: Això sí.
2: I un altre dia faran el que estem fent nosaltres aquí. Sí, en qualsevol moment poden venir aquí. Això és una bona feina.
0: M'has corregit abans fins i tot per dir que renoveu per la temporada, no per l'any, sinó per la temporada.
2: No et sento.
0: M'has comentat que renoveu per la temporada.
2: Renoves?
0: Bueno,
3: no, jo sí. Pots dir per aquest any. Per aquest any no, per aquesta temporada.
0: Sí, bueno, però la temporada haurà de començar al setembre. No, i en parlarem, no?
2: Sí, home, ara deixem ara avui.
0: Sí, aquest estiu per descans.
2: Aquest estiu i llavors... No és per l'any que ve.
0: És per la temporada.
3: Per al setembre, no?
2: És per setembre, sí. Així. Llavors ja, si convé, ja tornarem, home.
0: Tomàs, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara que deia, clar, amb això de la banqueta d'estiu, me'n recordo que va vindre diverses vegades el que era president de la penya madridista de Lleida,
0: Joan,
3: el convidava cada dos per tres.
0: Daniel, no? Daniel es deia... Daniel es diu?
3: Daniel. El president de la penya madridista de Lleida, que convivia allà, ara viu aquí a Tordera, i va vindre diverses vegades.
1: Sí. I tant, va venir com a tertulià, Déu-n'hi-do intens.
3: Sí.
0: Bueno, clar, l'opinió madridista compta, eh?
1: Sí, acabàvem parlant de la TV3 i no sé què, històries de... Sí. De tot, es parlava de tot.
0: L'altre dia en Tomàs em va dir que per fi havia portat un madridista, vaig portar la setmana passada, si no m'equivoco, no? El madridista per aquelles ventes, fitxatges que havia de fer el Madrid, eh? Vaig portar un madridista.
3: Bueno, hasta ara ja té un, no? Cucurella, no?
0: Bueno, sí, però dic que aquí, el programa, que vaig portar aquell programa un madridista, sí, dir, mira, però ja era hora que portessis
3: algú. Me va agradar aquell noi. És que... Ja més al·licient com porta gent del Madrid. I a més hi ha una cosa que no m'agrada. Sempre comences per la colorada, tu.
0: Sí, suposo per
3: sempre,
0: la posició,
3: sempre
0: no?
3: Sempre comences per la dreta,
0: Suposo per la posició que també...
3: Aviam si de tant en tant comences per l'esquerra.
0: Hauré. La temporada vinent.
2: Però en aquí...
3: O pel centre!
2: En aquí... Fem un programa aquí a la ràdio, una ràdio del poble, el que sigui, i tothom pot venir.
0: Oh, i tant.
2: Sí, això... Segons aquells puestos no podries pas fer-ho.
1: No.
2: O tots són del mateix color, o si no...
1: Bueno, també hi ha d'altres.
2: Ja
1: també hi ha d'altres que els convidem a que vinguin i no venen.
2: Vull dir que... Bé, va. No. Jo te vull dir això. Aquí ve un d'aquests, el agafarem, el recollirem un rato, i jo m'atentiu que no vingui més, però almenys ja ha vingut fent tota presència.
0: No, ja ha vingut un, a fer un. Ja ha vingut un, doncs. Però sí, de moment tots estan acabant molt a gust. Vull dir que estan molt a gust i m'han dit que fins i tot tornarien. Per
2: no,
0: tant...
2: no, i és que a més s'han de dir controlats.
0: Home, i tant.
2: Perquè...
0: Que no es desmadrin,
2: Que no es desmadrin perquè ja trim.
0: Sí,
2: però vinguin aquí...
3: Prou volcans oberts.
0: Prou volcans en
3: erupció. Hi ha gent de tots els equips de primera divisió, quasi bé tots.
0: Sí, això sí que és veritat. Hi ha força...
3: Hi ha gent de tots els equips.
0: Sí, això sí.
3: Del Betis, del Sevilla, de tot ja.
0: Aquest sí. Nois, anem a començar una mica a xerrar i abans de parlar com ha estat aquesta temporada, que feu un balanç una mica més profund... Com va veure la gala dels esports? Què us va semblar, tots els guanyadors? Tomàs, va, començo per tu.
3: Ja era hora. No, per mi, impressionant. Però cada any, des que es va començar, el que va tindre la idea, no sé si va ser en Joan...
0: Joan, sí.
3: És una cosa molt maca, la gent del poble està encantada amb la gala aquesta d'esports, que quants pobles ho voldríem fer.
0: Sí.
3: I sobretot aquest any estic molt content per un premi que es va donar, que va ser el sènior femení de bàsquet, jo crec que supermerescut, i me va agradar molt. Els altres també són merescuts, tots són merescuts, no? Però jo crec que aquestes noies s'ho mereixien per això d'haver passejat el poble del nom de Tordera per tota Espanya, i ja que han plegat, es mereixien que Ràdio Tordera els donés aquest premi, i me va agradar molt. En total, me va agradar molt. Em vaig poder quedar al pica-pica perquè em van trucar i vaig estar un moment a la plaça i després vaig haver de marxar perquè em van trucar per telèfon. Mira, però impressionant.
0: I una anècdota del CEP és que ahir o abans d'ahir es van tornar a juntar tot l'equip que va pujar a Lliga Femenina 2, es van ajuntar aquí a Tordera per anar a sopar, per tant, vull dir, encara es veu, no?, aquesta pinya que van fer, es mantenen, i a més van fer un esforç perquè estaven de vacances, estaven en un càmping, i quan es van assabentar van intentar muntar-ho tot per venir les màximes possibles, i es veu l'equip que fan, que es van anar de càmping juntes, fins
3: home,
0: i tot.
3: Mira, això és molt maco. Mira, nosaltres aquí a Tordera cada any fem un sopar, els quintos del 77, de l'any 77, fem un sopar cada any per no perdre-se, però això és molt maco, que continuïn fent això fins que es pugui.
0: Mm-hmm. Plàcides, com ho vols veure tu?
2: O què?
0: La gala dels esports.
1: I sí que hi eres perquè estaves al meu costat, eh?
2: Sí, sí, no, perquè... Ells estan parlant dels quintos i nosaltres la meva quinta de tant en tant també ho fem. Però, bueno,
3: a veure... Com de tant no s'ha de fer cada any?
2: La gala de l'esport, jo per mi va ser un 10 alt.
0: Oh?
2: Sí.
3: Matrícula, un sobresalent, no matrícula.
2: I més a més, els premis que vau donar, vull dir, els vau donar, a qui els viu de donar? Vull dir, m'agrada perquè el jurat, tot això, vull dir, varen donar els premis, a qui els havien de donar? Vull dir, aquí, si jo hagués vist alguna cosa, hòstia, aquest premi no m'havia donat... No. Ho vaig trobar una cosa molt leal i els premis els vau donar a qui els havien de donar. I jo, la veritat, personalment, a mi em va agradar molt també que aquestes mosses de...
0: CEP de dansa.
2: Del CEP.
0: Ah, del CEP, vale.
2: Del CEP, que s'emportessin el premi, perquè, malauradament, dintre les circumstàncies, ja no els hi podem donar mai més cap premi, m'entens? Dels domenos, que sempre tindran això assenyalat, que de l'any 2026, tal dia i tal d'allò, es van donar aquest premi. Xapó.
3: I un reconeixement del poble i de la ràdio.
0: Sí, sí, sí, és que és això que diuen Plàcides, eh? Si no era aquest any... Ja
2: sí, aquest any,
3: home, l'any no que ve hagués estat una mica...
0: Semblaria
3: com obligat, no? No, aquest any
2: sí.
3: No.
2: I entre tot el 4, vull dir, els premis van ser repartits a la gent que els hi tocava. Vull dir, vaig trobar-ho molt i molt bé.
0: Joan, com ho vas veure? Propulsor de la gala, a més també la gent serà que estava per allà. En principi, no, em va costar veure-ho, no us veia entre la foscor. Sí. El primer que vaig veure va ser en Tomàs, que estava ja sentat com a de les files davant de la càmera, sí. I en ell sí que el vaig localitzar ràpid.
3: Al costat del lot, que estava fent fotos per allà, el tenia
1: sí.
3: Al costat.
1: Sí. No, no, i jo estava amb tota la comitiva de futbol, sí, per sí, tant, allà estava...
3: Ah, tu estava molt guapo, eh?
1: Sí, ah, molt bé, sí, sí, estava molt bé, molt bé.
3: Impressionant, tio?
1: La gala xapó. Sí, res més a dir, la veritat és que estic molt content i tal com et vaig dir just a l'acabar, felicitar-vos, perquè la veritat és que l'essència... segueix més viva que mai i crec que al final el relleu i el traspàs de les coses doncs es fan bé i es fan molt bé i també doncs, puntualitzar la participació de les noies de CEP de dansa que en aquest cas doncs, també porten aquell espectacle. Amb gales anteriors havíem tingut música en directe, no? L'any passat vam tenir la Marion Harper, que també va fer molta il·lusió que pogués venir la Marion perquè va ser la primera que va actuar a la primera gala, llavors que a la desena també pogués venir ella, com a artistassa que s'ha convertit, doncs crec que també va ser un punt, però també molt bé, no?, aquesta introducció del CEP de dansa, que també a més fan competició amb la seva, no?, amb les seves
0: sí,
1: coses,
0: amb el seu grup de competició,
1: amb les seves modalitats, no?, i per tant crec que també dins del món de l'esport d'aquella manera, no?, també ho és. com els escacs i com altres esports que també són presents.
3: Mira aquella noia que cantava, cantava molt de meravella.
1: Mira, doncs precisament... Qui és?
3: No, no, però qui és? Qui és?
4: La germana.
3: No ho sabia.
2: Però saps que toca amb la Monte Carlos?
3: Mira, si ara em dius el teu pare, podria dir, jo el veig, dic el conec, però ara mateix no el conec.
2: No toca amb la Monte Carlos, no. Canta amb la Monte Carlos. Ara, una cosa que te vull dir abans de que se me'n vagi.
3: I tu per què no fas un duo amb ella?
0: Ui, no, perquè la part musical jo no m'endú res.
3: Tu, Pimpinela.
0: Jo la presento i que canti ella.
1: Però mira, amb Tomàs ho ha fet molt bé i ho ha dit molt bé perquè això estàvem repassant tota la gala, però precisament una de les coses superxules i la cirereta del pastís va ser l'himne, bueno, l'himne, la cançó especial de l'esport urdarenc reversionada de la Tina Tarra i un Tomàs, o sigui, molt bé.
0: I dic amb això, no és perquè sigui mi germana, però que aquesta lletra, vull dir, vaig estar durant el procés i tot, i no li va ficar la intel·ligència artificial al resultat de tot el temps, sinó que va estar intentant quadrar la cançó perquè la lletra quadrés amb el ritme, vull dir, també va portar feina.
3: Canta molt bé, i jo, que ara està repassant la gala, no la repasso, poso al final per sentir la cançó, per això dic que tu podies fer amb ella un duo, Pimpinela.
0: Jo això de cantar no, eh?
3: No? A la dutxa tampoc?
0: Sí, a la dutxa sí. A la dutxa sí que sona bé.
2: Abans que se m'oblidi, a tu també t'has donat un 10 o així?
0: Ostres, mira, pensava que em anaves a dir alguna cosa per així. No,
2: perquè quan vas arribar aquí vas trobar tot això destrossat. Com vas agafar tu el xou dels esports, de fotre com vulguis. Per tornar a començar de nou, per anar a buscar aquests que vinguin, aquests que allò i altre, la feinada que ara es tingui, i t'haig de dir que te n'has sortit bé. Per tant, per la meva part, tens un altre vot a favor.
0: Moltes gràcies, Flàcia. Sí,
2: posa aplausos.
3: Més aplausos.
2: No. Que jo també sempre he de dir una cosa, també te la fotré pels morts.
0: No, i tant, no? I de
2: això,
0: fet, ja m'agrada que la gent...
2: Així. Però tu com vas venir aquí, després de que la Junta va deixar el programa i tot això, que ens n'anàvem, que sigui, que sigui allà, que ho vas trobar tot això desperdigat, i de la manera que vas contactar amb la gent, i de la manera que aquí vas parlar, i nosaltres, o aquí diu nosaltres, els que venen aquí, el que sigui, pues, xapó, i endavant, i ja t'ho dic... Un 10 per tu.
3: Jo porto uns quants, no me'n recordaré poder de tots, caps d'esports aquí de Ràdio Tordera. Me'n recordo que no sé si va ser el primer que va passar tants, en Santi Barrera, que era director i cap d'esports. Eren les dues coses, no? I és impressionant, no sé si és cosa de la ràdio o... Però ha agafat uns caps d'esports impressionant. En Joan Martín, en Santi Barrera, me'n recordo... La Junçara, tu estàs camí, però encara te falta
0: una mica. Calma.
3: Però és veritat, és un èxit de lo seriós que us ho agafeu, de la feina que feu, és impressionant. Perquè jo faig el programa i ja està. No, esteu embolicats tota la setmana i jo us felicito. Jo crec que tots els adrencs i totes les adrenques han d'estar superorgullosos del cap d'esports.
0: Ja m'he avançat una feina.
3: Tu has respallat, ara em tocava a mi.
2: Ha quedat clar.
0: Ha quedat claríssim.
2: Sí. Pues ja està.
1: Que la gala fantàstica i que, a més, va venir molta gent. Sí. I qui va voler venir, va venir.
0: Sí, sí. Anem a parlar de... Bueno, ara, si voleu, dels esports, com ha estat...
1: No, jo ja he dit el que havia de dir. Aquí les coses van així. Mm-hmm. Va voler venir qui va voler venir. I qui no va voler venir, no va venir. És així de fàcil?
0: Normal. Sí, sí.
1: No, vull dir... Ja està. Vull dir, és l'última, no? A l'any, doncs.
0: És l'última de la temporada.
1: No pensaven que en Joan Martín... No es pensava...
0: De la temporada.
1: No pensaven que...
2: Tu què et penses? Que ara el mes que ve canviem d'any o què?
1: No. A mi em va bé que sigui final de temporada.
2: Hi ha massa que corre els anys que encara...
1: No, correcte. Sí.
3: Aquell trosset que vam sortir encara de món, què és allò?
0: Mira...
1: El vídeo.
2: Veus? No m'ho pensava, allò.
3: Que ens sortiré de cara de mono?
2: Bueno, cara de mono ja el fem. No m'ho pensava, però també va ser un detall.
0: Sí, tant. Home, bueno, és no, el resum també.
2: No per res. No perquè nosaltres hàgim d'estar allà, no que sé, els icodos de la ràdio. Dic que no és una... Res. Jo m'ho vaig agafar de la manera que no sé, que jo m'hagués agafat igual de la teua part, vaig pensar, hòstia, aquest m'ha costat que vinguessin,

0: és la gent també Ryan, també els agrada veure els pallassos per allà.
1: Sí, els monos els agrada.
0: Jo ho vaig trobar-ho bé.
2: Va estar bé.
0: I me sembla que també va ser una cosa dedicada de la teua part a nosaltres, perquè hem tornat i és que no et fem cap favor nosaltres d'anar a tu. Si venim és perquè ens agrada venir.
2: Sí, tant.
0: Si no ens agradés no vindríem pas, Jordi.
3: Home, clar.
0: M'entens el que t'ho vull dir? I jo te dono l'enhorabona perquè ho has sabut fer-ho, has tornat a arrencar el xou dels esports i ja te dic, endavant.
4: Moltes gràcies.
5: Sí, que no és fàcil, després que vam estar 2 o 3 mesos que no...
4: Sí.
5: I després costa una altra vegada arrencar i la gent i tot, no? Costa.
1: Sí, sí, un parell de mesos, sí, sí.
3: Sí, sí. No ho podia haver agafat abans a la universitat. Pues,
5: no, però me refereixo que la gent ja s'havia desconnectat, no?
0: De... Sí. Pues ja està, ja pots canviar de tu.
3: Vinga, va, canviem de...
5: Anem a la pilota.
3: Anem a la pilota, sí, perquè anem a fer una mica de repàs d'aquesta temporada. Si no, comencem del futbol, i aprofitant també per parlar una mica de com està el mercat, perquè també s'han anunciat altres renovacions, s'ha anunciat a Pau Llastarri que renova, i també les baixes. L'equip directiu no, l'equip tècnic també, l'Aleix marxa, en Pitu marxa, en Boris, en Raül... Ostres, és que no em vull deixar...
1: Estaven tots en allà, sí, va ser una... No com altres clubs que no anuncien ni les baixes ni les altes ni anuncien absolutament res. El cas del Tordera és un clar exemple de la feina ben feta i de com la comunicació i la informació per als socis i pels aficionats és d'interès, no? I crec que en aquest sentit també s'ha anunciat la renovació de Serrano i la renovació de Casanovas, també, que crec que també és important, són pilars... Si et sembla, començarem per la... Per les baixes, home, a mi la que em sorprèn... A veure, les de l'estaf tècnic me sorprenen les dues. Tant la d'en Pitu com la de l'Aleix. Vull dir, al final són gent de la casa, gent de Tordera de tota la vida i que han sigut també part important. Evidentment tindran els seus motius i ells sabran el per què no continuen, però crec que en aquest sentit avui havíem de tenir uns minuts per veure dins de l'estaf tècnic aquests moviments que, segueixo insistint, són gent de la casa, gent que han fet molt bona feina, i en el cas de l'Aleix, més a nivell físic...
0: Bueno, però com teniu, continua de coordinador i tot això.
1: Sí, sí, però que em refereixo dins de l'equip, que no seguirà com a preparador físic, no? Bueno, és una de les baixes que no sabe, i en Pitu, home, doncs, òbviament, doncs és un emblema.
0: Per el
1: Tordera, i era més... Sí. La imatge, no, de delegat, de segon equip, de... Bueno, de la part d'unió, no? De nexe entre ells...
0: Entre l'equip i els tacs.
1: Sí, la veterania, no? Aquell toc de qualitat... Sí. Bueno, aquell toc de primer equip que el Tordera sempre manté del club futbol. Per tant, a mi em sap greu. Les baixes, bueno, amb Boris, evidentment, perdrem molta qualitat.
0: Bueno, Boris plega, eh?
1: Tot i que plega per penjar les botes. Sí que és veritat que en Raül, per exemple, seguirà i ens enfrontarem amb ell perquè se'n va a Blanes, que ja també fins i tot s'ha anunciat.
3: Es va anunciar ahir, sí.
1: I la resta, no ho sé com estan, però vaja.
0: I en Diego també.
1: Diego també em sap greu per en Diego. Bueno, a veure, em sap greu per tots, perquè al final també hem format part de l'ascens de la temporada, però són decisions que, escolta'm... es prenen i es fan per al bé de l'equip.
0: Sí, ara mateix haig d'anar cap al camp, que hi ha el fotògraf que han de tirar fotos.
3: Tomàs, què penses?
5: Jo estic supertranquil. Home, alguns dius, se sap greu que marxin, però jo estic supertranquil per l'entrenador que tenim. Perquè si alguna persona coneix la província de Girona com la palma de la seva mà, sí, és en Guillem. Per tant, els que se'n vagin, ell sabrà com substituir aquells que se'n van, perquè ja dic, si hi ha una persona que coneix el futbol de la província de Girona, és en Guillem. Jo per això, per aquest aspecte, estic ben tranquil. Per tant, millor que ell, ha estat a tot arreu.
3: Creus que s'està cuinant una mica aquests fitxatges a foc lent, no?
5: Que per això dic, que ell coneix la província de Girona i a més hi haurà molts jugadors, que jo estic seguríssim, no he parlat amb ell ni sé res, però estic segur que si en Guillem els diu, tu, vine... Vine.
0: No és fàcil.
5: Això passa amb els entrenadors.
0: No és fàcil, això.
3: Per tant, saps alguna cosa, tu, Plàcides?
0: No sé res, però no és fàcil que d'allò de venir cap aquí. Pensa que el Tordera no pagarà. I si t'ha de venir un jugador de Santa Cristina a entrenar 3 cops a la setmana aquí per no cobrar...
5: Però ell ja sap el que pot vindre i el que no pot vindre.
0: Sí, però no és fàcil. No és fàcil.
5: Res fàcil.
0: És que tu ho poses molt fàcil.
5: No, res fàcil.
0: Que en Guillem coneix molta gent, sí. Això ja ho sabem. A mi l'altre dia mateix vaig parlar amb en Guillem a veure de quina manera es podria substituir tota aquesta gent de l'estat que d'allò. Jo vaig parlar amb en Guillem. Mm.

0: i vam estar parlant d'una cosa, que hi ha un problema amb en Guillem un altre rato. Però el tema de jugadors no és tan fàcil de dir tu, vine a Tordera i et donaran... No, no és fàcil.
1: Però ja en sabem, però si coneix...
0: Perquè el mercat avui dia està...
2: Sí,
1: però no està tothom per pagar gaire.
0: No, la gent no està per pagar gaire. Però no és el mateix que tu fitxis, per dir alguna cosa, un de molt grat que ho té aquí a la vora, que també hi ha un de Santa Cristina. M'entens? Si no en farà ni per pagar la gasolina.
2: Estàs molt amb Santa Cristina, no? Estàs parlant molt de Santa Cristina.
0: No, perquè hi havia un jugador per Olat. Sí. I en Guillem havia preparat amb ell. Hòstia, Dios, que m'agradaria que vingués, però hòstia, també me sap greu. Tres viatges aquí, més d'allò, tu.
2: A veure, que està clar que hem de tenir tota la confiança amb en Guillem, perquè òbviament sabrà quines peces ha de fer.
0: Millor ara m'he embolicat. Però també n'hi ha aquí del Mercato, per aquí als costats, que també...
2: Bueno, ha de ser així. Mira, el Blanes ha vingut a pescar Tordera, ja.
0: Vull dir, que també estan... Ara ha vingut a pescar un jugador
2: perquè el Tordera és de la baixa. Clar. I perquè és Blanenc també, aquest jugador també és de Blanes.
0: Si el Tordera hagués renovat, segur que no marxa.
1: No, home, clar, crec que... Jo no sé perquè no el conec, però el Fogàs també ha pujat, perquè hi ha algun jugador que ens interessa.
2: Fogàs també és en mercat directe.
1: Clar, sí,
2: i l'Hostalric que ha baixat de categoria, doncs no sé, potser hi ha algun també que
3: es pot depositar, no? I en Parterre, jo no estava... que havia jugat al Tordera a principi de temporada, ho va deixar. De fet, no va anar cap a Fogàs?
0: Qui?
3: En Biel Parterre?
0: No?
2: No,
0: okay, hi ha un de Fogàs, sí, un que interessa, però no sé.
2: Però no, perquè en Parterre és per tema feina.
3: Però després no va anar a Fogàs a jugar, no, eh?
2: No, jo crec que no.
3: Vale.
2: Jo crec que està amb temes de feina.
0: De gent nova ja vindrà.
1: Segur que amb on jugarem, segur.
3: No, això sí. Segur. I si no, en Plàcides li tocarà jugar. Perquè no. Tu renoves Plàcides, no?
0: No, puc pas jugar jo.
2: No, però renoves o no?
3: Però renoves?
0: A mi van expulsar per Pep Trividad.
3: Per què?
0: Per dir-li cabrón amb un àrbit, em van dir... No jugaràs fins a 70 anys. Mira, bueno, podria jugar aquesta temporada fins a 71. No, jo no puc jugar. Jo me dedicaré deu més al club, si em volen.
3: Però renoves, et quedes.
0: Eh?
3: Et quedes, eh?
0: Jo sí.
3: Ah.
0: Ves? Sempre i quan que no vinc.
1: Jo aquí no ho he vist encara, eh?
3: Ja, jo tampoc, eh?
2: Ah. No hi ha foto, no hi ha foto encara aquí, eh?
3: Ah, et vas a tirar avui la foto, tu?
0: No, jo no.
2: Home, hi ha foto, no, d'en Plàcida?
1: Si jo ets l'últim.
0: Si jo m'haig de tirar la foto, me'l tiré a l'últim, com hagin passat tots per allà.
3: Clar, perquè l'últim és el més important.
0: No, no és perquè sigui el més important. Perquè l'últim és el cotxe escombra, saps? El que fa d'allò. No.
2: Però tindràs claus o no?
0: Eh?
2: Tindràs claus?
3: Això pots demanar en el contrari, no?
1: Clar, la clau de la rescisió.
0: No m'estireu la llengua.
2: Va, vinga, seguim. No, la qüestió, que és el que diem, que hem de tenir paciència i a veure... Doncs això, com s'acabarà configurant el Tordera, però bueno, hem de ser optimistes. Jo crec que al final, que deia en Tomàs fa un moment, en Guillem sap perfectament l'esquema i el que vol i el que no vol.
1: I el que pot vindre i el que no.
2: Exacte, i ja està. I el
0: que vulgui marxar, que marxi.
1: Home, clar, això està clar. Ningú pot estar a disgust. Excepte Julián Álvarez, els altres.
2: I el club, doncs imagino que fent esforços per part de la junta directiva... per recaptar fons econòmics i patrocinadors i bueno, una miqueta la campanya aquesta de SOS, bueno, una miqueta allò de sempre, no, de cada any, però òbviament que ha d'ajudar a impulsar, a més l'esport base, els equips base també estan doncs, amb una dinàmica molt bona, de línia ascendent, per tant, bueno, el club és gran i ja està, i s'està fent bona feina.
0: Jo em sembla que aquest any és un dels anys, bueno, des que en Guillem ha saltat aquí a Tordera, que és un d'aquests cops que hagi estat jo més al seu costat.
3: Aquí, o sigui, la temporada que
0: ara
3: entrarem, eh?
0: La temporada que entrarem, sí.
2: La que hem deixat enrere o la que entrarem?
0: La que entrarem.
2: La que entrarem, tu no estaràs molt a la vora?
0: És que...
2: Que estaràs més a la vora que mai d'en Guillem?
0: Sí.
2: Seràs el segon entrenador, doncs?
0: No, potser mai el segon entrenador. Delegat? Ja tinc feina.
1: No t'he dit,
0: que vull dir... Delegat?
2: Faràs de pitu?
0: No.
2: Home, no sé si farà de pitu perquè si ha d'anar a parlar amb els àrbits i acompanyar-los i donar les fitxes i...
0: Amb el sentit que vull estar més al seu costat.
2: Va, perquè, no, mira,
0: clar, vulguis o no vulguis, li marxen una mà dreta i una mà esquerra.
2: Estàs tirant la xarxa, cap en Guillem o ara mateix en directe.
0: Jo, per mi, que ja ho sé que a vegades també m'engega la merda, vull dir que d'allò, però aquest any un dels anys que vull estar més al... més amb ell.
1: O sigui, vols seure a la banqueta, també?
0: Que no!
2: Bueno, si tampoc aguantaries a la banqueta.
0: És que no
1: bueno,
0: hi enteneu.
1: Si hi ha quals, tu pots seure.
0: No. Perquè hi... no sé.
2: Home, de moment hi ha lloc a la banqueta.
0: Poden passar moltes coses.
2: Bueno.
4: Classificaríeu d'excel·lent la temporada de
2: Rodena?
4: Del futbol?
2: Sí.
0: La temporada passada?
2: Sí.
0: I tant, home, si pugem de categoria...
2: Sí, sí.
0: Que li pots posar-li, no li pots posar-li d'allò.
2: Però d'una forma, és que, i encara es guanya més l'excel·lència perquè ha estat d'una forma èpica. O sigui, ha estat d'una forma èpica guanyant el líder que li ha retallat 13 punts. És que la història no pot estar més escrita de la manera que s'ha escrit.
1: Molt rara,
2: és que ha sigut...
1: Mira, jo, el dia de la gala, precisament, feia molt que no veia el president i li vaig dir, et felicito com a representant de tot el club, perquè no pots anar un per un, per el que estem fent pel club, la gran temporada que estan fent tots els equips, des del primer a l'últim, l'equip que cada vegada és més gran, dic, us felicito de veritat a tu, en representació del club, no? Perquè el club, jo estic encantat, veig el Tordera cada vegada més gran, cada vegada més gent involucrada, cada vegada més canalla, jo estic encantat, ja et dic, i el feia molt que no el veia, i el dia de la gala el vaig felicitar, perquè sí, el club va de meravella.
0: I no li vas dir res més?
1: Li vaig dir que no vagi a Sevilla.
0: Ah!
2: Val a dir-ho que...
1: Em va dir que aquest any també hi ha anat.
2: La gestió...
1: Aquest any també hi ha anat.
2: Sí, sí.
1: Així m'ho va dir ell.
2: La gestió del mandat de la presidència de Ricard Grau és molt bona. S'ha de dir-ho. Estan fent moltes coses pel club. Hi ha tot un equip... també al darrere de la Junta, no?, que fa possible, doncs, per exemple, entre altres coses, activitats com, mira, també va haver-hi el torneig de veteranes, que vull fer especial menció perquè va haver-hi un ambientàs al camp de futbol durant tot el dissabte, i més enllà de l'esport i del que jugués al terreny de joc, la familiaritat i l'esportivitat que es va veure entre les noies que van participar i, no sé, és molt maco. És molt maco, i són iniciatives tremendes, i felicitar doncs, a l'Aida, que està amb el futbol femení. Nois, ho sento molt. Potser hi ha gent ara que... bueno, doncs feu les coses millors, o feu les coses com tal. És així.
0: Jo vaig anar
2: a per allà. No, em refereixo que no, que hi haurà gent que està darrere de la càmera o escoltant-nos o tal, que li saltarà la vena.
0: Però...
2: És així.
0: Has de pensar una cosa.
2: I si ho dic jo encara més. Però jo només explico el que veig i el que em tasto i el que... Ja està, és que és així, què haig de dir? Uh-huh. Tant de bo tots els clubs fossin iguals.
0: Però és que has de pensar una cosa, eh? Amb aquell testarral de foc que fotia de Sol, que van començar...
1: Qui va convidar el Sol per quin és? Qui el va convidar? Va anar Sol, sense que el convidessin, no?
0: Sí. Aquell testarral de foc que queia de dalt, de les 9 del matí fins allà a les 7 de la tarda, allà a les 12, a la 1, a les 2 del migdia, allà...
2: Déu-n'hi-do.
0: Com corrivien, eh?
2: Nari.
0: Mare de Déu. I jo pensava que dintre d'allò hi hauria més programes. No, i només vaig veure una noia que estava allà a terra, que devia tenir un cop de calor. Hòstia puta. Va tenir un cop de calor i estava allà, però no va haver de venir a l'ambulància ni res, vull dir, d'allò.
2: A veure, què és el despertador, això, sí. Què passa?
3: Però qui és?
2: Ara,
1: és automàtic, es paga sol.
0: I penso una cosa, que em sembla que n'hi havia 14 equips. I això que s'havia apuntat 20.
1: Sí, van haver de retallar.
0: Van haver de retallar. I ara no ho sé, ara deien que potser l'any que ve d'allò començaran a les 8 de la tarda.
3: Sí, això ho va dir el president. Això ho va dir el president
0: i
3: que...
0: No sé, però bueno, ja no és el mateix.
2: Però molt bé. Molt bé, la veritat que, veus, ja posa una altra iniciativa.
3: Home, estaria molt bé cara...
2: I ja està.
0: Molt bé, molt bé muntat, tenien aigua fresca, tenien fruita, tenien de tot, vull dir... No,
2: piscina.
0: No, tenien piscina, els aspersors allà que no paraven, vull dir, no. Molt bé.
3: Ara faltarà que l'any que ve hi hagi, a part d'unes veteranes, també hi hagi un primer equip femení, no? Que moltes jugadores ja no són tan veteranes, hi ha jugadores molt joves jugant.
2: Bueno, ara és anar fent. La qüestió és anar fent, va. Ella s'ho passa molt bé.
3: És el següent pas, no?
2: Sí, però bueno, vull dir que s'ho passen bé i... Sí. Bueno, no sé si hi ha la voluntat de fer un primer equip femení, però... Vaja, jo crec que l'essència és aquesta.
0: Ja ho tenien, un primer equip de juvenil femení. Ja havia estat fa dos anys o tres, dos anys enrere o així. Però què passa? Canalla de 17, 16 anys, 18... què? Ara entrenar, anar a jugar, tenen una edat que ja tenen un nano que els volta per aquí, un d'allò, i ara plega. No, no, és que això funciona així, eh? Sí, sí. Vull dir que allò, és bo que no varen poder fer l'equip i mirar, a jugar en futbol 7 i allò, i mira, ja ara comptar, no sé si hi ha 3 o 4 equips, més les sèniors, però costa molt fer un equip sí, sí. De juvenil, costa molt. Tinguem un equip d'una vintena de mossos així d'aquestes edats, costa molt. Hi ha d'haver-hi molta...
2: Compromís.
0: Compromís, implicació, i llavors, però esclar, és una edat que tots ho sabem, no? I això, vulguis o no vulguis, comencen, i llavors una pels estudis, l'altra perquè és això, l'altra perquè allò altre, i es van perdent.
2: Per això et dic que ja està bé aquest tipus de coses i
3: ja està.
2: I bueno, i endavant, el Club Futbol Tordera.
3: Tomàs, compromís i implicació també en el hockey, no? Que encara no s'ha anunciat res més, que no et fa dubtar una mica de...
1: Tu, no estic segur, perquè no vaig veure cap... El hockey van vindre a la gala?
3: No hi eren. Va venir...
1: Ningú?
3: Els del primer equip que no estaven nominats, jo sé de gent que volia venir però que li enganxava amb un viatge que ja teníem planificat.
1: Si és per motius justificats, no passa
3: que ja m'ho van dir fora. Jo, quan encara no havíem fet públic, però jo els vaig dir, mira, la gala serà aquest dia. Hòstia, em va dir, ostres,
1: i del dilluns passat aquest ha hagut alguna renovació, algun fitxatge nou, res. Van començar molt forts però han parat de cop,
3: Sí. Van parar de cop i ja
1: no saben res. I l'entrador i tot, encara no sap res, si serà en Sergio o serà un altre, no?
3: No sap. Què n'opines? Què en penses?
1: Penso que no hi ha diners i s'ha de tirar com es pot. El que vaig dir l'altre dia, hauran d'agafar gent de la casa, si no hi ha per portar jugadors de fora, i aviam. Però bueno, així és el que deia Plàcid. Aspiracions de pujar, complicat.
3: I quines serien les aspiracions? Si anem amb gent de casa a mantenir o també intentar quedar una mica més a
1: l'alt? L'ideal hauria sigut mantenir els d'aquesta temporada i el que deia, si pots portar un jugador dels veterans, però clar, això són diners, és que si no, estarem sempre allà. Dic, no baixar, bueno, que estigui que baixaran 3, no?
3: Sí.
1: Bueno, doncs pues, que espavilin.
0: Ja perquè... sabem que hi ha, no? Si baixen 3.
1: És complicat, perquè amb un és fàcil que no... Encara no se sap res dels grups ni res, no?
3: No. Tu què en penses, Plàcides?
0: Ui, sí, jo el que jo penso.
1: No, tu digues el que vols dir.
0: Jo el que estic pensant és el de sempre. Aquí tots aquests que hi ha ara tenen que plegar i que vingui una junta nova.
3: Ah, de junta. Pensava que deies de jugadors.
0: No. Els jugadors ja estan bé allà on estan, a mig de la pista. Tot l'altre tenen que plegar tot.
3: A l'entorn, no?
0: I borrón i compte nova, que vingui junta nova, que portin un altre d'allò. Mira, per tots els puestos m'acaben de canviar la junta, no? Cada 4 anys, el que sigui. Si una junta ho fa bé, pot estar-hi tots els anys que vulguis. Però quan una junta ho fa malament, han de marxar com més aviat millor. Però, esclar, si no hi ha oposició, si no hi ha ningú que s'hi vulgui implicar, el que sigui, s'hi poden jubilar aquí baix. Però jo veig aquí Tordera mateix, dir, per les activitats que veus d'allò, com una junta se cansa, pues, ve una altra. Venen idees noves, el que sigui, d'allò, tu, i mira. Però és que aquí, si, com no canvien tota aquesta junta que hi ha allà, sempre estarem igual, a baix, no sortirem del pou.
3: Per tant, les aspiracions seran mantenir, eh?
0: Les aspiracions a mantenir, i si ara dieu que en marxen 3... Pues l'any que ve, problemes.
1: I si te marxen 2 o 3 jugadors clau, com per exemple el porter, ja veurem el porter que si és de la casa, aviam quin nivell té.
0: Però és que
1: aviam.
0: No anem a més. És que anem a menys. Anem a menys. Ara l'any passat vam fer una bona campanya, no?
2: Molt bona.
0: Dos collons, fotem un pas més endavant. No. Hem fotut 3 pas enrere. No, això ho veu un... Una persona que no... Ah, acaba de fer-ho tu.
3: Sí, no, et veig mossegant a les ungles.
1: No, què passa? Que aquí
2: van sonant els despertadors...
3: En Guillem.
2: Va sonar el telèfon i potser és un fitxatge perquè ens anuncia...
0: Ara vindré.
2: Sí, a veure... Digue-li si té un nou fitxatge.
0: Vale, ara
3: digue-li si té alguna bomba.
2: No ho sé.
3: ha penjat.
0: Joan, mira, jo sóc cosa sèria si no parlo de pell una
1: natura. No, mira, et diré el què.
0: Vale.
1: Jo, quan el Madrid ja notícies, m'avisen.
0: Ah.
1: I ara ha hagut que l'Álvaro Rodríguez, que el Madrid té el 50%, se l'emporta al Bosmund no sé què per 15 milions d'euros.
0: Joder, macho. I tens comissió, tu, amb això?
1: No, però m'agrada estar informat.
0: El que anava... L'any passat, per mi, el Torrent va fotre una temporada. És que tots ho estem dient. Tots ho estem dient. Mm-hmm. I ara, aquest any, pues, no, ara marxa un porter, ara marxa aquell... I anem enrere, i això no arribaràs mai a puesto. A mi m'emprenya molt. Però com pot ser que no hi hagi gent que diguin tu, home, fotem un d'aquí dintre... Home, hi ha d'haver-hi algun pare per aquí baix que d'allò dit, oh, fotem aquí un d'allò. Que no. No farem mai res aquí baix amb el hockey. No farem mai res. M'emprenya molt dir-ho. Que no vull que ningú s'ho agafi malament, eh? Per descomptat. No vull que ningú s'ho agafi malament. Però, per l'amor de Déu, és que en vez d'anar endavant anem enrere. I això és un problema. Això és un problema. Vull dir que no arribarem mai amb temps d'arribar. Ara, si ara aquí esteu dient que en baixen tres, oi, fa tres o quatre temporades han de dir que van quedar els tercers últims. Perquè només en baixava un. I no vol dir que la temporada que ve, pam. I llavors què? Estarem a primera catalana. I allà es quedarem tota la vida?
3: Nacional catalana.
0: Eh?
3: Nacional catalana.
5: Nacional catalana.
0: I quina categoria és això?
5: La que està per sobre de primera catalana.
0: I què?
5: No. Jo només sé que aquell any que es va baixar Nacional Catalana es va haver de comprar una plaça per pujar
0: el que hi havia plaça. M'està greu dir-ho. M'està greu perquè jo el hockey l'he viscut molts anys, molts. Però veig que això no funciona.
1: Bueno, hem de veure el nivell dels que pugen, aviam quin nivell tenen. Podrien tenir un nivell tipus quan estaven els torners, en camp, tota aquesta gent. Ves a saber el nivell que tenen. Els hem de veure, no? Aviam.
0: El hockey ha canviat molt. Molt. Perquè, si us hi fixeu, mira el Barça. Aquest any. Què ha fet? Res.
3: Menjar-se un rosco.
0: Eh? El Liceu, que allò, mira, s'ho ha portat la Igualada.
3: Sí.
0: Eh? Que han guanyat la Lliga. Però l'Igualada tindrà un problema.
3: No, i l'Igualada
0: bé. Que se'ls importaran tots els jugadors.
3: Sí. I l'Igualada bé també va aconseguir pujar de categoria.
0: Vull dir,
3: l'Igualada bé el seu filial. O sigui que...
0: Abantes.
3: I va vendre la plaça.
0: Abantes.
3: Sí.
0: El hockey funcionava. Hi havia un espònsor que pagava alguna cosa, que allò sortia molta canalla de la cantera.
3: S'ha de buscar allà espònsors?
0: Que a lo millor et duraven dues temporades i marxaven, perquè si el Tordera hagués sigut, el hockey hagués sigut com el futbol, que es pagava amb pasta, Tordera seria el club més ric d'Espanya. Perquè si tu agafes tot el currículum de tots els jugadors que han marxat d'aquí a Tordera, des dels torners fins l'últim que va marxar, mira tu.
3: I encara en surten, que se'n van a l'Hockey Lliga.
0: I encara en surten.
3: Sí, sí.
0: Però, esclar, marxen, però aquí no hi ha firti, perquè aquí no hi ha ni clauses de recensió, ni clauses d'això, ni clauses de l'altre. Pues, què vols fer?
3: Joan, et toca. Vinga, em toca. Vaig per parts, perquè em van plàcides, la veritat. Trec el barret, perquè... Perquè molt bé, estic molt d'acord amb tot el que has dit.
0: És que havia de dir-ho.
3: Molt d'acord amb tot el que has dit. Per començar, sí que va haver-hi representació a la gala del Club Petit Tordera perquè van haver de recollir un premi. Per tant, un premi que, per cert, encara trobo faltar que des de les seves xarxes socials s'agraeixi o es doni les gràcies a la ràdio i al programa perquè en aquesta gala de l'esport torderenc va haver-hi un equip base que ha estat el millor equip base de la temporada o va rebre un reconeixement,
5: sí,
3: una menció especial. Bé, doncs aquí ningú del Club Petit Tordera ha donat les gràcies a això. Això per començar. No, potser després de la tertúlia, a les 10 de la nit, hi haurà un post. O demà, divendres, hi haurà un post. Com que no hi seré temps de respondre fins al setembre, bueno, no hi seré temps. És igual, bueno, és igual. La qüestió és una mica el valor que, o la importància que es dona a la gala de l'esport, mínim des de fa 2 anys. Que l'any passat tampoc van assistir-hi. Jo no diré masses coses més. Jo només diré que el vestuari, tots els jugadors del primer equip que hi han, des del porter suplent fins al porter que hagi de venir, o si puja del filial, fins al nou entrenador que hi hagi... Bueno, no, perdó, rectifico. Que els jugadors
2: del primer equip del Club Petit Tordera tenen tot el meu suport i el meu recolzament, i jo estic amb ells. També té el meu suport en Ramon Vinyoles, des de fa molt de temps, li tinc molta estima, i evidentment a tots aquells socis que donen suport a l'hoquei. Però no diré res més. Prefereixo tenir un estiu i un acabament desitjant que la temporada que ve es facin bé les coses i que novament es pugui repetir campanyes per no haver de patir, que vaig prometre en el seu moment en aquest programa, i ho torno a dir, assistiré més cops o intentaré fer-ho més cops al parroquial que no pas la temporada passada, malgrat que no hi sigui benvingut, i res més, i desitjar pues, la sort possible als jugadors, perquè els que sí que hi creuen en el projecte, que ho conec de primera mà i ho viuen i ho senten a dins de la sang que porten, doncs que no baixi mai aquesta estima cap al club i que segueixin batallant pels colors de la samarreta que defensen. I la setmana passada vaig fer una miqueta de currículums d'entrenadors, em vaig deixar-me... Ja? No, perquè vaig dir un plan, hosti, sí, tal, va entrenar sí. Tal, en González, en... Bueno, em vaig deixar l'Àlex García, que l'Àlex García també va ser entrenador del primer equip, va fer aquestes funcions perquè vaig rebre una trucada i em va estar comentant-ho i ja està, i no ho sé, és que no tinc, de veritat, no tinc masses ganes de parlar-ne, perquè vam acabar de la manera que vam acabar amb l'últim programa amb la Yonsara, vam tornar amb les ganes que vàrem tornar. És veritat que la mar està calmada, però crec que cadascú des de la seva parcel·la fa el que ha de fer. Però insistim, el missatge cap al poble és el que és, perquè no hi ha un moviment, un canvi o una sinergia que ens pugui dir, bueno, no, les coses són diferents.
0: No, i vas als partits i hi ha força gent, És que hi ha força gent, i jo he anat, no sé, si he fet partits aquest any aquí, i doni-do la gent que hi va, o sigui, gent hi va, no? O sigui, afició n'hi ha. Perquè no crec que tots siguin pares dels que juguen, no?
2: No, i insisteixo, i de vegades a mi, mira, hi ha una cosa que em sap greu, i realment em sap greu perquè de vegades des d'aquesta taula es diuen coses o s'expliquen coses que de manera indirecta, malgrat que jo no vulgui, jo no vull que afecti els jugadors o que els jugadors s'enfadin o que els jugadors pensin que estem en el centre de la diana o que... No, jo no vull això. Si ho diem aquí... És perquè realment es faci una autocrítica i es faci un altaveu per poder intentar capgirar el mitjó. Ja que ells, pel que sigui, no ho poden fer o no ho volen fer, que molts d'ells es posarien en aquesta cadira i dient exactament el mateix que jo, però per les circumstàncies o per els interessos que puguin tenir no ho fan, ja ho fem nosaltres, jo no tinc cap problema. És igual, si he amenaçat estic igual. Aquí m'és igual. És perquè, ostres, així que... M'entens? Jo moltes vegades ho he dit, que estar davant d'una junta directiva no és fàcil i s'ha de tenir el que s'ha de tenir, però també, si no sap, surten bé les coses o no tal, doncs, escolta'm, gràcies, ho he dit, un pas al costat i, o buscar noves vies o, no sé, bueno, què és el que hi ha? Pues és el que hi ha, ja està, no passa res. Quan comenci l'hoquei lliga a l'octubre o quan hi hagi la Copa Catalana, la Lliga Catalana, que el Tordera, recordem, l'any passat va jugar a la final contra el Manlleu, un equip que ha pujat de categoria, doncs, bueno, allà estarem donant-los suport des de casa, des del parroquial o des d'on sigui, estarem allà recolzant-los perquè ho puguin aconseguir, perquè serem els primers que estarem contents.
0: Home, jo que crec que suposo que deu ser molt complicat. Trobar un sponsor i que posi el que ha de posar és molt complicat. Jo estic segur que ells han trucat, han tocat i no... No han aconseguit. Jo me'n recordo, el Tordera d'aquells anys era Tordera Secopal, recordes?
2: Sí, el que passa que jo crec que hem de deixar ja... O sigui, allò que vingui un sponsor i et pagui tot, això no ha de ser així. Perquè això no és viable. O sigui, un equip que et vingui aquí, que et pagui doncs, 30, 20.000 euros, 40.000 d'una temporada del primer equip, no passa això, ni passarà. És que no passa. I en el món de l'hoquei patins, menys. Perquè en el món de l'hoquei patins, a sobre, el món de l'hoquei patins... Està cardat, està molt fotut econòmicament i per falta de promoció, falta de projecció, no sé, que li vulguis dir. Llavors, jo crec que és més important buscar-ne 4 o 5 o 6 que reparteix una miqueta, no, el tema.
1: I que no és fàcil,
2: i que pugui, i que no és fàcil, i que puguis arribar a una xifra mitjanament bona, que tu, que davant d'aquest micròfon és molt fàcil posar-se i dir-ho. Jo ho entenc. Uh-huh. Si sóc el primer que sóc conscient. Però bueno, ja està.
0: Però tu has de pensar una cosa. Tu mires pobles petits i tenen un hockey lliga. Algú es deu moure. O no?
2: Sí, clar, i tant.
0: Jo d'ençà que hi ha aquesta junta aquí no he vist mai que portessin cap espònsor a la samarreta. O no he portat alguna vegada espònsor? Què? No sé.
2: No, estic fent un repàs, eh?
0: Vale, d'acord.
2: Jo crec que no.
0: Vale.
2: I és d'en Dani, i ara acabo de fotre aquí una propaganda publicitària, bueno, gratuïta
0: és igual.
2: A l'empresa.
0: Però com et trobes en així, que trobes un gent que no es mouen, que no troben recursos, han d'entrar gent nova, gent que potser saben que ja poden anar a picar aquella porta, o picar aquella altra, o d'això, allò altre. Doncs pues clar, si no es fa això, aquí tens... Perquè els veïns estan a l'hockey lliga.
1: Jo veig els equips gallecs...
0: Tu te'n vas a Voltregà, 4 o 5 mil habitants, és un dels equips, tret el Barça i tret el Liceu, que no han baixat mai a primera. T'ha baixat el Vic, t'han baixat tots. Hasta el Noia, hasta el Reus t'ha baixat. Hasta el Reus t'ha baixat. Però Voltregà no t'ha baixat mai. Només hi ha 3 equips. Liceu, Barça i Voltregà. Tots els altres t'han baixat. El Reus. Uh-huh. El Reus, jo me'n recordo que allò que va baixar. Vols dir que quedaràs dormit, tu?
2: No, i quan tens un suport institucional gegant. Perquè tens un suport de l'Ajuntament econòmic al darrere molt important. Molt important. I crec que aquest suport econòmic des de fa temps, la gestió, bueno, es fa de la manera que es fa, però que tens un suport institucional molt gros, que amb això la bona part te sostens, i a partir d'aquí, bueno, doncs has de mirar, sí, ho has nombrat bé, projectes molt interessants, projectes d'equips, i és veritat, mires al voltant, mira el Lloret, ja ha pujat. El Blanc és perquè no té suficient... Bueno, va desaparèixer d'aquella manera. El Massanet...
0: S'ha aguantat.
2: Massanet i Tordera... podríem estar allà, tal... Bueno, doncs mira...
0: S'ha aguantat.
2: S'ha aguantat.
1: Però Massanet té les patates, no?
0: Bueno...
2: Sí, home, sí. Però... Bueno...
0: Doncs pues aquí podrien anar a buscar cimilles, tu.
2: Aquí podrien anar a buscar mobles, però... o podrien anar a buscar... No sé, jo què sé.
1: Tampoc és definitiu, bueno. Perquè aquí, com venia l'altra temporada, l'Ordes, el Lubián, bueno, i ara el Dominico, tu es veus, Estrella de Galícia, a Banca... Tenen patrocinadors
2: que
1: també baixen, eh?
2: No, a Galícia també tenen un suport econòmic institucional que també
1: baixen, me'n refereixo. Sí, Lubián, sí. L'Ordre,
0: allà a Galícia, tots els equips, tot. De primera, segona i tots els altres d'allò, tots porten...
2: Sí.
1: Però també baixen.
0: Com diu allò?
2: No és la Generalitat.
0: La cervesa.
2: Sí, la cervesa.
1: La Junta.
2: La Junta, però la Junta de Galícia també
0: vendre, posa. Han de vendre moltes de cerveses, eh? Sí, sí, sí.
2: I també baixen, eh? Que des d'aquesta tertúlia és molt fàcil parlar.
0: És que això és molt fàcil.
2: Correcte.
0: La part d'aquí és molt fàcil.
2: Sí, sí, sí.
0: La part de dintre és una cosa...
2: Sí, sí, sí.
0: Això és com aquestes miren els toros des de la grada.
2: Efectivament, això és així.
0: I tu no és torero.
2: Sí, sí, sí.
0: Això no és
2: així.
0: Però sí... que hi podria haver, no sé, una persona de relacions públiques així, que busqués, que modelló, i si no trobes res, tu no trobes res, però...
2: Bueno, fer campanyes, jo què sé, fer campanyes de promoció, no sé, fer campanyes de socis, fer campanyes de tal, fer campanyes de...
0: Aquí t'ho deia, moltes empreses, no sé, anant allà tu, sí, una mica d'aquí, una mica d'aquí, una mica allà... És igual que porti la samarreta.
2: No, tota ja plena, amb els cartells ja col·laboren, perquè setmanalment sí, amb els cartells...
0: No.
2: Ja ho sé, sí.
3: Bueno, això és el que va haver de fer el CEP a les temporades de Lliga Femenina 2,
2: sí.
3: Anar per tots els comerços de Tordera, de fet, a partir d'aquí, no. Cada equip base ja portava
2: I els equips de la base, cuidado, els equips de la base del Tordera porten esponsors a la samarreta, eh? perquè en porten d'esponsors.
0: És complicat. Vull dir que... molt i molt complicat. Sí,
2: molt difícil, molt difícil.
0: Perquè tu, sí, tu pots dir... Jo, per exemple, tinc Sabateria Plàcides, com una vegada vaig fer... Vaig patrocinar un equip de Kiyokoki, quan hi jugava el meu fill. I llavors em sembla que valia 100.000 pessetes.
3: Quan és això?
0: Ara serien 600 euros. Serien 600 euros, ja vas tu. 100.000 pèls d'aquell temps eren molts de cèntims, ara serien 600 euros.
2: I... Sabateria Plàcides, tenies una sabateria?
0: No. No, que jo vaig trobar un sponsor.
2: Ah, vale, vale.
0: Jo vaig trobar un sponsor. I vam pagar 100.000 pessetes de patrocinar l'equip. Però, esclar, eren altres tiempos. Però tothom, a la Junta, va dir que cada equip busqués un sponsor. I donàvem un sponsor. I valia 100.000 pessetes, que serien ara 600 euros. Ja ves tu 600 euros que són ara.
2: Escolta'm, evidentment fem una crida... No només per hoquei, per al futbol, per al bàsquet o per qui sigui. Qui tingui empreses i ens veu i tal, i
3: no, té un moment inclús, inclús a nosaltres,
2: de tributar.
3: A nosaltres,
2: mira,
3: futbol, ja, no, tenim nou tècnic, tenim nou tècnic, tècnic. Podem penjar aquí cosetes també,
2: Bueno, jo, mira, són coses que, jo què sé.
1: Jo quan estava a la lluita d'en Ramon Vilangeliu...
0: El futbol que tothom porta esponsor. Des de l'escoleta fins al primer equip.
2: El que passa és que esponsors, jo què sé, volen posar un lletrero allà al camp o tal... Bueno, això no sé, el futbol suposo...
0: El lletrero sí que s'han perdut.
2: Això és veritat. Veus? Sí, mira, sí. És una cosa que aquesta junta hauria de...
0: Mira, quan hi havia en Pitu, que era el president en Pitu, i a mi se me'n fossis en prenyo com si no me'n toco els collons. Quan hi havia en Pitu, pam, els esports allò. Ara, tots els esports on està, hi ha uns que són en blanc i negre, els altres no, allò, allò, allò. Allà s'han perdut tots. Això és una cosa que la junta s'hauria de posar a l'imà.
3: I amb la ràdio que tindrien la publicitat, es veurien sempre,
0: Doncs això és una de les coses que la Junta, això, de moment, ara, millor si dius, no, és que ja ho tenim en marxa, no sé, però de moment allò està parat. Quan hi havia en Pitu sí que se n'en cuidava, quan hi havia en Pitu, el president. Però aquests ho han deixat així una mica d'allò. Jo dic les coses com s'han de dir. Si els hi tinc que dir-li que d'allò, els hi dic, com dic una cosa que està deixada, també ho tinc que dir-ho. I això vulguis o no vulguis. Ara, aquests grossos que hi ha allà, aquests sí. Que ells se'n preocupen, però aquells petits no hi ha tatia.
1: Bueno, Mira, jo quan estava a la Junta de Ramon Vilageliu estava en el Departament de Publicitat. Llavors, me tocava anar a cobrar a les empreses aquestes, que posen els cartells aquells d'allò, no? I anava, per exemple, no me'n recordo les entitats, però bueno, jo deia, bueno, paguen 600...
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són les dues.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
9: Aquest és el més gran, ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí, i ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
7: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara i al llarg d'aquesta tarda Estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i sobretot el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
7: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
11: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
7: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
11: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
12: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
7: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
11: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
7: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
11: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
7: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
13: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
7: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
14: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acaba ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs, Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
15: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
14: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens han fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
7: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us ho hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
16: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
16: La mort a 13 del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
7: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio, des del portaveu, en declaracions a la xarxa.
19: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
18: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
20: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
18: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
7: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara a migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
22: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
21: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit, i ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del codi penal per a aquells que tinguin armes.
17: Notícies en xarxa.
2: És un altre dels titulars destacats a la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Dallès, bon dia.
4: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
5: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
23: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
4: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
2: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
24: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
25: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
24: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
26: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
24: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
2: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
0: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
1: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
0: Paniques també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur Pla Director de Mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
24: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
24: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat, un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
2: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
24: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
2: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
3: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
8: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
3: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
9: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
10: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
9: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
2: I és moment per a la cultura. Estem amb Bryan Adams, el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronomy

0: Duran ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
1: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
2: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
0: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
2: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
3: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. I centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
5: In Barcelona.
6: No, we are ready.
4: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
3: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle a él.
3: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
8: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
3: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
2: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Llença't.

0: per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
1: La xarxa de comunicació local.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company. Que sonreír es salud.
6: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
7: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
6: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
7: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
6: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
9: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
10: Però tu saps, la d'or és suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
11: Museu Particular, capítol 4. Els tapets.
9: Ei, Anna.
12: Hola.
9: Què? Parlem dels tapets?
12: 100%.
11: Museu Particular.
9: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment, no sé per què, els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
8: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
9: No, però és a dir,
8: no, però perquè és fàcil logísticament, és exacte, a dir, només necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
9: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament, al llibre Memòries d'una dona de les Highlands, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
8: Evidentment,
9: era una revista dedicada a la costura, doncs evidentment aquest nom també vinculat en aquest cas, no, amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no? També perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i demés, estaven destinades, o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser guarníem amb puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica, perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet de que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement després, s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i demés, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fan. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà, i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I el sobretot, la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més. És aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja. És el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deix de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
8: Ah,
9: d'acord?
8: Carai.
9: Estem en aquest punt, no?
8: Vale.
9: O un sofà a llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
8: Ja.
9: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores, es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor... És a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat. D'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons. Uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara. És a dir, aquells nous, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? Per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
8: Maca,
9: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la tele, o el quadre, no?, el quadre de cavalls, o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele, doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
8: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
9: Les dones.

0: Martes antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico? Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar... A casa meva, la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella, diu tapetis.
2: No, i ara està bé, sí. Em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està bé.
1: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge... Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra, és a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX... Hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la terra, teixint la terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que... resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt... Bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti. La borrassa, que és tan dura, no? És aquesta... aquesta tela tan, tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no, no ens ho havia explicat ningú, no? La Mònica, perdó, la Mireia Coromina fa aquesta peça teixint de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que a més, com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso en aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual cosia, brodava, perdó, fotografies que trobava així en desús, en mercats, tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tros de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, pues ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tros de Dona també, en certa manera, va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses, és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer, alerta, més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: batallón de mocistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo...
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui ha cosint ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60 de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
3: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora de la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
2: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de 13 aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
4: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, has deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
2: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents. I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys i després de més de 60 de carrera. El conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
6: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 3 de juliol de 2026. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer.
8: Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%.
5: Detinguts 5 menors com a presumptes autors de l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada.
9: Dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques i lesions lleus.
5: Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
1: El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.
5: I la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor, Sergi.
8: Dissabte, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori.

0: Bona tarda. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, l'atur registrat al Maresme ha experimentat un lleuger descens durant el mes de juny, amb 15 persones menys inscrites als serveis d'ocupació respecte al maig, és a dir, un 0,08% menys. En termes interanuals, la reducció és del 3,26%, fet que suposa 618 persones aturades menys que fa un any. Aquestes darreres dades situen la taxa d'atur comarcal en el 7,86%, molt similar a la provincial del 7,85 i unes dècimes per sobre de la catalana amb un 7,49%. Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones enregistrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, amb un 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%. Com ja és habitual, l'evolució mensual mostra comportaments diferents segons el sexe. Mentre que l'atur masculí disminueix un 0,60%, el femení registra un lleuger increment del 0,29%. Malgrat això, la comparativa amb el juny de l'any passat és positiva per als dos col·lectius, amb descensos del 3,32% entre els homes i del 3,22% entre les dones. Per franges d'edat, la variació mensual ha estat moderada. Els únics grups que registren una disminució de l'atur són els de 45 a 54 anys, és a dir, un 1,38% menys, i de 55 a 64 anys, amb un 0,31% menys. En canvi, en la comparativa interanual, l'atur disminueix en totes les franges d'edat, amb l'única excepció de les dones de 25 a 34 anys, que presenten un lleuger increment del 0,08%. L'anàlisi per nivell formatiu evidencia un comportament diferencial del col·lectiu amb estudis postsecundaris. Durant el mes de juny, aquest grup registra un increment de l'atur de l'1,55%, concentrat exclusivament entre les dones, amb un 2,84% més. En termes interanuals, la tendència també és a l'alça, amb un augment del 5,27% de les persones aturades amb estudis postsecundaris. L'increment afecta tant les dones, amb un 6,62% més, com els homes, 3,21% més, i consolida una dinàmica que es manté des de fa pràcticament un any. La xifra de les persones en situació d'atur no ha experimentat cap variació intermensual en els municipis del Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. En canvi, han augmentat en Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Tallà, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. En els 10 últims municipis restants, l'atur ha disminuït. Pineda de Mar, Tordera i Mataró es mantenen com els municipis amb una taxa d'atur més elevada. En el cas de Pineda, arriba al 9,67% i Tordera i Mataró es troben respectivament al 9,60% i 9,49%. Per la seva banda, Cabrera de Mar, Cabrils, Tiana i Alella continuen sent les poblacions maresmenques amb menys desocupació. La seva taxa d'atur no arriba al 5%.
0: Detinguts 5 menors com a presumptes autors a l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Així és. Dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats polítiques i també lesions lleus. Com va transcendir en el seu moment, els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny a les festes d'aquest barri, quan la víctima hauria estat increpada per un grup de joves després d'haver-se fet un petó amb un altre noi, segons expliquen els Mossos. Els agressors haurien seguit la víctima durant un tram de camí i un dels nois el va agredir fins que va caure a terra, on més membres del grup el van continuar colpejant mentre proferien insults homòfobs. Dies més tard, i després de les corresponents investigacions i gestions policials dutes a terme pels efectius de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Comissió comissaria de Mataró, els agents van detenir, com diem, 5 nois menors d'edat com a autors de l'atac i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Gràcies, i l'OMCE dedica aquest juliol un cupó commemoratiu al desembarcament pirata de Premià, Jordi Duran.
3: El cupó del sorteig de l'OMCE del dia 13 de juliol, és a dir, d'aquí dues setmanes, estarà dedicat a la festa major dels pirates i premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquesta cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix els 30 anys. A l'acte, que es farà a l'Ajuntament premianenc dilluns a les 10 del matí, hi vindrà Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya, i Elisabet Marín, directora de l'ONCE a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó.
0: Gràcies. Canviant de qüestions, convocada a Palafolls una mobilització contra la benzinera al carrer Passada, aquest diumenge, amb tall de trànsit de la carretera d'accés a la Costa Brava, Marc Ferri.
4: El col·lectiu de veïns que suposa la construcció d'una estació de servei de Plenoil a l'entrada de Palafolls ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la nova rotonda d'accés a Palafolls situada just davant del solar on es preveu la instal·lació. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava amb hora punta a partir de les 6 amb xiulets, samarretes, pancartes i també amb la participació dels diables de Palafolls que se sumen a la protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, gasos i sorolls que generaria una activitat oberta 24 hores al dia en una zona residencial. Durant aquest mes, el col·lectiu ha recollit centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per tal de presentar al·legacions i també ha omplert els balcons dels barris de Palafolls amb pancartes de protesta.
5: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una gasolina en la calle Pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc. Pues pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
4: La manifestació d'aquest diumenge també es manté com a eina de pressió i per tal de demanar al consistori palafollent que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial de Palafolls hagi de patir la instal·lació d'activitats que tensin la convivència.
0: I encara a Palafolls multen per equivocació una desena de vehicles a les zones exclusives per a residents que sí que podien estacionar-hi, que seguim amb en Marc Ferri.
4: Ja fa més de dues setmanes que han entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat i reservades als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament. Durant aquests primers dies, però, la policia ja ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que compleixen tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, la policia disposa d'un sistema de càmeres instal·lat als vehicles patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes estacionats a les zones verdes. El sistema comprova si el vehicle està autoritzat per aparcar-hi, verificant que paga l'impost de circulació a Palafolls i que no té rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització amb les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la Policia Local de Palafolls.
6: S'han detectat errades el dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que no, que efectivament estan al cens, seran anul·lades.
4: Aquests errors són puntuals, una desena, segons el cos, i la policia confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del municipi. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna, allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà anul·lada de manera immediata sense necessitat de presentar al·legacions.
0: La llibreria La Llopa de Calella se suma al projecte de llibreries independents de la 22 a Girona. Sergi Ferrer.
1: Així és, nova etapa després de gairebé 50 anys d'història. Xavier Gamell i Lluís Vila han formalitzat el traspàs de La Llopa a la llibreria 22 de Girona, integrada en el projecte de llibreries independents que impulsa conjuntament amb la cooperativa Abacus. La preocupació pel futur de La Llopa feia temps que acompanyava Xavier Gamell i Lluís Vila davant l'arribada de la seva jubilació i constatant que no hi havia relleu generacional de portes endins. La solució l'han trobat a la llibreria 22 i la cooperativa Abacus, que impulsa una xarxa de llibreries independents, de la qual ja forma part la Quart Creixent de Palma. Els seus responsables van assumir la direcció de l'establiment el passat 23 de juny, fent efectiu el traspàs del negoci. Se'ns ha explicat a Xavier Gamell, l'objectiu principal sempre ha estat garantir el futur de La Llopa més enllà dels seus fundadors.
7: La gent del carrer no nota cap diferència perquè s'ha traspassat el nom, la història, la manera de fer, el personal, tot s'ha traspassat. Però amb això, els històrics ja podíem dormir tranquils, perquè si ens venia un patatús deixàvem les coses arreglades i aquest era el motiu fonamental, diríem, no? Assegurar que això, des d'ara i en el futur, pugui tenir una continuïtat.
1: La llibreria mantindrà la marca, l'equip humà actual i la línia de treball que l'han caracteritzat durant gairebé 50 anys. A més, Gamell destaca la solvència del projecte empresarial que hi ha al darrere de l'operació.
7: És un acord amb la llibreria internacional que assumeixen a partir d'ara la direcció i en garanteixen la continuïtat. A més, al darrere hi ha la solvència, per entendre'ns d'alguna manera, de Bacus. I llavors dius, ostres, amb un tiro mates dos per dalt, diríem, no?
1: En una carta adreçada a clients i amics, Gamell i Vila recorden els orígens de La Llopa, oberta al desembre de 1976, quan encara hi havia molt camí per recórrer en la promoció del llibre en català. També expressen el seu agraïment als lectors i als treballadors que han ajudat a consolidar el projecte com un referent cultural de Calella i l'Alt Maresme. La presentació pública de la nova etapa de La Llopa es farà el pròxim 9 de juliol a la mateixa llibreria en un acte obert al públic.
0: Gràcies. I Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
3: Doncs sí, Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'associació de voluntariat al Mulla't per l'esclerosi múltiple. El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'associació de voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també s'estiraran a la Fundació Esclerosi Múltiple. Ho explica Manel Salvador, de l'associació de voluntariat.
8: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Després la recaudació que se fa aquest dia a les dues piscines municipals que haurien obertes, Masmora i la del centre. També ens fan una transferència a l'Associació del Voluntariat i nosaltres també lo afegim a lo que nosaltres hem recollit aquest dia.
3: Però, com comentava, per fer aquests donatius, perdoneu, a les piscines, la piscina Tordera està situada a la carretera de l'estació, sense número, al bell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i del Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de 3 piscines de diferents profunditats i mides i disposa de serveis de vestidor, zona de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització on es podran fer les donacions.
0: Gràcies. I la penya solera barcelonista... Disculpeu, la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor. Sergi.
1: Sí, dissabte, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori. La revetlla començarà aquest dissabte al vespre amb una actuació dels alumnes de dansa de la Fàbrica Llobet dirigits per Laia Ferrer. Tot seguit, el protagonisme serà per la música i el ball en directe amb el Christian Domènech Trio, formació, a més, que enguany incorpora per un tercer músic. Durant tota la nit hi haurà servei de bar gestionat per la confraria de Setmana Santa de Calella amb menjar i begudes. El president de la penya solera barcelonista de Calella, Isidre Argelés, ha explicat que la revetlla és una de les activitats més especials de l'entitat perquè serveix per celebrar un nou aniversari d'una penya amb una trajectòria única.
9: Estem molt satisfets de poder celebrar aquest dissabte i diumenge el 68 aniversari, cosa que és molt, molt, molt important, molt important, perquè som la novena penya mundial.
1: Més enllà de la revetlla, diumenge tindrà lloc el tradicional dinar de germanor que la penya organitza cada dos anys. En aquesta edició hi assistiran representants de 28 penyes barcelonistes.
0: Més temes. L'Orfeó Parroquial, el Delme, celebra el seu tradicional concert d'estiu a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
2: Doncs sí, Gemma, com tu bé dius, l'Orfeó Parroquial al Delme tornarà a omplir de música l'església de Sant Vicenç de Montalt aquest dissabte 4 de juliol amb una nova edició del seu concert d'estiu, una de les cites culturals habitual del calendari estiuenc del municipi. L'actuació començarà a 9:45 del vespre i l'entrada serà gratuïta. El concert comptarà amb la participació de l'Orfeó Parroquial al Delme, que enguany celebra 82 anys cantant, i també del grup Coràlia, en una vetllada que combinarà música coral i esperit estiuenc en un espai tan emblemàtic com l'església parroquial. L'activitat està organitzada per l'Orfeó amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la parròquia de Sant Vicenç.
0: En cultura, el Nomad Festival obre portes avui a Malgrat de Mar amb una aposta clara per les activitats infantils. Laura Téllez.
10: La cinquena edició del Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda al Parc Francesc Macià. La proposta torna a incloure enguany concerts i altres espectacles, una zona de food trucks i un mercat amb estants de dissenyadors locals, projectes d'art, joieria artesanal i complements. Jordi Lluís Ferrer, regidor de Turisme, destaca que enguany hi ha una aposta clara pel petit Nomad, que programa activitats i espectacles pensats per als infants.
11: Hem treballat molt l'aspecte del petit Nomad, que s'ha engrandit bastant, no?, el petit Nomad. Aquí treballem molt tot aquest aspecte sensorial, tot l'aspecte tàctil,

0: noi que surt de l'Espai Jove, un noi que surt de tota aquesta feina que s'està fent amb joventut i que va començar fent classes i fent cursos a joventut, i és el Jorge Peñafiel, i estarà 2 dies, i això ens fa molta il·lusió, de veritat. Ell farà el tancament del festival. Per mi és una novetat important. També repetim el bingo musical, i com no, una cosa que ja anem treballant molt, allò que diem els vesprets, que es diuen Casa dels Tardeos, no? Que en aquest cas doncs, tenim un dedicat a Melendi, el divendres, i el dissabte és dedicat a Fito i Fitipaldis. Jo penso que és un festival que s'està consolidant, no?
1: El regidor de Turisme assegura que els objectius del festival són, d'una banda, convertir Malgrat de Mar en un punt de referència cultural, musical, familiar i de mercat, i de l'altra, ser un espai de trobada per a les persones.
0: El tornem a organitzar amb l'objectiu claríssim, no?, d'esdevenir un punt de referència tant a nivell no només cultural, sinó que diria musical, diria familiar, diria fins i tot de mercat, i que Malgrat de Mar estigui, diguem-ne, en el mapa, no? I que, a més, ompli molt les expectatives de molta gent. Jo penso que és un festival on la gent es troba, on ve a trobar-se, on ve a parlar, i és, ho deia l'altre dia un amic meu i em va agradar molt la frase, és que, Jordi, l'estiu comença ara. Diu, almenys per la meva família comença ara, perquè veurem uns amics que ens veiem un cop l'any, però ens veiem al Nomad, i fa 5 anys que es fa el Nomad, i fa 5 vegades que ens veiem.
1: El Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda, tant aquest divendres com demà dissabte. L'horari d'obertura s'allargarà fins les 2 de la matinada. Diumenge el recinte estarà obert de 5 de la tarda a la mitjanit. L'accés al festival és gratuït, però cal reservar entrada de manera anticipada per garantir una millor organització i controlar l'aforament.
2: Gràcies. I la Festa Major La Minerva a Llavaneres reforça la programació jove amb música, jocs i una banyada nocturna. Martí Capçada.
3: Així és, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat pel públic jove amb una programació específica que combinarà música, creativitat, jocs i activitats refrescants. A més de la tradicional nit jove, el programa incorpora aquest any 5 propostes pensades especialment pels més joves. Un karaoke al Parc de Can Rivière, un taller de samarretes de Festa Major, la gimcama, anomenada la Canriada, una tarda jove i la banyada nocturna a la piscina municipal. Les activitats començaran divendres 10 de juliol amb una tarda de karaoke oberta a tothom al Parc de Can Rivière i continuaran dimarts amb el taller de samarretes adreçats a infants a partir de 6 anys perquè puguin dissenyar la seva pròpia peça per lluir durant la festa. El dijous serà el torn de la gimcama jove al Parc de Sant Pere, una activitat per equips que posarà a prova l'enginy dels participants i que també inclourà premis pels guanyadors. La programació culminarà el diumenge amb una de les cites més esperades, la banyada nocturna a la piscina municipal amb música de Humes DJ i entrada reservada per joves nascuts a partir del 2010. Per participar en algunes d'aquestes activitats, com per exemple el taller de samarretes, la gimcama o la banyada nocturna, caldrà fer inscripció prèvia dins dels terminis establerts.
2: En esports, prop de 200 esportistes seran guardonats a la Gala de l'Esport de Malgrat de Mar, que tindrà lloc aquest dissabte. Laura Téllez.
1: La tercera Gala de l'Esport reconeixerà 15 esportistes malgratencs de manera individual i 16 equips locals. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, a més, lliurarà un guardó a 3 esportistes del municipi que fan esport fora del poble. En total, 191 esportistes pujaran damunt l'escenari que es muntarà al pavelló Germans Margall aquest dissabte al vespre per rebre un reconeixement esportiu. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, assegura que del que es tracta és de premiar l'excel·lència esportiva no només pels resultats obtinguts, sinó per l'actitud i constància.
4: La Festa de l'Esport és sobretot que les entitats puguin premiar els seus esportistes que durant tot l'any han estat fent una campanya especial. Aquí no es tracta de que l'equip o guanyi o no guanyi, es tracta de tot en conjunt tot l'any, que l'actitud d'aquell equip hi ha estat de sobresalient, no? Diguéssim. Hi ha alguns esportistes que han destacat més. De fet, com a ajuntament, seguim amb allò de premiar a esportistes malgratens que no fan esport a Malgrat. Aquest any tenim 3 esportistes.
1: Ruiz ha avançat que la gala inclourà una novetat, però que és una sorpresa.
4: La Festa de l'Esport, que la farem aquest dissabte 4 de juliol, a 8:15 de la tarda, començarem. Hi ha alguna novetat? Sí, hi ha alguna novetat, però no la podem dir, perquè és una novetat. I això el públic s'ha de trobar allà, al moment. Farem el mateix de sempre, 191 esportistes premiats i, bueno, pues això, que serà una gala molt xula, molt dinàmica i, bueno, jo crec que la novetat que introduïm pot ser molt, molt maca.
1: El regidor d'Esports diu que el format de gala es manté i està consolidat. Això sí, Ruiz espera poder anar afegint alguna cosa més en cada edició.
4: Es manté aquest format tipus gala, que és

0: que aquest any afegim una cosa més i a veure si cada any es pot afegir una cosa més, perquè crec que és una gala que pot donar per molt, però que de moment l'estem fent d'aquesta manera, la tenim una mica ja, com diguéssim, com consolidada.
1: La tercera gala de l'esport de Malgrat de Mar començarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló Germans Margall i s'allargarà fins les 9 de la nit.
2: I el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte, Jordi.
3: La moció d'hoquei patins a formatiu viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte 4 de juliol amb l'arribada del circuit 3x3 de Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra a un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei i sobre patins. S'espera que les instal·lacions torderenques s'omplin d'aficionats familiars i, sobretot, de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al coneixement d'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha considerat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la pilota. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual. I també afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran pel títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell que hem mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada a Tordera, el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant l'espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
4: Hola, bona tarda. De moment, la situació meteorològica marcada per aquest augment de les temperatures. Avui, de fet, les màximes ja s'han enfilat cap a valors de 33 graus cap a l'àrea del Maresme Nord de Tordera, per exemple, 32 a Palafolls. Esperem que siguin les màximes, que ja no pugin més. I per les properes hores, aquesta tarda, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat que hem tingut també aquest matí. Demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que van tirant cap amunt i ja veurem, estem pendents de com evoluciona la situació meteorològica de cara, sobretot, a la setmana vinent i la següent setmana, ja que alguns mapes ens indiquen que tindrem una patacada de calor important. Ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment, calor encara frenada al llarg d'avui, demà i fins i tot demà passat diumenge, tot i que temperatures cada mica en mica, cada dia pujaran una miqueta més.
2: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui divendres i també pel cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, avui és divendres i per tant parlarem de cinema, entre altres seccions que ens esperen per endavant. Fins ara, no marxeu.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Com està el
3: pati? L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
8: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
10: Tengo una chica y una pistola.
9: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
3: Molt bé, moment de repassar les xarxes socials amb en Martí. Martí, bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, Gemma, molt bé, i tu?
3: També contenta, per fi divendres.
4: Home, sí, ja sempre ho dic, els divendres tenen un aura diferent,
3: I tant, estem contents i es nota. Martí, què podem destacar avui al Maresme?
4: Doncs mira, Gemma, al Maresme s'està parlant força de residus i de com fem servir el contenidor gris, ja que una anàlisi feta a la planta de tractament de Mataró ha posat de manifest que la fracció resta i continuen acabant massa residus que no hi haurien d'anar, com per exemple matèria orgànica, roba o envasos. Això vol dir que a casa encara es cometen molts errors a l'hora de separar la brossa, i és que el problema no és menor. Quan aquests residus arriben barrejats a la planta, es poden recuperar en part, però és val a dir que perden qualitat i encareixen el procés i, per tant, dificulten el reciclatge.
3: I en clau internacional, què podem destacar?
4: Doncs bé, xarxes i també els informatius, avui hi ha molta commoció per un nou tiroteig mortal a Barcelona, i és que és el 7è d'aquest any a la ciutat. La víctima és un noi de només 15 anys que va morir aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu. Segons les primeres hipòtesis dels Mossos d'Esquadra, el cas podria estar relacionat amb un enfrontament entre bandes llatines, possiblement els Trinitarios i el Barrio 18, que fa temps que es disputen el control d'aquesta zona. Els veïns van alertar el 112 després de sentir trets i veure diversos joves fugint del parc. El cas ha tornat a posar sobre la taula la preocupació per l'augment dels tirotejos i també la presència de bandes organitzades a Barcelona.
3: I el tema curiós del dia?
4: Doncs acabem amb una història que dins de la tragèdia diria que ha deixat una imatge d'esperança. I és que tornem a viatjar cap a Venezuela 8 dies després del doble terratrèmol, on els equips de rescat han aconseguit alliberar amb vida un home que havia quedat atrapat sota la runa d'un edifici. Es tracta d'Hernán Gil, un vigilant de 44 anys, que ha passat, atenció, 183 hores sepultat abans de ser rescatat. L'operació ha durat més de 4 dies i s'ha completat gràcies als túnels que els equips d'emergència han anat obrint entre les restes de l'edifici. Tot apunta que podria ser l'últim supervivent localitzat en vida d'aquesta catàstrofe, que ja deixa més de 2.300 morts i 11.000 ferits. Una història que s'ha convertit, et diria, en un símbol d'esperança enmig d'aquest autèntic desastre.
3: Totalment. Doncs Martí, anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. I què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
4: Doncs avui a l'Ona Maresma agafem una mica el fil conductor d'aquesta notícia tràgica que hem donat de la mort d'aquest noi de 15 anys a Barcelona, i us volem preguntar als nostres oients si us sentiu segurs al Maresme, si viviu amb tranquil·litat o bé ja se us comença a despertar aquesta alerta que sembla que ja constantment només sentim desgràcies. Però bueno, per això estem nosaltres, per preguntar-vos-ho a través d'Instagram, que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
3: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies. Fins ara.
4: A tu, Gemma, fins ara.

0: avui ens acompanya a l'Ona Maresma en Leonardo Granados, codirector artístic del Festival Poesia i Més, per descobrir una mica més de prop aquest festival de poesia. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu bé ho has dit. Avui a l'Ona Maresma hem portat el Leonardo Granados, que ens vindrà a parlar una miqueta d'aquest festival que ja es pot anar a veure des del dia 1 de juliol i estarà obert fins al 12. Així que donem la benvinguda, Leonardo. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma. Ja em sona que l'any passat també vam fer una petita entrevista, no sé si érem tu, però aquest any val a dir que el festival arriba a la 21a edició. Quin moment viu ara mateix el festival i amb quina mirada encareu aquesta nova etapa?
2: Doncs el festival, com bé has dit, fa més de 20 anys que es va crear, el va crear Josep Palau i Fabra, i nosaltres estem molt contents d'haver agafat aquest relleu de l'Eduard Escofet amb en Gabriel Ventura, i crec que arribem en un bon moment perquè gràcies a la feina de l'Eduard Escofet, doncs el festival ha aconseguit tenir un ressò dintre dels festivals de Catalunya i a més s'ha consolidat com un dels millors festivals de poesia del país.
1: Aquest any el Festival Leonardo es presenta com una proposta que vol, segons es diu, obrir la porta a noves realitats. Què significa exactament aquesta idea?
2: Sí, amb el Gabriel parlàvem que vivim en uns temps, no?, on és molt difícil imaginar alternatives al present, no? I aleshores, per això, l'any passat vam iniciar, no?, la nostra etapa amb aquell eslògan que era d'un vers del Palau i Fabra que deia que no podem renunciar a les quimeres. I aleshores, doncs, amb el Gabriel ens hem proposat una programació que inclou artistes que ens ajuden a través de la poesia, de la dansa, del teatre, de la música, a imaginar alternatives possibles al nostre present.
1: És a dir, cal posar l'accent aquí, ja que, com tu bé has dit, no és un festival únicament de poesia, sinó que, com diu el títol, és poesia i més, per tant, s'hi podran trobar diferents disciplines. Fins a quin punt es podran experimentar aquestes altres disciplines?
2: Clar, o sigui, nosaltres amb aquest festival ens proposem fer una cosa que, de fet, ja forma part, d'alguna manera, de l'ADN de la tradició catalana, que és barrejar les diferents disciplines, no? Però al final totes atravessades per la poesia, i això forma part, no?, de la tradició catalana, perquè tenim molts artistes que no només van ser escriptors o poetes, sinó que també van ser pintors o van ser directors de cinema, i estic parlant, per exemple, de Santiago Rusiñol, o Mercè Rodoreda, o Víctor Català, però, per exemple, també cinema, exemples més recents, no? Tenim l'Albert Serra, que és director de cinema, però també va fer una instal·lació al Reina Sofia, tenim, per exemple, la Mary Chordà, o tenim l'Enric Casasses, o tenim el Pere Jaume, i crec que això forma part molt de l'esperit del festival, no? Fins i tot per part del mateix Josep Palau i Fabra.
1: Si no corregeix-me, Leonardo, si l'any passat la programació es vinculava una miqueta més, et diria, en una poesia potser més radical, però enguany parleu de la necessitat de bellesa en un món incert. Per què diríeu que heu volgut posar l'accent aquí?
2: Aviam, jo crec que tots els temps són incerts, no? I tots els temps són difícils. Hi ha un conte, de fet, del Quim Monzó, que es diu Regne Vegetal, en què diu que tots els temps de la història, no?, han sigut difícils, però potser hi ha hagut moments on feia falta, de sobte, recuperar la brúixola i saber què és allò que realment és important per nosaltres com a comunitat, o com podem recuperar el nord, no? I aleshores ens semblava que la poesia i la bellesa, en tant que sinònimes, són un motor a l'hora de poder gaudir del nostre present i com poder, com et deia, imaginar altres mons possibles, no? Com també diria Mark Fisher.
1: Abans ens has comentat una mica per sobre el tema dels artistes, que hi ha una gran quantitat de professionals que fan possibles aquest festival, però una de les idees que destaqueu és la de donar el mateix espai i els mateixos recursos al que són veus noves i el que són els artistes ja consagrats. Per què creieu que és important fer aquesta aposta?
2: Jo crec que és important perquè es produeixi un veritable relleu generacional i que crec que això també ja està des de la mateixa direcció del festival, no? Perquè d'alguna manera l'Anna Maluquer, que és la directora de la Fundació Palau, és d'una generació més gran que la d'en Gabriel o la meva, i alhora en Gabriel també és d'una generació més gran que la meva, i crec que aquesta riquesa de diàleg ajuda a poder comprendre el món amb més diversitat i punts de vista diferents. I per nosaltres era important poder donar el mateix espai i temps a artistes, no?, que d'alguna manera ja són consolidats, com pot ser la Dolors Miquel, o el Pere Jaume, o l'Albert Roig, però donar la mateixa durada d'espectacle a un poeta jove o una poeta jove que comença o ja porta uns quants poemaris però no té d'alguna manera les mateixes facilitats a l'hora d'accedir a aquests espais, i per nosaltres era bonic, interessant crear aquest espai democràtic.
1: Per tothom qui ens estigui escoltant i ja se li comença a fer una miqueta la boca aigua d'aquest festival, val a dir, espero no deixar-me en cap, ho tinc aquí apuntat, que el festival es reparteix entre, atenció, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol, Vilassar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Què diries que aporta aquesta dimensió comarcal al projecte?
2: Jo crec que aporta el fet de poder visitar tots aquests pobles, que són cadascun preciosos en la seva diversitat, i el fet de poder pelegrinar pel territori, que crec que és una idea que em sembla maca i que també ja feien els poetes abans, i d'alguna manera descentralitzar, no?, la cultura catalana de Barcelona i poder estendre aquest centre neuràlgic.
1: Una altra voluntat clara que teniu com a festival és arribar a públics nous, especialment els més joves, que potser desconeixen una mica més aquest món. Com es pot fer atractiu un festival de poesia, en aquest cas, a persones que potser no hi han tingut mai una primera toma de contacte?
2: Jo crec que el primer de tot és no abaratir d'alguna manera els espectacles, no? Perquè sovint, quan pensem en apropar-nos a la gent jove, s'entén com a sinònim de fer propostes més accessibles o fer propostes més ràpides, immediates, no sé com dir-ho, perquè d'alguna manera allò els capti. Jo crec que la manera d'apropar-nos, almenys com ho hem encarat amb en Gabriel, és intentant portar propostes que realment poden interpel·lar-los, perquè hi ha artistes, com et deia, de 25, 30 anys, 20, però també hi ha artistes consolidats d'una edat més avançada. I crec que el bonic és que algú, no, jove, que pugui arribar a aquest festival i que, per exemple, vagi a veure un recital del Jordi Bòssoms o el Guillem Gavaldà, es quedi després a veure una gran poeta, per exemple, com és l'Àngela Segovia, que és d'una altra generació, i crear aquests ponts i diàlegs.
1: I ara que parles de tot aquest ventall d'opcions que oferiu, recordar que la programació combina recitals, concerts, conferències, teatre, tallers familiars i fins i tot sessions de DJ. És a dir, una mica, suposo que busqueu que el públic pugui entrar al festival des de molts llocs diferents, no? Com bé has explicat.
2: Totalment, no? O sigui, per nosaltres és... La idea que teníem era com voler fer que un festival de poesia fos igual de guai que anar al Primavera Sound, no? I, per tant, si un canal d'accés potser no és tan atractiu, potser una altra porta pot ser més amable, no sé. Crec que la diversitat està molt bé.
1: Després de més de 20 anys de trajectòria, com hem dit al principi, què creieu que ha portat el Poesia i Més al panorama cultural del Maresme i també el de la poesia catalana contemporània? Una pregunta una mica més intensa, potser, ara.
2: Jo crec que el festival ha aconseguit consolidar-se com el gran festival d'estiu de la poesia, no? Perquè normalment l'estiu l'associem als festivals de música, que també n'hi ha molts i són molt importants, però també la poesia pot ser un espai de gaudi i de relax, fins i tot, a l'hora de poder gaudir de l'estiu i poder gaudir de propostes, no?, que et trasbalsin o t'emocionin o et facin passar-t'ho bé. I el festival ha aconseguit que, d'alguna manera, la nòmina de poetes que hi ha a Catalunya pugui poder anar a aquest festival i de gaudir i, d'alguna manera, posar una part, no?, del seu art en aquest festival.
1: Molt bé, doncs, i, aquí a la ràdio, malauradament, tenim el temps molt comptat, però crec que ha quedat molt clar la idea d'aquest festival i ens sumem a aquesta proposta cultural. Per acabar, tenim 30 segons, més o menys. Si haguessis de convèncer algú a venir al festival, què els hi diries?
2: Jo els hi diria que és una bona oportunitat de sortir de Barcelona, que a més fa molta calor, poder anar al Maresme, poder anar a la platja, poder anar a escoltar un recital o un concert i poder fer-te una cervesa allà vora el mar i poder gaudir de totes aquestes propostes tan diverses.
1: Leonardo Granados, codirector artístic del festival, moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i molts èxits, que segur que anirà molt i molt bé aquest festival. Gràcies per venir.
2: No, gràcies a tu.
0: Bé, doncs, seguim avançant. Vinga, moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma.
0: Comencem felicitant a les personalitats que avui fan anys.
3: Mira, avui fan any Tom Cruise, que fa aquests 64 anys, i qui no coneix a Tom Cruise, un dels actors i productors més taquillers i icònics, a través de la història de Hollywood, que el podeu conèixer sobretot per la Missió Impossible, per la Missió Impossible. És especialment conegut per la seva insistència, perquè ell sempre vol rodar les escenes d'acció més perilloses i no vol buscar dobles. També, avui és l'aniversari de Sebastian Vettel, avui fa 39 anys, l'expilot d'Alemany de Fórmula 1, que és una llegenda, ha guanyat 4 campions del món consecutius, i a dia d'avui encara conserva el rècord de ser el campió mundial més jove de la història, amb només 23 anys que el va guanyar. També avui faria anys Franz Kafka, que és un dels escriptors més excepcionals i influents de la literatura universal. Gemma, avui és un dia internacional, he trobat que avui, que era un, he trobat més cosetes, he trobat que és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic, que és una data assenyalada a l'agenda ecologista mundial per conscienciar sobre la necessitat de reduir l'ús d'aquest material d'un sol ús, que pot trigar més de centenars d'anys en degradar-se i fomentar el consum responsable i sostenible.
0: Important, eh? Des de l'Ona Maresme enviem aquest missatge que porteu doncs les bosses de casa o utilitzeu doncs una bossa doncs de tela i així doncs no generem tants de residus, eh?
3: I tant. Quan vas a comprar, Gemma, utilitzes aquestes bosses ja reutilitzables o agafes d'allà al supermercat?
0: Quan compro poca cosa, directament ho poso dins el bolso, sense bossa. I si no, si expressament haig de comprar més coses, sí que agafo alguna bossa que tinc a casa.
3: Sí, sempre amb aquelles bosses que donaven abans antics al supermercat, però que són com de tela que encara duren, amb allò sempre va perfecte.
0: Una tote bag, eh?
3: Sí, pràcticament. Gemma, si vols, anem a passar
0: una mica...
3: Exacte, sí, anem a passar a aquestes efemèrides històriques, i és que el 1886 neix el primer automòbil modern. Avui, un 3 de juliol, l'enginyer alemany Karl Benz va presentar per primera vegada al públic el Benz Patent Motorwagen. Aquest invent de tres rodes està considerat oficialment el primer automòbil de la història dissenyat específicament per funcionar amb un motor de combustió interna, el que passava que la màxima velocitat només era de 16 km per hora.
0: Anava valent, a poc a poc, què més passava?
3: El 1985 es va estrenar El retorn al futur. Hi va arribar als cinemes dels Estats Units, una de les millors pel·lícules de ciència-ficció més llegendàries de la cultura pop. Les aventures espaciotemporals de Marty McFly i Dr. Brown al bord de l'icònic cotxe de DeLorean va marcar tota una generació i va ser l'èxit de la taquilla d'aquell any. Has vist aquella pel·lícula?
0: Uf, no.
3: No?
0: No.
3: Home, és mítica.
0: Crec que no l'he vist, eh? Crec que
3: són
0: no.
3: Són de les pel·lícules, Gemma, que t'has de veure almenys algun cop per ficar el tic a la llista de pel·lícules icòniques.
0: Doncs em prenc nota i la veuré aquest cap de setmana si no tinc gaire cosa a fer. A una altra efemèride important, aquesta
3: sí,
0: que ve ara.
3: Sí, he deixat l'última per la més important, i és que el 2005, tampoc fa gairebé tant, entra en vigor la llei històrica per legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquí a Espanya va convertir el país en el tercer de tot el món en fer-ho a nivell nacional, fer un salt de gegant en la lluita pels drets civils just en un mes que també s'està fent aquest mes de l'orgull.
0: Mm-hmm, molt bé, perfecte. Doncs interessant també conèixer aquesta efemèride històrica. Mm-hmm. I l'efemèride musical, de què tracta?
3: Mira, doncs és que el 2001 Destiny Child va llançar Bootylicious, que és un tema de R&B, de pop urbà, que aquest grup format per Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams tenia un ritme tan encomanadís que va tenir un impacte molt gran en la cultura popular, que la paraula Bootylicious, és a dir, el títol de la cançó, va acabar sent afegida oficialment al prestigiós diccionari d'Oxford, pocs anys després.
0: Per tant, estem dient que aquesta paraula té un significat en concret, no? No només és el títol d'una cançó.
3: Sí, correcte, va acabar sent un... com dir que tens un cos molt bonic, que diguem-ho així.
0: Clar. Mira, de fet, si ho busquem a internet, booty és cool, sí. I licious és deliciós, per tant...
3: ens podem imaginar. Ho he intentat dir una mica en general, però sí, arribaria a ser això.
0: Bueno, que tindria uns glutis espectaculars.
3: Sí,
0: no
3: unes natges, té unes natges boniques.
0: Molt bé, m'encanta aquesta paraula, natges. La trobo en català com molt... molt divertida.
3: Sí.
0: No? Nalgues és com en castellà,
3: no, natges,
0: nalgues,
3: no? Natges m'agrada més.
0: Natges fa riure.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs amb aquesta cançó de les Destiny Child arribarem al punt de 57. Gràcies, Jordi.
3: De res, Gemma.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme.
3: Ràdio Tordera. Amb la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al Parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
5: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa, i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
4: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà. Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Gran Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
2: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
6: I tot seguit, quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Què ens expliques avui?
7: Avui, per acabar la setmana, Gemma, en el nostre particular viatge en el temps, anem fins a un altre article de la revista Reporter del juliol de l'any 94, en aquest cas. I parlem de política perquè el ple de Malgrat d'aquell mes va acabar, atenció, amb insults i agressions entre el públic. El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar va acabar amb agressions i insults entre un militant del Partit Popular i un altre d'Esquerra, després que l'alcaldessa Conxita Campoy aixequés la sessió perquè el pare d'un regidor del Partit Popular, Antonio Tagua, la va insultar en el torn de precs i preguntes. El regidor Joan Carles Tagua va abandonar el ple davant de les manifestacions del seu pare, que no va voler marxar tot i la petició del seu fill. Malgrat la mediació d'alguns regidors, el militant del Partit Popular, José Hato, i el d'Esquerra Republicana, Francesc Carril, no van fer les paus i van sortir de l'edifici constitucional a insultar-se. Tal com indica l'escrit, la discussió entre Hato i Carril es va produir perquè el militant d'Esquerra va dir des del públic que el portaveu del Partit Popular, Gonçal Prieto, era un fatxa. Això ho va dir mentre Prieto defensava dues mocions d'urgència presentades pel grup del Partit Popular, que finalment va desestimar l'equip de govern, que era format pel Partit Socialista, Esquerra i Iniciativa. Els portaveus de l'equip de govern van coincidir a dir que el Partit Popular va anar al ple a provocar, però Prieto va assegurar tot el contrari. En tot cas, els portaveus dels diferents grups van lamentar els fets, que van qualificar de tristos i de lamentables. Com veieu, doncs, un episodi que no s'hauria de repetir, però que, a vegades, hem de narrar també des dels mitjans de comunicació.
6: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins ara. I bé, com sabeu, avui és divendres i quina millor manera d'acabar la setmana que fent un concurs als nostres. A Sergi Ferrer, que ens tens preparat?
8: T'he de dir, Gemma, que ja hi ha gent escrivint pel grup. Imagina't
9: quines ganes
8: té la gent. Ai, aquí el tenim, aquí el tenim. Imagina't les ganes que té la gent de fer aquest concurs.
6: Quina ansietat, eh?
9: Home!
6: En clau positiva, no?
9: Home, sempre, sempre. Ostres, Sergi, mira què he pensat. Posaré el jo i no s'entenarà ningú ara. I veig que estàs atent a totes, eh?
8: Sí, sí. Bueno, us explico una mica, vale? Com ja va ser tradició en aquest programa, tornen els concursos, i com no, avui, presidit per mi, torna el concurs musical. Recordem una mica ràpidament les normes. Sonarà una cançó de qualsevol gènere possible durant uns segons i vosaltres l'haureu d'endevinar. En aquest cas, doncs, juguen els locutors de l'Ona Maresma, que no sé qui tenim per aquí, així m'apunto els noms i porto la puntuació.
10: Hola.
8: Vale, Gemma.
9: Jo ja estic per aquí, també.
6: Vale.
11: A Tordera també estem preparats.
8: Perfecte, perfecte. I, òbviament, els oients doncs, també poden jugar des de casa. Però, bueno, recordem una mica el nostre funcionament, que per jo donar pas a qui sàpiga la resposta, doncs tornarem a posar en marxa el mètode jo, que ja no cal explicar-lo, és universal, jo diria.
6: El mètode jo.
8: De fet, la primera persona que em surti a mi donaré pas, vale, i haurà d'adivinar la cançó. I avui ho farem diferent, jo crec, perquè podreu dir o nom de la cançó o nom de l'artista. I ho dic perquè és una mica difícil, però no impossible avui, d'acord? Només us dono aquesta pista. Generalment seran cançons d'aquestes que sonen, però que costa trobar el títol. Llavors, quan vulgueu, comencem, i el nostre tècnic, en Marçal, doncs, quan vulgui, ja pot posar la primera cançó.
9: Ai, sé quina és.
8: Oh, jo també, però
9: no hi ha cap. Però no sé el nom.
8: Gemma Palet.
10: Pump It.
11: Wow.
8: No és Pump It, però quasi. Crec que has dit una versió, si no m'equivoco. És una versió de Black Eyed Peas, el que has dit.
10: Vale.
8: Però la que sona és l'original.
10: Oh.
8: Tornem-la a posar. En Martí, jo crec que la sabria.
9: És que te la sé cantar, o sigui, sé quina és, però perfectament, sí. Però és que no sóc incapaç de dir-te el nom.
8: Si em dieu la pel·lícula, us ho conto.
10: La pel·lícula?
8: És una cançó que surt a l'inici d'una pel·lícula, doncs, molt famosa.
9: No és de Pulp Fiction, no? O sigui...
8: És correcte, Martí, és Pulp Fiction.
9: Olé!
8: Primer punt per Martí, sí senyor.
9: Hòstia, això sí que no m'ho he vist venir, eh?
8: és l'inici de la pel·lícula. De fet, no us ho he comentat, però bueno, tinc curiositats per si voleu que us les comenti de cada cançó. Jo tiro endavant. És una, sí. Tradicionalment és una cançó de dansa del ventre de la Mediterrània Oriental de principis del segle XX. De fet, el so de la guitarra elèctrica imita en realitat un instrument tradicional anomenat ut, que és similar al laut.
10: Molt bé, curiós, eh? Ara que ho dius sí que té un aire així com oriental.
8: Correcte, sí, sí, sí. Doncs primer punt per Martí, que va al capdavant, però encara podeu remuntar, perquè hi ha bastantes cançons. Anem amb la següent, vinga. Martí, capçada, tens l'oportunitat de seguir avançant al marcador.
9: Ai, perquè mai no és massa tard per tornar a començar. Ai, quin és el nom? Oh, et diré... Ai, quina ràbia, és que la gent me la sap segur a sobre. Et diré sopa de cabra, però no, és que no. Que mala...
8: És sopa de cabra, ah, és camins. Sí, sí, senyor.
9: Ai, oh, sí. Ai, clar, que burro.
8: Sí, sí, sí. De fet, la melodia principal té una forta influència del folk nord-americà, recordant estils com Bob Dylan i Bruce Springsteen, i Gerard Quintana, líder de la banda, ha confessat que la lletra és una metàfora visual de la incertesa del futur que sentien en separar-se com a banda.
9: Molt bé, doncs un temacle, eh, aquest?
8: Temacle, que, bon, per cert, Martí, dos punts, a veure si remunteu als altres. Ara ve una cançó... Us donaré una pista, vale? Perquè no és un nom fàcil de dir, però us sonarà segur. Som-hi. Hòstia, és que en Marçal també posa un segon o menys, eh? Però bé, crec que és Gemma, oi?
11: Sí, sí.
8: No m'equivoco? Vale, Gemma.
10: C'est moi, Mr. Saxo Beat.
8: Correcte.
10: You make me, bring me up, bring me down. Molt bé.
8: Cançó de l'Alexandra Stan, romanesa, per cert. De fet, el famós solo de saxòfon no el va tocar un músic d'estudi en directe, sinó que es va crear digitalment mitjançant un sampler d'àudio.
10: Super, molt bé,
8: sumem,
10: m'encanta.
8: Sumem punts. Gemma, un punt. Martí, dos. Jordi, encara tens temps per remuntar, no et preocupis, perquè, a més, ara ve un gènere... No us vull donar pistes, però, bueno, va, som-hi. Heu anat tan ràpids que no sé ni qui has dit. Diria que ha sigut en Jordi.
10: No, després del Martí capçada... O sigui...
11: Oi, jo vaig
10: pensa,
11: jo?
10: A les 4 i 10, a les 4 i 10 he escrit jo, Jordi jo, Martí jo, i ara jo.
8: Doncs fem una cosa. Si ho dieu els 3 alhora, us sumo un punt als 3, perquè ara mateix no tinc ni idea. Us dono la compta enrere i feu...
10: Però és que ara m'he oblidat de la cançó.
11: Sí, jo també.
8: Torneu-la a posar.
9: La dic jo.
10: No, Martí, no siguis dolent.
9: Va, deixem.
10: Una mica més, un segon més. Un segon.
11: Oh.
10: Vale.
9: Ei!
11: Enrique Iglesias! Vale.
8: Bueno, un ja ho ha dit, però va.
9: La diem?
8: Dieu els 3 a la va. 3, 2, 1...
9: Bailando!
8: És correcte. Enrique Iglesias!
11: Jo tinc un problema amb aquesta cançó i és que me'n recordo més de la versió de Cracòvia que de l'original.
8: És veritat. Bueno, us comento una mica, sumeu punt als 3, òbviament,
10: molt
8: perquè
10: bé.
8: Al final ho heu dit els 3. Enrique Iglesias va rebutjar per primera vegada aquesta cançó quan la va escoltar, perquè la va escriure una altra persona, i després de rebre una versió més masteritzada, es va enamorar del tema i fins i tot va aturar el llançament del seu propi disc per incloure-la. O sigui, va retrasar el llançament del seu disc per posar aquesta cançó, que al final va ser un complet èxit.
9: Home, bona decisió, no? Perquè et diria que és de les més famoses de l'Enrique Iglesias.
8: Completament, sí, sí. No sé si ens dona temps a Gemma,
10: sí,
8: no?
10: Sí, tant.
8: En tinc 4 més, intentem-les fer totes. Anem
10: tirant,
8: amb la següent.
10: Sí.
8: Vinga, som-hi. Diria que Martí...
10: A veure, després de Bailando, què et surt a tu?
8: Martí.
10: Jo, a mi em surt a mi.
8: Va, Martí, fes-me feliç.
10: Martí, que no t'ho saps.
8: Ha posat jo i no ho
10: que sap. Que tu no t'ho vas robar l'alba.
9: No, no, deixa'm explicar. Sé quina és i sé que és molt fàcil. Llavors he dit, vale, la sé. Però,
10: que l'està buscant al Google, va.
9: No, que no, Gemma, no, no de veritat. Clar. Ja, digues tu, home. Digues.
10: Va, jo, Gemma, sí. Satisfaction.
8: No, no, no.
11: Uau. Wow.
8: Tornem-la a posar. És probablement el riff de guitarra més famós sí, sí, de tota la història sí, del rock.
10: Sí, sí. O sigui que...
8: No és un nom fàcil per qui no sigui fan d'aquesta música.
9: A veure, dic jo un grup per dir alguna cosa. AC/DC?
8: No.
9: No.
8: No és correcte, no és correcte. Si ningú la sap, us ho
10: posem
8: dic jo,
10: més.
8: Si voleu.
10: No, posem més.

0: En Marc Ferri de Palafolls us ha donat una pista. Que ell la sap segur, pel que veig.
1: És que és la típica que si no sabem amb el riff aquest tan famós, ja encara que em posis la cançó sencera no et trauré el nom, jo crec. Jo em dono per vençut.
0: Doncs us ho comento. És Smoke on the Water de Deep Purple.
1: Uf!
0: És... està basat, de fet, el riff de guitarra, probablement no, és el més famós de tota la història del rock per mi, està basat en la sinfonia número 5 de Beethoven, però està tocat a la inversa. De fet, la lletra narra una història 100% real. El casino de Montreux, de Suïssa, es va cremar durant un concert de Frank Zappa perquè un fan va disparar una bengala al sostre i d'aquí ve el nom del títol, Smoke on the Water.
2: Molt bé,
1: carai,
2: interessant.
1: Carai, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Punt per Palafolls, aquí, per cert. L'apunto. I anem amb la següent cançó, vinga.
3: Hola.
0: Gemma Palet.
2: A veure, m'he tirat aquí, com diríeu vosaltres, un triple. Bob Marley?
0: És correcte, és Bob Marley.
2: Molt bé.
0: És Three Little Birds, ja m'empates amb en Martí, o sigui que farem la última perquè per tema temps crec que anem justos, i així podeu desempatar. Us comento, el títol és Three Little Birds, els tres ocells reals eren tres ocells grossos que anaven cada dia a la finestra de la casa de Bob Marley a Kingston a menjar engrunes. És l'única cançó de la història que s'ha convertit en l'himne oficial d'un equip de futbol holandès, que és l'Ajax d'Amsterdam, de forma totalment espontània.
2: Perfecte, doncs si vols ja anem amb l'última cançó per desempatar.
0: Vinga, va, som-hi.
1: Home, Gemma, no havia dit res.
2: I tant que sí.
0: Sí, deixem-la una mica més, va. A veure, em però surt dic, Martí Capçal...
2: Jo l'he sentit, de veritat, us ho prometo, eh?
3: A mi m'ha sonat més al mòbil la notificació que m'hi tu abans de la música. Sí.
2: Pues m'esteu boicotejant.
0: Clar, jo no sé si la Gemma ha escrit abans de que sonés
2: el primer acord. Que tinc cara de mentidera.
0: És broma.
2: Ai,
0: ara
2: pues
0: no tinc ni idea,
2: que...
0: eh? Què fem? És que és el desempat, eh?
2: No, és que no me la sé. És
0: que sí, ara... l'acabes de dir.
2: Ah, es diu així?
1: Sí. Home, però no ho digueu.
2: Pues si l'estava cantant.
0: De fet, en Marc ho diu, eh, el grup. O sigui que heu cantat just el títol de la cançó, sí, sí.
2: De qui és?
0: És de Pitbull.
2: Aquesta a Martí li agrada, eh? Martí...
1: Molt, sí,
2: se pega uns bailes amb aquesta música a la dutxa que me l'imagino allà.
1: Ho has endevinat, eh? Realment, aquesta és de les meves cançons preferides, et diria. Pitbull,
0: sí?
1: M'encanta.
2: Abans de sortir de festa, segur que t'arregles
1: amb ella. No com de les preferides, però sí que, no sé, sempre és això que diu la Gemma, donen ambient per sortir, no?
0: De fet, us comento petit detall, eh? I canviem ja. El videoclip es va rodar... De fet, es podria haver gravat perfectament aquí al Montnegre en ple agost perquè el van gravar a Mojave, a Califòrnia, a gairebé 40 graus, malgrat que la tornada de la cançó suplica que plogui. De fet, Rain Over Me.
2: Clar, per això tenien tanta calor i cantaven això, no?
0: És possible.
1: Es van inspirar.
2: És broma. Molt bé, doncs, Sergi Ferrer, com sempre, moltes gràcies per aquest superconcurs que ens fa doncs, pensar i fer servir les neurones. Fins ara.
0: Sí, exacte, fins ara.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i també amb en Martí Capçada. En Martí, ja tens les crispetes preparades per prendre nota i doncs anar al cinema amb les propostes que ens porta la Mireia?
1: Ja tinc aquí un bol de crispetes, però de les de supermercat, que si no et foten una clatellada que et fan caure de cul. Mireia, com estàs? Un plaer escoltar-te de nou.
2: Sí, molt bé. I tu com estàs?
1: Molt bé, anem fent, ja de divendres. Tu ets d'aquelles que et demanes crispetes o no, quan vas a veure una pel·lícula?
2: No, perquè normalment hi vaig com a primera hora de la tarda, llavors com que ja acabes de dinar tampoc tinc moltes ganes de menjar crispetes, no sé.
1: Ah, mira, una bona estratègia per fer cartera, que com hem dit et foten cada cop més cares.
2: Bueno, sí, també és molt salades, no?, que has de comprar després la beguda.
1: No cal que ho juri, saps? Mínim, clar, llavors ja si tires de crispetes has de tirar de beguda també i ja et surt com un menú del dia, pràcticament.
2: Sí. Bueno, més de 50 euros.
1: Sí, i dona gràcies. Anem a veure el repertori que ens has vingut a portar aquesta setmana, que començarem, com sempre, amb les estrenes al cinema. La primera cançó, per aquells que tinguin ganes d'anar aquest cap de setmana a veure alguna pel·li, és La muerte de Robin Hood. Què en tens a dir d'aquesta pel·li?
2: Doncs és un drama d'aventures que ens arriba de Nord-Amèrica i que està protagonitzat per Hugh Jackman, que es posa a la pell del Robin Hood, hem de dir un Robin Hood molt més madur. Tenim aquest personatge que intenta lidiar amb els seus dimonis del passat, és a dir, en la seva llarga vida de crims i assassinats, i quan és greument ferit en una cruenta batalla, l'envien a un misteriós castell on una dona li donarà la seva darrera oportunitat. L'actriu Jodie Comer també interpreta un personatge en aquesta pel·lícula.
1: És a dir, que hi té a veure amb la famosa pel·lícula o el llibre de Robin Hood?
2: Sí, és el mite de Robin Hood. De fet, n'hem vist moltes pel·lícules. Ara mateix recordo, per exemple, la del Kevin Costner o la del Russell Crowe, però aquesta pel·lícula se centra més en els seus últims anys, per entendre'ns.
1: D'acord. Doncs tothom qui li hagin agradat les darreres pel·lícules, com aquestes que acabes de citar, doncs que li doni una oportunitat a La muerte de Robin Hood i veurem si està a l'altura. Passem a la segona pel·lícula, Mireia, que s'anomena Dia de caza.
2: Sí, aquesta pel·lícula és una comèdia dramàtica espanyola que està protagonitzada per Carmen Machi, Rosy de Palma i Blanca Portillo i està dirigida per Pedro Aguilera. En aquesta ocasió, aquesta pel·lícula fa una versió potser més moderna del clàssic La caza de Carlos Saura, que va dirigir el 1966. En aquest cas, ens situa a l'estiu del 2024, tres dones, la Blanca, la Rosa i la Carmen, són tres amigues de mitjana edat, que decideixen anar a caçar en un terreny que la Blanca va heretar del seu oncle. I a partir d'aquí, doncs, tot el que això implica.
1: És a dir, interpreto pel que ens estàs dient que té una mica de misteri, aquesta pel·lícula?
2: Sí, bé, si heu vist la caça, la pel·lícula del Carlos Saura, doncs ve a ser una coseta com aquella, és una versió més moderna, femenina, perquè en aquella pel·lícula doncs, eren homes els protagonistes. Llavors, va per aquest... és que, clar, si explico molt ja em carrego la pel·li, no? Però no és ben bé... És com... una mica a veure que... O sigui, cada una té un paper important, és a dir, per exemple, estan posades en coses d'ajuntaments, de política, llavors una d'elles intenta aconseguir coses. Més una intriga com més del dia a dia, no? Com una reflexió molt actual.
1: Clar, és que, Mireia, tu tens una feina molt complicada, val a dir, que és haver-nos d'explicar les pel·lícules però sense fer-ne cap spoiler. O sigui, clar, hi ha cops que suposo que no saps molt bé on ficar el baremo, no?
2: Sí, a més, és això, que si expliques massa, doncs ja no val la pena veure-la, no? A vegades és parar justament allà on t'intriga i deixar-ho ja està, perquè si no, si expliques massa, doncs no vas bé.
1: Molt bé, doncs anem a veure si ens passa el mateix en la categoria de pel·lícules en streaming que has seleccionat i començarem amb la primera de les propostes, que és El último vikingo, que es podrà veure a través de la plataforma Movistar Plus.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia negra danesa que està escrita i dirigida per Anders Thomas Hansen i protagonitzada per Matt

0: A veure, ja pots fer memòria que, carai, tu, a saber aquí el tresor que
1: Sí.
0: trobaria. Anem a la quarta proposta, Mireia. No sé si la
1: Sí.
0: pronunciaré bé, si no corregeix-me, però és Pillion, que es pot veure a Movistar
1: Pillion.
0: Plus. Això, correcte. Movistar Plus i també per Filmin.
1: Sí, aquesta pel·lícula és un drama britànic sobre la homosexualitat. Està escrit i dirigit per Harry Lynton, basat en la novel·la d'Adam Marsh Jones i protagonitzat per Alexander Cargan i Harry Melin. En Colin, un home introvertit, s'enamora d'en Ray, o el carismàtic i atractiu líder d'una banda de moters que acabarà amb la seva rutina i canviarà la seva vida.
0: Molt bé, doncs veurem si canvia cap a bé o cap a malament en aquest cas. No, no sé, aquestes, no sé pas si té gaire bona pinta el canvi de vida, perquè ja m'espero la pitjor de les
1: Sí.
0: notícies, potser.
1: Sí, no aniries desencaminat en aquest sentit, però bé, també ho deixem així en punts suspensius, a veure com se'n surten d'aquesta situació.
0: Molt bé, exacte, ho deixem a l'aire. Doncs anem a la cinquena i última proposta que ens portes, The Killer, que en aquest cas també es pot veure a Movistar Plus, però per qui no ho tingui, hi ha l'opció d'Amazon Prime Video. Sobre què va aquesta pel·lícula?
1: Sí. Aquest és un thriller d'acció nord-americà que està dirigit per John Woo, és tot un expert en aquest tipus de cinema i que compta amb les interpretacions de Natalie Emmanuel i Omar Sy. Lassie, una misteriosa assassina a qui se la coneix com la reina dels morts als carrers de París, rep l'encàrrec de matar una jove cega, però quan es nega a fer la feina quedarà atrapada en una sinistra conspiració. Aquesta pel·lícula, doncs, és ja de més acció, és a dir, repartir ja bufetades i aquestes coses,
0: Ei, però
1: persecucions i
0: m'agrada,
1: aquest estil.
0: m'agrada l'argument.
1: Sí,
0: Així,
1: sí,
0: uf,
1: sí.
0: no sé pas com acabarà la cosa.
1: Sí, és un argument que enganxa, però a més, doncs, si us agrada el cinema d'acció, aquesta és una molt bona pel·lícula.
0: Doncs molt bé, per tots aquells que els agradi el cinema d'acció i pels que no, doncs ens has portat un gran ventall de propostes com cada setmana, Mireia. Moltes gràcies per venir aquí a
1: A
0: l'Ona
1: vosaltres.
0: Maresme i ens escoltarem la setmana que ve amb més propostes i veurem si millors.
1: Perfecte, gràcies. Fins aviat.
0: Adéu, una abraçada. Bueno, doncs hem acabat ja de parlar amb la Mireia sobre les propostes que tenim al cinema i ara esperarem a la Gemma Palet que farem el repàs de la pregunta del dia, si no m'equivoco. Estàs per aquí, Gemma?
2: Sí, estem per aquí, estem per aquí. Molt bé, sí, doncs fem aquest repàs a la pregunta del dia. Molt bé, Martí, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
0: Doncs avui la pregunta del dia anava relacionada sobre si us sentíeu segurs a la nostra comarca, aquí al Maresme. Les respostes eren que sí o que no, i la nostra audiència, bueno, els nostres oients, millor dit, s'han decantat cap al sí, però amb un 66%. Així que sí que sembla que la balança és positiva, però també hi ha una gran part de gent que diu que no s'acaba de sentir del tot segures. Bé, suposo que és una problemàtica que s'hi haurà de posar fil a l'agulla i veurem sobretot com evoluciona al llarg d'aquests mesos o anys.
2: Totalment, totalment, eh? Martí, tu et sents segur al Maresme?
0: Bueno, jo sóc de Barcelona i precisament aquesta pregunta l'hem formulat degut a la tràgica mort d'aquest noi de 15 anys. Jo sempre he sigut ferm defensor de que s'exagerava molt la delinqüència i la perillositat de Barcelona o del Maresme, dels dos llocs, però bé és veritat que aquests últims mesos s'està anant una mica de les mans la cosa. Jo sempre m'he sentit segur, la veritat, ni he tingut cap problema, però comencen a sortir moltes notícies negatives. Així
2: Total.
0: Que, bueno, pregunta-m'ho d'aquí mitja anyet i potser et respon
2: Vale.
0: una cosa diferent.
2: Molt bé. Doncs Martí, aquesta és la pregunta del dia, com sempre. Gràcies, ja estem preguntant si et sents segur al Maresme. Fins ara, Martí.
0: A tu, adeu, Gemma.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresme, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre, a l'Ona Maresme amb en Jordi Pratzavall. Jordi, què ens proposes avui?
3: Doncs sí, efectivament, Gemma, toca parlar de teatre a l'Ona Maresme. Prepareu agendes teatrals, doncs, perquè heu de marcar en vermell la data del 12 de juliol. Data d'estrena d'un musical que de ben segur us agradarà al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Un musical que porta per títol Bienvenido a Notting Hill, o bàsicament Notting Hill. De fet, en parlem amb una de les seves directores, és l'Aina Rite. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Gràcies per ser amb nosaltres. De ben segur el títol ens sonarà a molts, eh? Coneguda pel·lícula dels anys 90.
4: Totalment. Jo crec que tothom té a l'imaginari aquesta pel·lícula i aquesta portada amb Hugh Grant i amb Julia Roberts. I bueno, el que hem fet ha sigut transformar-ho en un musical, en un format teatral. I mira, el primer que vull destacar és que és un producte, és un musical totalment original, que no s'ha fet a cap lloc, ni podreu veure a cap altre lloc. Mm-hmm. És que ni a Broadway s'ha adaptat.
3: Perquè, de fet, aquí hi ha molta feina darrere, Aina, i és una de les coses que us vull reconèixer, perquè no només us heu posat a la direcció, també a la part artística, sinó que tot això comença molt més abans. És a dir, agafar la pel·lícula, reubicar, crear el text, que tot funcioni bé, que tot tingui coherència. Per tant, hi ha molta feina darrere.
4: Sí, això fa molt, molt de rato que ha començat. Això fa, doncs, gairebé 2 anys que està al forn, que es va tenir la idea, el Gustavo principalment, d'adaptar el guió d'aquesta pel·lícula, de respectar la història original de la famosíssima que s'enamora d'una persona normal, de Notting Hill, d'una persona que té una botiga de guies de viatge, però alhora, doncs, d'adaptar el guió i afegir personatges molt frescos, que porten molt a la història, afegir cançons tant del musical com d'altres comèdies romàntiques que tothom coneixerà, i crear unes lletres 100% originals, el que et deia, personatges originals, cançons amb lletres originals, el guió també, hi ha molts personatges nous, inventats. Vaja, que és totalment nou, que el que et deia no es pot veure a cap lloc, i que fa molt, molt, molt que estem preparant. Mm-hmm. I que estem a punt d'estrenar. Per tant, doncs tenim sobretot moltes ganes de que la gent vegi això que hem preparat, doncs, des de casa primer, després amb el nostre equip, i que ara ja serà de tothom.
3: L'escena comença, o l'estrena, de fet, serà el pròxim 12 de juliol a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu. De fet, hi ha més dates repartides al juliol. Les entrades ja són disponibles, després en parlarem. Però, com tu deies, Aina, és un projecte de molta gent al capdavant, i sou vosaltres, l'Aina Rita i en Gustavo Jiménez. Avui parlem, doncs, amb el 50% de la direcció, però aquí hi ha coreografia, aquí hi ha cant, aquí hi ha microfonatge, aquí hi ha molts efectes tècnics. Per tant, una engranatge complicat d'ajuntar i que per això es treballa amb tant de temps, no?
4: Sí, fa 9 mesos que vam començar els assajos. Ha sigut una mica com una gestació, un embaràs. Mm. Vam començar a treballar a les coreos, tenim un equip molt xulo, tant a coreografia, amb la idea del CIT, la direcció musical, la part tècnica, o sigui, els nostres tècnics, un equip tècnic que estic totalment agraïda, perquè fa una feina que després sembla, o potser hi ha gent que no veu i que ens veu només a la gent que estem a dalt d'escenari, però que de veritat, sense aquesta gentada que hi ha al darrere, ajudant-nos amb el vestuari, amb les llums, amb els micros, amb tot això, no, és que no brillaria ningú a dalt de l'escenari sense aquesta gent al darrere.
3: Mm-hmm. A més, amb efectes tècnics, Aina, no vull dir gaire cosa, no t'obligaré a desvetllar absolutament res, però mm-hmm. que jo diria que poques vegades s'han vist al Centre Cultural, per no dir que és primera vegada que podem veure en un musical. Entenc que això també s'ha de treballar també perquè és assaig-error, eh? En aquest cas s'ha de comprovar que tot funcioni perfecte abans de l'estrena.
4: Sí, són dies que has d'invertir l'assaig en aquestes coses tècniques, i no assajar l'escena com a tal, o els números musicals com a tal, perquè són coses que també s'han d'assajar, també porten un temps, són coses que potser ja entenem menys i que per tant doncs és més frustrant a l'hora de provar, però jo crec que ha estat tot molt ben encaminat, que és un projecte que neix del cinema i d'una pel·lícula de que tothom d'una generació bueno, una mica més endavant que la meva, jo sóc molt jove, però tothom ha vist el cinema o tothom ha vist a casa, i sí que mantenim una mica aquest format cinematogràfic i sí, aquest estil cinematogràfic. Llavors, bueno, hasta aquí puedo leer. Per aquí va una mica tot lo tècnic.
3: La gent ha de venir a veure-ho, òbviament. Total. Sí que vull fer menció també de, si encara ens queda alguna excusa per venir a veure-la, sens dubte són les cançons. Òbviament, veus en directe i cançons d'aquelles dels 90 que de ben segur ens portaran bons records, Aina.
4: Sí, jo crec que ja et dic que la lletra és 100% original, però tothom coneixerà la melodia, tothom coneixerà el ritme, i jo crec que casen molt bé amb les històries, casen molt bé les cançons amb les històries, i que hi ha de tot, hi ha números musicals més bonics o entranyables, hi ha números musicals molt divertits, i que hi haurà jo crec que tothom tindrà com algun personatge preferit dins de les històries, alguna trama més preferida que d'altres, i que cadascú tindrà el seu, que cadascú li haurà agradat alguna de les històries diferents que hi ha dintre del musical.
3: I ara que ens expliques precisament això de sentir-nos identificats amb molts dels personatges que acabaran sortint en aquest musical, si tiro d'hemeroteca, diguéssim, i el referent que podem tenir nosaltres, que és la pel·lícula de Notting Hill, de ben segur molts ens sentirem identificats amb la història d'amor principal, no? La d'aquella actriu de cinema que s'acaba enamorant, o a l'inversa, d'aquell home que és una mica tarambana, no?, i que viu en un pis gairebé perdut, pobre, del barri de Notting Hill. Crec que no desvetllo res, aquesta és la principal història d'amor de Notting Hill, on molts, per exemple, ens hi podrem sentir identificats, no?, també.
4: Sí, en realitat, potser molts dels que estan encantats tenen un amor platònic en alguna actriu, algun actor, algun cantant. Imagineu-vos doncs que apareix a la vostra feina o que apareix al costat de casa vostra aquesta persona famosa, i com us sentiríeu, no? Aquest nerviosisme on et portaria a fer tonteries davant d'aquesta persona. I aquesta, com tu dius, és la història d'amor principal o que la gent coneix per la pel·lícula, però hi ha moltes històries noves dins d'aquest musical, i potser no et sents identificat amb això d'una estrella de Hollywood vingui a casa teva, però sí que et pots sentir identificat doncs amb altres tipus d'històries que hi ha noves dintre d'aquest musical.
3: Això fa molt, sens dubte, i em consta que ho heu treballat moltíssim també des del punt zero. Dia 12, estrena. Estem gairebé a una setmana i pocs dies. Aina, sí. Com van aquests nervis?
4: Doncs mira, jo ja fa com dues setmanes que tinc malsons perquè el teatre doncs és llançar-te davant del públic i que passi el que tingui que passar. No em vull posar en el pitjor, però sempre penses en tot el que pot sortir malament, però jo crec que realment tot sortirà bé, perquè el teatre té aquesta part de màgia que han de sortir a escena moltes coses, molts objectes, molt atrets, o moltes persones, moltes coses tècniques, i que tot sembla que s'hagin d'alinear els planetes perquè surti bé, però després puges a l'escenari, s'encenen els focus, la gent està predisposada a passar-s'ho bé i a passar una bona estona i acompanyar-nos, i això fa al final que el públic ens acompanyi, fa que es produeixi la màgia, perquè aquesta màgia, els assajos no existeix quan hi ha un públic que està acompanyant-te i que té ganes de passar-s'ho bé.
3: A més, amb aquestes ganes de passar-ho bé, ve molt de gust a l'estiu, un musical fresc, com dèiem, no? Reconeixerem totes les cançons, ens identificarem amb els diferents personatges, ho passarem bé durant una bona estona i sortirem amb un somriure d'orella a orella, que entenc que aquest és el principal objectiu, no?, des de la creació d'aquest musical, Aina.
4: Sí, totalment. És la típica comèdia romàntica que vols veure al cap de setmana per la tarda, I és això, és una comèdia romàntica i musical, o sigui que ho té tot. I et convidem a venir a sentar-te a les butaques del Centre Cultural, a estar fresquet, a viure una comèdia romàntica, a passar-t'ho bé, a estar amb un somriure i, sí, com tu dius, a sortir amb un somriure d'haver-t'ho passat bé.
3: Oh, i tant. I amb el plus, encara, que dèiem que són actors de carn i ossos, que dalt de l'escenari no és una pel·lícula, és el que està passant en fet real, i això que ens agrada, com sempre, veure teatre i fer teatre. Parlem de dates. El dia 12, Aina, és aquesta estrena, però també, de moment, tenim les dates del 18 al 19 i el 25 i el 26 de juliol, tot plegat a les 7 de la tarda, oi?
4: Sí. És el 12 estrenem i els dos següents caps de setmana, tant dissabte com diumenge a les 7, i aquestes són les dates que tenim de moment, sí.
3: No, i t'anava a dir, les entrades ja són disponibles per qualsevol d'aquests 5 dies,
4: Exacte, queden entrades, algunes, pels primers dies està molt ple ja, així que animo la gent a comprar-les aviat, i estan disponibles a ccrpineda.cat.
3: Doncs escolta, que la gent de la comarca del Maresme vagi directament cap al ccrpineda.cat a comprar les seves entrades. No perdeu l'ocasió de veure aquest musical fresc creat des de zero, ens deia l'Aina, que és la primera vegada que s'hi han posat, en aquest cas, com a referent, molts gags de pel·lícules, sobretot la de Notting Hill, però que d'alguna manera també han fet seu el musical i que el podreu veure al Teatre de Pineda el dia 12 de juliol, el 18, el 19, el 25 i el 26, i poder algunes dates més que en aquest cas haurem d'estar atents a les xarxes socials.
4: A veure. Doncs... Sí, de moment el dia 12 estrena Mundial.
3: Perfecte, doncs que vagi tot molt bé, Aina. Gràcies per atendre els micròfons de l'Ona Maresma i serem, com sempre, per aplaudir ben fort. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Aina.
4: Moltes gràcies.
2: Vinga, som-hi, encarem la recta final del programa d'avui divendres i ho farem parlant de l'estiu, concretament de coses que ens encanten i també de coses que odiem d'aquesta època de l'any. Ho farem amb els nostres companys locutors a l'Ona Maresma. Jo, si us sembla bé, us faig un llistat de coses i vosaltres em dieu si us encanta o, per al contrari, doncs odieu el que us explicaré. Què us sembla?
5: Perfecte.
6: Molt bé.
2: Molt bé, doncs la primera cosa que us pot encantar o que podeu odiar amb tota la vostra ànima. Anar a la platja o a la piscina? Sergi Ferrer.
5: Jo primer.
2: Tu primer.
5: A veure, jo no ho odio perquè no arribo a aquest extrem. No m'agrada massa, però sí que prefereixo anar-hi quan hi ha poca gent, és a dir, o tarda a vespre. Però no ho odio. I platja i piscina, bueno...
2: Piscina...
5: Meh. Piscina és meh.
2: 6-7.
5: Joder.
2: Martí, què?
6: Jo a la platja la odio a més no poder. O sigui, et diria que és la pitjor activitat que hi ha a fer en aquest planeta Terra. I la piscina tant se m'enfum. O sigui, bé. Si anem a la piscina bé i si no també. Però és que la platja és que no puc. Crec que ja ho hem dit en algun altre programa. Però és que l'aigua freda, la sorra, els nens per allà corrent, la incomoditat, la calor... O sigui, és que no.
2: Potser la teva platja és la nudista, Martí, no ho saps.
6: Ep. Bueno, no, dubto que canvi més, com a molt la comoditat d'anar més lliure.
2: Crec que nens però... no n'hi ha, no, a la nudista?
6: Home, no. Oh,
7: home, suposo que no.
2: Per això, doncs esperem, mira, si el que et molesta són els nens...
7: Tot és provar-ho, Martí, eh?
6: Ui, sí, mira que estic obert a tot, però és que tot el relacionat amb la platja... Exacte. El relacionat amb la platja us costarà convèncer.
2: En Jordi, què? Anar a la platja o a la piscina li encanta o no?
7: Jo t'he de dir que a mi, bueno, aquí a Tordera no tenim platja. Per tant... sí que m'agrada molt anar de piscina, però si és d'aquestes de casa d'algun amic que estàs bé, esteu només vosaltres, que feu una mica el que vulgueu, i anar a la platja, bueno, per mi és un... està bé, passes molta calor, sues, m'agrada molt més anar a la platja, fer els típics plans de kayak, paddle surf, o anar a aquestes caletes, saps? O de despertar-te aviat per anar a veure sortir el sol, bueno, coses així una mica que no són només banyar-te, estar tota amb la gent, doncs això sí que m'encanta.
2: Jugar pales, no, també?
7: Sí, vòlei. Pràcticament a vegades he quedat més amb els amics per anar a jugar a vòlei i aprofitem quan tenim molta calor per banyar-nos, però sí que m'agraden els esports amb la sorra, sí.
2: Mm-hmm. amb Marçal. Marçal, que la platja i la piscina, què tal? Com ho portes?
8: És que cap de les dues. Jo, si puc triar, me'n vaig a un Gorg. Soc de Riu. Uh-huh. Em temo que soc nascut al Vallès i jo, si puc, me'n vaig cap a dalt, no cap a baix.
2: Ets més de muntanya, eh?
8: M'agrada molt la platja. Uh-huh. Sí, és a dir, m'ho passo molt bé i és molt guai. Però si puc triar, l'aigua d'un riu et refresca i et deixa... Mira, com deia mon pare, com diu, et deixa vacunat contra la calor, com a mínim durant un quart d'hora.
2: Clar, perquè ja està més fresqueta.
8: Correcte. Uh-huh. Ja et pot donar el sol a cara directa, que tu estàs vacunadíssim.
2: Molt bé. Va, una altra cosa, que crec que aquesta hi haurà com un consens entre tots, o no, perquè també hi ha alguns factors que intervenen. Sopes a la fresca, que són doncs molt xulos, no? Però clar, també hem de tenir en compte els mosquits, la possible calor, xafogó que faci aquell dia, la humitat... Sopes a la fresca, sí o no? Sergi, tu mateix.
5: Jo he de trencar una llança a favor meu, que no sé si estareu, us passa a vosaltres, però és que a mi a l'estiu els mosquits no em piquen. No sé per què, poder sóc de sang blava, sóc un avatar, però no em piquen.
2: Potser
5: però sí,
2: això
5: passa a la fresca...
2: No. Salada, o potser no... No,
5: potser
2: que és curiós
5: entenc,
2: que no et piquin els mosquits, eh? Però clar, potser la gent que està al teu entorn li piquen a ells i no a tu.
5: Sí, correcte, pot passar, sí.
2: Val, potser no, als mosquits no els agrada el teu gust, no?
5: Pot ser, és possible, sí, sí. Però bueno, sopars a la fresca, endavant, tot i que les aglomeracions no m'agraden massa, però endavant.
2: Mm-hmm. Martí.
6: A mi et diria que sí, que m'agraden molt els sopars a la fresca, ja que tot el que sigui teca, benvinguda sigui. El que passa és que em piquen els mosquits a mi molt, i el que també em pica és la cartera quan es fan aquests sopars. Llavors, una mica, aquestes dues coses sempre em fan ser una mica més reticent, però igualment és una activitat que sí que la disfruto molt i voto sí, en aquest
2: cas. Si et preocupa el tema dels pèmpings, dels diners, pots doncs quedar amb els amics i portes una truita de patata o que la Maria Àngels cuini alguna cosa i així et surt gratis.
6: A veure, mira que seria molt de mi, fer-ho, però em sap greu anar a un restaurant i portar menjar de fora, ni que sigui, mira, em demano
2: només
6: barat.
2: No, però a casa un amic.
6: Bueno, sí, llavors,
2: clar,
6: sí, llavors
2: no.
6: La Maria Àngels ja està a punt ja per
2: sí,
6: fer un tàper.
2: Sí, vas a un restaurant i portes mal menjar de casa, fatal, eh?
6: Bueno, s'han jugat a tots els camps, també et dic. Vull dir, hem arribat a estar molt apurats i el típic que estàs a una terrasseta i d'amagat, doncs, poder treure un entrepà. Però, bueno, aquí no fem apologia d'això perquè és molt lleig, el que estic dient.
5: Sí,
6: d'esto, un cop i basta.
2: I prou. Molt bé, prou. Jordi, que sopes a la fresca.
7: M'encanten. Sí, però de tots els tipus, d'estar amb els amics i el que has dit, Gemma, tu portes una trita i una bossa de patates i coses així, i d'anar fent un llopongo, i d'anar també a restaurants, ara que aquí a Tordera comencen a les nits a la fresca, demanes alguna cosa, sopes amb els amics, hi ha un monòleg de fons, va rient... No, a mi aquests plans m'encanten.
2: Molt bé, doncs va. Marçal, vols dir la teva? Sopars a la fresca, yes or no?
8: Absolutament sí. A l'estiu és l'únic moment en què pots sortir a fora i no rostir-te com un ou ferrat. I jo tinc ara la super sort de tenir una pèrgola que un amic meu m'acaba de regalar.
2: Oh.
8: I puc fer soparillos a fora al pati de casa i estic a les mil meravelles.
2: Molt bé. Va, anem avançant. Una altra cosa que ens pot encantar o que podem odiar són els dies llargs i que es faci fosc doncs quan ja és tard, no? Més enllà, fins i tot de les 9 alguns dies. Què, us agraden els dies llargs i que s'allargui la llum del dia o no? Sergi.
5: Jo, mira, quan jugava a bàsquet, era partidari de que quan sortia d'entrenar m'agradava que fos de nit, sempre. Però quan sortia a entrenar i era de dia, no sé per què, no m'agradava. Llavors sóc més partidari de que es faci de nit aviat.
2: Mm-hmm. Martí?
6: Doncs vols que et digui que estic amb en Sergi? Perquè és com que ens hauria d'agradar que hi hagi la llum del dia, però a mi també, quan són ara, sobretot aquestes dates, les 9 de la nit o així, i és tot completament clar, és com que em destirota una mica. O sigui, no sé, no... És com que em desquadra el meu ordre mental, et diria. O sigui, et votaria que no.
2: Molt bé. Jordi?
7: Doncs mira, vaig a portar la contrària. A mi és un fet que m'encanta. És a dir, que s'està fent fosc i encara hi ha llum del dia. És magnífic. A mi això de que l'hivern, a les 5 de la tarda, ja sigui de nit, com si fossin les 3 del matí, em genera depressió gairebé. No sé, el meu estat d'ànim baixa. I a l'estiu és com em fa més feliç que encara hi hagi la llum.
2: Totalment, eh? Jo haig de dir que aquí farem doncs un empat, eh? Dos a dos, en Marçal desempatarà.
5: Marçal desempata.
2: Perquè a mi m'agraden els dies llargs, Marçal, en el teu cas?
8: Em temo que també m'agraden els dies llargs, tot i que entenc la filosofia de la gent que defensa la contrària, però em passa això que també m'agrada la llum i m'agrada llevar-me il·luminat i anar a dormir il·luminat.
2: Clar. Clar, clar.
8: Perquè sóc un tio molt il·luminat. Sóc com un llibre del segle XI.
2: No, no, però també és cert, que diuen que pel propi funcionament del nostre cos i el nostre organisme, que ens hem d'alimentar durant les hores de dia i durant les hores que és fosc, no menjar, no? Això diuen que és seguir els ritmes circadians. Clar, és molt més fàcil alimentar-se d'aquesta manera quan a l'estiu el dia s'allarga més, no? Perquè podem sopar a les 8, a les 9, però a l'hivern, quan és fosc ja a les 5 o a les 6, clar, sopar a les 4 o a les 5 no és viable. I us asseguro que és molt millor pel cos menjar de dia.
5: Els alemans sopen a aquella hora, eh?
2: Sí, sí.
5: O sigui que...
2: És veritat. Ens haurem de tornar una mica...
8: Una mica alemanys.
2: Alemanys.
5: Sí, exacte.
2: Molt bé, doncs, companys, i nosaltres anirem acabant el programa. Per tant, doncs, Sergi Ferrer, Martí Capçada, Jordi Duran i companyia, gràcies a tots, com sempre, per aquests dies de feina. La setmana que ve és l'última setmana de l'Ona Maresma, el dia 10 acabem la temporada. Així que últim esforç i ens tornem a escoltar ben aviat.
6: Molt bé,
7: un plaer, que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
4: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
9: Hem de confiar aquesta tarda a l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a la major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
8: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch, que és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
10: Sí, des d'agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
8: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits aquest cap de setmana. Tornar a l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Temple d'Àrium de demà.

0: Να μας χαπάτω λιώρου. Αι.
1: Don't see. Σε μας χαπάτω λιώρου.

0: Doncs el nou capítol d'avui, de Se m'ha escapat el llodo, el que farem és recordar el capítol anterior.
1: Quijo, quina que dice de barco? No, no, no, que bronca, Canaro. Les matines se'l comproven els tisana.
2: Canaro, em sembla que hem de passar a tenir una jubilació tranquil·la, a tenir un cap de colla a casa.
0: Del fons, per la finestra oberta, s'escoltava la veu de la Remei al replà explicant-li a una altra veïna que la Filo porta cols que parlen de corrupció. I continuant amb el d'avui, l'avançament d'aquest capítol seria el següent, el lloro d'ou d'hort. L'escena és en el menjador, la Filo i en Genaro i el lloro Quico estan damunt del sofà picotejant en una galeta. La Filo i el Genaro semblen contents. S'han acostumat a la companyia de l'ocell, que per fi s'ha instal·lat i fins i tot diu alguna paraulota graciosa. Hi ha un conflicte que el Gerard no encén a la televisió per veure les notícies. De cop una notícia d'última hora. Recerca desesperada d'un lloro gris de cua vermella. El presentador anuncia que es demana la col·laboració ciutadana i que la recompensa per recuperar l'animal és de 25.000 euros. Ui, silenci absolut, el Genaro. I la Filo es mira en el lloro. El lloro els mira amb ell. El Genaro li cau el comandament a terra. I aquí comença l'història. El Genaro menja pipes i el Quico, el lloro, està sobre el respatller de la cadira.
3: Mira'l, Filo, tenim un lloro que sembla un senyor. Només li falta el puro i el carnet del casino.
2: Estic a la cuina i no veig res. No el malcriïs, Genaro, que ahir em va dir lenta mentre feia el sofregit.
3: Calla, calla, mira què diu la tele. T'ho repeteixo. I ara una notícia d'última hora, que té tot el barri en suspens. Els Martínez ofereixen una recompensa històrica. Escolta, Filo, que parlen de diners per al seu estimat lloro. Un lloro gris, de cua vermella. I es gratificarà amb 25.000 euros a qui el retorni sa i estalvi.
0: Al Genaro li cau les pipes de la boca.
3: 25.000, Filo! Això són molts quilos de pinso.
2: 25.000 euros per un bitxo que caga per tot arreu? Genaro, mira el Quico. Té la cua vermella?
3: Deixa'm apropar d'aquí. No ho veig. Ai, Quico, no piquis, que fas mal. Sí, és vermella com un tomàquet. Som rics, Filo. Som milionaris, gràcies a un ocell que ens insulta.
0: Tots dos caminen de puntetes mirant per la finestra.
2: Genaro, ens tancaran a la presó. El Quico dirà que l'hem segrestat. Ens posaran a la cel·la de càstig amb els que roben bancs.
3: Que no, dona. Direm que el vam trobar fent autostop a la carretera 31, a la C31, ràpid. Amaga'l. Si els veïns el veuen, ens el prendran.
2: On el poso? Dins l'armari? Prisión! Prisión! Genaro el trullo!
3: Calla! Maleït ocell! Filo, posa-li una tovallola al damunt, que es pensi que és de nit.
2: Ai, mare, la policia, l'FBI, l'EMA, i la CIS... La Dea.
4: Filo, que tenies una mica de julivert, si us plau.
3: Digues-li que no, que el julivert és tòxic.
5: Julivert per la senyora Martínez.
6: Bruja, bruja.
2: Remei, no puc obrir. Estic fent ioga nua.
0: El menjador sembla un búnquer. Les persianes baixades i...
3: Escolta, Filo, he pensat un pla. Li pintem la cua de blau amb l'esprai del cotxe. I així direm que l'hem trobat, però que no és el mateix. Ens quedem els diners i l'ocell.
2: Però si el tenim de blau, semblarà un barrufet amb plomes. Ets un animal, Genaro. Los Martínez no són ximples.
3: Filo, amb 25.000 euros et compro aquell robot de cuina que fa fins i tot els deures dels nets. Pensa tu.
5: Em fa pena el Quico. I si la senyora Martínez el té tancat en una gàbia d'hort i no el deixa dir paraulotes? Aquí és feliç. Genaro.
1: Genaro. Que repa. Filo. Guapa.
3: Ho veus? Fins i tot ell sap que et vull subornar. Anem a la tele ara mateix.
0: Tornen a mirar la televisió per veure el telèfon correcte.
6: Actualització sobre el cas de la Quico. El lloro ha estat localitzat dins de la caixa forta dels Martínez. Pel que sembla, l'animal sabia la combinació i s'hi havia tancat per menjar-se uns bombons suïssos.
3: Mira'm, Filo, estic com un glaçó. He quedat congelat. La caixa forta, bombons suïssos.
5: Ho veus? Geni de les finances! El nostre Quico no és un senyorito, és un lloro de barri, un tio de carrer.
3: Doncs ara es deu 25.000 euros en danys morals. Quico, et quedes sense pipes un mes.
5: Ai, pobret, pobret, que ara no té ni un duro.
1: Pobret, pobret, que ara no té ni un duro.
5: Deixa'm seure, que no guanyem per ensurts. I t'has adonat, el Quico, quan li dóna la gana, ens parla en català. Buf, quin dia. Almenys no hem d'anar a la presó. Posa el futbol, Genaro.
1: Visca el Betis!
3: Quico, que nosaltres som del Barça, eh? Ocell de mal anguero. Això ho fa per fotre'm, eh, Filo? T'ho dic jo.
7: Ara ho has de fer, cosa...

107.1 FM. Radio Tordera.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Al nostre municipi participa diumenge una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Durant el matí, l'associació de voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Manel Salvador és membre de l'associació de voluntariat.
2: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'esclerosi múltiple.
1: La Peixera presenta dissabte noves propostes en la seva programació. Entre d'altres, actuaran DJ Pubilla Hilton i Carla Olmó. En parla Met Pagès, president de l'entitat.
3: Ha vingut moltes vegades al festival, que és un clown una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor en definitiva. Sí.
1: La Copla Montgrins actua avui a la plaça, ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa els divendres a les 10 de la nit. I les festes de la urbanització Sant Daniel arriben aquest cap de setmana i destaquen novetats. Pel que fa a les activitats infantils, en parla Sandra Vallmanya, membre de l'associació.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
1: I el Cercle d'Història prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Ou amb missa i també aperitiu per als assistents. Joan Carles Barrera és president de l'entitat.
5: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el pròxim 4 de juliol. La trobada tindrà lloc a la pista de Sant Andreu, comptarà amb la participació dels regidors, del diputat Joan Garriga, i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. En esports, el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte. La competició formativa de referència Terra al Maresme aquest 4 de juliol per disputar una jornada decisiva abans de la Gran Cluenda. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que continua sense complicacions. Dia típicament estiuenc, les mínimes d'aquesta passada nit en el conjunt del Maresme han pujat una mica, però a les fondalades de l'interior de la comarca i la conca de la Tordera han arribat a baixar. A Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 19 graus i avui ha estat de 16, per tant s'ha notat un refrescament notable. Tot això durarà poquet, malauradament, perquè les temperatures tiren cap amunt i a més ho faran de forma clara, sobretot ja de cara al que és la jornada de demà i especialment diumenge, amb un temps que s'ha de mantenir molt tranquil avui, demà i demà passat, amb vents fluixos, amb les típiques marinades d'aquí a la costa i la situació marítima en conseqüència tranquil·la, dominada per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol encara avui, demà i demà passat, predomini de la mar arrissada a tota la costa maresmenca. Pel que fa a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord, hi ha mapes que ens donen una patacada de calor amb temperatures exagerades i que, a més, duraran molts dies, com a mínim la setmana vinent i l'altra, és a dir, durant 15 dies. Altres mapes ens donen també entrada càlida, però durarà menys, 3-4 dies, i amb menys intensitat de calor. En qualsevol cas, la setmana que ve serà molt calorosa i, per tant, doncs, molt probablement haurem d'estar a la White per l'activació d'alertes a conseqüència de les temperatures elevades tant de dia com de nit.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció. Fins una altra.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
8: Benvinguts a l'Idíl·lic. Aquesta setmana la nostra itinerància ens ha portat a Badalona, on el Festival de Cinema Fantàstic Creepshow ha celebrat la seva 20a edició. És un dels festivals de gènere més veterans de Catalunya, només per darrere del de Sitges, òbviament, i el de Molins de Rei. A més, els seus impulsors van ser també els promotors de terror arreu de Catalunya, el TAC, que ja fa 16 anys que està en marxa i suma una vintena de festivals catalans. Aquest 20è aniversari del Crip Show ha estat l'eix temàtic d'aquesta edició. De fet, el lema ha estat 20 anys se'ns han fet curts, que és aquest doble joc de la percepció del temps i també perquè és un festival de projecció de curtmetratges, bàsicament. Per tant, com que aquesta és la temàtica del festival, també ho serà la d'aquest episodi, que constarà de dues parts. D'una banda, mirarem enrere i us explicarem com van ser els inicis d'aquest festival i què ha significat per als seus espectadors habituals, i escoltarem les experiències i anècdotes de seguidors fidels que ens han deixat moments com aquests.
9: Una anècdota curiosa és que vaig trobar feina gràcies al Crip Show.
10: Un Crip Show vam acabar a les 4 de la nit banyant-nos al mar.
11: I ens van llançar aigua per tot arreu. Una cosa, ¡ay, Dios mío, moriremos, moriremos! No, era aigua.
12: El que sempre m'ha fascinat és que és gent que no menja ni sopa, ni berena, ni res. O sigui, només beuen cervesa amb unes quantitats completament industrials.
8: A la segona part de l'episodi repassarem què ha donat de si aquesta 20è edició del Crip Show, repassant el palmarès dels curts premiats i entrevistant els responsables de la projecció musicada, que s'ha convertit en un dels imprescindibles d'aquest certamen. Comencem! Primer de tot, posem una mica de context per si hi ha oients que no sabeu què és el Crip Show, cosa que significa que no escoltàveu el Quimèric, perquè era un dels festivals que cobríem cada any sense falta. Si no hi heu anat mai, segurament pensareu que és un festival més, però el cert és que cada certamen, almenys cada un dels que forma part del TAC, té el seu caràcter propi, la seva personalitat i també la seva mirada. En el cas del Crip Show, la seva mirada sempre ha estat molt oberta, en el sentit que, tot i ser sobretot un festival de cinema, com dèiem, sempre ha anat més enllà d'aquesta disciplina. Activitats vinculades a la literatura, com les lectures de poesia al cementiri, que van tenir el seu recorregut, amb l'art, amb el còmic o les arts escèniques, sempre hi han tingut cabuda. Els formats, és cert, han anat canviant amb aquests 20 anys. Als inicis, el festival durava més dies i tenia més activitats. D'uns anys cap aquí s'ha dividit en dos caps de setmana diferents, concentrant el cinema en un i el literari en un altre. En tot cas, estem parlant d'un festival on el nucli dur de l'organització es manté respecte als inicis, amb molts pocs canvis, amb el que això suposa. És a dir, sumeu a tot l'equip 20 anys més i després en parlem. El puntal que s'ha mantingut immutable és la projecció de curtmetratges, que competeixen per diferents premis, decidits per un jurat que canvia cada any i entre el qual hi ha persones de formacions i mirades molt diferents, des de la crítica, la mateixa indústria, a periodistes, de tot. L'espai on s'ha fet sempre, excepte els primers anys, després en parlarem, ha estat el Círcul de Badalona, un teatre antic que fins fa molt poc no tenia climatització, és un dels elements que tots recordem del Crip Show, que està situat just davant de l'Ajuntament i amb un bar propi, que sembla un petit detall però resulta ser bastant important a la pràctica. Tot i això, som uns quants que associem també el festival a menjar-nos un Frankfurt just després de les projeccions. Però no direm on, per no fer-ne publicitat gratuïta, que no ens ho paguen. Tot i que si ja hi heu estat, us ho podeu imaginar ben fàcilment. Aquesta és l'essència del Crip Show, però en tots aquests anys han anat i vingut paradetes de venda de merchandising, xerrades d'escriptors o creadors de còmic, recitals en llocs insospitats, com el cementiri o una església... Però d'on ve tot això? El primer dia d'aquesta 20è edició hem parlat amb Antoni Benages, un dels directors del festival, així com un dels seus impulsors i de terror arreu de Catalunya, el TAC. Ens ho va explicar així. Aquesta és la 20è edició. Suposo que el número 20 ja impressiona, sobretot quan te n'adones que ha passat els anys volant. Fem una mirada enrere i explica'm una mica com neix el Crip Show.
13: Bé, el Crip Show, la veritat és que és bastant senzill com neix. Neix amb una colla que estàvem dins del Festival Filmets, fèiem un apartat ja de terror, que era Night of the Crips, i estàvem amb ganes de fer un festival nostre. Un festival nostre només de terror. I a partir d'aquí, en un bar a Sant Adrià, a base d'unes quantes cerveses de més, i amb un dels companys que estava fent un remuntatge, no sé si era el Joan Clusell, no sé si estava a Iran o Afganistan, fent un documental, i vam fer com una trucada internacional, i vam dir, hem decidit que muntarem un festival de cine i de terror a Sant Adrià del Besòs. perquè no volíem que en aquell moment pensessin que volíem fer com la competència, filmets, que veiessin que era una cosa diferent. I així va néixer, vam començar amb un bar molt petit, que era el Suau, on es feien frankfurts mentre anàvem passant les pel·lícules, teníem allà la planxa, carregat de gent, perquè era un bar molt petitet, i amb una pantalla casolana, i amb un sol dia de festival. I a partir d'aquí, cada any vam anar afegint coses i vam anar canviant d'espai, perquè gravàvem cada vegada a més gran, fins que vam decidir que tornàvem a casa, o anàvem a Badalona, per una qüestió quasi logística, perquè tots eren de Badalona, i ens anàvem a muntar un festival a quatre parades de metro més lluny de casa, que era bastant absurd. I aleshores ja vam començar aquí en el Círcul, i des d'aleshores ens hem quedat aquí, que estem molt còmodes, i és casa nostra durant el festival, ens el sentim completament casa, no?
8: El Círcul, a més, té un com un encant especial, no?, de teatre, de cinema antic, i heu fet un munt de coses, des de projeccions amb concerts, amb música en directe, projeccions de curtmetratges, espectacles... El lloc també ha fet una mica la marca de la casa, del Crip Show?
13: Sí, jo crec que sí, és una mica el que buscàvem, no? Aquest, no un pavelló, no una nau, no... i tampoc molt menys una multisala, no? que jo crec que és completament el contrari del que som, no? Nosaltres trobàvem un teatre antic, un teatre on s'havia fet des de varietés cinema de barri, era el que buscàvem, a més amb aquest encant de cinema antic, de cinema de cooperativa, que després va dependre més del que seria la part eclesiàstica, però aquests teatres que tenen el seu bar fora, el seu cinema dins, una mica per fer una comparació per al gran públic que va tothom a Sitges, no? Seria com una mica com un Prado, amb aquest, fins i tot amb aquesta estètica d'una època, no?
8: Dèiem que es basa sobretot en el cinema, però també heu fet moltes activitats paral·leles vinculades amb la literatura, amb la cultura en general. No és cap secret per algú que escolti el programa habitualment o que escoltés el Quimèric, que a mi m'encantava la lectura de poemes del cementiri. Ara heu mantingut la part literària amb una sessió amb un altre cap de setmana. Què implica barrejar, doncs, cinema amb altres elements culturals?
13: Bé, jo crec que l'eix vertebral de lo que és el festival és el gènere. És el gènere fantàstic, el terror, la ciència-ficció, i per tant aquí el que ens agrada és poder que la gent vegi que aquest gènere té moltes branques. Té des de la literària, la musical, a la cinematogràfica, al curtmetratge, al llargmetratge... O sigui, intentem que el còmic, la pintura, que intentem que es vegi que el gènere és ampli i molt, molt reeixit amb moltes vèrtebres, no? Aleshores, evidentment que hi ha una part que és la més important o la més visual, que és la competició de curtmetratges, que és el més vistós, perquè hi ha un concurs, tenim un jurat, hi ha una competició, hi ha curtmetratges internacionals, però sempre volem mantenir que es vegi que totes aquestes branques tenen flors pròpies, de flors del terror, que van en moltes direccions, no?
8: Clar, parlàvem de que porteu 20 edicions, per tant sou un dels festivals de terror de Catalunya més veterans, no? Obviant Sitges, que ja sabem que té una llarga història, després serien Molins, després vosaltres, i ara, doncs, hi ha un munt de festivals nous que porten 2-3 edicions. Semblava durant la pandèmia que alguns havien de desaparèixer, però sembla que encara han proliferat més. Com valores tu l'estat ara mateix del cinema, els festivals de cinema de terror a Catalunya?
13: Home, jo crec que és una bogeria. És una bogeria perquè, si vols anar-hi tots, no sé, és com anar al Primavera Sound i voler anar a tots els escenaris. No pots, o sigui, acabes destrossat, has de ser molt jove o treballar amb això, no? Perquè és un no parar. Realment és un goig. Per un cantó fa molta il·lusió que hi hagi tants festivals. Evidentment, jo crec que Sitges fa molt que tot el públic... tots els creadors d'aquests festivals hem sigut o som visitants de Sitges o consumidors de Sitges, i ens han mirallat i hem volgut crear el nostre Sitges a Badalona, a Cardedeu, a Molins, a Sabadell, no? Cadascú s'ha volgut muntar el seu xou. I realment això és molt xulo, i l'associació aquesta del TAC fa que aquest esquelet, no?, tingui una forma que sembli sòlida, no? Encara que de vegades cadascú dispara per on vol, però també és la gràcia. I que hi hagin diferències entre els festivals, que no... que puguis anar a Molins de Rei i vegis una cosa diferent que quan vas a Cardedeu, o te'n vas a Sabadell, o si vas a Crip Show, sigui una altra història completament, no?
8: Jo sempre he dit, a veure si ara em dones la raó o al contrari, em trenques els esquemes, que el Crip Show és una mica el festival gafapastil del TAC. És així?
13: A veure, jo sóc bastant antigafapastil, completament antigafapastil, però sí, sí, en el fons, a veure... Tenim un rotllito que més que agafa pastil, necròfit. O sigui, rasquem molt per la part fosca de les coses. No busquem potser el més mainstream, ens allunyem molt del que seria comercial. Ara, amb aquestes sessions que estem fent d'òpera prima, per exemple, estem posant fracàs darrere, fracàs cinematogràfic. I per nosaltres són pel·lícules, són meravelloses, però hem passat a Tolladero, hem passat a Fotos, o sigui, ara passarem a L'Apòstol, són pel·lícules que han estat destrossades en el seu moment d'estrena i en canvi creiem que són molt, molt, molt interessants. Per tant, i també pues, la pel·lícula musicada, també busquem que sigui una pel·li que no sigui la típica pel·li, que no sigui el Nosferatu, que no sigui el Metrópolis, que són pel·lis que ens encanten, però intentem de rascar una mica. Costa molt rascar, eh? O sigui, rasquem molt i les ungles les tenim plenes de sutge. Però és el divertit, el que ens agrada és rascar.
8: I si mirem cap al futur, dèiem això que ho vau impulsar uns amics. Jo porto 10 anys seguint el Crip Show i sempre he vist el mateix nucli dur d'organització, sempre sou doncs, els mateixos. Hi ha relleu generacional? Creieu que n'hi haurà? El Crip Show morirà amb vosaltres? O com ho veus tu?
13: Bé... es va incorporant gent i anem perdent gent pel camí. O sigui, la bèstia es va movent i aquí qui marxa i qui apareix de nou. O sigui, anem tenint gent nova i sang nova. No en tinc ni idea. No. Ara sóc conscient d'aquests 20 anys que m'ha fet mirar una mica enrere, però en el mateix temps sóc completament inconscient de com hem arribat a fer 20 anys. O sigui, no... seria un concepte més com Conan el Bàrbaro, no? Que tira recte i si hi ha una paret pues la travessa, però no, sense consciència de que hi ha una paret, no? O sigui, anem tirant endavant sense mirar enrere. Ara hem mirat enrere de cop i bueno, ens pot passar com a...
8: Impressiona, no?
13: Sí, podem quedar de pedra com, bueno, com passen aquestes coses bíbliques, però no tenim consciència. Però la gràcia és aquesta. Jo crec que no, som una colla d'inconscients i per tant, per això tenim 20 anys i potser podem fer 20 més com un. És que no tenim cap ningú controla el timó, o sigui, és una nau desbocada que funciona i punt. O sigui, no té cap sentit lògic, no li busqueu els engranatges, perquè sí, és voluntariat, és anar tirant endavant.
8: És molt de gènere fantàstic, això que dius, eh?
13: Sí, sí, sí, sí, sí. Seria aquesta nau fantasma amb engranatges fets per bojos que va tirant endavant no sabem per què.
8: M'has deixat en xoc ara amb aquesta metàfora, però realment fa unes quantes edicions que vau canviar això dels dos caps de setmana en lloc d'uns quants dies seguits i deia, ostres, és que som grans. És que, clar, a mi em dóna la sensació que heu anat mutant i heu anat canviant també en funció de com heu anat canviant els organitzadors, no? De dir, ostres, doncs no és el mateix un xavalín de 20 i pico 30 que algun de 50 i pico que té la vida muntada d'una altra manera, no?
13: Sí, sí, la vida i el cos, vull dir que... ens ho prenem amb molt més calma i també pensem que fem un festival molt assequible per tothom, el que dèiem abans del Primavera, no? Primavera, jo no he anat mai a Primavera, però vull dir, la gent va a Primavera Sound i sempre em diu, ostres, no, perquè no puc anar a l'escenari 3 i em perdo els Foo Fighters perquè toquen junt quan troquen no sé qui, els Pixies, jo què sé. Nosaltres és intens, però es pot gaudir completament sencer el festival sense morir. I això és el que també nosaltres fem com a organitzadors, doncs fer un festival que el puguem fer sense morir.
8: Doncs moltes gràcies, Toni, per atendre el micro de l'Idíl·lic i tant de bo molts anys més cobrint el Crip Show.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
8: En Toni ens ho ha explicat en paraules, però els espectadors del Crip Show van veure aquesta evolució en imatges, en un petit documental o una mena de videoclip extès fet per en Wilson, exmarató de Cotxeres de Sants i actual director de l'Overlook. En aquest documental, que es va poder veure dissabte a la tarda, hi havia vídeos i fotografies de diferents èpoques del festival, amb l'organització insultantment jove a les inicials. En Wilson es referia així a l'evolució del Creep Show.
14: Hoy hace 20 años estábamos en un local de San Adrià. Era el nacimiento del Creep Show. Recuerdo que el Tony Benavent me va dir: Wilson, ¿quieres ser el presentador? Digo, ¿esto qué es? Digo, es un festival de cine. Digo, vale, tampoco. Y nada, lo que nunca he olvidado es que hacía mucho calor, mucho. La sala era pequeñita y tal, creo que tenía el aire acondicionado roto y recuerdo que fue un pasote, o sea, todo el mundo con las camisetas mojadas, todo. Es que parecía una fiesta de las camisetas mojadas de Mallorca. Y el último día, bueno, recuerdo que tenía el billete siempre al lado, que es el que llevaba los vídeos y nada, iba más enfocado a la ciencia ficción y estas cosas, ¿no? Y al acabar, pues cuando nos despedimos, que luego nos fuimos a hacer una zombie party, que luego habéis visto el vídeo antes y esto, me quedé solo con el micro y se me vino una frase a la cabeza, que es una frase que me gusta mucho esto del cine, que es de Tiburón, que dice: no va a hacer falta un barco más grande. Y cerré el festival diciendo esta frase, y esa frase quedó. Recuerdo que entre yo y Tony siempre la tuvimos ahí, que a veces la hemos utilizado para otras cosas de nuestra vida, y la verdad es que el tiempo ha demostrado que no nos equivocamos. Y que el barco ha ido creciendo, y ya estamos ahora ya en una sala y ya ha sido la hostia. O sea, ha habido 20.000 aventuras y tal. Y claro, 20 años después yo creo que es el momento de cambiar de frase. Las cosas han cambiado, la mitad estamos calvos, la otra mitad peinamos canas blancas, en fin, todo ha cambiado. Y a pesar de mi inglés mallorquín, ¿no? Yo digo, the show must go home, no lo he dicho bien, pero significa, es de Queen, significa el show debe continuar.
8: L'emotivitat que destilava aquest documental no només es notava en l'organització. El Creep Show també té un bon grapat d'espectadors fidels que any rere any assisteixen en aquesta cita. Gent que, a vegades, per raons molt aleatòries, hi van anar un dia i, mira, han anat repetint durant anys. Nosaltres hem volgut preguntar a alguns d'aquests espectadors des de quan venen al Creep Show i com el van descobrir.
15: Va ser quan encara estaven a Sant Adrià del Besòs, perquè que devia ser la segona o la tercera edició. De fet, va ser l'última que vam fer allà i va estar molt bé, i sobretot vaig poder conèixer una gent molt maca que després s'han convertit en amics per tota la vida.
10: 16 anys. Va ser el Dani Massí, el nostre president, que va vindre i quan vam muntar nosaltres el Cardoterror, ell es va informar i després va agafar i va conèixer a Molins de Rei, Badalona, el Creep Show, i ell va ser el que va donar a conèixer el Creep Show.
16: Des de 2012.
17: Doncs, bueno, amb una parella que vaig tenir, que li agradava molt el cinema de terror, i treballava just aquí al costat, i em va dir: ei, ja que anem a Sitges i tal i qual, hi ha un festival de terror a Badalona, de curtmetratges, i com va, dic, això s'ha de viure. I la cosa ho vam deixar, però el Creep Show no el vaig deixar. Llavors jo cada any aquí fitxant, primer com a espectador i ara també com a premsa, des de fa uns anys, vull dir, aquí, sí. A més són superbona gent, el festival és molt maco, se'l curren molt, i a Badalona és una mica miracle muntar coses de cultura a aquest nivell. O sigui que felicitats, Creep Show, per aquests 20 anys.
11: Pas més de 10 anys. Jo el vaig descobrir per la meva productora, Abet, i perquè els col·legues de la productora anàvem, aquí hi ha un present també, que s'està rient ara mateix, i van venir perquè ens agrada molt el cinema, sobretot el cinema de gènere, i vinga, a veure què hi ha.
12: Bueno, des del principi i abans del principi, fins i tot, o sigui, no he sigut un simple espectador en el sentit d'assistir prou, perquè he col·laborat en diferents èpoques, pues, i a diferents nivells, no? En termes de quan feien la revista amb la que acompanyava el programa, pues, jo escrivia textos, també vaig en una edició ser jurat, i bueno, també alguna mena de performance de show que es muntava amb altra gent en plan humorístic o còmic, alguna intervenció per desintoxicar, vull dir, entre sessions i coses d'aquestes, no? O sigui, en general, porto 20 anys i més.

0: una mica el programa del festival. Llavors em vaig sentir agraït perquè em van salvar la vida i ja vaig venir a totes les edicions, no? O sigui, i en general és gent que, bueno, o sigui, jo bàsicament el que entenc i el que sempre m'ha fascinat és que és gent que no menja ni sopa, ni berena, ni res. O sigui, només beuen cervesa amb unes quantitats completament industrials. O sigui, sí, no, és veritat. I a més, ara ja són gairebé decrèpits, però vull dir, però els tios, saps? O sigui, és... No, és increïble aquesta capacitat de resiliència que me río de Pedro Sánchez. O sigui, una resiliència, o sigui, absoluta. O sigui, tenen un fetge de ferro, aquesta gent. O sigui, a més, jo havia d'escapar-me enmig de... Encara que fossin curs molt interessants, havia de sortir a fotre'm un Frankfurt, un falàfel, qualsevol cosa, no? Fins i tot, de vegades, bueno, un bocata de gelat un dia, saps? O sigui, perquè ja no hi havia res. I aquesta gent, bueno, pues no menja. O sigui, jo entenc que o potser sí, potser mengen sang i fetge.
1: També els van fer una altra pregunta. Què és allò que no hauries viscut mai si no haguessis vingut al Creepshow i que valores molt, és clar. És a dir, què és el que t'agrada més del festival i si hi ha alguna anècdota per explicar. Ja us avanço que n'han sortit de curioses.
2: Jo crec que l'ambient, sobretot, el Creepshow té molt ambient gràcies a la gent que l'organitza, que és una gent que està a la mateixa sintonia que jo, li agraden les mateixes coses que jo. Diguem que el cinema de terror, el rock and roll i la cervesa, i ens uneix una amistat molt sincera, i la veritat és que és un lloc, que és un festival que ha anat creixent amb els anys, que té una personalitat pròpia, i sobretot el que té és una gent meravellosa amb molta il·lusió i que et fan sentir a gust i que em fan sentir com a casa, i això realment és màgic.
3: D'anècdota, doncs mira, un Creepshow vam acabar a les 4 de la nit banyant-nos al mar.
4: Bueno, si no hagués vingut al Creepshow mai hauria vist les al·lucinants sessions musicades que fan aquí al Creepshow perquè són boges. Això sí que és una bona anècdota. Són molt boges. L'any de la pandèmia, o no sé si va ser abans o després de la pandèmia, que estaven morint-nos el calor, tots amb assalts, tots... i ens van llançar aigua per tot arreu, nosaltres, oi, Dios mío, moriremos, moriremos. No, era aigua. Decepcionant, no.
5: Una anècdota curiosa és que vaig trobar feina gràcies al Creepshow, perquè va haver-hi una de les edicions que feia poc, perquè precisament això es fa a finals de juny, doncs just abans de Sant Joan van fer un ERE a la meva empresa on estava, i vaig venir aquí, per exemple, bueno, m'han fotut fora, tinc un finiquito, però almenys tinc el Creepshow i vinc aquí a passar-m'ho bé. I parlant amb gent del festival, parlant, em diuen, ah, de què treballes? Els hi dic i tal, no, que això que ens hi ha informat i no sé què. Ah, la meva empresa buscant feina, ja diré, em van recomanar, em van fer una entrevista i vaig trobar feina, i fa 10 anys que estic a aquella empresa. O sigui, és... Vull dir que el Creepshow m'ha portat feina i tot. O sigui, és... meravellós.
0: Una vegada em va tocar una rifa i resulta que van dir el número i el vaig perdre, l'havia perdut, i llavors hi havia un munt de gent dient, bueno, passamos a otro número, otra mano inocente, que s'ha quedat, no, coño, que és el número, que jo sé que era este. Llavors vaig tenir paralitzat el festival com una mitja hora fins que vaig trobar amb un replec d'una butxaca, pues, el tíquet, que es pensava que m'estava fent l'interessat, hòstia, Humphrey, ens està aquí, vull dir, és un sabotejador simpàtic, però bueno, vol acaparar l'atenció i coses d'aquestes. No, és veritat, o sigui, finalment vaig trobar el número, em van donar un lot de pel·lícules i després les vaig regalar a una noia perquè em va dir que li agrava molt i a mi em va agradar la noia, llavors, o sigui, em va agradar d'una forma, vull dir... purament estètica, no? O sigui, contemplativa. O sigui, ara tampoc, si escolta això la meva parenta, que tampoc pensi malament, no?
1: Ara que ja hem posat el nostre granet de sorra en aquesta celebració dels 20 anys del Creepshow, és moment de parlar de què s'ha fet en aquesta edició. Ja va tocant, no?, aquesta altura del programa. Una edició que, per cert, ha crescut un 50% en públic, segons l'organització. No està gens malament. Sembla que això de fer efemèrides atrau a molta gent. Com sempre, la millor manera d'arrencar la crònica és a partir del palmarès. Dèiem al principi que el puntal del festival és la projecció i concurs de curtmetratges. Doncs anem a veure quins han triomfat aquest any. Primer de tot, dir-vos que el jurat estava format pel Colton Woolworth, que és mecenes tant de l'idíl·lic

0: com del festival. També és ressenyador via Instagram i té el podcast d'entrevistes Escolton. La Ivana Miño, que és actriu i forma part de l'equip directiu del Tabaca Film Festival, que és un festival del Pirineu especialitzat en mitologia. La Natàlia Ferreiro, que és coordinadora de vestuari de cinema. MG Rockenworth, fotògrafa i community manager amant de l'Underground. I Xus García, que és documentalista i organitzadora pre-Halloween Market. Com sempre, es van asseure a deliberar tot dinant. Sempre les deliberacions funcionen millor amb un plat a taula. I van decidir els següents guanyadors. El guanyador al Premi Serra Circular va ser Borgsk, que també va guanyar el Premi a millors efectes especials. Veureu que alguns curts no els comento perquè no els he vist. Jo vaig poder anar divendres, dissabte no, per tant m'he quedat amb les ganes de veure el guanyador. El Premi a la millor direcció va ser per Sam Ortí, per el curt El Aspirante. El Premi a millor guió per Celia Galán, per Ginoide, que el van poder veure al SIFI Barcelona, recordareu que en van parlar, i de fet va ser guanyador en la secció de curts fets a Catalunya. De què va? Doncs de com es distingeix si algú és un androide o no, en aquest cas un ginoide perquè és una dona, i on comença i on acaba la percepció d'un mateix, l'autoconsciència. O sigui que realment parla de molts temes d'identitat, més enllà del que és la intel·ligència artificial. El Premi Millor Interpretació va ser un premi ex aequo. Un va ser per Alejandra Pino, de Ginoide, i l'altre per Daniel Raimond, per The Sentry. El reconeixement a millor animació va ser per Closing Hour, de Tim Sming. I la millor fotografia per Barlevas, de Malu Janssen. És un curt duríssim aquest, sobre les acusacions injustes de bruixeria. És en blanc i negre, molt cuidat, molt bonic. Té unes cançons a capella precioses. Sé d'uns quants que van gravar vídeo en un moment concret perquè una cançó que es va repetint els hi va agradar i van dir vaig a buscar-la després. O sigui que jo crec que, a part de fotografia, potser es mereixeria algun altre premi també. Curiosament, el premi millor banda sonora va ser per un curt d'animació, Sequential, de Bruno Caetano. És un curt molt curiós que combina stop motion amb animació digital. I ho fa d'una manera, doncs vindria a ser per distingir el que és la realitat del que és la imaginació. La realitat és amb stop motion i la imaginació amb animació digital. La veritat és que és molt original, ens va agradar molt i mira, s'han portat el premi a la millor banda sonora. El premi a millors efectes visuals va ser per The Venet, de Lisette Blasac. I també hi va haver mencions especials del jurat en aquesta edició, un va ser per The Rack, de Sin Cisterna, que és un curt en què hi ha una mena de catifa que es desfà de cadàvers. El jurat va dir que van donar aquest premi per visibilitzar la gent gran, un col·lectiu sovint oblidat, a través d'una faula divertida, salvatge i punyent. Tota la raó té el jurat. L'altra menció especial és per Clow Song, de Brady Duward, per retratar l'univers dels pallassos des d'un sentit de l'absurd extraordinari, utilitzant la música com a mirall de la nostra part més ridícula i humana, diu el jurat. Llavors hi ha Pimple, de Fernando Alle, per aconseguir una història fresca, motivadora i hilarant, amb recursos limitats, sense defugir la cruesa del bullying en la infància. Aquest sí que l'he vist i és molt curiós perquè va d'un gradapús assassí. No diré més. A veure, la varietat de curts premiats també demostra la varietat de els curts projectats. Tant et trobes curts dramàtics de pell de gallina com acudits visuals o obres més artístiques o conceptuals. És la màgia del Crip Show, senyors. Més enllà de les projeccions de curts, el Festival Badaloní també s'hi projecten pel·lícules. Una de les que es va projectar, que abans en parlava Antoni Benages, és O Apòstol, que es va fer a la secció d'Òpera Prima. Havia de venir el seu director, el Fernando Cortizo, a fer una sessió de preguntes i respostes, però per raons de salut d'un familiar directe li va ser impossible venir. Una pena perquè després de veure-la hi ha mil coses que voldríem preguntar. Particularitats de O Apòstol? Doncs s'ha convertit en una pel·li de culte, malgrat que ha estat molt maltractada per la crítica i és bastant difícil de trobar. Està feta amb stop motion, a nivell tècnic és impecable i és molt espectacular. La pel·li és gallega, està rodada en gallec i té un dels puntals de la mitologia d'aquelles terres, la Santa Companya. Aquesta comitiva espectral és importantíssima a la trama i tot es mou amb l'excusa i seguint la infraestructura del Camí de Santiago. El punt de partida és que un parell de presos s'intenten escapar del presidi i un li diu a l'altre que té unes joies de gran valor amagades a la casa d'una dona gran d'un poble molt petit, perdut, enmig del bosc, que acull peregrins del Camino Santiago. En la fugida, només un dels dos presos aconsegueix escapar-se, que és el que no havia estat mai en aquest poble, i serà el nostre protagonista. Ell anirà a aquest poble una mica per casualitat i acabarà veient que hi passen coses molt estranyes, molt truculentes, que aniran pujant de to a mesura que avança la pel·lícula. A mi m'agrada molt, us recomano que si la trobeu la manera de veure-la no us n'esteu. Alguns dels afortunats que van comprar les entrades d'hora es van endur el DVD de la pel·lícula, per tant, podeu esbrinar a veure qui té aquests DVDs perquè us el deixin per poder-la veure, perquè realment és molt, molt xula. Una altra de les pel·lícules que es va projectar, en aquest cas com a cloenda i amb un format especial, va ser Bigotten. És una pel·lícula dels Estats Units, una pel·lícula experimental, d'aquelles que volgudament es veu malament, dels anys 90, i està escrita, produïda i dirigida per Edmund Elias Mirhait, que és la seva òpera prima. El film tracta, segons la Wikipedia, de la història del Gènesis en un món similar al de la Terra. Jo dic segons la Wikipedia perquè la realitat és que és una hora i vint d'imatges de tortures, violacions, i és tremendament incòmode de mirar, no només pel que ens està mostrant, sinó per la qualitat del vídeo, que és volgudament baixa. I us preguntareu, llavors, per què veure-la? Doncs molt senzill, perquè formava part de la sessió musicada per l'Agustí Bosoms, que s'ha convertit en un clàssic del festival, és tota una experiència. Allà no es va a veure la pel·lícula. Jo ja fa uns quants anys vaig veure Tetsuo en aquesta mateixa sessió, i us juro que no és una pel·li ni que hauria vist en un altre context ni que tornaria a veure. Es va veure la performance i a sentir la música en directe. I no, dic sentir, no només escoltar, perquè va més enllà de l'oïda. Se sent en tot el cos. Està molt pensada per arribar-te per tots els sentits. Aquest any la novetat és que per celebrar el 20è aniversari del Creepshow es va crear un cor per aquesta sessió. Vam parlar amb el seu director, en Paul Isern, just abans de la sessió. Com ha estat aquest encàrrec de que creïs un cor específicament per aquest espectacle de cloenda dels 20 anys del Creepshow?
1: Doncs mira, ha sortit perquè, bueno, jo, ma mare i així, la meva d'entorn i així, que és qui porta el festival, i també a mi de l'Agustí, que és qui s'encarrega cada any de fer d'aquesta pel·lícula amb música. I mira, em van contactar perquè van dir, escolta, aquest any que fem 20 anys volem fer alguna cosa especial, volem fer la grossa, muntar un cor, no sé què. I clar, jo estudio cant al Liceu i ja tothom sap que estudio música i així, llavors em van dir, escolta, Pol, tu podries muntar algun cor, no sé què. I van així, una mica, super improvisat, però jo crec que superbé.
0: Quanta gent forma el cor i d'on l'estreta? O sigui, quins perfils tenen?
1: Mira, hi ha gent molt diversa. Som unes 12 persones, unes 12 persones, un ball algú. Mira, som gent del cor jove, que és el cor on porto cantant des de que soc, des que tinc 16 anys, al Palau. També hi ha gent de l'Orfeo Català. Sí. I després hi ha cantaires de l'Orfeo La Lira, que és, bueno, que al final és el lloc on hem estat assajant. Per tant, hi ha gent que des que té un superior de cant fins que gent que porta cantant al món coral des, com a hobby. Per tant, també és bonic això, perquè ens hem trobat una sèrie de persones que tenen un nivell molt diferent, però estem fent música tots plegats per això, i és molt guai.
0: I el treball amb l'Agustí com ha estat? Ell ha fet una creació musical i vosaltres una altra, o com ha anat exactament? Com es planteja un muntatge d'aquest tipus?
1: Doncs mira, hem partit d'una peça de Tim Barclay que és Songs to the Siren, vale? I el que hem fet ha sigut, a partir dels acords, doncs, treballar sobre els acords de la peça, que els hem harmonitzat per quatre veus, per un cor, i a partir d'aquí és anar als límits del que són aquests acords. Quines sonoritats podem trobar amb el cor, quins se podem treure cadascú. És, trobem, bueno, la part més humana, més gutural, però fins i tot també la part més celestial. O sigui, és com trobar els contrastos.
0: És que jo m'imagino un cor que tothom ja pensa en un cor igual a clàssic, i aquí esteu en una pel·lícula de terror que l'Agustí també sempre tira cap a una banda molt eclèctica. Això ha de ser un repte majúscul, no?
1: És un repte majúscul, però jo crec que aquesta unió d'aquests dos mons i que es fonguin amb això és supermàgic i és per mi m'encanta.
0: Ara jo he vist que fèieu l'assaig. Com ha anat aquest assaig, aquest primer contacte amb les dues peces?
1: Clar, ha sigut ben bé avui la primera persona que té un contacte amb la pel·lícula, els cantaires, el Kenzo Mishima que posa la base electrònica. Per tant, avui realment ha sigut l'únic assaig tots junts. Per tant, ha sigut, bueno, el que treballem aquí sobre la improvisació. I també és bonic que sigui així, no? Que ens trobem al dia de l'assaig general, que intentem buscar el que puguem, el millor que puguem, i ja està. Però també és això, o sigui, un dia de trobar-nos i que la música parli com per si sola i per la pel·lícula.
0: He vist la promoció i deien no s'enregistrarà, no es repetirà, això ho has de viure. Clar, que tota aquesta feinada per un dia en concret, a tu t'agradaria que això tingués algun tipus de, no sé, repetir-ho en algun lloc o algun context?
1: Bé, no sé, també és la màgia, no? De que sigui avui i que sigui efímer. Al final, doncs, ens hem trobat tots, tothom ha intentat quadrar agendes de mil coses per trobar-nos avui i fer això. I també és bonic que sigui avui, que sigui estrena mundial d'aquest Cryptcore i d'aquesta pel·lícula, que serà brutal.
0: O sigui que m'estàs dient que també podria ser bastant impossible que es repetís.
1: Seria bastant impossible, jo crec. Però bé, si tothom pogués, endavant. Per què no? Però jo crec que es quedarà amb una efemèride d'un dia.
0: Hem de dir que el cor va estar fenomenal, va fer irrepetible aquesta sessió. De fet, eren els cantaires els que portaven el pes de la banda sonora i va estar francament bé. I un gruix important de les seves intervencions, curiosament, tot i ser doncs, cantants del Liceu, de l'Orfeó, no eren cants, sinó laments, crits i també efectes sonors, com el de picar-se la pell, ho van fer bastant sovint. És una forma bastant particular d'explotar el cor. Un cop acabada la sessió, vam voler parlar amb l'Agustí Bosoms perquè ens expliqués com es va idear aquesta producció. Primer de tot, preguntar-te, Agustí, deies abans de que comencessin l'espectacle que la teva experiència amb Bigoten, la teva primera experiència va ser un no com una catedral. Explica'm això, aquest encàrrec, quan va venir i el perquè d'aquest no, i ara sí.
2: No, bueno, amb el Toni Benages, el director artístic del festival, sempre ens hem fet recomanacions, sobretot ell més que jo, que és qui en sap, no? I aquesta pel·li doncs, me la va passar, jo diria que, no sé, si el segon any o així que començàvem a fer coses musicades, vull dir, i jo la vaig veure i vaig dir, hòstia, Toni, no, jo ara no ho veig, això és molt desagradable, tal, devia ser 2015-2016, no ho sé. I, bueno, si acabes més endavant, no sé, allò que tires la pilota endavant, i dic, bueno, doncs et passo una altra proposta. Llavors, com que ens hem passat propostes, i ja es va quedar com allà oblidada, però jo la tenia aquí al cap i dic, això quan fem alguna cosa així que puguem fer alguna cosa més gros, i llavors l'opció va ser, jo els hi vaig proposar, jo abans que em diguessin pel·lícula els hi vaig dir, fem 20 anys, bueno, feu 20 anys, jo no he estat 20 anys però ja m'entens, és la pel·li per fer, i res de doom metal i aquestes coses, sinó crec que hem de fer alguna cosa de contrast, i jo feia molt de temps que volia fer un cor també, portar un cor aquí, perquè el Círcul té una, bueno, té un esperit molt antic i la peli vol tenir aquest esperit de com algo ancestral que es descobreix, la història de la Mare Terra, de Déu, de la creació de les coses, no? Engendrat, no? Com s'engendra la vida. I llavors, com la veu és l'element perfecte per simbolitzar fragilitat i poder. Llavors, tota aquesta palla mental ha anat creixent des d'abans de Setmana Santa.
0: I com ha sigut per tu, després de l'experiència de Tetsuo, que ja va ser una experiència dura de musicar i també per l'espectador, no? Que no és una pel·lícula per tothom, avui posar-te a fer Bigoten?
2: En quant a producció meva, ha sigut molt més fàcil que de Tetsuo, perquè Tetsuo, jo sempre intento respectar moltíssim la peli. Per tant, si hi ha banda sonora, l'hem deixat igual que hem fet aquí. El que passa que la banda sonora, comparada amb la de Tetsuo, la de Bigoten és completament etèria. Hi ha uns grills, un so de bosc, una mica de mar, hi ha un senyor amb un micro, crec que jo l'he vist vídeos, o sigui, fent-se així amb un micro, saps, per fer els cops dels batecs del cor. Vull dir, són coses molt senzilles, perquè la pel·li explica molt, no? Llavors el que hem fet és deixar-ho i nosaltres integrar sons a sobre. Tetsuo és oposat. Era, vam fer servir la banda sonora com a base, com a sincronia. Sí, va ser una bogeria. Perquè el Marc Ullot, que va ser el primer bateria, amb els cascos a rebentar perquè anéssim tots a puesto, llavors tot havia d'anar clavat. El ritme de la pel·lícula era molt ràpid, a Tetsuo, aquí és completament lent, tot i que les escenes són molt llargues i passa, hi ha molts talls, però les escenes són llarguíssimes. Llavors, no passa res si entrem una mica més tard, més d'hora. Llavors ens donem una llibertat de moviments molt més gran.
0: I aquest cop heu tirat més de performance, trobo jo, no? De moure el cor, ara comença darrere, després al lateral, després davant, la màquina de fum, no? Els llums...
2: Ofega fum, ofega fum. Sí, perquè jo em conec molt bé el círcul. I llavors, des de sempre que pensava, aquí, un cor aquí dalt, saps? Vull dir, hòstia, jo això un dia ho hem de fer, llavors ho hem fet avui. Llavors, la part de moure's, d'envoltar el públic, que la gent no sàpiga ben bé què passa, d'on venen els sons, és una mica el concepte de la pel·lícula, no saps ben bé si que estàs entenent què passa, d'on surten les coses, què és allò, és una polla, és un màstil, jo tinc, si llegeixes el guió, tinc coses que no, poso jo perquè no sé què hi ha a la pel·lícula. Sí que perquè es veu un pal, jo no sé si és un penis o... un pal, no ho sé, no ho sé. I llavors em faig prevencions així, o sigui, quotes així. La veritat, el cor, amb el poc moviment que ha fet, jo crec que ha omplert moltíssim. O sigui que, més que performance, jo crec que és que la veu fos l'element principal.
0: I sensacions ara que ja has acabat l'espectacle, que s'ha tancat la part cinematogràfica dels 20 anys del Creep Show?
2: Home, amb una mica de descans, començo a descansar, que portem uns mesos de molta feina, però molt content, molt content. La veritat és que en Pol, vine cap aquí, en Pol ha fet una feina una extraordinària dirigint el cor, i en Pol Isern, i jo molt content, tu com estàs?
1: Jo, catàrgic. Estic sortit aquí, bueno...
0: És que hem parlat just abans, ara l'abans i el després què?
1: Molt content, molt content. Molt millor del que hagués pogut imaginar. Quan estem tots junts, i llums, so, la peli, el públic, el cor, és com tot es fa com un, bueno...
2: Es lia una energia.
1: Sí, molt guai, molt guai. I la gent del cor s'ha posat superbé, que és el més important també. La gent ha gaudit molt... Bueno.
2: Sí, s'han passat molt bé, jo crec. Jo, bueno, he vist les cares, jo m'ho estava passant bé. Jo solc patir aquests bolos perquè porto molta feina darrere, estic controlant tot, i avui era com tampoc no cal que et faci tot el que m'he previst, saps? I llavors això normalment no ho puc fer perquè porto molt alt pes de tot, i tenint-te tu allà, m'has ajudat moltíssim, perquè clar, el cor era la peça clau, jo
1: Exacte.
2: Crec.
1: I també és superbonic el fet que ara han passat coses que mai han passat els assajos, que s'han donat justament en el moment, perquè havien de ser així, coses que hem improvisat. Jo crec que això és el millor de tot. Que hem entrat dintre d'una energia, d'una bombolla, que ha permès que poguéssim explorar fins als límits de tot. Llavors ha sigut superguai, no?
2: És marca de la casa Creep Show.
1: I tant.
2: Que passi, sí, que hi ha una quota, un fi, que és en anglès, no sé com es diu, en català, ara, o sigui, una part que ha de ser... No saps què cony passarà.
1: I
2: això, els assajos ja els hi anava dient, però ja, però quan estiguem allà... Bueno, sí. Ja. Llavors jo els he anat explicant una mica coses fins a l'últim moment, perquè si els hi explico tot des del principi m'haguéssiu engegat. Sí.
1: Anar mica en mica, perquè clar, hi ha molta gent aquí que ve d'algun de la clàssica, que això no estem gens acostumats a fer coses d'aquestes, però és que ens hem passat molt bé. I bueno, ens hem obert un món que no coneixíem, bueno, i és molt guai, és molt guai.
0: Més enllà de les projeccions, el Creep Show també va ser l'escenari on es van fer públics els curts finalistes dels Premis TAC, que s'entreguen el 31 d'octubre al Cardo Terror. Recordem que són curts que s'han projectat, i en els casos que hi ha concursos han guanyat, en els festivals que formen part d'aquesta associació. I són curts fets per equips catalans. La majoria de vegades són rodats a Catalunya mateix, encara que en molts casos són gravats en anglès. En aquest cas, els 5 curts finalistes als Premis TAC va ser Pálpito, de Marisa Crespo. Us en vam parlar quan vam fer l'especial de la Cucullona, perquè va ser un dels que va guanyar. Utilitza el gènere fantàstic per parlar de qüestions com la immigració il·legal, l'explotació d'aquests immigrants, com a vegades la intuïció es menysté. L'altra finalista és Ginoide, de Celia Galán. Us n'hem parlat al llarg d'aquest programa, per tant, era com el obvi que hi havia de ser, perquè allà on va arrasa. La Valla, de Samorti. Lo que te falta, de Sara Bermejo. I Imago, de Rafa Dengra. Aquest últim fa molt de temps que el vull veure i cada cop que el vull veure passa alguna cosa i no puc assistir a la sessió. O sigui que tinc moltes ganes de veure els tres curts que em falten i bé, queden encara festivals de l'estiu, per tant hi ha opcions que els pugui veure. Si no, el Cardo Terror, el mateix dia que s'anuncien els guanyadors, perquè recordem que hi ha més d'un premi, doncs aquell dia es projecten tots. Per tant, marcat el calendari 31 d'octubre per veure aquests curts. Aparcant ja l'àmbit cinematogràfic, el Creep Show també té una vessant literària. El dissabte 4 de juliol es fa una sessió de tertúlia, de presentacions amb diferents autors. Aquest any no ho cobrirem amb l'idíl·lic, perquè resulta que pràcticament tots, menys un, ja han passat pel nostre programa amb els mateixos llibres i, per tant, no volem ser repetitius, però és un acte que ens agrada molt, que és el pati de l'Hotel Solimar, sota una figuera que fa una ombra impressionant. L'any passat feia molta calor aquell dia i s'hi va estar genial. La veritat que per l'espai ja val la pena. Per tant, si podeu assistir, assistiré perquè ho passareu molt bé. A més, el festival també té des de fa uns anys un concurs de relats terrorífics. En la sessió literària es donarà a conèixer el guanyador. De moment, sabem els finalistes, que són El cant de les dones ocell, de Xavier Fenosa, El moment just, El lloc adequat, de Mariló Álvarez, El tren fantasma del traspàs, d'Eulàlia Pagès, Fotografies de família, de Josep Maria Prió, i La gran C, de Mariló Álvarez. Per tant, Mariló Álvarez té dos relats dins d'aquest pòdium, per tant, està ben posicionada. I sabem que hi ha nivell, perquè tant ella com la resta de noms que veiem en aquest rànquing són autors que ja han publicat i que són coneguts en el mundillo de la literatura fantàstica en català. Per tant, si heu participat i el vostre curt no està en aquest rànquing, no passa res. Vull dir, amb aquest nivell és complicadíssim. Veurem qui guanya, però no serà en aquest episodi que nosaltres deixem aquí. Ens ha encantat fer aquesta crònica, ja que el Creep Show és un festival que estimem molt i que hem gaudit a tope. Com sempre, volem donar les gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta que fan possible que ens anem movent per tota Catalunya. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Jep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Tornem d'aquí uns dies, si no passa res, parlant amb dues autores de Romantes i de Kilòmetre Zero i de les seves experiències publicant i autopublicant. No us ho perdeu, adeu-siau.
3: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
4: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
8: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble participarà diumenge en una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple amb la recaptació de les piscines, de les entrades de les piscines municipals per aquesta fundació. Durant el matí, l'associació de voluntariat també instal·larà una parada d'articles d'estiu amb motiu de la campanya. Manel Salvador és membre de l'associació.
2: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple.
1: Aquest divendres 3 de juliol us expliquem també que La Peixera presenta dissabte noves propostes en la seva programació i actuaran DJ Pubilla Hilton i Carlo Mo. Ahmed Pagès és president de l'entitat.
3: Ha vingut moltes vegades al festival, que és un... és un clar, una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor, en definitiva. Sí.
1: La Cobla Montgrins actua avui a la plaça de l'Església. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa a partir de les 10 de la nit. I arriben també les festes de la urbanització de Sant Daniel. Principals novetats enguany, sobretot encarades al públic infantil. Sandra Vallmanya és membre de l'associació.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí.
1: I el Cercle Història prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Ou. Joan Carles Barreres, president del Cercle.
5: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: I Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el pròxim 4 de juliol. La trobada tindrà lloc a la pista de Sant Andreu, comptarà amb la participació dels regidors, del diputat Joan Garriga, i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. En esports, els circuits 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte a la competició formativa de referència a Terra al Maresme per disputar una jornada decisiva abans de la Gran Cluenda. Anem a parlar del temps per aquest divendres, per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que continua sense complicacions. Dia típicament estiuenc, les mínimes d'aquesta passada nit en el conjunt del Maresme han pujat una mica, però a les fondalades de l'interior de la comarca i la conca de la Tordera han arribat a baixar. A Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 19 graus i avui ha estat de 16, per tant s'ha notat un refrescament notable. Tot això durarà poquet, malauradament, perquè les temperatures tiren cap amunt i a més ho faran de forma clara, sobretot ja de cara al que és la jornada de demà i especialment diumenge, amb un temps que s'ha de mantenir molt tranquil avui, demà i demà passat, amb vents fluixos, amb les típiques marinades d'aquí a la costa i la situació marítima en conseqüència tranquil·la, dominada per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol encara avui, demà i demà passat, predomini de la mar arrissada a tota la costa maresmenca. Pel que fa a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Hi ha mapes que ens donen una patacada de calor amb temperatures exagerades i que, a més, duraran molts dies, com a mínim la setmana vinent i l'altra, és a dir, durant 15 dies. Altres mapes ens donen també entrada càlida, però durarà menys, 3-4 dies, i amb menys intensitat de calor. En qualsevol cas, la setmana que ve serà molt calorosa i, per tant, doncs, molt probablement haurem d'estar a la White per l'activació d'alertes a conseqüència de les temperatures elevades tant de dia com de nit.
1: Informatiu que completarem també avui a la segona part amb el programa L'Alcaldessa Respon, amb la presència aquí als estudis de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'Associació de Voluntariat al Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Aquest diumenge l'Ajuntament destinarà la recaptació de les entrades de totes les piscines municipals a la Fundació Esclerosi Múltiple per la lluita contra aquesta malaltia. Durant el matí de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també es destinaran a la Fundació. Ho explica Manel Salvador, membre de l'Associació de Voluntariat.
1: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Després la recaudació que se fa aquest dia a les dues piscines municipals que hauran obertes, Masomora i la del centre, també ens fan una transferència a l'Associació del Voluntariat i nosaltres també lo afegim a lo que nosaltres hem recollit aquest dia.
0: Si us voleu remullar, recordeu que teniu aquestes dues piscines municipals, la situada a l'illa de la Tordera, la piscina del poble, i la piscina també de la urbanització Mas Mora al carrer Azucena. La Peixera presenta demà dissabte la segona proposta de l'estiu de la seva programació. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton, a continuació arribarà Carlo Mo i finalment actuarà Òscar Boles. Tot plegat presentat per la Maria Rosa, ens parlava de les propostes d'aquesta edició de La Peixera, Met Pagès, president de l'entitat.
2: La DJ a fora serà DJ Pubilla Hilton, que és una noia que punxa en vinils, que posa música electrònica, soul, funk, etc. I després a les 11 començaria Carlo Amó, que ha vingut moltes vegades al festival, que és un clown una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor en definitiva. Sí. I després tindrem a Dos Carbos, que és un noi que havia de venir l'any passat a actuar, que també havia vingut anys enrere, que no va poder venir perquè va ser el dia que hi va haver una alerta de pluja, sí, que vam haver de suspendre. Doncs l'hem recuperat perquè aquest any vingués.
0: L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i és un esdeveniment, recordem, gratuït per a tothom.

0: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui serà el torn de la Cobla Montgrins, que oferirà les següents sardanes: Pluja d'estels a Tordera, de Pepita Lullell; Les Fades de Hollywood, de Marc Timón; Petons de Matinada, d'Enric Ortí; Fruit d'Amistat, de Martirià Font; El Campanar de Breda, de Miquel Toleda; Ginesta Florida, de Jordi León; Aigua Gelida, de Ricard Viladesau; Mar de Palamós, de Francesc Masros; i Per Cirera Sant Climent, de Jaume Ventura. L'audició serà a les 10 a la plaça de l'Església. I la urbanització de Sant Daniel també ho té tot a punt per les seves festes, una celebració que arrenca avui amb un sopar d'entrepà a partir de 10:45, amb la nit de gresca, amb la música de DJ Goji i el duet La Caset DJ, amb música dels 80, 90 i 2000. Demà dissabte es concentrarà el gruix de la programació amb el torneig de futbol sala, també el torneig de petanca i diversos jocs d'infantils, jocs inclusius, taller de pintacares. Ens en parlava la Sandra Vallmany, és membre de l'associació.
1: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí. Ah, i prepareu-vos bé, també, que tenim el joc de futbol, com sempre, el campionat i el campionat de petanca.
0: A la tarda continuaran les activitats de 5 a 7 amb la festa de l'escuma, inflables. El plat fora arribarà ja a les 9 amb el tradicional sopar a la fresca i l'actuació de DJ Silva. Ens en parlava la mateixa Sandra Vallmanyà.
1: Recordeu que encara esteu a temps de comprar els vostres tiquets. Poseu-vos en contacte amb els membres de la Junta. Per tancar la festa com cal, tindrem la gran actuació del DJ Salvador Silva. Tot això sumat a noves incorporacions i sorpreses al servei de barra i moltes novetats que la Junta us tenim preparades. Us esperem a tots i a totes.
0: L'organització recorda que hi haurà servei de bar durant tota la nit a la pista poliesportiva de la urbanització.

0: Més coses, perquè el Cercle d'Història de Tordera continua la seva programació d'estiu amb l'Aplec de Sant Tou. L'acte central serà a les 11 a l'Ermita de Sant Tou, oficiada per mossèn Edwin. La jornada anirà acompanyada de dues activitats que ja són tradició. Just després de la missa es durà a terme un aperitiu organitzat per l'entitat i sardanes a càrrec de Josep Serra. Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història, ens repassava la programació.
1: L'Aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
0: El pròxim aplec de Tordera serà el dissabte 25 de juliol amb l'aplec de l'Ermita de Sant Jaume amb missa a partir de les 10 del matí. I Vox Tordera celebra demà dissabte un acte polític acompanyat d'un dinar popular a la pista de Sant Andreu. La jornada començarà amb l'obertura de portes a 11:15, mentre que l'acte està previst per a les 12. La trobada comptarà amb la participació dels regidors de Vox a Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Barcelona. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïta. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana reservar prèviament l'assistència al telèfon 640 169 406. L'acte és obert a tothom.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: La moció de l'hoquei patins formatiu viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte amb l'arribada del circuit 3x3 Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig a terra a un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei patins. S'espera que les instal·lacions tordarenques s'omplin d'aficionats, familiars i sobretot de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al creixement de l'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la bola. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual. També afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran per al títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada a Tordera el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant un espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori català.

0: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues. Ha estat el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Políticament garanteixen la continuïtat del govern en minoria i suposen també una mica d'oxigen per esgotar la legislatura. Ens amplia informació Esther Minguell.
1: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant a Catalunya. Tem que la nova llei aprovada fa 15 dies quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Ens ho explica Carina Vallvé.
2: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
3: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
2: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per aquest divendres, per aquest cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Situació meteorològica que avui torna a venir marcada un dia més per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A banda d'això, hem de dir que les temperatures es mantenen doncs, força elevades, tot i que de moment amb una calor, podríem dir que moderada, tenint en compte que estem ja al mes de juliol, que és estadísticament un dels més càlids de l'any, i per tant doncs, unes temperatures, podríem dir que normalitzades. Aquesta passada nit han pujat lleugerament les mínimes a la major part del Maresme, no tot arreu, perquè a les fondalades de l'interior de la comarca i a la conca de la Tordera, a Tordera mateix, per exemple, i la mínima va ser de 19 i avui de 16. Per tant, la temperatura ha baixat 3 graus, s'ha notat. En canvi, a la resta, doncs, ha pujat al voltant d'un grau la temperatura mínima i esperem que aquestes temperatures vagin en augment al llarg d'aquest cap de setmana. Avui amb sol, com dèiem, algun núvol prim, poc important. De cara a demà i demà passat, 3/4 del mateix. Els vents amb les típiques marinades aquí a la costa, marinades que bufaran de component sud-sud-oest al llarg d'aquest migdia i propera tarda. El mateix esperem per demà i demà passat, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. El que sí que coincideixen és que tindrem una nova glopada càlida. El que no coincideixen tant és amb la intensitat que tindrà aquesta onada de calor i la seva durada. Uns mapes ens diuen que durarà molt, durarà doncs, tota la setmana que ve i bona part de la següent setmana, i altres ens diuen que 3-4 dies amb unes temperatures que tampoc serien exageradament elevades. En qualsevol cas, farà molta calor la setmana vinent i, per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat perquè és molt possible, molt probable, que haguem d'activar algunes alertes justament per calor, tant per calor diurna com també per calor nocturna.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa respon, els divendres a Ràdio Tordera i també al YouTube.
1: Bon dia, 3 minuts que passen de 2:15 del matí, com cada 15 dies. Ja anunciàvem també durant aquest estiu, a la programació d'estiu, tenim l'espai després de l'informatiu de l'alcaldessa Respon. Amb nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Que hem de posar els auriculars. Que
2: sí, és que m'enclavava les arracades. Està, ja està. Què tal?
1: Molt bé, doncs, com sempre, agraïts de que vingui cada 15 dies. Preguntes que ens arriben a través de xarxes socials, la majoria. Algunes que ens poden trucar en directe al 93 764 28 93, també a través de les diferents plataformes en què emetem el programa, YouTube, TikTok, Instagram. Intentem caçar preguntes al vol, per tant, també les poden escriure i els nostres companys del control tècnic intentaran caçar-les i fer-les arribar també aquí perquè les fem arribar a l'alcaldessa de Tordera. Preguntes que, com sempre, insistim, quan ens arribin a través de xarxes socials, a vegades hem de repreguntar. Hi ha usuaris que utilitzen noms fantàstics per anar per les xarxes socials, però nosaltres intentem adreçar-nos a persones i demanem que les preguntes ens les enviïn persones i no personatges. Preguntem i també agraïm que ens envien ja la resposta amb el seu nom, però en tot cas sàpiguen que quan ens envien la pregunta els hi demanem el nom per també presentar la pregunta que ens facin arribar. Fetes, com sempre, les presentacions, alcaldessa, si li sembla, comencem.
2: Som-hi.
1: Tenim avui 18 preguntes, algunes de més llargues, algunes sobre el mateix tema que també intentarem ajuntar per poder doncs, donar resposta amb tots els matisos i a la vegada per no repetir-nos massa. Doncs vinga, l'Ivan diu, és una pregunta que ens arribava la setmana passada, diu, avui dijous el bus urbà s'ha desfrenat. Per evitar aquest tipus de situacions, l'Ajuntament vetlla perquè l'empresa fes un seguiment i un manteniment dels busos. Quasi bé agafo cada dia el bus urbà i ja porta uns dies el bus fallant. Dimecres d'aquella setmana anava amb el bus urbà, que ja de per si és molt vell. Va haver-hi un moment que els pedals no responien al conductor i tampoc podia seguir amb la marxa perquè el bus es va quedar bloquejat sense resposta. Per tant, el conductor va apagar el motor per veure si es reiniciava i així va ser tot i continuava fallant. Com és que l'empresa sabia que fallava ja en els dies anteriors i així ho podrien comprovar els passatgers i avui tot i el problema ha seguit i ha acabat el bus desfrenat contra una casa. Diu quin és el seguiment que es fa des de l'Ajuntament amb l'empresa perquè els passatgers que utilitzem el bus amb aquestes condicions, sabíem que tard o d'hora acabaria passant. Diu, no és un transport segur.
2: A veure, l'accident aquest justament, que vaig anar-hi personalment quan va passar, hi havia la representant, de fet, de l'empresa, ens va assegurar que aquest bus havia passat a la revisió de l'ITV feia un mes, tots els busos passen les revisions, inclús em deia el xofer dels matins, és mecànic, diu, si hagués detectat alguna errada, ells mateixos són els que diuen, ostres, aquí falla alguna cosa. A veure, el transport és una adjudicació, i per tant és la pròpia empresa quina ha de fer el manteniment. Vist això, evidentment demanem explicacions del que ha passat, perquè no deixa de ser una prestació d'un servei públic i n'hem demanat la informació corresponent. Jo no, a veure, en cap cas vull pensar que una empresa volgudament fa un servei malament quan se la juga, com en aquest cas, que afortunadament, i veient què ha passat a Lleida aquesta setmana, soc de les que penso que Tordera en aquest sentit som molt afortunats. Per tant, ningú fa els serveis volgudament malament, perquè quan prestes un servei públic el que vols és seguir-lo prestant. Per tant, és una activitat econòmica de la qual l'empresa en guanya i nosaltres el que volem és donar un bon servei. En cap cas estem aquí, cap de les persones que ens posem al servei públic ni les empreses que volen prestar aquest servei a fer les coses malament volgudament. Jo, en tot cas, aquesta queixa la traslladaré evidentment a l'empresa, però no tenim cap necessitat de jugar-nos-la a que ens passi una desgràcia com ha pogut passar a Lleida, en cap cas.
1: Arran del que ha passat, l'Ajuntament augmentarà el control sobre l'empresa?
2: Doncs mira, és com per plantejar-s'ho, però vaja, ja et dic, la Gemma, la representant de l'empresa, era la primera que deia, diu, ostres, és que et diu, tots els busos els tenim al dia i els manteniments els fem, que són busos vells, sí, segurament, que

0: Doncs bé, pot fer el seguiment, però no pot tampoc incidir d'una manera molt directa. La Trini diu, degut a la falta d'aparcament a la zona del carrer Gaudí, alcalde Vendrell, es podria adequar i netejar el solar on guardàvem fins ara la runa i la maquinària?
1: Sí, sí, sí, està previst. Allà hi havia la còpia de material i està previst que aquell, de seguida que es tregui tot, tot el que pugui quedar, perquè encara falten actuacions petites per tapar alguns panots i algunes caixes de subministres i retirar els pals de Telefònica, que ja sabem que van com van. Tota la zona d'on estava la còpia de material, allà està previst fer-hi aparcament, sí.
0: Allà es va crear un aparcament nou, diguéssim, una zona d'aparcament nova, durant les obres.
1: Sí, també
0: en principi quedarà el
1: queda.
0: Que es va fer provisionalment i s'hi sumaria aquesta altra.
1: Exacte, correcte.
0: Per tant, seria tota la part, diguéssim...
1: Prolongació carrer Gaudí.
0: Exacte, tot el que seria la prolongació es farà d'aparcament.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí que està previst, vull dir, això seguríssim. Poder faltar ara desbrossar, però sí, està previst fer una planada i posar els dos pàrquings, el que vam obrir expressament per això i aquest, i on està la còpia de material.
0: Javier, pregunta, no sé si per les condicions meteorològiques...
1: Sí, allò és carrer Gaudí, no és Santiago Rossinyol, és que sí, prolongació carrer Gaudí, sí.
0: Sí.
1: Volia situar-ho, sí, sí.
0: Sí, sí, perquè llavors també hi ha la prolongació...
1: Santiago Rossinyol,
0: no, que seria una altra
1: carrer. No, no, és
0: Carregaudí,
1: és allà on, no? Hi ha les assegurances de Marc Grimal, tira recte, hi ha la botiga Únics. Doncs,
0: exacte, sí. És aquell carrer que puja del bar.
1: La vorera de la botiga Únics, per dir alguna cosa.
0: Correcte.
1: Sí, sense fer publicitat gratuïta.
0: Bueno, però, per entendre'ns i situar-nos.
1: És comerç local, sí.
0: Molt bé, en Javier, canviant d'assumpte, no sé si per les condicions meteorològiques, pregunta si aquest any tindrem focs artificials a la Festa Major.
1: En principi, sí. En principi sí, amb la mateixa pirotècnia valenciana que l'any passat, que són els que participen els Focs de Blanes, que van guanyar, em sembla, també la darrera edició dels Focs de Blanes, i està previst, a menys que estiguem amb Alfa 3 i estigui prohibit. En principi tot està previst perquè hi hagi focs.
0: La Iolanda diu, tema piscines, diu, s'hauria de revisar el preu i que la gent no es pugui banyar vestida.
1: Sabeu que la gent no es podria banyar vestida, només amb aquells tratges de bany que estan autoritzats per fer-ho, i els preus es revisen cada any a l'octubre, que és quan s'aproven les taxes i les ordenances municipals, i no hi ha hagut canvis respecte a l'any passat, i segueixo insistint que les piscines de Tordera encara estan molt per sota del preu d'altres piscines de l'entorn.
0: Emmanuel parla de la parada del bus a la rotonda de la plaça Lluís Companys. Diu, es va fer una millora, però ha empitjorat. Diu, el bus aparca ben bé al mig del carrer.
1: Del carrer Maragall.
0: Parla de la rotonda de la plaça Lluís Companys. S'entén que sí, que és el carrer Maragall, que és on es fa la parada, de fet.
1: Exacte, és que la parada de la plaça Lluís Companys és el carrer Maragall. Segurament, si el bus aparca on tu no toques, perquè algun cotxe ha aparcat a la parada del bus, que en aquest cas també ens hi hem trobat alguna vegada, o fins i tot que es poden trobar dos busos a la mateixa hora, però el bus aparca al carrer Maragall, més arrambat o menys arrambat a la vorera, però a la rotonda no hauria d'aparcar, menys això de que s'hi hagi trobat algun vehicle aparcat.
0: Emmanuel parla d'unes millores, no sé si vostè té constància de que s'hagi fet algun canvi, jo ara ho pensava i com a mi no tinc sensació de que s'hagi fet cap moviment de parada ni que s'hagi fet
1: allà,
0: cap obra
1: allà.
0: Allà
1: el que sí que vàrem fer va ser la vorera del carrer Maragall, ben bé a la cantonada, per als temes d'accessibilitat, allà sí que hi vàrem millorar la vorera, però no era tant per l'autocar, sinó per un tema d'accessibilitat. Que puguin aparcar a l'altra banda, on hi ha aquella botiga de... que fa cantonada.
0: Supermercat.
1: Sí, aquell supermercat passa exactament el mateix, i hi ha més tendència que els vehicles t'aparquin en aquella banda que no pas on hi ha la marquesina de davant de l'institut. Bueno, ho podem revisar-ho, però si l'autocar aparca mig al carrer és perquè hi ha algun cotxe mal aparcat.
0: La Georgina pregunta com actua l'Ajuntament amb la runa que apareix llançada il·legalment als afores del poble.
1: Mira, si us trobeu amb aquest... amb aquesta situació, el que es demana és la geolocalització on està aquesta runa, o habitualment són abocaments d'aquests incontrolats de plantacions, que ens hi hem trobat en moltes ocasions, amb molt de plàstic i fins i tot peces d'alumini. Ens heu d'enviar la geolocalització i el que fem és enviar-hi l'empresa de recollida, de neteja, perquè sabeu que això no ho recull la brigada, i és un cost que al final acaba pagant tota la ciutadania i que s'ha de repercutir a la taxa d'escombraries. És així de dur, però al final tot aquell que ho fa malament ho acabem pagant entre tots. És una llàstima, però passa això. Per tant, tota aquella persona que es trobi amb un abocament, ens hem trobat a la Roureda en moltes ocasions, darrere la de la Deixalleria, en molts entorns forestals, és enviar la geolocalització perquè nosaltres ho puguem traslladar a l'empresa i es fan recollides i batudes extraordinàries per recollir tot allò que aquests incívics llen.

0: A qui han d'enviar aquesta ubicació, la policia?
1: Poden enviar-ho a la policia, poden enviar-ho a l'Ajuntament mitjançant correu electrònic, ens ho poden fer arribar per xarxes socials, per on sigui més fàcil enviar l'enllaç de la ubicació del MAPS. En foto i ubicació.
0: Molt bé, l'Alba pregunta quan es reparen les carreteres que van a les urbanitzacions, especialment diu que la Terra Brava i Tordera Park estan molt malament.
1: La que es farà immediatament, primer, les carreteres, a veure, el que es faran són a les petites intervencions allà on hi ha més sotracs. Hem fet actuacions d'asfaltatge a Masmora i a Sant Daniel i ara comencen Tordera Park i Terra Brava. Ara començaran a l'entorn del setembre. Ja tenim la subvenció que habitualment ens dona i afortunadament la Diputació de Barcelona per poder-hi actuar, i ara la inversió serà Tordera Park i Terra Brava, i puc dir que a l'entorn del setembre. Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també, perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig m'agradaria, poder dir a mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar al setembre.
0: Molt bé, en Jordi pregunta com proposen millorar l'ombra a les zones de joc, com per exemple el Parc de l'Amistat. Diu, no es pot jugar allà ni en la majoria de parcs. En algunes poblacions posen toldos en èpoques d'estiu i així la mainada poden gaudir dels parcs sense patir insolacions ni cremar-se al tocar el parc en si.
1: Doncs d'aquesta mateixa manera que està proposant en Jordi, hem comprat uns toldos, però com que la contractació és excessivament lenta en aquest sentit, està per arribar. De seguida estan encarregats, estan a punt de posar-se de seguida que arribin fa dies, però és veritat que en aquest programa moltes vegades diem que la burocràcia ens complica molt la vida. Doncs és un d'aquests casos. Lamento molt que es produeixi aquesta situació. És veritat, hi ha arbres, però no han tirat i els toldos estan per arribar. Unes veles, que en diem, ja veureu, quedaran maques, però trigaran a arribar uns dies.
0: A quines zones, en principi, es començaran a situar? O a tot arreu?
1: Al Parc de l'Amistat, segur. Ara n'hem instal·lat a Masmora, també, que a més s'ha d'acabar de fer una actuació perquè l'hem acabat de posar i s'ha tombat un pal, em deien, aquesta setmana. I, en principi, l'Amistat és el que és prioritari. I en i a Masmora també, perquè ens ho reclamaven a tota la zona a la banda esportiva on es juga la petanca. Hi ha altres parcs que sí que tenen més ombra, com seria el de la Sardana, per tant aquest el tenim garantit. Em sembla que és el millor lloc on anar a passar la tarda de Tordera.
0: Molt bé, la Jèssica parla dels porcs senglars i els problemes que porten a les bessures d'Àgora Park a la zona de Sant Ponç.
1: Bueno, Àgora Park i crec que tot el nostre terme municipal, fins i tot el centre, hi ha una sobrepoblació de senglars i de tota la fauna cinegètica que s'ha de combatre tal com s'està fent a través de les batudes que fan els caçadors, a través de les trampes també que s'instal·len, però és un problema general a tot el territori. Podem posar-hi tancats, que és com s'està fent en algunes urbanitzacions, però això no garanteix que quan et venen els senglars t'ho rebenten tot, basta que hi hagi una bossa fora perquè trenquen la tanca, et rebenten, ens ha passat fins i tot en entorns de la piscina municipal, que hem trobat senglars a tot arreu. Hi ha una sobrepoblació de senglars i si encara els hi posem fàcil perquè vinguin a buscar el menjar, doncs pitjor encara, no? Batudes se'n fan, es fan batudes extraordinàries, però n'hi ha molts. Això ja és un problema que ha d'assumir la Generalitat, però per fer un cop de cap fort amb resoldre el problema que està portant la fauna cinegètica, no només en l'entorn urbà i amb les destrosses que fan en els mobiliaris, sinó per tota la pròpia pagesia, com en pateix les conseqüències, perquè els hi trepitgen totes les collites, i aquesta és una queixa que els pagesos ens han fet arribar i que a Tordera com a mínim intentem resoldre això amb la societat de caçadors i amb les trampes, que també s'ha fet extensiva aquesta queixa en el marc de l'espai agrari, que li vam traslladar també quan vam anar amb tots els representants de l'espai agrari de la Baixa Tordera al conseller, i hores d'ara encara estem esperant que es doni una solució realment efectiva, però ja a nivell de país.
0: Clar, bé, li anava a dir que fa temps que en parlem dels senglars, parlem de que els caçadors fan batudes extraordinàries, però sembla, o és evident que no n'hi ha prou, eh?
1: No n'hi ha prou, i a més és que els hi posem molt fàcil perquè es puguin anar reproduint.
0: L'Ivan diu, l'Ivan, la Sònia, la Rosalia, la Vicky ens han enviat preguntes de la piscina de Mas Mora, els hi faig juntes i les respon també a la vegada, perquè més o menys imagino que la resposta serà la mateixa. L'Ivan diu, hola, ens agradaria saber el motiu pel qual la piscina de Mas Mora està en mal estat. La Sònia diu, la piscina de Mas Mora, pel preu que es paga, està molt deixada, no hi ha gespa, no hi ha ombra. La Rosalia diu, per què la piscina de Mas Mora està sense gespa, sense arbres, però plena de branques i forats. O la Vicky diu, per què està en tan mal estat la piscina de Mas Mora, no hi ha gespa, hi ha molts forats i no hi ha ombres.
1: Vale, no hi ha gespa, m'imagino que és perquè no hi ha sistema de rec i no s'ha regat. No hi ha ombres perquè durant l'esclafit ens van caure molts arbres a la piscina de Mas Mora, a tot l'entorn, a la pista de l'Amistat i també a la piscina municipal. I sí que és veritat que aquest any s'ha fet poca... Vull dir, no ens enganyem, s'ha fet poca inversió. S'ha fet la inversió de manteniment de la piscina, de motors, perquè pugui seguir funcionant, però sí que en tot l'entorn s'han destinat els esforços a arreglar la piscina del centre, que és la que s'havia trencat del tot. Quan ens va caure el pi centenari per l'esclafit que ens va rebentar la piscina, tots els esforços s'han dedicat en allà. Els recursos són els que són. Confio que es pugui arreglar com a mínim els forats i les branques en breu, perquè la brigada té la previsió d'arranjar tota la zona esportiva de Mas Mora ara coincidint amb la festa que celebren la setmana vinent. Per tant, s'ha de fer una batuda grossa. Hem instal·lat recentment la zona d'ombra que comentava fa un segon, i és veritat, segurament falta cert manteniment anual a la piscina de Mas Mora i a molt d'altres, no? A molts d'altres entorns. Però sí que és veritat que l'ombra és perquè ens han caigut alguns pollancres en aquell espai, i la gespa s'ha assecat, doncs, perquè és que a més està fent moltíssima calor últimament.
0: En Cristian, i ara m'acabant, haurien de posar, diu, més personal a urbanisme, no són normals els terminis per un permís d'obres.
1: Mira, aquesta pregunta també l'havíem fet algun altre dia.
0: Sí, sí.
1: Bueno, falta més personal a urbanisme, segurament falta més personal a la brigada, falta més personal a la policia, falta més personal a l'àrea de serveis personals, falta personal a tot arreu, però l'Ajuntament té el personal que té i no podem fer més contractació, Insisteixo, ja no és tant que falti personal a urbanisme, que ara aviat s'incorporarà una nova arquitecta tècnica i un enginyer, amb la qual això també ajudarà a esponjar una mica les llicències, sinó que falta també que quan es presenta una llicència tota la documentació que es requereixi hi hagi tota la documentació. Per què ens demora? Quan ens arriba una llicència, comprovem que efectivament hi hagi tota la documentació. Quan no hi ha la documentació, es requerir el tècnic o l'arquitecte privat o el propietari que vol fer l'obra que et presenti aquella documentació. Et torna a presentar la documentació, torna a revisar. Ara en falta una altra. Abans costa. El que les arquitectes sempre em diuen és que el que costa més és revisar i requerir tota la documentació, que has de presentar a termini, que han de fer-ho per escrit. Diu, això al final és el que demora. Diu, si a nosaltres ens presenten tot el que demanem, reduïm el termini a la meitat del temps habitual. Però és veritat, sí, ja afortunadament s'estan fent moltes obres grans o petites de reforma o piscines a Tordera, això és bo, això vol dir que hi ha possibilitats per fer-la i per tant ens va molt bé, i fins i tot és un ingrés per l'Ajuntament, però és cert que tenim un cert col·lapse per manca de personal, que ara intentarem que s'espongi, perquè la setmana que ve ja s'incorpora la nova arquitecta tècnica, perquè aquesta és l'altra. Quan contractar personal no és d'un dia per l'altre. Has d'obrir la convocatòria del procés, donar el termini del mes perquè la gent es presenti, fer les proves, la prova teòrica i la prova pràctica, després l'entrevista, després que ningú et recorri a l'acte del tribunal, perquè també ens hem pogut trobar alguna vegada, i llavors contractes. Els 3 mesos no te'ls treu ningú perquè has de complir uns terminis. Tant de bo poguéssim tirar d'ETTs o del mètode digital. Tot això, vull dir, oblidem-nos. Ni podem contractar ETTs ni molt menys podem utilitzar el mètode digital, el de dit. Vull dir, això està prohibidíssim. Hi ha un mètode que ho agilitza bastant més, que és que podem estirar de les borses de processos que ha fet el Consell Comarcal, de borses de treball en aquest cas, sí, però falta que hi hagi en disposició, doncs, arquitectes o enginyers, perquè són els professionals que van molt buscats, i n'hi ha que no s'hi volen dedicar a l'administració, perquè clar, el procés administratiu no és fàcil, i per tant són perfils professionals que costen de triar, i això ens trobem amb arquitectes, amb enginyers que en alguns processos han quedat deserts perquè no se'ns hi ha presentat ningú, i ens passa també amb la policia. En aquest cas sí que hi ha sí que hi ha demanda de policia. Ara també tenim obert el procés d'estabilització d'administratius. I, insisteixo, tenim obert també el procés per tot aquell que vulgui presentar-se a agent de policia local, passarà les proves i després cal anar a l'escola de policia el mes d'octubre.
0: Doncs vinga, també una informació interessant per qui estigui interessat en això, en treballar l'administració en diferents àmbits. Tot això venia a parlar del permís d'obres, perquè penso que ja ha quedat resposta sobradament la pregunta. Anem acabant, com deia, en Joan demana millorar l'asfalt de Terra Brava, crec que també ja ho ha explicat.
1: Sí, ja dic, a partir del setembre, si tot va bé, si pot ser abans, però si no, al setembre hi ha algunes actuacions previstes a Terra Brava i a Tordera Park aquest any.
0: En Jan es fa una pregunta curiosa, diu, es pot organitzar una tarda d'intercanvi de cromos del Mundial a la plaça de l'Església?
1: Doncs prenc nota, perquè és una proposta molt maca.
0: Ho dic aviat, això ja.
1: No, de fet es pot improvisar, però mira, és una proposta que recullo tant per als regidors d'educació com de joventut, perquè la prenguin en consideració, perquè fins i tot això als pares els vindrà molt bé que els nanos entre si ara que no hi ha escola. És veritat, és que al final et gastes un dineral amb els cromos que t'acaben sortint tots repetits, per tant, entenc que és una molt bona proposta. Mira, ara estem treballant amb un... El que passa és que per terminis no estic molt jo assabentada dels terminis i el calendari del Mundial. El que estem organitzant per finals de juliol és una proposta que va sortir del Consell d'Infants, a l'últim Consell d'Infants que vàrem fer amb què voleu que passi aquest estiu a Tordera, més enllà del que s'organitza, i ens demanaven fer un final de festa dels casals d'estiu. Aleshores estem treballant en fer un dijous a la tarda, una festa aquí a la plaça, amb festa de l'escuma, amb tallers i amb activitats. No et puc confirmar el dia, si serà, jo crec que serà l'últim dijous de juliol, això ja ho anirem confirmant, però poder seria un bon espai, no sé si haurà acabat el Mundial.
0: Ja acaba el 19 de juliol, si no vaig equivocat.
1: Ah, doncs no, anirem més tard. Bueno, 19 de juliol, això és ja... Sí, recullo la proposta perquè no està malament, però més enllà d'organitzar-ho de manera formal, també pot ser com una iniciativa privada, no fa gaire es feien quedades de Terians i coses d'aquestes per xarxes, doncs això també es pot mobilitzar, però vaja, no costa res de fer un programa i tothom qui vulgui vingui a canviar cromos, perquè a les famílies segurament els interessa
0: segurament
1: fer aquest intercanvi. Sí, és una molt bona proposta que recullo, i tant.
0: I acabem, en Josep parla de descontrol amb els patinets, diu, hi ha gent que va sense casc, amb molta velocitat per la vorera i en contradirecció.
1: Mira, ahir en parlàvem i en parlàvem justament perquè aquest dimarts que va començar el curset de sardanes també ens vam trobar en una ocasió que va passar un patinet que anava a una velocitat que vergonya li hauria de fer a qui va en patinet en aquesta velocitat. Ja en vam prendre nota i sí, hi haurà algunes accions en el marc dels patinets.
0: Molt bé, alcaldessa.
1: Hem posat algunes sancions ja en patinets, però a l'estiu suposo que surten més. Hi ha més activitat al carrer, però sí, i tant. Just és que en parlàvem ahir al vespre a reunió. Parlàvem d'això de la festa final de casals i dels patinets, de la campanya de patinets que estem a punt de començar.
0: Molt bé, dic que hem acabat les preguntes, ens queden encara uns minuts per arribar a l'hora en punt. Sí que l'actualitat del dia local, general, gairebé anava a dir europea, passa per el temps, per les temperatures. En principi aquí fa calor, però entenc que de moment no s'ha activat cap protocol com per estar alertes,
1: no,
0: o si vostè té constància, perquè diuen que novament tornen a pujar.
1: Exacte, no, però l'amic Quim Serra, del Servei de Meteomar, ens comença a advertir que la setmana vinent al Maresme patirem i molt de calor. Per tant, segurament haurem d'activar algun protocol a la piscina, que anirem confirmant al llarg a mesura que es confirmi aquesta predicció. Sabeu que quan hi ha una onada de calor intensa al Maresme, que estiguem en vermell, aleshores sí que activarem la gratuïtat a la piscina, i recordar també que hi ha refugis climàtics per tots aquells que a casa no s'hi pugui estar. Tenim la biblioteca, tenim l'esplai i el casal de joves amb aire condicionat, doncs, per poder passar les tardes una mica més, o els matins, una mica més amablement.
0: I també en especial la gent gran, no?, que
1: exacte,
0: segui les recomanacions, d'estar en aquests refugis i d'hidratar-se molt. Molt bé, alcaldessa, doncs tenim en principi, com ja en vam parlar també fa 15 dies, tot d'activitats. Es van acabant ja, no?, les festes, aquest ha sigut el cap de setmana de les festes del veïnat de Sant Pere, encara en queden bastantes encara, a veïnats i urbanitzacions.
1: Sí, queden, aquest cap de setmana es faran les festes de Sant Daniel Residencial, d'urbanització, la setmana vinent a Masmor, L'altre, crec que es preparen les festes d'Àgora, que ara recupera una altra vegada l'associació de veïns, i s'estan preparant evidentment les festes de Roca Rossa per al 15 d'agost, també la primera setmana tenim les festes de Gelpí, aquest cap de setmana tenim l'aplec de Sant Ou, hi ha Caminada de les Dones, hi ha Tardeu de les Dones, hi ha moltíssima, t'ho dic així és de memòria, que un repàs d'agenda ràpid, però vaja, jo convido tothom a consultar les xarxes o la web o els programes aquests físics que repartim arreu del Tordera festiu. I ja no és només el cap de setmana, és que el dimarts tenim les nits al Casal, el dimecres el Festival Multipolar, el dijous l'altre claver, el divendres les audicions de sardanes i els dissabtes els aplecs i les festes de barri d'urbanització, més enllà de les que es pugui muntar al centre com aquest cap de setmana munten l'Associació de Dones. Per tant, això és un no parar i activitat per tots els gustos, i jo convido tothom a participar-hi, o com a mínim a fer una ullada, perquè hi ha activitats, ja dic, per tots els gustos, i es munten amb la finalitat de que la gent hi participi. A vegades allò que dèiem de la prescripció social, no? Es munten, doncs, primer perquè la gent hi participi, per evitar la solitud no volguda, per crear espais de convivència. Les entitats tenen ganes de munten coses per la gent, per tant és important que la gent hi participi.
0: Molt bé, doncs, totes aquestes propostes queden dites. Nosaltres, que ja ara sí, esgotem el nostre temps, li agraïm, com sempre, que hagi vingut aquí als estudis, i l'emplacem per d'aquí 15 dies.
1: Doncs ens veiem. Gràcies.
0: Acabem aquí aquesta edició de l'Alcaldessa Respon. Gràcies per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que crema des d'un quart de 10 del matí a la Bisbal avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees segons Agents Rurals. Hi ha 4 ordres de confinament actives i més de 200 bombers i una dotzena de mitjans aeris treballant. El president de la Generalitat ha demanat ajuda a la UME perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un procúmul violent. David Borrell, inspector en cap dels bombers, ha indicat que els esforços se centren a tancar el flanc dret perquè s'espera que giri el vent.
3: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
2: Ja ho sentíem, a més, Protecció Civil, recordem, ha demanat que es posposin els desplaçaments als Baix Empordà, al Gironès i al Pla de l'Estany. Dos notícies més relacionades amb incendis. Una és que l'incendi que afecta de vegetació a Vilabenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, està estabilitzat, els mitjans aeris ja s'estan retirant de la zona, i que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia treballs amb la radial que haurien provocat suposadament l'incendi a la Bisbal. L'home treballava amb aquesta eina a la carretera en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, mentre aquesta zona es troba sota nivell 3 del Pla Alfa. S'espera que les properes hores aquesta persona passi a disposició judicial. Més qüestions. Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Actualment, els prematurs extrems sobreviuen entre un 25 i un 75% i la majoria d'enfrontar seqüeles tota la vida. Aviat tot plegat podria canviar gràcies a aquest estudi amb una placenta artificial. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena per no haver rebut l'autorització del govern d'Aragó. El museu no ha rebut llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir. El museu va traslladar la setmana passada per carta al govern d'Aragó que iniciaria el desmuntatge el proper dilluns, dia 6.

Vinga, benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui, divendres 3 de juliol. Vinga, va, anem a començar i a tancar aquesta setmana.

0: Vinga, anem a començar aquesta tertúlia d'aquest dijous i, tot i que...
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Vinga, anem a començar aquesta edició del Show dels Esports. Avui divendres anem a tancar la setmana comentant-vos qui estarà sentat aquí al costat meu a la banqueta d'estiu aquest divendres. Que compte que porta novetats. Avui amb nosaltres tindrem en Xavi Mercader, una persona que ens porta una secció ben diferent però que també té molt a veure amb l'esport i és una de les coses més importants que hem de destacar en el món de l'esport i és temes relacionats amb la psicologia i avui tractarem el tema de la frustració, de com gestionen els esportistes de primer nivell i no tant de ni primer nivell sinó també de jugadors de la base per saber gestionar aquesta emoció, la frustració que a vegades és el que impedeix portar el rendiment al màxim nivell. Doncs amb això nosaltres que hem introduït i hem entrat una mica en sumari, anem a conèixer l'actualitat esportiva tordarenca.

Vinga, va, parlem de hockey perquè el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte. La competició formativa de referència aterra al Maresme el 4 de juliol per disputar la jornada decisiva abans de la Gran Cloenda. I és que la moció de l'hoquei patins formatius viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte 4 de juliol amb l'arribada del circuit 3x3 Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei sobre patins. És que s'espera que les instal·lacions torderenques s'omplin d'aficionats, familiars i, sobretot, de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats a una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al creixement d'hoquei i patins, i aquest format reduït s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència per l'esport formatiu de Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista, més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la bola. Les transicions són més constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon, millorant la seva tècnica individual. També afavoreix a un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació en les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar per final als equips que lluitaran pel títol a la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada de Tordera, el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant un espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori. Hem conegut ara l'actualitat ja local, millor dit, anem a conèixer ara sí, la general, abans d'entrar en sumari.

0: Ahir va aconseguir Espanya passar a octaus de final després de vèncer Suïssa, i també ho va fer Portugal després de vèncer, amb una mica de polèmica, els jugadors d'aquesta base, bé, els jugadors de Croàcia, i és que el toc invisible que va deixar Croàcia fora del Mundial, i així funciona el microxip que el va detectar. La Croàcia de Luka Modric queda eliminada del Mundial 2026 després de caure contra Portugal en un final marcat per un gol anul·lat als croats. I és que el duel dels vells roquers de Toronto, Cristiano Ronaldo i Luka Modric, s'enfrontaven en la fase del KO i només un dels dos podia avançar de ronda. Portugal i Croàcia van protagonitzar un dels duels més èpics i polèmics d'aquest Mundial de 2026 per l'aparició del VAR en moments puntuals del partit. Portugal va vèncer Croàcia 2-1 amb un gol heroic de Gonçalo Ramos al temps afegit. Tot i això, el descompte també va viure una situació que va de ser determinant en el partit. El microxip de la pilota va eliminar Croàcia, i és que amb el 2-1 a favor de Portugal, corria el minut 103 de partit, quan els croats es van apropar a la porteria de Diogo Costa. Després de diversos rebots en la jugada, Guardiol va fer l'empat a Croàcia, que hauria forçat la pròrroga, però tot seguit el VAR va intervenir per revisar un possible fora de joc. La clau de la jugada era determinar si en la centrada Matanovic havia arribat a tocar la pilota abans que arribés a Pasilic, que va assistir a Guardiol perquè marqués. Però per complicar encara més la decisió arbitral, el defensa portuguès Renato Veiga també va desviar la pilota de manera fortuïta. Després de diversos minuts de revisió, l'àrbitre noruec va acabar anul·lant el gol gràcies a la tecnologia. El microxip incorporat a la pilota va confirmar que Matanovic l'havia tocat lleugerament abans que rebés a Pasalic, una dada determinant perquè el VAR validés el fora de joc i deixés a Croàcia fora del Mundial. I com funciona aquest microxip de la pilota de la FIFA? Aquest tipus de tecnologies és una de les grans novetats del Mundial. A partir d'aquesta cita mundialista, les pilotes incorporen un microxip a l'interior que s'anomena unitat de mesura inercial. Segons explica la FIFA, aquest microxip recopila dades 500 vegades per segon i registra amb gran precisió tots els moviments de la pilota en 3 dimensions. Aquesta tecnologia d'última generació és capaç de mesurar paràmetres com l'acceleració, la velocitat, la rotació i fins i tot les vibracions del contacte amb la pilota. Gràcies a aquesta última dada, el sistema va detectar que Matanovic l'havia tocat lleugerament, encara que fos de manera pràcticament imperceptible. Un detall clau perquè el VAR anul·lés el gol. Modric, en aquest cas, va ser molt crític amb aquesta decisió, i és que no va amagar la seva gran decepció per haver anul·lat el gol de Guardiol. El capità croat va assegurar que cap dels jugadors va percebre que Matanovic hagués arribat a tocar la pilota, un contacte que va ser determinant perquè el VAR invalidés el gol, va dir. Què ens va dir l'àrbitre? Que Matanovic va tocar la pilota, però no van veure les imatges. No hi ha proves que l'hagi tocat. Si no toca la pilota, no és fora de joc. Tot sembla indicar que aquest haurà sigut l'últim partit de Luka Modric amb la selecció croata. Amb 40 anys, el jugador de Zadar podria deixar Croàcia i fins i tot retirar-se, ja que ha acabat contracte amb el Milan i actualment està sense equip.
1: Ets dels que fa esport durant l'estiu? Llavors tens la mateixa genètica que els de la banqueta d'estiu.
0: Vinga, farem una petita aturada publicitària i tornem en breus per entrar ara sí que sí en matèria.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

0: Vinga, i com us comentava en l'inici del programa, quan presentàvem qui m'acompanyaria, qui estaria sentat en el meu cantó, aquí a la banqueta d'aquest estiu, doncs en aquest cas els divendres estrenem una secció que veurem, que esperem que la puguem tenir cada setmana, però si no, ja us aniré informant de les novetats, però com us he anat comentant, és una secció on parlarem sobretot de psicologia en l'àmbit de l'esport. M'acompanya en Xavi Mercader. Molt bona tarda, molt bon vespre, Xavi.
1: Hola,
0: per estar aquí.
1: Molt bona tarda, molta il·lusió de ser aquí amb tu ara mateix.
0: No, a mi em fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè normalment, tant en el show com aquí a la banqueta d'estiu, en els programes, doncs, ostres, parlàvem d'esports o de mercat, de fitxatges, de coses que bé, possiblement són les que habitualment podíem escoltar en qualsevol altre programa d'esports, però també és molt interessant tenir una vessant una mica més educativa, com és ara la d'una mica la psicologia en l'àmbit de l'esport, que és, de fet, els psicòlegs esportius són una de les peces fonamentals en l'èxit, potser, dels professionals.
1: Exacte. També perquè l'esport en si mateix és una escola per la vida, una escola plena de virtuts, i també hi ha d'haver especialistes en psicologia aplicada a l'esport. No és el meu cas directe, però sí que penso que és supernecessària aquesta figura en l'esport, una presència important.
0: Comentem que la nostra intenció, Xavi, és que a cada secció, o cada dia, parlem sobre un tema. Què ens portes avui per parlar, doncs?
1: Doncs mira, jo per aquesta setmana havia pensat un tema gran dels, per mi, més importants quan penso en l'esport o en els nens i nenes que s'hi dediquen, que és la gestió de la frustració.
0: Molt bona.
1: La frustració. Jo crec que és un tema bastant important del que a vegades potser no se'n parla prou, però, bueno, primer, crec que hauríem de tenir ben clar què és. Tu em sabries dir què és la frustració, Jordi?
0: No t'ho sabria definir. Són aquestes coses que a vegades em dius, saps què és això? Jo dic, sí, sé el que és, però no m'ho vagis a explicar.
1: Correcte. És una paraula que hem sentit moltes vegades, però al final, posant així una terminologia més col·loquial, diríem, quan una cosa no em surt com a mi m'agradaria, apareix un sentiment dins meu que en allò li diem frustració. És aquell, diríem, sentiment que apareix quan una cosa no és el que jo voldria, el que jo desitjava, el resultat no esperat, volia guanyar i he perdut, volia fer la meva millor marca i m'hi he quedat a prop però no l'he superat, porto molt de temps batallant, lluitant per una recuperació física i no l'he superada.
0: Aquí potser jo m'hi he sentit,
1: Veritat? I aquella sensació de dir, mira que porto ja no sé quants fisios i seguim que no estic preparat. Què genera això? Frustració. Per tant, aquest sentiment existeix, tots n'hem tingut experiència, tant de l'esport com de la vida mateixa, relacions de parella, vull dir, la frustració està present en la nostra vida. Aquí el tema és no què és, sinó com la gestionem. Aquest seria una mica el dilema o el quid de la qüestió.
0: Perquè, clar, no podem evitar tenir frustració, eh?
1: És evident que no podem, com tampoc podem evitar doncs, que ens agradi una persona, tens aquell sentiment de que algú t'agrada, neix en tu un sentiment com d'estima, com també doncs, quan alguna cosa et fa riure o et fa gràcia, no pots evitar que allò et faci gràcia, o quan una cosa et fa plorar i et posa trista. Uh-huh. És que els sentiments... Mira, jo sempre he explicat que els sentiments és com les bicicletes, com la roda d'una bicicleta. És a dir, els sentiments, una bicicleta té un manillar, que és la raó, allò que et fa anar cap a la dreta o a l'esquerra, té uns frens, que és el que et fa, la voluntat són els frens, no? Que et fan frenar quan una cosa no la vols, però la bicicleta el que té són les rodes, que són les emocions. Mm-hmm. Si una bicicleta no té rodes, no viatges. Mm-hmm. Si tu no tens emocions, no ets humà, podríem dir.
0: I a més, ens centrarem una mica en lo de l'esport, però ja saps que ens anem aquí per les branques, però clar, a vegades, amb aquests sentiments que no ens sentim còmodes, o com pot ser el de la frustració, per exemple,
1: sí?
0: Ja sí, en qualsevol àmbit, després ens centrarem, com comentàvem, en l'esport, però clar, potser és... per què creus que passa això? Potser és perquè de petits no ens han ensenyat a gestionar bé les nostres emocions, o crec que és algo inherent que no, ja has de saber controlar a mesura que vas creixent?
1: Sí, jo penso... És important, o sigui, aquest tema que em planteges de com, què passa de petits, no? Que aquesta frustració neix o que no sabem gestionar-la. Bé, potser és que...
0: Però i sobretot, amb els nens petits, o saber guanyar o no saber guanyar.
1: Sí, saber guanyar o saber perdre.
0: Potser és quan neix...
1: Clar, un nen petit, quan un és petit, ho vol tot, no? Ploro perquè vull un xupa-xupi i no me'l donen. Ploro perquè volia guanyar i no he guanyat. O vull aquell joc, o vull la pilota i no me la passen. és com molt normal quan un es va creixent, no?, i es va fent un lloc en el món, és com molt normal que, bueno, que a un li passin coses, i quan som petits sembla que aquestes coses tenen una dimensió més gran. Llavors, nosaltres estem intentant, a vegades, els adults intenten que els nens petits, no?, doncs, però per què plores? Bueno, s'ha d'entendre que aquest nen plora per alguna cosa que per ell era molt important. Aquell partit de futbol o aquella cosa que li ha passat que l'ha frustrat, per ell és superimportant, molt important. Llavors, el tema és que ja des de petits ens ensenyin que tant pots fer una cosa bé o malament, que l'important moltes vegades és intentar-ho. Sé que sona atòpic, però els nens a vegades, jo sempre dic, jo sóc educador, sóc professor en una aula, escolta, l'important no és treure un 10, l'important és tu posa tot de la teva part perquè et vagi bé la prova i perquè aprenguis, l'important és aprendre. Però sense voler, els nens cauen en sóc el primer, he tret un 10, bueno, és com, bueno, en això consisteix l'educació en edats tempranes, no?, en intentar ensenyar que la vida no és una competició. Llavors, trobo que és, per mi, que és superimportant que els nens entenguin que l'important no és ser el primer. L'important és posar tota la teva part, esforçar-te per fer allò que estàs fent de la millor manera possible i entendre el que estàs fent i el per què ho estàs fent, no? Uh-huh. Per això deia abans que per mi és molt important, que la frustració, com la gestionem? Bueno, la frustració, més que com la gestionem, jo crec que és una oportunitat educativa. Una oportunitat educativa en una societat que viu tot el dia en la immediatesa. Volem les coses, les volem per allà. T'envien un missatge per WhatsApp, has de respondre ja. Llavors, els nens, vinga, va, vull aprendre un instrument. Molt bé, aprendre un instrument. Tocar la guitarra, vinga, va. I en 2 setmanes es desanimen. Per què? Oh, perquè no m'ha sortit com volia o perquè em costa molt en l'esport. Vinga, va, oh, és que no començo a la banqueta. És que potser l'entrenador no s'està fixant en mi. Bueno, però espera't, no et desanimis. O sigui, torna-ho a intentar. Com vas als entrenaments? Com a la primera que, ai, tinc fred, ai, ara tinc set, ai, ara no em ve de gust. Saps, hi ha una jo li dic en castellà una flojera, no? Però és una paraula que en català, no sé, una fluixesa, no sé com dir-ho, no? I ara en l'ambient, tot un entorn com molt fluix. I sembla que en educació a vegades no ens hem acostumat a que, bueno, pobret, pobrissó, no? No sé, no? Les coses no aprendre a fer un esport o a tocar un instrument o comporta un sacrifici. És inherent en allò. Mm-hmm. I sembla que a vegades ho obviem. Per tant, per mi, un resum és que la frustració és inevitable, però la frustració també educa. I en una societat que tot ho volem per allà, encara és més necessari entendre el valor de l'espera, no? La constància, entrenament, reentrenament, no? Vinga, va, un tenista, vale? Que ha de practicar, no?, el saque, no?, i ho intenta. Què volem? Que després de 5 vegades intentant-ho ja sigui una cosa perfecta, no? Una vegada i una altra, i vinga, i entrenar, i entrenar, i entrenar, i un futbolista xutar 10.000 vegades una falta, i una altra, i una altra. Però també, que a vegades sembla que només volem, no?, xutar, sí, però també aquelles abdominals, que no, aquella forma física que l'entrenador t'insisteix, vinga, va, ara, que si abdominals, que si corre, que si aquestes coses que dius, buah, que potser no costen més de pair, que no és pròpiament jugar a futbol, ja, però és que és l'antesala, no? Necessitem allò per després poder donar el 100% de nosaltres.
0: L'altre dia vaig veure un vídeo que em recorda més o menys això, i és, per exemple, imagina les faltes que ara comentaves pel futbol, per ficar un exemple. Si a tu et diguessin, ets jugador professional o jugador amateur, més igual, estàs tirant una falta i et diguessin, mira, has de tirar 100 faltes, però a la que tiris la falta número 100, marcaràs el millor gol que s'ha vist, però mai als teus ulls, vull dir, un gol espectacular. Cada vegada que tiris una falta, estaries com content perquè cada vegada queda menys per arribar a la falta número 100, no?
1: Correcte.
0: Per tant, s'assembla una mica al que comentaves de s'ha de veure des d'una altra mirada.
1: Correcte. Jo crec que, o sigui, sentir la frustració, sentir, ostres, em sap greu haver perdut, és com molt normal, no? No? Penso que és molt normal. El tema és que hi ha gent que amb la... Hi ha menors, o fins i tot també adults, no ens pensem, que a vegades no som tan diferents els adults dels nens, que quan una cosa no ens ha sortit bé a la primera, bueno, va, segona, bueno, va, a la tercera, ja ho deixem estar. Aquí és la frustració que dic jo dolenta, és que ha guanyat la partida una emoció que en aquest cas ens està empetitint, quan hauria de ser el contrari. ens hauria d'engrandir. Abans, fora d'antena, parlàvem, no?, que hi ha un cas com molt evident de com la frustració ben gestionada pot suposar un punt d'inflexió. I n'hem parlat, he dit, el cas de Michael Jordan, jo el desconeixia, no? Michael Jordan. O sigui, qui no coneix a Michael Jordan? Doncs es veu que va tenir amb l'equip de l'institut que, bueno, l'entrenador va considerar que no complia amb uns mínims i no el van ficar en l'equip principal. El van ficar a l'altre, diríem, al segon equip, no? I el mateix jugador diu, ostres, per mi, que em fiquessin en el segon equip, quan jo aspirava a ser una estrella, o, bueno, una estrella, vull dir, jo volia estar en el primer equip, mm-hmm, perquè a mi m'apassionava tot això, doncs diu ell que aquell, ostres, doncs no, te'n vas al segon equip, li va suposar com un punt d'inflexió per ell de dir, doncs vaig a treballar, vaig a currar, perquè això he de millorar, he de progressar. Aquí és on penso que no només la frustració ens educa, sinó que a vegades aquest sentiment, no, ens porta a obtenir el nostre millor resultat, no, a treballar per fites més elevades, a no conformar-nos.
0: Mm-hmm. I un altre exemple que potser pels més futboleros, hem ficat un del bàsquet, hem ficat un del futbol, i potser més actual, que no ha acabat tan bé com Michael Jordan, és Ferran Torres, el jugador del Barça, que va patir com una època que no podia marcar cap gol, es desanimava, les càmeres l'enfocaven i es veia cap cot, ostres, li costava molt, i mira, mica en mica, també amb ajuda de psicòlegs, perquè ja ho hem dit al principi que tenen un paper molt important, doncs va canviar aquesta visió de res em surt a mica en mica, treball, em sortiran les coses. I mira, després va tenir una ratxa molt positiva de cara a porteria,

0: amb un grup de 10 anys, 9-10 anys, quart de primària, vale? Que els donava unes assignatures, etc. I en aquella classe, és veritat que jo els dilluns al matí tinc diversos alumnes que fan el seu esport extra paraescolar, no? Tinc a dos o tres que fan que practiquen futbol, un futbol sala i dos futbol set, tinc una noia, una nena que fa gimnàsia rítmica, tinc un noi que és un al·lucinat del bàsquet i que té grans aspiracions en aquest camp, i jo cada dilluns només entrar per la porta, a més m'ho tinc apuntat, i ara, o sigui, quan entren per la porta, jo els hi pregunto, resultat, com ha anat, no sé què, i m'expliquen el partit, no? Que ho vaig fer un dia, ho vaig fer dos, i ahir del dia que me n'oblido, perquè el nen ja, o nena ve a classe com esperant poder-t'ho explicar, no? Era molt bonic veure com, per exemple, un d'aquests que és futbolero, no? Fins la medul·la, una cosa, una persona que li encanta jugar... Sí, sí. Que em va dir, ostres, aquest cap de setmana va anar fatal, jugàvem contra els primers, un desastre de partit, no ens va sortir res, no sé si em va dir 9-1, no? És un resultat que dius, vale, escandalós, no? Però em va dir, però vaig parlar amb els pares i em van començar a dir, que jo pensava que no havia anat bé en algunes coses, em van començar a destacar totes aquelles coses bones que sí havien fet en el partit i tinc clar que la propera ho tornarem a intentar i ens en sortirem. I jo a partir d'aquesta anècdota, com dic jo, els nens ensenyen moltes coses, me'n vaig adonar, no pot ser més evident com aquesta frustració que podia sentir aquest nen ben gestionada, han passat dos dies del partit i està empoderat a tornar-ho a intentar. Sí, sí. Això sí que és educació, això sí que t'educa pel dia de demà. Quantes vegades ens hem hagut de tornar a aixecar perquè ens estem caient a la mateixa pedra i l'esport ensenya tantes vegades això que fa que quan a la vida real, amb un problema personal, doncs tinguis un desengany o et puguis tornar a aixecar i et costi menys, perquè estàs entrenat per això, no? Però després també, que no, potser encara no hem tocat el tema i crec que és important, el paper dels pares, no? Jo penso que quin important és uns pares que li saben donar una volta a la situació i li plantegen a l'infant una altra realitat. És a dir, vale, jugàveu contra els primers, però te n'adones que heu aconseguit això, això i això. I el nen o nena, quan veu aquests plantejaments, diu, ai, va, doncs és veritat, no? Perquè també he viscut el contrari. He viscut ambients, diguem-ho així, no?, de pares molt tòxics, que d'alguna manera el fill perpetua el que el pare hagués volgut quan ell era jove, no? I veus que, al final, la derrota del nen és una derrota del pare. I penso jo, però en quin món vivim? Aquest pare no s'està enterant de que no es tracta d'això. I fins i tot sé d'alguns clubs esportius que han engegat iniciatives per intentar també doncs, fomentar una bona convivència en els partits, que també alertar els pares dels perills de doncs, cridar un àrbitre de manera descontrolada perquè era falta o perquè han agredit, qui diu agredit ja m'entens, o perquè han donat un cop al seu fill i s'impliquen d'una manera que és del tot inapropiada.
1: Això és el que t'anava a comentar, és que actualment, per mala sort, pràcticament són pitjors els pares que els fills i no parem de veure incidents a graderies de pares contra pares dels altres equips i veus que els que s'estaven jugant al partit eren nanos? Que es queden mirant...
0: Sí, jo crec que s'ho miren, que de sobte pensen què fan els adults, que s'han tornat bojos, no? Quan precisament l'adult és el que hauria de saber estar o de saber controlar aquest impuls, no? També penso que, al final, darrere d'aquests pares que munten aquests saraus enmig d'un partit, crec que hi ha molt de frustració no gestionada, que un dia en parlarem, de saber guanyar i saber perdre, perquè són dues coses totalment diferents, però les dues són superinteressants, i penso que, bueno, que en comptes de veure l'oportunitat que hi ha darrere, o sigui, darrere d'una frustració d'un nen o nena, el que hi ha d'haver és una comprensió molt gran per part dels pares i un saber dir les coses, no? No intentar, doncs aniré a parlar amb l'entrenador perquè no t'ha tret el partit, no? Si un nen volia jugar com a substitut titular i no l'han tret de titular, quina oportunitat més bonica té un pare per dir, ei, escolta, que sou 11 o 7 a l'equip, si és futbol 7, i sou 14 en l'equip. Vull dir, que bonic que tu puguis cedir el teu lloc a un altre. Per què no ho planteges des del punt de vista de la generositat? Per què te'n vas al no valoren prou el meu fill? És a dir, aquí el problema no el té el nen, el problema el té el pare. Sí. No? Clar, llavors el nen s'alimenta de tot això i després el problema el tenim a les aules. que, bueno, pues ara hi ha corrents pedagògiques de les que estic profundament en contra, que

0: que no, hem de corregir en verd, perquè el vermell frustra. A veure, en quin món vivim. I això ho he sentit.
1: Ara es corregeix en verd?
0: Bueno, he sentit teories que diuen que, bueno, si agafes un examen, potser en comptes de... Si tu t'imagina't, no? Tot bé perquè un nen rep un examen d'una redacció, per exemple, i té en vermell subratllat tot el que no fa bé. I és com, és com molt desmotivador, no? I a les coses que ha fet bé. Llavors, a partir d'aquesta teoria, que té una part de certa, diuen, no, anem a corregir primer en verd i destaquem el que sí. Dic, a veure un moment, si a mi faig una redacció en català i un nen em posa havia, sense H, i en B, alta, diríem, amb la B, alta, sí, doncs potser està bé, no?, que li digui això no s'escriu així. Llavors, com tot, moderació i equilibri, però com que aquestes corrents, per evitar la frustració, arribem a aquestes teories pedagògiques que a mi em generen rebuig. I, escolta, està bé que en una redacció li diguis tot això no, però, això sí, m'ha agradat molt. Està guai, està bé que li diguin a un nen el que ha fet bé, perquè pues, ho tornarà a fer, però també està molt bé que li diguem el que no. Doncs jo penso que com que a vegades a casa aquesta frustració, el que dèiem abans, no? Com que no t'han tret de titular, no et valoren prou, em vaig a queixar l'entrenador. En comptes de fer això és, que bonic, com, que no te n'alegres pels que sí han sigut titulars. Si anéssim per aquí, jo crec que les aules, la realitat ara que tants educadors estan sortint al carrer manifestant-se, seria molt diferent. Perquè, bueno, jo a vegades he de mesurar molt les meves paraules, a un nen li dones un examen, compte que no consti gaire la nota si no li ha anat bé, o que ningú més vegi si li ha anat malament, no vagi ser que el nen es frustri. O nena, bueno, benvingut al món, no?
1: Xavi, l'última pregunta, perquè el temps se'ns esgota.
0: Totalment.
1: Creus, de les generacions esportives, no?, que potser veus ara televisions com gestionen aquesta frustració, però també com estan creixent i com estan pujant aquestes generacions que potser se li està tenint més en compte de cuidar, de saber gestionar des de petits tot això, creus que d'aquí uns anys, d'aquí 20, 25 anys, quan tota aquesta gent més petita estiguin ja a l'elit de l'esport, la cosa haurà canviat?
0: Ho crec. I, a més, tinc un referent molt proper del futbol base de l'Espanyol, que dic, conec a la persona que lidera el futbol base de l'Espanyol, sí. I m'explica doncs, com, per exemple, els ajuden els nanos a que, a partir de la seva motivació per aquell esport, li vagi bé la resta d'assignatures i socorrin no només en allò que els agrada, també en aquelles assignatures que no van tan bé. És una persona que fa tutorització dels alumnes que té en els equips de futbol base, com els hi fa un seguiment, com parla amb les famílies, i tot això perquè no només es tracta que sigui un bon futbolista, es tracta que sigui una bona persona que juga a futbol. A més, aquestes personetes que el dia de demà poden estar en els primers equips, som superconscients de la repercussió que tenen en tants joves. Per tant, si en un futbol base instaurem aquesta cultura pedagògica, aquesta cultura d'acompanyament, de guia, d'obrir la mirada, que no només es tracta de xutar una pilota, saps? També es tracta de saber demanar perdó, superar-te, saber cedir, saber compartir, col·laborar, tot això que ens aporta ja de per si l'esport, que és una escola de virtuts, si ho posem al servei d'un futbol base on aquests infants aniran creixent, home, jo crec que el dia de demà tindrem uns referents a la tele, per exemple, els nens quan ho vegin que diran, uau, crec que es notarà en la societat, s'hauria de poder notar, sí? També penso que tota aquesta emoció que parlàvem de la frustració, que jo crec que és una cosa que no l'hem comentat ara directament, però hi crec molt, crec que no estem parlant de la frustració igual a conformisme, No es tracta de conformar-se, no és, has perdut, bueno, he perdut, yuhu, no passa res. Jo crec que és, no he guanyat aquest partit o no he superat aquesta marca, passa res, és que és just al revés, la frustració ben gestionada és lideratge, capacitat de superació, també admiració pels que sí han superat aquella marca o sí han fet allò que a tu t'agradaria. Llavors penso que no estem fent persones apocades, petites, que no tenen ambició esportiva, sinó tot el contrari. És una ambició certa, real, que educa i prepara per la vida.
1: Doncs Xavi, moltíssimes gràcies per haver estrenat aquesta secció. Ens veiem la setmana vinent, ha estat tot un plaer, i a veure si la gent que ens ha escoltat ets a casa també ho poden implicar també amb els seus nanos si en tenen. Xavi, moltíssimes gràcies, que acabis
0: gràcies
1: de passar una
0: tu.
1: Molt bona nit.
0: Fins la setmana que ve.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Vinga, anem a començar aquesta edició del Show dels Esports. Avui divendres anem a tancar la setmana comentant-vos qui estarà sentat aquí al costat meu a la banqueta d'estiu aquest divendres. Que compte que porta novetats. Avui amb nosaltres tindrem en Xavi Mercader, una persona que ens porta una secció ben diferent però que també té molt a veure amb l'esport i és una de les coses més importants que hem de destacar en el món de l'esport i és temes relacionats amb la psicologia i avui tractarem el tema de la frustració, de com gestionen els esportistes de primer nivell i no tant de ni primer nivell sinó també de jugadors de la base per saber gestionar aquesta emoció, la frustració que a vegades és el que impedeix portar el rendiment al màxim nivell. Doncs amb això, nosaltres que hem introduït i hem entrat una mica en sumari, anem a conèixer l'actualitat esportiva tordarenca.

Vinga, va, parlem de hockey perquè el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte. La competició formativa de referència aterra al Maresme el 4 de juliol per disputar la jornada decisiva abans de la Gran Cloenda. I és que l'emoció de l'hoquei patins formatius viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte 4 de juliol amb l'arribada del circuit 3x3 Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei sobre patins. És que s'espera que les instal·lacions torderenques s'omplin d'aficionats, familiars i sobretot de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats a una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al creixement d'hoquei i patins, i aquest format reduït s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència per l'esport formatiu de Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista, més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la bola. Les transicions són més constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon, millorant la seva tècnica individual. També afavoreix a un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació en les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar per final als equips que lluitaran pel títol a la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada de Tordera, el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant un espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori. Hem conegut ara l'actualitat ja local, millor dit, anem a conèixer ara sí la general abans d'entrar en sumari.

0: Ahir va aconseguir Espanya passar a octaus de final després de vèncer a Suïssa, i també ho va fer Portugal després de vèncer, amb una mica de polèmica, els jugadors d'aquesta base, bé, els jugadors de Croàcia, i és que el toc invisible que va deixar Croàcia fora del Mundial, i així funciona el microchip que el va detectar. La Croàcia de Luka Modric queda eliminada del Mundial 2026 després de caure contra Portugal en un final marcat per un gol anul·lat als croats. I és que el duel dels vells roquers de Toronto, Cristiano Ronaldo i Luka Modric, s'enfrontaven en la fase del KO i només un dels dos podia avançar de ronda. Portugal i Croàcia van protagonitzar un dels duels més èpics i polèmics d'aquest Mundial del 2026 per l'aparició del VAR en moments puntuals del partit. Portugal va vèncer Croàcia 2-1 amb un gol heroic de Gonçalo Ramos al temps afegit. Tot i això, el descompte també va viure en una situació que va de ser determinant en el partit. El microxip de la pilota va eliminar Croàcia, i és que amb el 2-1 a favor de Portugal, corria el minut 103 de partit, quan els croats es van apropar a la porteria de Diogo Costa. Després de diversos rebots en la jugada, Guardiol va fer l'empat a Croàcia, que hauria forçat la pròrroga. Però tot seguit, el VAR va intervenir per revisar un possible fora de joc. La clau de la jugada era determinar si en la centrada Matanovic havia arribat a tocar la pilota abans que arribés a Pasilic, que va assistir a Guardiol perquè marqués. Però per complicar encara més la decisió arbitral, el defensa portuguès Renato Veiga també va desviar la pilota de manera fortuïta. Després de diversos minuts de revisió, l'àrbitre noruec va acabar anul·lant el gol gràcies a la tecnologia. El microxip incorporat a la pilota va confirmar que Matanovic l'havia tocat lleugerament abans que rebés a Pasalic, una dada determinant perquè el VAR validés el fora de joc i deixés a Croàcia fora del Mundial. I com funciona aquest microxip de la pilota de la FIFA? Aquest tipus de tecnologies és una de les grans novetats del Mundial. A partir d'aquesta cita mundialista, les pilotes incorporen un microxip a l'interior que s'anomena unitat de mesura inercial. Segons explica la FIFA, aquest microxip recopila dades 500 vegades per segon i registra amb gran precisió tots els moviments de la pilota en 3 dimensions. Aquesta tecnologia d'última generació és capaç de mesurar paràmetres com l'acceleració, la velocitat, la rotació i fins i tot les vibracions del contacte amb la pilota. Gràcies a aquesta última dada, el sistema va detectar que Matanovic l'havia tocat lleugerament, encara que fos de manera pràcticament imperceptible. Un detall clau perquè el VAR anul·lés el gol. Modric, en aquest cas, va ser molt crític amb aquesta decisió, i és que no va amagar la seva gran decepció per haver anul·lat el gol de Guardiol. El capità croat va assegurar que cap dels jugadors va percebre que Matanovic hagués arribat a tocar la pilota, un contacte que va ser determinant perquè el VAR invalidés el gol. Va dir: què ens va dir l'àrbitre? Que Matanovic va tocar la pilota, però no van veure les imatges. No hi ha proves que l'hagi tocat. Si no toca la pilota, no és fora de joc. Tot sembla que serà indicar que aquest haurà sigut l'últim partit de Luka Modric amb la selecció croata. Amb 40 anys, el jugador de Zadar podria deixar Croàcia i fins i tot retirar-se, ja que ha acabat contracte amb el Milan i actualment està sense equip.
1: Ets dels que fa esport durant l'estiu? Llavors tens la mateixa genètica que els de la banqueta d'estiu.
0: Vinga, farem una petita aturada publicitària i tornem en breus per entrar ara sí que sí en matèria.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

0: Vinga, va, i com us comentava en l'inici del programa, quan presentàvem qui m'acompanyaria, qui estaria sentat en el meu cantó, aquí a la banqueta d'aquest estiu, doncs en aquest cas els divendres estrenem una secció que veurem, que esperem que la puguem tenir cada setmana, però si no, ja us aniré informant de les novetats, però... Com us he anat comentant, és una secció on parlarem sobretot de psicologia en l'àmbit de l'esport. M'acompanya en Xavi Mercader. Molt bona tarda, molt bon vespre, Xavi.
1: Hola,
0: per estar aquí.
1: Molt bona tarda. Molta il·lusió de ser aquí amb tu ara mateix.
0: No, a mi em fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè normalment, tant en el show com aquí a la banqueta d'estiu, en els programes, doncs, ostres, parlàvem d'esports o de mercat, de fitxatges, de coses que bé, possiblement són les que habitualment podíem escoltar en qualsevol altre programa d'esports, però també és molt interessant tenir una vessant una mica més educativa, com és ara la d'una mica la psicologia en l'àmbit de l'esport, que és, de fet, els psicòlegs esportius són una de les peces fonamentals en l'èxit, potser, dels professionals.
1: Exacte. També perquè l'esport en si mateix és una escola per la vida, una escola plena de virtuts, i també hi ha d'haver especialistes en psicologia aplicada a l'esport. No és el meu cas directe, però sí que penso que és supernecessària aquesta figura en l'esport, una presència important.
0: Comentem que la nostra intenció, Xavi, és que a cada secció, o cada dia, parlem sobre un tema. Què ens portes avui per parlar, doncs?
1: Doncs mira, jo per aquesta setmana havia pensat un tema gran, dels, per mi, més importants quan penso en l'esport o en els nens i nenes que s'hi dediquen, que és la gestió de la frustració.
0: Molt bona.
1: La frustració. Jo crec que és un tema bastant important, del que a vegades potser no se'n parla prou, però, bueno, primer... crec que hauríem de tenir ben clar què és. Tu em sabries dir què és la frustració, Jordi?
0: No t'ho sabria definir. Són aquestes coses que a vegades em dius saps què és això? Jo dic, sí, sé el que és, però no m'ho vagis a explicar.
1: Correcte. És una paraula que hem sentit moltes vegades, però al final, posant així una terminologia més col·loquial, diríem, quan una cosa no em surt com a mi m'agradaria, apareix un sentiment dins meu que en allò li diem frustració. És aquell, diríem, sentiment que apareix quan una cosa no és el que jo voldria, el que jo desitjava, el resultat no esperat, volia guanyar i he perdut, volia fer la meva millor marca i m'hi he quedat a prop però no l'he superat, porto molt de temps batallant, lluitant per una recuperació física i no l'he superada.
0: Aquí potser jo m'he sentit,
1: Veritat? I aquella sensació de dir, mira que porto ja no sé quants fisios i seguim que no estic preparat. Què genera això? Frustració. Per tant, aquest sentiment existeix, tots n'hem tingut experiència, tant de l'esport com de la vida mateixa, relacions de parella, vull dir, la frustració està present en la nostra vida. Aquí el tema és no què és, sinó com la gestionem. Aquest seria una mica el dilema o el quid de la qüestió.
0: Perquè, clar, no podem evitar tenir frustració, eh?
1: És evident que no podem, com tampoc podem evitar doncs, que ens agradi una persona, tens aquell sentiment de que algú t'agrada, neix en tu un sentiment com d'estima, com també doncs, quan alguna cosa et fa riure o et fa gràcia, no pots evitar que allò et faci gràcia, o quan una cosa et fa plorar i et posa trista. Uh-huh. És que els sentiments... Mira, jo sempre he explicat que els sentiments és com com la roda d'una bicicleta. És a dir, els sentiments, una bicicleta té un manillar, que és la raó, allò que et fa anar cap a la dreta o a l'esquerra, té uns frens, que és el que et fa, la voluntat són els frens, no? Que et fan frenar quan una cosa no la vols, però la bicicleta el que té són les rodes, que són les emocions. Mm-hmm. Si una bicicleta no té rodes, no viatges. Mm-hmm. Si tu no tens emocions, no ets humà. Podríem dir.
0: I a més, ja ens centrarem una mica en lo de l'esport, però ja saps que ens anem aquí per les branques. Però clar, a vegades, amb aquests sentiments que no ens sentim còmodes, o com pot ser el de la frustració, per exemple,
1: sí.
0: Ja sí, en qualsevol àmbit, després ens centrarem, com comentàvem, l'esport. Però clar, potser és... per què creus que passa això? Potser és perquè de petits no ens han ensenyat a gestionar bé les nostres emocions, o crec que és algo inherent, que no, ja has de saber controlar a mesura que vas creixent?
1: Sí, jo penso... És important, o sigui, aquest tema que em planteges de com, què passa de petits, no? Que aquesta frustració neix o que no sabem gestionar-la. Bé, potser és que...
0: Però i sobretot, amb els nens petits, o saber guanyar o no saber guanyar.
1: Sí, saber guanyar o saber perdre.
0: Potser és quan neix.
1: Clar, un nen petit, quan un és petit, ho vol tot, no? Ploro perquè vull un xupa-xup i no me'l donen. Ploro perquè volia guanyar i no he guanyat. O vull aquell joc, o vull la pilota i no me la passen. és com molt normal quan un es va creixent, no?, i es va fent un lloc en el món, és com molt normal que, bueno, que a un li passin coses, i quan som petits sembla que aquestes coses tenen una dimensió més gran. Llavors, nosaltres estem intentant, a vegades, els adults intenten que els nens petits, no?, doncs, però per què plores? Bueno, s'ha d'entendre que aquest nen plora per alguna cosa que per ell era molt important. Aquell partit de futbol o aquella cosa que li ha passat que l'ha frustrat, per ell és superimportant, molt important. Llavors, el tema és que ja des de petits ens ensenyin que tant pots fer una cosa bé o malament, que l'important moltes vegades és intentar-ho. Sé que sona atòpic, però els nens a vegades, jo sempre dic, jo sóc educador, sóc professor en una aula, escolta, l'important no és treure un 10, l'important és tu posa tot de la teva part perquè et vagi bé la prova i perquè aprenguis, l'important és aprendre. Però sense voler, els nens cauen en sóc el primer, he tret un 10, bueno, és com, bueno, en això consisteix l'educació en edats tempranes, no? En intentar ensenyar que la vida no és una competició. Llavors, trobo que és, per mi, que és superimportant que els nens entenguin que l'important no és ser el primer. L'important és posar tota la teva part, esforçar-te per fer allò que estàs fent de la millor manera possible i entendre el que estàs fent i el per què ho estàs fent, no? Uh-huh. Per això deia abans que per mi és molt important, que la frustració, com la gestionem? Bueno, la frustració, més que com la gestionem, jo crec que és una oportunitat educativa. Una oportunitat educativa en una societat que viu tot el dia en la immediatesa. Volem les coses, les volem per allà. T'envien un missatge per WhatsApp, has de respondre ja. Llavors, els nens, vinga, va, vull aprendre un instrument. Molt bé, aprendre un instrument. Tocar la guitarra, vinga, va. I en 2 setmanes es desanimen. Per què? Oh, perquè no m'ha sortit com volia o perquè em costa molt. En l'esport, vinga, va, oh, és que no començo a la banqueta. És que potser l'entrenador no s'està fixant en mi. Bueno, però espera't, no et desanimis. O sigui, torna-ho a intentar. Com vas als entrenaments? Com a la primera que, ai, tinc fred, ai, ara tinc set, ai, ara no em ve de gust. Saps, hi ha una jo li dic en castellà una flojera, no? Però és una paraula que en català, no sé, una fluixesa, no sé com dir-ho, no? I ara en l'ambient, tot un entorn com molt fluix. I sembla que en educació a vegades no ens hem acostumat a que, bueno, pobret, pobrissó, no? No sé, no? Les coses no aprendre a fer un esport o a tocar un instrument o comporta un sacrifici. És inherent en allò. Mm-hmm. I sembla que a vegades ho obviem. Per tant, per mi, un resum és que la frustració és inevitable, però la frustració també educa. I en una societat que tot ho volem per allà, encara és més necessari entendre el valor de l'espera, no? La constància, entrenament, reentrenament, no? Vinga, va, un tenista, ¿vale?, que ha de practicar, no?, el saque, no?, i ho intenta. Què volem? Que després de 5 vegades intentant-ho ja sigui una cosa perfecta, no? Una vegada i una altra, i vinga, i entrenar, i entrenar, i entrenar, i un futbolista xutar 10.000 vegades una falta, i una altra, i una altra. Però també, que a vegades sembla que només volem, no?, xutar, sí, però també aquelles abdominals, que no, aquella forma física que l'entrenador t'insisteix, vinga, va, ara, que si abdominals, que si corre, que si aquestes coses que dius, buah, que potser no costen més de pair, que no és pròpiament jugar a futbol, ja, però és que és l'antesala, no? Necessitem allò per després poder donar el 100% de nosaltres.
0: L'altre dia vaig veure un vídeo que em recorda més o menys això, i és, per exemple, imagina les faltes que ara comentaves pel futbol, per ficar un exemple. Si a tu et diguessin, ets jugador professional o jugador amateur, més igual, estàs tirant una falta i et diguessin, mira, has de tirar 100 faltes, però a la que tiris la falta número 100, marcaràs el millor gol que s'ha vist, però mai als teus ulls, vull dir, un gol espectacular. Cada vegada que tiris una falta, estaries com content perquè cada vegada queda menys per arribar a la falta número 100, no?
1: Correcte.
0: Per tant, s'assembla una mica al que comentaves de s'ha de veure des d'una altra mirada.
1: Correcte. Jo crec que, o sigui, sentir la frustració, sentir, ostres, em sap greu haver perdut, és com molt normal, no? No penso que és molt normal. El tema és que hi ha gent que amb la... Hi ha menors, o sigui, o fins i tot també adults, no ens pensem que a vegades no som tan diferents els adults dels nens, que quan una cosa no ens ha sortit bé a la primera, bueno, va, segona, bueno, va, a la tercera, ja ho deixem estar. Aquí és la frustració que dic jo dolenta, és que ha guanyat la partida una emoció que en aquest cas ens està empetitint, quan hauria de ser el contrari. ens hauria d'engrandir. Abans, fora d'antena, parlàvem, no?, que hi ha un cas com molt, molt evident de com la frustració ben gestionada pot suposar un punt d'inflexió. I n'hem parlat, he dit, el cas de Michael Jordan, jo el desconeixia, no? Michael Jordan, o sigui, qui no coneix a Michael Jordan? Doncs es veu que va tenir amb l'equip de l'institut que, bueno, l'entrenador va considerar que no complia amb uns mínims i no el van ficar a l'equip principal. El van ficar a l'altre, diríem, al segon equip, no? I el mateix jugador diu, ostres, per mi, que em fiquessin en el segon equip, quan jo aspirava a ser una estrella, bueno, una estrella, vull dir, jo volia estar en el primer equip, perquè a mi m'apassionava tot això, doncs diu ell que aquell, ostres, doncs no, te'n vas al segon equip, li va suposar com un punt d'inflexió per ell de dir, doncs vaig a treballar, vaig a currar, perquè això he de millorar, he de progressar. Aquí és on penso que no només la frustració ens educa, sinó que a vegades aquest sentiment, no?, ens porta a obtenir el nostre millor resultat, no?, a treballar per fites més elevades, a no conformar-nos.
0: Mm. I un altre exemple que potser pels més futboleros, hem ficat un del bàsquet, hem ficat un del futbol, i potser més actual, que no ha acabat tan bé com Michael Jordan, és Ferran Torres, el jugador del Barça, que va patir com una època que no podia marcar cap gol, es desanimava, les càmeres l'enfocaven i es veia cap cot, ostres, li costava molt, i mira, mica en mica, també amb ajuda de psicòlegs, perquè ja ho hem dit al principi que tenen un paper molt important, doncs va canviar aquesta visió de res em surt a mica en mica, em sortiran les coses. I mira, després va tenir una ratxa molt positiva de cara a porteria i es va fer com aquesta dita, no?, de mentalitat de tauró, que li va dir ell mateix, i és una mica, una altra vegada, tornar a la mateixa, no?, mirar-ho d'una manera diferent, òbviament amb ajuda també de professionals.
1: Correcte.
0: I que no ens vulguem menjar sempre nosaltres sense dir res, i jo em vull fer el fort i jo podré amb tot lo meu, i em faig una bola, que va creixent, i després acaba sent pitjor.
1: Correcte. Jo aquí també penso que en tot aquest tema que estem tractant, o quan ens fixem en el tema de la frustració, per exemple, no?, jo aquest any he tingut la sort, perquè també és una sort i un gran aprenentatge, d'estar durant moltes hores amb un grup de 10 anys, 9-10 anys, quart de primària, ¿vale?, que els donava unes assignatures, etc. I en aquella classe, és veritat que jo els dilluns al matí tinc diversos alumnes que fan el seu esport extra paraescolar, no? Tinc a dos o tres que fan que practiquen futbol, un futbol sala i dos futbol set, tinc una noia, una nena que fa gimnàsia rítmica, tinc un noi que és un al·lucinat del bàsquet i que té grans aspiracions.
2: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent de 5 quilòmetres. El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la UME de l'exèrcit espanyol per apagar l'incendi i s'han confinat 7 municipis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a insistir en evitar desplaçaments a les per raons de seguretat i per facilitar les tasques d'extinció.
5: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir a aquesta activació de la mobilitat. Evitem la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
4: Els bombers se centren a tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal d'Empordà per evitar l'afectació potencial a les 10.000 hectàrees de les Gavarres. Mentre els bombers han demanat el confinament de l'urbanització La Balconada de Sant Vicenç de Castellet al Bages per un incendi de vegetació en el terme municipal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar a la població que es confini. Els bombers treballen en 17 dotacions terrestres i dos mitjans aeris per estabilitzar-lo. L'avís és de les 6 de la tarda. I un home de 70 anys de nacionalitat xinesa i un altre de 37 de nacionalitat romanesa mor ofegats aquesta tarda. El primer a la platja de Llevant de Cunit i el segon a la call, a la cala, perdó, Justell, de l'Hospitalet de l'Infant. El primer succés ha tingut lloc cap a 3:15 i el banyista s'ha desmanyat mentre entrava a l'aigua. El segon ha passat a 6:15 i els socorristes l'han tret encara inconscient. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, hi ha hagut 8 morts d'aquest tipus a les platges catalanes. I la Guàrdia Urbana de Balaguer ha comunicat el seu malestar rendent incompliment de millores laborals per part del consistori i han fet un ultimàtum abans de mobilitzar-se. Entre les reclamacions hi ha un augment de salaris, han sol·licitat perquè diuen els agents estarien complint tasques descompensades des que va tancar i obrir el consistori a regular el trànsit, i aquesta exigència també va relacionada amb un augment de la plantilla, són 9 agents i volen arribar fins als 20. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals de Badalona, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Relet Relet. Es tracta de 25 escoles on també es treballarà amb les obres i suposa una inversió de 500.000 d'euros.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera. 107.1 FM.
2: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Que molem, que molem l'emissora que t'escolta. Em penso que em falta la sintonia. No ha sonat la sintonia? Tu què penses? Que m'has oblidat? O no m'has oblidat? Bon vespre. 9:03. Estic intentant posar-me seriosa. Ho aconseguirem?

Nit, bon vespre, tot i que no és de nit, tot i que és de dia, però bé, vinga, baix, que són les 9 i 4 minuts, com ho he de dir? Bona tarda! Ai, bona tarda des de la ràdio, amb la nostra sintonia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, quins nervis! Avui comença de forma oficial la programació estiu 2026 de Ràdio Tordera. Taratara. Què tal? Com estàs? Com ho portes? Com ho portes tot això? A veure, explica'm una miqueta, que jo ja t'escolto, eh? Encara que ho facis de forma mental, jo ja rebo aquesta bona vibra. Perquè si hi ha mala vibra, automàticament faig amb unes tisores. Xax! Xax! I ja no m'arriba res. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fem la diferència, fem el que ens rota. Perquè mola tenir això, no? Tenir un mitjà de comunicació que podem expressar-nos sempre amb educació, de forma lliure, fent bromes, fent bona vibra, fent companys, fent caliu, fent ràdio. Benvingut a les zones del 107.1 de la freqüència modulada, si en aquests moments t'acabes d'incorporar, i benvinguda al Bones Vibres. Tenim coses a dir-te, moltes coses a dir-te, moltes. Espera, vaig a posar-me bé la veu. A veure, com es fa això de posar bé la veu? Brrr, re, ri, ro. Home, s'ha caigut el boli. M'està caient el boli i ara toca vocalitzar amb el boli. Ara toca vocalitzar amb el boli. Ho he fet en directe, tant de bo em poguessis veure, però és un truc per vocalitzar que tots els locutors i locutores hem utilitzat tota la vida. Abans de parlar ens hem de posar el boli a la boca, dir una frase i després ens traiem el boli i parlem correctament. Però servidora ho fa al revés. Ara ho he fet en directe, doncs mira perquè sí. Perquè si d'alguna manera vols millorar la teva vocalització, la teva dicció, doncs ja t'he ensenyat un truc. Tenim cosetes noves. Iniciem el Bones Vibres, la nova temporada, i hem d'iniciar nova sintonia. El Bones Vibres va començar fa 5 anyets amb aquesta sintonia que et posaré jo ara. Atrapador sense red, de Tan Tan Go. Aquesta cançó tan xula, després la posaré, va servir com a sintonia de la primera vegada que el Bones Vibres va dir «Hola, què tal, com esteu? Em dic Maritrini, soc locutora de ràdio fa molts anys que no estic davant d'un micro i ara intentaré fer-ho el millor possible gràcies a la confiança que va tenir la direcció d'aquesta emissora de ràdio». Ha plogut molt. Era l'època de la Covid, ens la vam jugar. I Atrapados en la Red per mi va ser un tema important perquè a través de la xarxa ens comuniquem i fem connexió. Al cap d'un any i escaig vaig decidir canviar de sintonia en una manera molt més divertida, amb poca vergonya, amb coses no usuals, amb coses diferents. I ho vaig fer amb un home molt important en el món de la música, amb Tom Jones, i aquest tema que res és usual. Ja fa temps que penso de canviar-la, aquesta sintonia. Avui he iniciat amb aquesta perquè d'alguna manera, no sé, d'alguna manera em pots identificar l'espai. I tinc unes quantes. Mira, aquesta mola mogollón. Toma ja. Només mirades. El tema es diu All the Eyes de Gloria Gaynor. A
A veure aquesta com quedaria. Podeu posar els vostres vots, eh? Truqueu a la ràdio de dilluns a divendres quan hi ha tot el personal de la ràdio. Truqueu els telèfons a la ràdio, que es posaran contents. A veure si me recordo, a veure si els dic de memòria. 937-964-002. Ostres, m'hem recordat, eh? Doncs res, vosaltres truqueu de dilluns a divendres, sobretot a hora d'oficina, eh? Que mola. I digueu, vaig a votar la sintonia del Bones Vibres. Doncs aquesta és la primera opció. La segona seria aquesta.

El tema instrumental de la cançó original de Trams, que després versionaria superbé la Tina Turner. El tema s'anomena Disco Inferno. Versió sempre original, però també instrumental, evidentment. I anem a l'opció número 3 com a sintonia, nova sintonia del Bones Vibres.

Aquesta és l'opció 3, el AMCA. Dels Beaches Peoples, versió instrumental. Ai, aquesta és alegre, aquesta és alegre, aquesta va molt per mi, eh? Així, especial, diferent, transgressora, ai, amb molt poca vergonya. Doncs res, si opció 1, 2 i 3, truqueu de dilluns. M'estic riguent perquè causarà sensació i suposo que si aquesta setmana algú l'escolta, aquesta opció de poder votar i la manera que ho he proposat, doncs hauré de tancar el telèfon durant tota la setmana per no rebre missatges de felicitació, entre cometes, felicitació, de la direcció de la ràdio.

Avui és dia 3 de juliol del 2026, avui és el 184è dia de l'any segons el calendari gregorià. Tal dia com avui, iniciem un nou cap de setmana d'estiu. Oh, estiu, tota cuca viu! El Bones Vibres és pura vitamina d'estiu. Benvingut, benvinguda a les zones de l'emissora més molona de tot el Maresme, de tot Catalunya i del món mundial. Escombrem cap a casa.

Bé, vosaltres si voleu voteu, truqueu, sobretot hores d'oficina, que molen més. Però penso que em quedo aquesta, eh? Aquesta mola. Doncs vinga, va, iniciem el Bones Vibres. De fet, ja l'hem iniciat. Hem fet els preliminars. A la One, a la Two, a la Three, amb formalitat. Bon vespre. Benvingut. Benvinguda. Et trobes a dins la ràdio. Bones vibres. Em penso que he fet una falca sense donar-me compte. L'apuntaré perquè alguna veu d'aquí de la ràdio li diré al director. Vull una falca que digui bones vibres, pura vitamina d'estiu. Doncs res, després de fer les presentacions quan s'hi ve 9 minuts, perquè nosaltres som així d'esplèndids, de veritat que estic molt contenta de saber que estàs aquí cada divendres, també cada dilluns, perquè aquest programa es retransmet en diferit cada dilluns a la tarda, aquí, a Ràdio Tordera, al 107.1 de la freqüència modulada. A més, sortim per una barbaritat de plataformes d'internet, ja som de qualitat, ja tenim el segell de qualitat de les millors plataformes. I ens podeu escoltar qualsevol programa, qualsevol espai de la ràdio, 24/7. És a dir, 24 dies, 7 dies a la setmana. Ho he dit bé? No. Són 24 hores, sí. El dia té 24 hores. I el 7 què és? Ah, sí, els dies de la setmana. Estarem compartint unes hores, compartint un espai, compartint unes vibres, compartint bon rotllo. Salutacions ben especials. El meu nom, Maritrini Hernández, i et desitjo de lo bo lo millor. Tenim molt a compartir i molta música a escoltar.

Increïble aquesta formació. Els Beaches Peoples tenien ganes, ho volien fer i ho van fer la mar de bé. Una cançó que demostra alegria, llibertat i, sobretot, cooperació. Ai, més cançons, i què us dic, tal dia com avui, tal dia com avui, què va passar a la Ciutat Comtal de Barcelona un 3 de juliol de l'any 1965. No és un concurs, però mola. Fa 61 anys, Barcelona, més Beatles.

El 3 de juliol de l'any 1965 estàvem tots bojos, bellugant el cap d'esquerra a dreta, mirant a terra en plan hippie. Bé, jo no havia nascut, però ho faig ara. Brrrr. Ai, quines coses més boniques. Em penso que això al règim de llavors no li va agradar gaire, però ho van fer-ho. Ho van fer-ho a la ciutat de Barcelona. La premsa va fer poc ressò, però els que ho van viure, jo encara no havia nascut, però ja ho vivia, doncs ho vam gaudir i, de fet, ho recordem. En el moment de la música era una cita important. En el moment que es vivia en tot el món i sobretot a Espanya en aquella època, 1965, tenia molta importància perquè era llibertat, era alegria, era reclamar. I què se reclamava? Viure amb drets, amb llibertats i també amb bona música. Seria un 3 de juliol de l'any 1965 a la Monumental. Sí, a la Monumental. I tu diràs, i què és la Monumental? Clar, possiblement hi ha generacions que no saben. Doncs mira, una plaça de bous, la Monumental. Ara, gràcies a Déu, doncs allà es tenen altres històries. Però és que abans havien corrides de toros. Bé, coses dels éssers humans. Com que anem a Montroi, t'ho dic, a la Monumental, a Barcelona, a mig de Barcelona, la ciutat més bonica del món, al cor de Barcelona, els Beatles, va ser el seu primer i únic concert a la ciutat. El grup va tocar, segons he trobat a les informacions, davant d'unes 18.000 persones i hem de recordar que estàvem en ple règim franquista.

Com vol recordar tot això? Els Beatles fa 61 anys van tocar a Barcelona. Ara et faré una pregunta. Tu sabries dir-me qui va ser els teloners dels Beatles? Qui va ser? Qui va ser? Qui va ser? Qui va ser? Qui va ser? Ai! Aquests van ser els teloners d'aquí concert històric dels Beatles a la ciutat de Barcelona.

fantàstico. Aquesta cançó forma part del misteri de la petita bruixeria blanca. Hi ha rituals tan senzills com una escombra. Agafes una escombra, idealitzes, projectes i vas escombrant. Els sílex ho feien molt bé, ho tenien molt, molt clar. Ells volien escombrar coses que no els hi agradaven. Ai, jo vaig a fer l'exercici, vinga, fa. Ho fas amb mi? Si jo tingués una escombra, i espero un univers que m'escoltis, Déu, també. S'ha d'escombrar, el primer que s'ha d'escombrar són les malalties, les injustícies, els conflictes, el dolor, el maltractament. Si jo tuviera una escoba, quantes coses barreria. Escombrem les tristeses. Escombrem els mals records. Quantes coses barreria. Uau, uau, uau, el sílex. A veure si ho pronuncio bé. Sírex. A més, són catalans, són de Barcelona. Van ser els teloners dels Beatles el dia 6 de juliol de 1965 a la ciutat de Barcelona. Mira, mola mucho. És que som tremendos. Al costat del sílex et dic coses guais d'aquest 3 de juliol. Mira, la primera cosa guai que hem iniciat el mes de juliol, molt bé. El dia 30, doncs, va haver una lluna plena de maduixa que ens diu que hi ha molt amor, molta vibra i moltes coses boniques. A veure si és veritat. A veure, què més? Ah, sí, que és el primer divendres del setè mes de l'any. Ja hem traspassat l'Equador del 2026. I què més? Ah, també. Avui és Sant Tomàs Apòstol. Sant Tomàs Apòstol, com tu ja saps, va ser un dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Doncs, si coneixeu algun Tomàs, alguna Tomassa, feliciteu. Que yo, con todas las muchachas, soy tremendo, las beso cuando quiero y estoy contento. I avui, l'Església Copta, sí, l'Església Copta, C-O-P-T-A, celebra Sant Gabriel Arcàngel, consagració de l'església d'El Naclón. L'arcàngel Sant Gabriel, entre d'altres, és molt, molt protector. A veure, què més? Sí. Us he promès que us posaria el tantangou atrapador a la red i ho anem a fer.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hem de sortir a la fresca, hem de sortir a festivals de música, hem de sortir a festes majors, hem de sortir vora mar, hem de sortir vora riu, hem de sortir vora muntanya, hem de sortir fora de casa. Rima? Sí? Molt bé, gràcies. Rima, rima? Sí? Doncs anem a gaudir fora de casa també.

Farem que no s'acabi. Farem que comenci l'estiu. Has de viure la vida. Surt de casa. Surt de casa és una iniciativa que s'està duent a moltes localitats de Catalunya, també a altres llocs, però ara parlem de Catalunya. I és una iniciativa molt, molt bonica per animar les persones que sortim de casa, que sortim del nostre tancament, per començar a respirar, a viure, a, no sé, a enriquir-nos. Aquest estiu, com tots, és bo, doncs, per començar a fer coses diferents, no? Coses d'aquelles que sempre teníem pendents, o bé a repetir d'aquelles coses boniques que sempre ens portava felicitat i vida. Vida alegre. I allà s'amaga. Hi ha moltes, moltes propostes arreu de Catalunya. Per exemple, aquí, a la població de Tordera, d'aquí no res, hi ha, doncs, Cobla de Sardanes. Si vols escoltar sardanes, si vols ballar sardanes, doncs et convido a que vinguis aquí a Tordera. És totalment gratuït, és meravellós. Ara mateix estan posant les cadires, perquè la gent pugui seure. I en res, puntualíssim, s'actuaran, com cada divendres, a cada estiu, cobles de diferents llocs de Catalunya. Més coses que podem fer? Doncs passejar, doncs, com t'he dit, a vora mar, a vora riu, a muntanya, ben acompanyats. Vols més música? Doncs mira, hi ha molts festivals. Aquest cap de setmana, 3 festivals molt potents, molt famosos. Ens anem a Vilanova i la Geltrú. Al Garraf tenim el festival Vida Festival. Va començar ahir, dia 2, i estarem nosaltres fins demà, dissabte, dia 4 de juliol. Del Garraf ens anem directament al Baix Empordà. Concretament ens anem a Sant Jordi Desvalls. Tenim un festival, buah, potent, amb molt bona vibra. Es diu Tramunt Fest. S'inicia avui i finalitza demà. Apa, a empalmar, ja en el festival, a dormir a dins del recinte, a fora. El més important és passar-ho bé. I quin més festival tenim? Doncs home, el de Canet de Mar, un dels primers festivals de Catalunya que ho van arriscar-ho tot en una època bastant, bastant difícil. Et parlo ja de fa moltes, moltes, moltes dècades. Ha sobreviscut i, a més, cada any creix més i més. Et parlo personalment d'aquest festival perquè l'any passat em van convidar i us puc dir que vaig començar amb la seva iniciació. Jo deia, a veure si arribo. Vaig arribar, justament estava un dels seus promotors dient unes paraules i anava dient, vols dir que aguantaré? Vaig veure sortir el sol. Us parlo del Canet Rock, que se celebra demà dissabte 4 de juliol a Canet de Mar. S'amagava alguna cosa allà. Al Maresme, la comarca del Maresme, a Barcelona, el Canet Rock ja està en marxa. Ai, ai, ai, vinga, us dic algun dels cantants que actuaran en aquest festival: el Figa Flowers, 31 Fam, la Fúmiga de Tietz, Buols, Catarres, els Amics de les Arts, Ginestà, Doctor Prats, Maria Jaume i la Wind Band. Veig que hi ha repeticions de cantants que van actuar l'any passat. Doncs mira, ens anem amb un dels cantants, amb la companyia d'un dels cantants que actuaran aquest cap de setmana a un dels festivals més meravellosos que hi ha de la música catalana. Ens anem amb molta energia i ens anem amb els doctors Prats, anem a pronunciar bé el seu nom, i amb el tema Energia.

Energia, així es diu aquesta cançó dels Doctor Prats. Quina lletra més bonica, quina potència, quina vibració més meravellosa. Fantàstic.

0: sembli a càmera.
1: Va parar com uns 5 minuts, et parlaven d'una iniciativa que es deia Surt de casa, una iniciativa que s'estava duent a Catalunya, molt xula. I dic, vaig a cercar ràpidament la pàgina web. Patapum, l'he trobat. Mira, si vols saber quelcom més sobre aquesta iniciativa, te'n vas directament. Primer, evidentment, amb un cercador d'internet. Això principal. I apuntes surtdecasa.cat. Trobaràs de tot. I si vols trobar festes majors, per exemple, ho trobaràs. Poses surtdecasa.cat/festes majors. Ole!
0: I una cançó que arribi quan no arriba la...
1: Vaig a llegir part de l'article que hi ha en aquesta pàgina web que m'encanta, justament a l'apartat de Festa Major, i diu així, de Festa Major en Festa Major em surt de casa. I vaig a llegir literalment el que diu, eh? Els autors, surtdecasa.cat. Diu, som un país que viu la Festa Major al màxim. Aturem el rellotge. Ens retrobem amb aquells amics i familiars que fa temps que no veiem. Convertim les nits en dies i desconnectem de la rutina que ens persegueix la resta de l'any. No havia llegit l'article, l'estava llegint i m'estava emocionant perquè avui, servidora, ha viscut el que diu aquest article. Avui he compartit amb molta gent que feia molt de temps que no ens veiem, quasi bé un anyet, no? O 6 mesos. I gràcies a sortir, a fer festa, a fer caliu, ens hem vist, molta gent que feia temps que no ens veiem, ens hem vist a la fresca, ens hem vist en un ambient de festa. I precisament la persona que em parlava em deia, m'estic emocionant de parlar, estàvem parlant, i recordar coses de feia tant de temps i de passar-ho tan bé i de trobar tant de carinyo. I aquella persona que s'estava emocionant m'estava emocionant a mi. Doncs és veritat aquest article, eh? Ho torno a llegir per si et mou una mica, no? Diu, som un país que viu la Festa Major al màxim, aturem el rellotge, ens retrobem amb aquells amics i familiars que fa temps que no veiem, convertim les nits en dies i desconnectem de la rutina que ens persegueix la resta de l'any. Ens agrada la Festa Major, els correfocs, els concerts, els dinars populars, les xarangues, i aquell no sé que desprèn els carrers i les places. Felicitats a la persona, no trobo aquí el seu nom, que ha escrit aquest article i que surt precisament a surtdecasa.cat de la Generalitat de Catalunya. Molt maco l'article. M'hagués agradat trobar el teu nom, però bé, dic la font d'on l'he trobada. Doncs avui la ràdio ha fet festa, ha fet la festa de l'estiu 2026 i ho hem fet com sempre ho fem, a peu de carrer. Així ho va decidir ja fa molt de temps, doncs, l'equip de direcció, i és molt maco perquè els locutors sortim al peu del carrer i ve gent a veure'ns, ens venen amistats, veïns, gent que no coneixem, antics companys de ràdio, fem la xerrada, la fem petar, ens divertim i després fem la foto familiar. La foto familiar, la que veuràs a les xarxes socials, som una petitíssima part dels que som cada dia aquí a la ràdio amb un propòsit, fer-te companyia dia a dia.

0: Aquestes cançons ens fan treure la vergonya i parlar de part del que som nosaltres, perquè d'això es tracta també, que els comunicadors també parlem coses normals i corrents, de gent normal i corrent.
1: I una cançó
0: Ah, estava el micro pujat, bé.

Que maca, que maca que és la música, que maca que són les persones, que maco que és l'ambient, que maco que són les bones vibres i que maca és la vida quan la vivim, quan la vivim i intentem viure-la el millor possible. Amb bona companyia sempre és millor, eh? Sempre és millor. Visquis amb companyia, visquis sol, visquis sola, surt de casa, comunica't, interactua, connecta't, troba't novament. Ara mateix estic veient la gent per diversos carrers, és que això, és que estem situats en un punt molt estratègic on tinc 1, 2, 3, 4 i 5 carrers que connecten tots a la plaça de la vila, a la plaça de l'església. I des dels 5 carrers, que algun dia em memoritzaré els noms, no em corre pressa, sé que el d'aquí és carrer Ciutadans, el d'aquí baix carrer Ferrers, l'altre no sé, és on aparco el cotxe i me'n vaig allà cap a la Sardana, i l'altre el que va cap al pont. Bé, jo m'entero. Ah, sí, i també el de l'Ajuntament, és a dir, és 1, 2, 3, 4 i 5. 5 carrers que connecten així, jum, a la plaça de l'Església, al Fòrum del Poble. Vine, t'acosta't, hi ha sardanes. La vida és maca, mala tapes. Hi ha molta festa aquest 2026. Ens anem a alguna de les festes. Vinga, va, festa major a Fontanilles. Comença demà dissabte, dia 4 de juliol. Més festes majors, a on me puc anar ara? Vinga, va, a Ultramort. Comença les festes majors demà, dia 4, a Maçanet de Cabrenys. S'inicia les festes majors avui, dia 3, i estarem nosaltres fins al dia 6 de juliol. Dos minuts, i ens anem directament a l'informatiu de les 10 de la nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal avança sense control i ja afecta una superfície de més de 2.000 hectàrees. Segons els agents rurals, el 95% d'aquestes són forestals i el 97% al massís de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat treballaran tota la nit amb 400 efectius, els que s'hi afegiran, els de la UME amb 100 més. Es mantenen confinats 7 municipis. L'objectiu dels bombers és estabilitzar el flanc dret les properes hores i confien que durant la nit les condicions seran favorables. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Tota la nit es preveu doncs, treballar, sobretot bombers té un objectiu que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això.
1: Volen evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres, sobretot de cara a demà a la tarda, tenint en compte el canvi de vent cap a Marinada. David Borrell és inspector en cap dels bombers.
3: Ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i per tant la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
1: Protecció Civil, recordem, recomana evitar els desplaçaments a la zona. El president de la Generalitat està previst que es desplaci demà al centre de comandament d'aquest incendi. D'altra banda, els Mossos han detingut l'operari de l'empresa que treballava amb una serra radial que presumptament hauria provocat l'incendi amb una guspira a peu de carretera. L'home feia tasques de manteniment amb aquesta eina quan estava prohibit, ja que estem a nivell 3 del Pla Alfa. Tot plegat mentre el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor des de diumenge i fins dimecres. Els dies crítics seran dilluns i dimarts. Es poden arribar a superar temperatures de 40 graus a la plana de Lleida i per sobre de 35 a la resta. A més, a les nits poden arribar a superar els 25 graus. I en tot plegat, encara afegim, comença amb el Grand Départ del Tour de França, primera etapa a les 5 de la tarda de 19 quilòmetres i al vespre, darrer punt, que l'illa de Palafrugell té la 59a cantada de veneres. Aquest any sí, si tot va bé, se sentirà el meu avi. 107.1 FM.
4: Ràdio Tordera.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Amb tu, Maritrini Hernández i bones vibres.
6: Ja hi som aquí, les 10 de la nit, 4 minuts, amb la nova sintonia. Ja sé, a la primera hora us he triat 3 temes i he dit voteu. Sobretot, els que vulgueu votar quina és la sintonia que us agrada per aquest estiu 2026 al Bones Vibres, podeu trucar via telèfon directament aquí a la ràdio. 937640102. Després jo ja me n'encarregaré de les bronques que foti el senyor director. És que me la jugo, és que m'encanta jugar-me-la. És que només d'imaginar-me la cara que deu fer l'equip de direcció, se'n deuen recordar? No sé de què. De mi, no. Em quedo aquesta. Estava dubtant en unes contes molt xules, aquesta mola, les altres, mira, me les quedaré de tant en quant per poder fer, doncs, una mena d'informació de festes, perquè m'agrada comunicar festes. Festes. Ah, que mola, que mola. Ei, MC, ei. Aquesta versió és del DJ Combo. Mira, en aquests moments estic veient molta gent que se'n va cap a 4 minuts. Ai, 4 minuts, por Dios. A 4 metres de mi, perquè els veig passar i s'asseuen en les cadires, perquè està a punt de començar les sardanes davant de l'església i a la plaça de l'església. I mentre que passen per aquí em saluden i jo faig hello, hello, hola, hello. Jo a vegades penso que sóc de l'aristocràcia, perquè em poso així amb la mà, amb la palma de la mà oberta, fins així. A mi no cal que em donin classes d'aquelles, les classes aquelles que fan servir els reis i les reines. Mira, estic bellugant la mà com si fos una reina, no? De fet, ho sóc, eh? Jo sóc la reina de casa meva. El que m'he adonat compte que saludo molt així, aquesta mà que fem, aquest saludo reial, els que som de la realesa ho sabem, ho faig amb l'esquerra. Clar, per què ho faig amb l'esquerra? Perquè amb la dreta mantinc el potenciòmetre que baixi i puja la música. A veure, si saludo amb la mà dreta, oi no, no tinc traça. No, he de fer exercici amb la dreta. 3 de juliol del 2026, hem iniciat el mes de juliol, el setè mes de l'any. Estiu. Que maco que és l'estiu, amb bona vibra, amb bon caliu, amb bon ambient, amb bones ganes, perquè si no tens ganes, doncs en farem res. Llavors, has de posar voluntat. No tens ganes? Posa voluntat. Ho aconseguiràs. Tot és intentar-ho. Repetim, tens ganes? No, digues que sí, sí. Encara que no t'ho creguis, sí, tinc ganes. Llavors, demà ho tornes a fer. Tinc moltes ganes de passar-m'ho bé. I ho tornes a fer. Tinc moltes ganes de passar-m'ho bé. I arribarà un moment que t'ho creuràs i ho faràs. T'ho passaràs molt bé. Iniciem la segona hora del Bones Vibres, cap de setmana activat, posa el mode avió i gaudeix del que vulguis. Viu sense mirar el rellotge. Somriures, mira que m'agrada els somriures, eh? Un somriure picaró a vegades també va bé. Els somriures han de sortir de forma natural, perquè allò d'exagerar un somriure, doncs no, a mi no me va. Sembla un somriure de psicòpata, tu. Somriure ha de sortir de forma natural, si no fes un somriure així picaró, així. Com si estiguessis mig enfadat, mig pensatiu, doncs allò va molt bé. Somriures que fan olor a amor. Ràdio Tordera està de festa, i ho sabem, estem de festa perquè iniciem avui la temporada d'estiu 2026. Ho hem celebrat amb un berenar meravellós gràcies a tots els organitzadors. Ah, per cert, el catering. Oh. Matrícula d'honor, eh? Aquí ho fem tot bo. Quin catering. Ah, per cert, els cambrers, gràcies, perquè ho heu fet molt, molt bé. Els cambrers han estat membres de la ràdio. I també s'ha de dir, fa un any teníem per última vegada celebrant aquesta celebració amb Manel Caïssa, i dies després doncs va ser una estrelleta en el cel, res. Dies després de fer aquesta celebració, un dia, dos després, i avui t'hem tingut en el nostre cor. Manel sempre estarà amb nosaltres, sempre. A veure, aquí que està el segon tercer pis d'on estic jo. Que m'ha arribat l'informació, que m'ha arribat. Un membre de la ràdio m'ha dit: Maritini, vine cap aquí, que tinc que dir-te una cosa d'una persona. Una persona molt important, d'aquí del poble. Amb una professió molt, molt seriosa, eh? Doncs diu, que sàpigues que aquesta persona et vol conèixer. Doncs vine aquí a la ràdio. Vine. De fet, et faré una entrevista aquí. Tu vine. Però no facis expectatives, eh? Jo sóc una noia molt normal que de tant en quant me se'n va el cap. Bé, me se'n va el cap molt seguit. I aquí a la ràdio més. Doncs m'ha arribat el missatge. Vine, total, has de baixar 3 pisos o si no, vine expressament. Ens trobem aquí. On the radio. Parlem del que vulguis, de la música, del temps, del mar, de les normatives, de les que vulguis. Si vols, te parlo de la Suprema. Ja he donat pistes, eh?

Fantàstica, fantàstica. Dona Samar interpretant aquest tema musical. Un número 1 a diversos països del món ja fa algunes dècades. El tema s'anomena On the Radio. És a dir, a la ràdio, aquí, amb nosaltres. Ens anem amb algunes festes majors que s'estan celebrant en aquests moments a terres catalanes. I a terres catalanes ens anem i, precisament, parlem de terres a terres. Terres de l'Ebre. Sí, sí, terres de l'Ebre. Ens anem a Roquetes, a Roquetes. Les festes majors de Roquetes van iniciar-se ahir, divendres, dia 2. Ah, no, el divendres som avui. Llavors, ahir què era? Dijous, això. Dijous, dia 2 de juliol, i estaran amb nosaltres fins al dia 12. Torno a repetir. A Roquetes de Mar, a Terres de l'Ebre, a Roquetes. Festes majors fins al 12 de juliol. Mola, mola, mola, mola. Més festes majors. Ens anem a les Terres del Penedès. Tenim a les Roquetes del Garraf, que començaran les festes majors, que de fet ja hi són amb nosaltres aquest cap de setmana. A Sant Pere de Vilanova i la Geltrú, les festes, diverses festes, van iniciar-se a partir del dia 12, però les festes majors grans les tenim aquest cap de setmana, també fins al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú. I ja que estem al Penedès, ens apropem a Cunit, perquè a Cunit s'està celebrant a partir d'avui la Festa Major Cunit 2026. S'inicia avui divendres, dia 3, i estarem nosaltres fins al 13 de juliol.

Anem a l'Empordà, anem a l'Empordà. A l'Empordà tenim la Festa Major de Fontanilles aquest cap de setmana. També la Festa d'Estiu de Cistella, del 3 al 5 de juliol, tot el cap de setmana. I ens anem a Ultramort, també Festa Major a partir de demà dissabte. Ei, ei, ei, que em deixeu una Festa Major molt important a l'Empordà, a Maçanet de Cabrenys. S'inicia avui i estarà fins al 6 de juliol. Si ens anem a Terres de Girona, doncs tenim festes de barri. Són molt importants, eh, les festes de barri. Festa de barri a la placeta del teatre d'on? De Banyoles. Ai, que maco. I més festes majors que s'anirem dient mica en mica. Anem a posar una cançó. Boys to Ben... Ah, vinga, va. Sí. Us poso una banda que ens arriba del record.

Música bonica, música que ens acompanya sempre, música de l'ànima. Música, música que ens encanvia en la vida. Sense la música possiblement no seríem part de qui som, perquè la música també és cultura. La música és el context de moltes situacions de vida, de moltes històries de vida, de la trajectòria de la vida mateixa i també de part important del canvi. La música té molt a veure amb el moviment social i també la transgressió i els canvis socials. Per què dic això? Per què és així? I perquè ara anem a fer

barrejant els idiomes. Albano, com es diu això, Albano? Albano es diu en català. Abanico, eso, abanico. Mira, si no t'ho creus, vaig a donar-li. Ho sento, senyor director, però he de fer la prova. I el equip de so també. Això és Albano, vaig obrir Albano. Abanicos, quatre nois, quatre veus, ventalls gegants, música disco, guapíssims, elegants, meravellosos. Un grup que va canviar, un grup que demostrava la llibertat, l'harmonia, també l'elegància, l'estil, la llibertat de ser qui vulguem ser, la serietat alhora, amb molta, molta, molta alegria. Us parlo d'un grup que va representar molt a les pistes de ball de fa unes dècades. Doncs bé, aquest dimecres ens vam aixecar tots amb una notícia. Manuel Arjona, membre de la formació i un dels components principals de la formació Locomia, ens va deixar. Aquest català, cantant, Arjona, tenia 58 anys. I ens va deixar un llegat impressionant. El nostre petit homenatge a aquesta banda, a Locomia i principalment a ell, que ja forma part d'una estrella de l'univers. Moltes gràcies, Manuel Arjona, per ser tan atrevit, per donar bons moments i, sobretot, per fer-nos ballar amb ventalls de mà. Jo dic ventalls de mà, perquè jo dels vanos, vinga, va, abanicus. Posem a l'abanico, el vano, el ventall de mà, sí? I us poso la primera cançó que va sonar i vam dir, uau, això mola.

Loco Mia, Loco Mia, que en realitat aquest nom el van posar com una mena de dir una bogeria meva, una bogeria, bogeria de part nostra, d'ells, dels integrants. Eren quatre en el seu inici, quatre amics, dos germans, en Xavier i en Lluís Font. Després tindríem el Manuel Arjona Velasco, que ens va dir adeu el passat dimecres, i Agar Pashier. No sé si s'ho pronuncio bé el cognom, però bé, suposo que m'heu entès. Quatre amics, dos d'ells germans, que es van ajuntar, i van fer de les seves. Ens van inspirar molt a les festes que es feien a Sitges. Inspirant-se, ho van exagerar. Ells feien vestimentes més exagerades, ventalls més exagerats, balls més exagerats i desinhibició total. Van triomfar justament a les discoteques d'Eivissa, i concretament moltes de les cançons i molts dels seus primers espectacles va ser a la discoteca Q d'Eivissa, que alguna que altra vegada ha sonat a les seves cançons. Aquest tema seria el seu primer èxit dins l'àlbum Loco Mia, la cançó Loco Mia. Els Loco Mia van començar, doncs, com et deien, eren quatre amics. Van començar l'any 1983 a Eivissa. Van tenir moltes èpoques, sí, de tots colors. Perquè quan hi ha desmadre, però ens ho van fer passar molt, molt bé. L'any 1983 van iniciar-se com a grup. L'any 1984 tindrien el gran èxit amb aquesta cançó. Estarien junts fins a l'any 1997, i després d'un temps en silenci van tornar, doncs, dos anyets més, entre l'any 1999 i l'any 2001. Després es van incorporar altres membres. Quatre van ser els fundadors, i el dimecres, un d'ells, com et deia, Manuel Arjona, ens va dir adeu, però no per sempre, sinó que us deixo la música, així ho va dir-ho. Ai, Loco Mia, Loco Mia, part de la nostra història. Posem una cançó més en homenatge a aquesta formació i, sobretot, a Manuel Arjona. Un adeu molt gran i moltes gràcies. Rumba, samba, mambo.

0: Samba Mambo.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.

0: A mi m'agrada molt la banda... A veure... Sí, la localitzo, visc Catalunya. Apa, què ho he fet? Ai, què ho he fet?
1: Arribaran temps de guerres...
0: Això no vull guerres, que no, jo vull diversió. El meu català... Que és maca aquesta cançó, eh? Que és bonica. A veure, pregunta. Qui canta aquest tema? Tin.
1: Eren nascuts a Calella, eh?
0: A veure, aquesta cançó la canta en aquesta ocasió una banda que és originària de Barcelona, entre Barcelona i Mataró. Van actuar a les Olimpíades de l'any 1992. Visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català. Que sí, que ho has fet molt bé. La banda Los Manolos. Una rumba rumbera. Però no és una rumba, en realitat, aquesta cançó. No és una rumba. Vine. És una habanera. Una habanera, sí, l'original, una habanera. Una habanera que es va transformar, pues, en una rumba. Rumba habanera, habanera rumba. Aquestes barreges queden fantàstiques, eh? La fusió. Ara.
1: I que visca Catalunya.
0: Que visqui.
1: I que visca Catalunya.
0: Que visqui.
1: I que visca el català.
0: Ole! Doncs aquesta cançó, suposo que ho sabràs, res, fem recordatori. En realitat és una habanera, una de les habaneres més famoses, més conegudes, més popular, més el que tu vulguis dir. Una habanera que la va escriure un senyor que es diu Josep Lluís Ortega Monasterio. I aquest senyor la va escriure a la dècada dels 60, fa uns 2 anys ens va deixar aproximadament. Doncs José Luis Ortega y Monasterio va escriure aquesta cançó i també va accedir a que es fes la versió rumbera a càrrec dels Manolos. Per cert, l'any 1995, una periodista, molt poca vergonya, periodista no, locutora de ràdio, encara que teníem llavors aquell carnet de ràdio que posava periodista quan fèiem certs temps de ràdio, no? Va fer una entrevista a aquest senyor, el senyor Josep Ortega y Monasterio, i que pobre home, jo cada 2 per 3 li canviava el nom, li deia Ortega Cano, i ell en directe em deia que no, que sóc Monasterio, i jo, perdó, Ortega Cano, i vam riure en directe i va dir que no sóc torero, que sóc habanero. Tenim moltes anècdotes aquí a la ràdio i jo, com que m'equivoco cada 2 per 3, i a més d'alguna manera sempre és una anècdota divertida, doncs ho recordo aquí. I que visqui.
1: I que visqui el català.
0: Doncs aquella entrevista aprofito per dir-ho. De tant en quant ho dic, a veure si algú m'escolta. Aquesta entrevista es va fer l'any 1995, aproximadament. Es van fer moltíssimes entrevistes amb molts cantants que avui en dia ja no hi són. Entre d'aquests, per exemple, en Paret. Ho vaig gravar tot amb una Revox. Aquesta Revox la vaig deixar amb una altra persona d'una altra emissora. I perquè fessin classes de ràdio amb una acadèmia que llavors es va inaugurar molt famosa a Barcelona i va desaparèixer. Si algú té una Revox amb entrevistes de cantants catalans, i també d'altres parts d'Espanya, sí que és veritat que vaig fer, que me la torni, perquè aquella Revox està perduda fa 31-32 anys. Que me la torni, jo aprofito per dir-ho. És la moi, que la porti aquí a la ràdio, perquè de fet entrevistes feien aquí a la ràdio i en aquella època, 95, treballava aquí, que la portin aquí la Revox.
1: I que visca Catalunya. I que visca el català.
0: Olé. Més cançons, més música, més xerinola per aquest divendres. Iniciem el cap de setmana en calor. Això cal dir-ho, allò de la calor? No. A què fa fresqueta? Sí. Festes majors a Barcelona, ja que parlàvem de Barcelona. Festa major a Terrassa. Comença avui fins al 8 de juliol. Festa major al Maresme, Premià de Mar. S'inicien d'aquí, no res, però ja estan de festes. Sí, estaran fins al 12 de juliol. Volare, volare, volare, manava ara, volar, volar, volare, volare, volare. On aniries tu? On aniries tu? Penso que un sueño para sí.

0: di blu. No tinc ni idea del que vol dir perquè ara no he posat el traductor, però bé, sona felicitat. Volare. Això sí, volare, cantare, felicitat. Feliç al teu costat, sempre, des del Bones Vibres. Des de la ràdio, des de les zones màgiques de la ràdio, de la freqüència modulada en aquesta ocasió, i des de la que va ser la meva primera casa, Ràdio Tordera. Avui parlàvem amb els locutors, els companys de ràdio, perquè avui hem celebrat una festa, els locutors, la festa que celebrem cada estiu, i ho fem a peu de carrer perquè la gent pugui parlar amb nosaltres. De fet, fem diverses festes, però aquesta és especial. La fem, doncs, davant de la ràdio, a peu de carrer, perquè així les persones poden participar, els ciutadans, els oients, de la nostra, la vostra festa. Ens trobem molts companys, gent a vegades que veiem cada dia o gent que veiem de tant en quant, i són coses de poble que fan caliu perquè sempre acabes veient alguna persona que et recorda alguna història que hem compartit junts en algun moment de la vida. La vida és llarga, És maco compartir la vida, en aquesta ocasió amb companys, i jo t'ho transmeto des d'aquí. Moltes gràcies, companys i companyes. Gràcies als companys que tinc des de fa 37 anys. Es diu aviat, Fa 37 anys que sóc locutora de ràdio. Vaig començar amb 14, i molts dels meus companys també van començar amb 14 anyets. De fet, aquí a la ràdio la devem molt a un grupet de persones que es van atrevir a fer ràdio, a iniciar la ràdio, no? El que es diria l'aparell de la ràdio, i a compartir-ho amb tot el poble. Ai, més de 40 anys que som aquí fent ràdio en català, amb tu i per tu. Això sí, ràdio en català, però aquí podem parlar de tots els idiomes. Que tu ens entenguis o no, ja és una altra cosa, però la bona voluntat existeix. Oh, yeah. 4 minuts, i ens anem directament a les 11 de la nit. Bon rotllo, bones vibres, bones ganes. Sí, les ganes és de bona voluntat, de fem-ho, fem que les coses surtin bé. I si no tenim ganes, doncs ens esforcem, i mica en mica la pràctica fa l'excel·lència. No, res, queden 3 minuts, moltes gràcies, et desitjo de lo bo lo millor com sempre. Ah, claro, esperate que em faltava això. Vine. Una abraçada ben forta, i et faré dos petons. Mac. Ai... Gràcies per ser-hi. Ens tornem a trobar molt aviat, quan vulguis. Per què? Perquè aquest programa es retransmet des de Ràdio Tordera el dilluns, en diferit. Perquè a les diverses plataformes que es troben a internet, doncs pots escoltar les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana. En directe, dient coses noves, fent altre rotllo. Doncs divendres vinent, que no sé quin dia és el divendres vinent, a veure. A veure, si avui és dia 3... Li sumem 7, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 i el 10. És sumat amb els dits. Mola, No perdem els bons costums. Ens veiem el dia 10. Gaudim d'aquí al 10 tot el que puguem i una mica més. Vaig a posar una cançó que és molt maca, que representa l'estar junts. I benvinguts, perquè per estar malament, doncs no. Junts i benvinguts. Anem a fer un karaoke, perquè el Bones Vibres es va popularitzar fent karaoke en directe. Tornarem a fer-ho, mica en mica. És que últimament tinc la veu una mica agafada, Ja farem karaoke. Ai, l'estiu que ens enamora tots, i aquest 2026. Promet. Salutacions d'una servidora. El meu nom... Maritrini Hernández. Passa-t'ho bé, sigues feliça, fes bondat, si us plau. Ale, ciao. Aunque te suene
1: a lo de siempre. Más que un amigo,

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 3 de juliol. Les tres paraules del dia són mullet, coble, aplec. Mullet Tordera participa diumenge a una nova campanya del Mullet per l'esclerosi múltiple i la Peixera presenta dissabte noves propostes en la seva programació amb actuacions de DJ Pubilla Hilton i Carlo Mo. Coble, la Coble Montgrins actua avui a la plaça, ho faran al mar de les audicions de sardanes, de la nostra dansa, a partir de les 10 de la nit i arriben les festes de la urbanització de Sant Daniel amb canvi de dates el 3 i 4 de juliol. Aplec, el Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Tou amb missa a les 11, seguidament aperitiu i Vox Tordera celebra un acte polític i dinar popular gratuït aquest 4 de juliol a la pista de Sant Andreu. I el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera també aquest dissabte. Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'Associació de Voluntariat al Mullet per l'Esclerosi Múltiple. El proper diumenge l'Ajuntament destinarà la recaptació de les entrades de totes les piscines municipals a la Fundació Esclerosi Múltiple. També es muntarà una parada d'articles d'estiu a la plaça de l'Església. En Manel Salvador és membre de l'Associació de Voluntariat.
2: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple.
1: Avui és el Dia Internacional sense bosses de plàstic, també a Sant Tomàs Apòstol. Fa anys l'actor Tom Cruise, que fa 64 anys. Falten exactament 16 dies per la gran final del Mundial de Futbol, 52 dies per Sant Bartomeu, 24 d'agost. Avui esperem un cel completament clar i calor d'estiu. Calor entre 31 i 32 de màxima. Demà es manté exactament la mateixa tònica amb un dissabte amb màximes de 31 graus mínimes de 20. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, el Camí Ral. Fa un any explicàvem que l'Ajuntament aprovava regular el teletreball. Fa 5 anys s'aprovava una moció per la implantació de la salut bucodental integral a la sanitat pública i fa 10 anys el ple de l'Ajuntament aprovava per unanimitat una moció de suport a la diversitat sexual i a la condemna de fòbies vers el col·lectiu LGTBI.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: I després els que ens agraden recreants amb els quadres, doncs realment...
4: Els que van veure realment els quadres com són.
3: Exacte. Llàstima que... Com més estem en aquesta època, en aquest 2026, més n'hi ha i més poc pots gaudir d'endinsar-te en aquell pintor i en aquella pintura.
4: Jo vaig tenir el privilegi de que, com l'Àlex estava estudiant Història de l'Art i estava precisament al Prado,
3: vam poder entrar...
4: Sí, sí, ho dic clarament que va ser així, perquè ell ens va portar a veure les més importants sense fer cues. Sense fer cues.
3: Fantàstic.
4: Va ser una passada. I amb aquest de les
3: manies... I n'hi havia de cues, no? Estàs parlant d'ara, eh?
4: Increïble, vale. Increïble.
3: Jo parlo de molts anys que encara...
4: Pues, escolta'm, que quan vam anar ja hi havia la cua d'entrada i ell vam entrar per la porta falsa i va ser una passada. Doncs, com ben dèiem, qui va ser pintat? El Reis, el espectador. És una obra que juga amb la perspectiva i la realitat d'una manera revolucionària per al seu temps. Evidentment, en aquell temps, ningú havia pensat de fer un quadre així. Pablo Picasso va quedar tan fascinat per les Menines que el 1957 en realitza 58 reinterpretacions.
3: Uf.
4: Nada menos, eh? Vull dir que l'obra més famosa del Prado, les Menines, evidentment, és tan important que el museu va dissenyar la seva sala perquè els visitants la poguessin contemplar des de lluny tal com l'artista l'havia imaginat. Que no és veritat, perquè vulguis o no vulguis, hi ha gent. Perquè jo sí que hi havia menys gent, però hi havia. Per tant, no podíem pas gaudir com ell volia. Molta gent considera aquest quadre una mena de trencaclosques perquè el pintor s'hi va autorretratar. I encara avui es discuteix qui mira aquí dins de l'escena. És veritat. Velázquez va néixer a Sevilla el 1599. Des de molt jove va destacar pel seu extraordinari talent. Amb només 24 anys es converteix en el pintor de cambra del rei Felip IV. Va viatjar dues vegades a Itàlia, on estudia els grans mestres del Renaixement. Els seus retrats destaquen com una qualitat psicològica excepcional. No només pintava mostres, pintava ànimes.
3: Ai, ai, ai, Déu-n'hi-do, no? Molt. A qui li han fet amb aquesta biografia?
4: L'han definit realment com un pintor que treia, doncs, el millor d'ell. Morí el 1660, poc després d'organitzar el fastuós encontre entre les monarquies espanyola i francesa a l'illa dels Faisans. Mm. Veus? Aquí tenia un do també, perquè també podia ser de diplomàtic.
3: Sí.
4: De diplomàtic, sí, que en aquella època, no? també calia. Ara parlem d'un altre pintor important a la vida dels monarques, que era Hieronymus Bosch. Segona obra imprescindible, El jardí de les delícies. Suposo que també ho vas veure. Molt preciós. A mi me va encantar. Pocs quadres han generat tant de debat com aquest tríptic del Bosco. Pintat al final del segle XV, es divideix en tres escenes: el paradís, el món dels plaers terrenals i l'infern. Les criatures fantàstiques es mostren en símbols misteriosos. Han desconcertat historiadors durant segles. Alguns hi veuen una advertència moral, altres una crítica social. I alguns investigadors, fins i tot, l'han qualificat com la pintura més misteriosa de la història. Felip II estava tan fascinat per el Bosco que ordena portar moltes de les seves obres a Espanya. El Bosco, un artista envoltat de misteri, va néixer als Països Baixos cap al 1450. La seva obra és única i extraordinàriament moderna. Va crear paisatges infernals i criatures impossibles, 500 anys abans del surrealisme. Salvador Dalí, Salvador Dalí, clar, també, normal, el considerava un precursor del moviment surrealista, perquè és cert que en aquell quadre veus moltes semblances i similituds a la pintura de Dalí. És que és curiós, eh?
3: Però Dalí sembla mentida l'evolució, no?, que va fer amb la pintura,
4: eh? I tant.
3: De fer aquells quadres...
4: En, doncs... en el fons també és una mica la semblança d'aquelles històries que estaven plasmades en aquells quadres. Sí.
3: L'evolució, doncs, que també va fer ell com a persona, però vull dir que Déu-n'hi-do, aquest home.
4: Encara avui els experts continuen discutint el significat exacte dels seus quadres. Tercera obra imprescindible al Museu del Prado, evidentment, no pot faltar, Francisco Goya. Francisco Goya, que va ser un importantíssim a l'època. L'afusellament del 3 de maig és el quadre més commemoratiu d'aquest home.
3: Quines cares que va saber
4: Francisco
3: captar,
4: de Goya pinta aquesta obra al 1814. Representa l'execució de patriotes espanyols per les tropes napoleòniques. La figura central, vestida de blanc i amb els braços oberts, recorda la iconografia de Crist. I és cert. Mm-hmm. És ben cert, eh?
3: Sí, jo ara
4: la tinc memoritzada i penso, pues sí, és veritat, eh? És una denúncia brutal dels horrors de la guerra. Molts historiadors la consideren el primer gran quadre antibel·licista de la història moderna.
3: Doncs
4: és veritat, també. Vull dir, va ser en aquell moment, ell estava contra la guerra va ser la seva manera d'expressar...
3: Persones molt intel·ligents, també, aquests pintors, eh?
4: És que, esclar, en aquell moment també n'hi havia persones intel·ligents. Francisco de Goya, entre la llum i la foscor, que llavors va ser quan va néixer a Font de Todos, el 1746. Va treballar per la cort espanyola i es converteix en el pintor reial. Però una greu malaltia el deixa sord, ho sabem, que queda sord. I aquí és quan comença, es fa aquesta transformació tan profunda amb la seva pintura, que són les últimes obres conegudes, com les pintures negres, que mostren l'univers inquietant i tràgic. I tràgic, perquè a més es veuen fosques, que te donen com un cert repelús, no?
3: Sembla mentida, que facin els pinzells d'una manera en tant de color i tanta forma amb aquest moment, aquest procés, doncs, que ell ja està malalt i que...
4: En aquell moment
3: ho simbolitza, no? Allà.
4: Sí. En aquell moment ell estava en una depressió important, suposa, que va ser quan va acabar posant aquest tipus de pintura d'enfosca. Entre elles destaca Saturn, devorant el seu fill en una de les imatges més impactants de la història de l'art. És cert. A mi aquesta me va fer posar cabells de punta. De veritat, és que va ser algo increïble. Ara tenim una altra que en Damià ens posarà també per escoltar-la, que crec que també ens agradarà una mica, per situar-se ben bé a lo que és el Museu del Prado, recorrent els passillos, com tu deies,
3: Pues,
4: i anar mirant, sí, anar mirant totes aquestes obres tan boniques, perquè a més, a part d'aquestes, n'hi ha d'altres.
3: Oh, i tant, que i tant. Que passa que tu, tu t'has fixat
4: aquestes,
3: i ja has explicat.
4: Aquestes exclusivament perquè la gent sàpiga ben bé com són aquestes.

0: Bé, doncs Goya és considerat l'últim gran mestre antic i el primer artista modern. T'he de dir que la cançó aquesta de Carmen de Bizet és una de les meves preferides.
1: Preciosa.
0: Perquè, a més, porta el meu nom.
1: Clar.
0: Millor dic, jo porto el seu
1: bé,
0: nom.
1: Bé, escolta'm, ara acabes de refletir. Tu molt coneguda per Meli. Meli és Carmen, eh?
0: Carmeli.
1: Vinga,
0: sí,
1: va.
0: Sí, doncs, per això mateix. Doncs ara començarem amb el Greco. El nom real del qual era Domenikos Theotokopoulos, va néixer a l'illa de Creta l'any 1541. Més endavant es va traslladar a Itàlia, on va conèixer l'art del Renaixement. I finalment es va establir a Toledo, ciutat on va desenvolupar la major part de la seva carrera artística. El seu estil és molt característic i fàcil de reconèixer. Les figures apareixen allargades amb colors intensos.
1: Ai, sí.
0: I una gran expressivitat. Aquelles cares llargues que
1: sí,
0: són
1: sí,
0: típiques
1: sí,
0: del
1: sí,
0: Greco.
1: Sí.
0: És dir, veus una pintura i saps que és d'ell. Les seves obres són, doncs, sovint tenen un fons contingut religiós i transmeten una espiritualitat i emoció, doncs, que ell només sabia perfeccionar. El Greco és considerat un dels pintors més originals de la història de l'art espanyol, perquè va crear un estil propi que no s'assemblava a cap d'altres artistes del seu temps. Encara que durant alguns períodes la seva obra no va ser gaire valorada, actualment és reconegut com un dels grans mestres de la pintura europea.
1: Molt bé, no?
0: Al Museu del Prado es conserven diverses obres seves que permeten apreciar la seva tècnica i la seva manera única d'entendre l'art. Altres joies del Prado. El museu també conserva obres del maestre Ticià, Rubens, Rafael, Tintoretto, Murillo, Rivera i Zurbarán. I algunes d'altres que potser no són tan famoses que també deuen estar ara. Pocs museus del món poden representar una col·lecció tan extraordinària de pintura espanyola, italiana o flamenca. L'evacuació del Prado durant la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil espanyola, Madrid patia bombardejos constants. El govern republicà va prendre una decisió històrica evacuant les obres mestres del Prado. Quadres de Velázquez, Goya i El Bosco van ser traslladats en camions fins a València i posteriorment a Ginebra sota supervisió internacional. Sort, molts historiadors consideren aquesta operació un dels rescats artístics més importants del segle XX. Gràcies a aquella decisió, es van salvar obres irreemplaçables del patrimoni mundial. Cert, no, si no es cert. Hubiera
1: tant,
0: pogut fer,
1: i tant.
0: Llavors això ja no hubieran existit, evidentment. El Prado avui, cada any, milions de visitants recorren les seves sales. El museu continua ampliant col·leccions, restaurant obres i organitzant exposicions internacionals. El Prado no és només un museu, és un resum visual de la història d'Europa. Una conversa entre reis i artistes, entre guerra i bellesa i entre poder i creativitat. Quan contemplem a un Velázquez o un Goya, no només observem pintura, estem mirant directament als ulls de la història. I aquesta és probablement la màgia eterna del Museu del Prado.
1: Molt bé, fantàstic, eh? La màgia eterna, realment...
0: Sí. No sé si tenim temps de posar un moment...
1: Un trosset d'una cançó per tancar, doncs, aquest espai.
0: Per tancar l'espai, però no sé si...
1: Meli, doncs, moltes gràcies. Et deixem amb aquest tret musical. I bé, doncs, que passis unes bones vacances aquesta setmaneta, eh?
0: Igualment, per tu.
1: Oh, i tant, a veure, i tant.
0: Oh, quina... Perdó, quina alegria, no?
1: Què dius, ara?
0: Sí, home.
1: Tant us cansa venir aquí al...
0: No, és que jo tenia previst fer una cosa i... Mira, resulta que agafa pel mig el meu cumpleaños i jo dic, oh, que bé!
1: Aquí direm tu cantant, vinga.
0: M'escaparé i faré una escapada de cumpleaños.
1: Digue, moltes gràcies quan disfrutar aquest tema, eh? Adéu,
0: gràcies. Bon dia.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: D'estiu.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, són ja 6 minuts que passen de 2:15, en moment en què nosaltres doncs obrim plana i presentem aquest espai, aquest nom del programa, que estic molt ben acompanyada, perquè aquí, al meu costat, tinc el senyor Joan Madrid. Bon dia, Joan.
1: Ai, gràcies per l'ordre, senyor.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies per estar aquí, en l'àrea aquí, al meu costat. I Assumpción Jiménez, gràcies també per estar aquí al meu costat. Bon dia.
2: Bon dia, bon, bon dia.
0: I el nom d'aquest programa, quin és, Joan?
1: Sinònim, tu.
0: Tu. Ai, que guai, no?
1: A mi em sembla que queda molt bé, no?
0: Sinònim, tu.
1: Tu, tu, que ens escoltes, tu, que esteu aquí, al dial de Ràdio Tordera, al 107.1, per si no el sabíeu.
0: Molt
1: a la dreta
0: bé.
1: Del dial. No poseu ràdio pel fons.
0: No. No. Molt bé. Fem propaganda nosaltres d'aquest espai, perquè aquest espai, doncs, com diu en Joan, sinònim tu, volem que tu siguis protagonista. Per què, Joan? Vinga, a veure.
1: Oh, perquè heu d'entrar al nostre magatzim, perquè és un espai on les paraules i la música ens donaran la mà, eh? I també benvinguts us direm a tots, perquè les melodies que ens han fet sentir, estimar i recordar, vosaltres també els podeu demanar trucant un telèfon de la ràdio, que molts no el sabeu, el direm. Què vol dir l'Assumpció?
0: 93-764-02-0102.
1: No, és que... 28-93.
2: Ah, val, jo sempre...
1: El 0102 és oficina.
2: Val,
1: ai, l'Albert! Sempre...
0: Ai, l'Albert! Direu, tapa't les orelles,
2: el,
0: eh?
2: Al revés, és invertit.
0: Quina és la finalitat d'aquest espai amb la companyia d'en Joan i de l'Assumpció? És que tu estiguis amb nosaltres en aquest espai.
1: Pobre de tu, que te'n vagis.
0: Pobre de tu, eh? Ah, tu, mira, tu, que ens escoltes, eh?
1: Sí,
0: estiguis a la platja, estiguis a casa cuinant, estiguis fent el que vulguis.
1: No, tots els llocs... Ara, mira, porteu el mòbil a la butxaca, sintonitzar Ràdio Tordera. I aneu amunt i avall, sempre sonarà Ràdio Tordera. N'hi ha que diuen, no, és que jo vaig anar a la cuina, vaig anar a estendre roba, tal... Posa't el mòbil a la butxaca.
0: Exactament, exactament.
1: I pots escoltar tot el dia, 24 hores, Ràdio Tordera.
0: Fantàstic, Joan. Vinga, quina serà la finalitat? M'explica una miqueta el que farem, Joan.
1: Doncs mira, no sé, nosaltres volem fer que la gent se trobi a gust. Estem a l'estiu, ens hem de refrescar. Podem refrescar-nos escoltant poemes, parlar d'un escriptor de poesia, I podeu, això, com dèiem, triar unes cançons que tenim aquí a la llista. Ja, avui els tenim posades, però si tu ens truques, dius, la setmana que ve vull escoltar aquesta.
0: Fantàstic, vinga, això ara volem.
1: Avantes. Quines cançons tenim aquí? Era Somos Novios, que la canta l'Armando Manzanero, suposo.
2: Sí.
1: Eres tu, que és de Mocedades.
0: Oh, que maca.
1: Paraules d'amor, d'en Serrat.
0: Per favor.
1: Tornarem, que aquesta no sé si és d'un grup. Aquesta és molt maca, per això tornarem, sí, també. I després hi ha Bésame Mucho. Aquestes són les cançons que podeu trucar al 93-764-2893 per demanar-nos aquesta cançó, per desitjar als teus veïns i amics bones vacances si se'n van, que es refresquin si se queden a casa.
0: Molt bé.
1: Tot això ho trobareu aquí, a la Ràdio Tordera, consells...
0: Exactament. I t'esperem a tu. T'esperem a tu. Doncs mira, comencem a posar-hi ja lletres i doncs explicacions en aquest espai. Joan, comencem doncs amb el tema de les biografies d'aquests...
1: Jo he portat aquesta vegada diversos, perquè deia que podria portar estrangers. Aquí he portat en Salvador Espriu. També podeu demanar quin poeta voleu que us porti.
0: Ah, molt bé.
1: Encara que sigui espanyol, sigui català. Jo els tinc que són en estranger, però traduïts. És un èxit que ha tingut aquestes edicions que han fet a Barcelona. És uns poemes que estan traduïts, i estan traduïts al japonès.
0: Caramba, aquest és grandiós,
1: rus,
0: eh?
1: Sí, traduïts al rus, traduïts a l'espanyol, al francès i a l'anglès.
0: Adam Osser, es diu, aquest senyor.
1: Bueno, n'hi ha diversos, eh?
0: Vinga, va.
1: Adam Osser, Miriam Reyes, Beckett en Sengyong, Susan Rafar... Però, bueno, avui començarem... No començaré a dir-vos a tots, perquè si no els faré mal de cap i no sabem de què parlem.
0: Molt bé,
1: si vols, en diem un d'aquest de l'estranger.
0: Vinga, tu mateix.
1: Doncs pues mira, l'Adnan Özer era de Turquia i el 1957 va ser quan va néixer. Resulta que aquest senyor es va dedicar a la poesia, a més es dedicar-se a política, i va fundar el 2008 allà a Estambul un apartat internacional de poesia, perquè a mi li agradava molt. Llavors va mirar que es pogués traduir tots els que escrivien poemes com els seus de traduir-los del castellà al turc, i també van fer alemany i francès.
0: Caramba, no?
1: També va traduir els poetes espanyols, amb Federico García Lorca i Octavio Balapart. Aquests són els que li agradaven a ell. També en César Villalejo. A 1980 li va ser otorgat el Premi de l'Acadèmia de Belles Arts de l'Estambul. I ha rebut també els Premis Nacionals de Soreya, Semal Soreya, el 1994, Fàcil Usno Dakla, que és el grec,
0: sí.
1: Va rebre també un altre premi. I el 2016 també va rebre dos o tres premis més de la part grega. Ha publicat uns quants reculls de poemes, entre els quals hi ha Riesgard d'Urn. El calendari... Avui tinc el coll amb l'aire condicionat que no...
0: Avui estàs nerviós, Joan. S'ha començat
1: també
0: un programa,
1: programa,
0: per favor,
1: i
0: no?
1: I m'ha agafat tan fred a les funcions. Mira, encara se relaxa, però és que a mi... A mi...
2: I aprenc molt de vosaltres.
1: Bé, com dèiem, també va escriure cançons de carretera, va escriure un altre poeta... que es deia Eskiden Gelenzen, és que tenen uns noms...
0: Sí, és que, oh, són turcs, eh? Són turcs, sí. Aquests noms, eh?
1: El futur
0: solia
1: ser bonic. Veus quin títol? El futur solia ser bonic.
0: Mm.
1: Mirem al més així, pensar en el futur i que sigui guapo.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Doncs la seva poesia serà la que posarem avui aquí, aquí en antena.
0: Molt bé.
1: En aquest
0: programa. I esperem aquestes trucades.
1: Sí, no, sí. 93. Jo ja l'he dit, eh?
0: 664.
1: Ah, aquí va, ara és de seguir, oh?
0: 93, 7, 6, 4, 28, 93. Vinga, va. Tenim preparades, doncs, aquestes cançons, aquestes versions musicals, com és l'última que has dit, Bésame mucho, Somos novios, Eres tu... Quina vols escoltar? Doncs vinga, va, digue'ns quina vols escoltar, i mentrestant en Joan ens recita la poesia, i va, esperem la teva trucada.
1: Molt bé, doncs mira, jo em vaig estrenar amb una poesia molt petita d'aquest poeta que hem estat dient, que és grec, i parla la mort del sonall. Pot ser que un sonall es mori?
0: Què és un sonall?
1: Allò que fem per entretenir els nens.
0: Ah, val, és que ara no sabia com era el sonall.
2: Un garrigarrac.
0: Sí, també. Bueno, diguem un garrigarrac, sí.
1: Sí. Clar, doncs sí que pot morir, perquè si es cauen les pedres i ara dintre, el clec-clec-clec, si han perdut les pedres, ja no sona.
0: Jo no me'n recordo de fer-los gaire, no, els meus fills. Això.
1: Ah, noia.
0: Tu feies?
1: Jo sí, que li feia.
0: Ah, sí?
1: Jo els hi feia de tot. Els hi cantava cançons, els hi tocava aquí a la seia perquè es dormissin. És un punt flac per la canalla, eh?
0: Sí?
1: Us ho dic des d'aquí en directe.
0: Vinga, va, també va consell meu. Aquí. Va, anem per la poesia.
1: Bé, bueno, va, vinga. Vaig néixer en una casa repleta de sons i crec en la mort de les campanes. Tan bon punt amaina la tempesta, m'immolaré. No sé per què es vol immolar, però bé. Quan tu vas dibuixar, jo vaig esdevenir i crec en les teves mans arenoses. Tan bon punt t'esveieixis, m'immolaré. Ara, la gota de coure em deixa fred, i crec en el teu enverinament, aquí et deixo la constància. M'immolaré.
0: Déu-n'hi-do, Joan, és que has triat per primera una mica, és molt potent. És molt potent, aquesta, no?
1: Home, si el sonall no li sona.
0: Si la criatura no calla.
1: No calla. Bueno, al final... Ha de fer un pensament, aquest home.
0: Sí,
1: va,
0: sí.
1: Ara sí, és molt nerviós, va, perquè si tu t'ho agafes tranquil·lament, mira, si vols plorar... A mi en Solís ens va dir, si plora la nena, deixeu-la plorar.
0: Això, se'ls hi fa...
2: Deien, se li deixen plenos els pulmons.
0: Se li deixen plenos els pulmons. Posem una primera cançó d'aquesta de la llista que tenim a punt, mentrestant, esperem que ens truquin i que ens diguin que el cop Somos novios. És la primera cançó que tens aquí, segurament, dintre d'aquesta...

0: Doncs bé, nosaltres que anem fent camí en aquesta última hora del magazín de l'àrea aquí, i bé, ja saben que anem dient durant el programa que agafarem una setmaneta de vacances, la gent que composem aquest equip, i que bé, tornarem amb una força, amb uns ànims, amb un què, va, Joan?
1: Jo, mira, jo les portava, si estava nerviós, a mi si em portava ànim.
0: I bé, segurament, doncs, que els esperem també vostès que tornin altra vegada a reemprendre, doncs, aquesta hora de l'11 a la 1, com no, però primer de tot, tota la programació de Ràdio Tordera, i que, bé, l'Assumpció ara aquí ens porta, doncs, una poesia. Explica'ns d'on te ve aquesta poesia, Assumpció.
2: Sí, mira, ens la fa arribar en Quim Costes. Diu, no soc, diu, m'emociona tant, diu que no sóc capaç de llegir-la. Doncs te la llegirem nosaltres. I diu, el vers del Ferrer de Tall. En real. Sí? En realitat, diu, és una obra de teatre d'en Frederic Soler.
0: Molt bé, vinga.
2: Sí. Doncs, mira, Quim, per Tordera, per tot Tordera, però tu, molt especial, que ens l'has fet arribar. Diu així. Jordi, el meu pare, que Déu l'hagi perdonat, era un mestre d'haguer honrat. Com són fill present, ho és ara. El meu mall mateix ho usava. I aquesta fornal tenia l'enclusa, el ferro rebia, i ell, en tot forjant-lo, cantava repica que pica, fes dagues d'haguer, fes dagues i espases, si ric et vols fer. No va tardar gaire en córrer son nom i fer-li fer dagues venia tothom. Un dia, entre altres, vingué un cavaller. Feu dagues que passin les malles de ser? Si vos porteu malles, ben pres ho veureu. Claveu-vos la daga i sang la traureu. Doncs, feu-me'n, diu, una de pom cisellat. D'allò que ella valgui, sereu ben pagat. Traient-se la bossa, va fer dringar l'hort. Mon pare, sentint-lo, cantava amb ardor. Esmola que esmola, fes dagues d'haguer, fes dagues que passin les malles de ser. Mentre ell esmolava, m'ho mirava jo. La meva germana filava el racó. El cavaller estava amb ella parlant. El pare, veient-ho, seguia cantant. Esmola que esmola, fes dagues d'haguer, fes dagues que passin les malles de ser. La noia a qui l'ama així baix li ha dit: t'obriré la porta al ser mitjanit. El pare, sentint-ho, ho escolta callant. La mola rodava i anava cantant. Esmola que esmola, fes dagues d'haguer, fes dagues que passin les malles de ser. Quan la nit arriba, el pare amagat, la daga té llesta de pom cisellat. Al tocar les 12 hores ja entrava el traïdor. Al passar

0: tal la porta, cau a terra mor. Què heu fet, mon pare? Diu la noia. El d'haver. He provat si passa les malles de ser. Citat a justícia, mon pare és lliurat. Qui entrava com a lladre pagat. Bé, plora la noia. Més, plora amb honor. Content d'això, el pare cantava millor. Esmola que esmola. Fes dagues, degué. Fes dagues que passin les malles de ser. I mentre cantava, sempre aquest cantar, la mola rodava sense mai parar. Jo, com ho mirava, sentia bé això. I així vaig aprendre la vella cançó. Esmola que esmola, fes dagues, degué. Fes dagues que passin les malles de ser. D'en Frederic Soler.
1: Molt maca, eh?
2: Molt bonica,
1: Joan,
2: sí, molt maca. És molt maca, sí, aquesta. Sí.
1: És molt profunda, la coneixia, Joan, aquesta?
2: Sí, sí. Hombre. Aquesta, la poesia, és d'una obra de teatre.
0: Sí.
2: És un tema de teatre i està molt, molt ben recitada, va ser molt bé, sense...
1: Escolta'm una cosa...
0: Doncs, jo la llegeixo.
1: No. Doncs aquesta sí. obra tenia que ser bastant potent, eh? També.
2: I tant, perquè en l'apartat aquest és el principal de l'obra. És molt important.
1: Posarem més cançons. No us truqueu, també podeu demanar-ho per al WhatsApp de Ràdio Tordera, que ara no tinc el número
2: jo
1: aquí.
2: Jo tampoc.
1: Però sí que el donarem, perquè a vegades això de trucar i demanar costa una mica. Doncs nosaltres triarem una altra cançó que la... Mira, la vull dedicar aquesta jo. Si no ens truquen per dedicar amb una altra, ja la dedicarem nosaltres. Mira, la dedico a la Conxita, una veïna que tinc al final del carrer Santa Llúcia, que en el decurs de tota aquesta etapa que he passat, doncs ha estat sempre molt, molt a prop, al meu costat. I doncs moltes gràcies, Conxita. Aquesta cançó

0: Doncs bé, aquesta cançó Eres tu, doncs jo l'he dedicat molt directament cap a la Conxita, que viu al final de tot el Gran Santa Llusa, aquell carrer, no sé com, quin nom té.
1: Ai, que la buscaran.
0: Què vols dir, que la buscaran?
1: Home, es pot dir allà on viu la gent.
0: Ah, vale.
1: Home.
0: Vale, molt bé, perdoni. A veure, qui la dediques tu jugant aquesta cançó, que després de recitar aquesta poesia posarem? A qui la vols dedicar?
1: Mira, és que ara tocarà Paraules d'amor.
0: Ui, per favor.
1: El que volia dedicar és a la meva senyora, la Roser Riba Ros, que de petits petits van inventar el nudisme a la Riera de Tordera. Eren petits perquè no renyessin a casa, però es banyaven despullats. I des d'aquell dia, va ser com va néixer el nostre amor. I mira, que ara estem aquí, és als 7 anys, en tenim ja, es pot dir, no, a l'edat, 77.
0: I despullats, també, no?
1: Clar, que volies que no, tampoc no teníem banyadors, eren petitets.
0: Assumpció, què la dediques, tu?
2: Va, no, als meus records. La dedico en els meus records.
0: En els teus records?
2: Sí.
0: Vinga, va.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs vinga, anem cap a aquesta cançó. En Joan ens va dir que ens acaba de llegir aquesta poesia i posarem aquest tema.
1: Ha de posar una música de fons.
0: A veure, la música de fons, instrumental... Esperem les vostres tocades encara. Recordeu que la setmana vinent doncs estem de vacances, però no us penseu que estem de vacances, perquè el dia dilluns 13 estem aquí, al peu de la lletra, tot l'equip del magazín Ara i Aquí a Ràdio Tordera.
1: Bé, aquesta poesia és d'en Salvador Esperiu. No us llegiré la biografia perquè tothom el coneix. Per tant, anem per a... A mi m'agrada molt aquesta poesia, eh? És una mica així, com el que escriu ell, una mica seriosa.
0: Sí, ja és molt sentimental.
1: I és assaig del càntic en el temple. I diu així. Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella i tan salvatge terra. I com m'agradaria allunyar-me'm molt, molt lluny d'ella. Un diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien, desaprovant, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort. Car sóc també molt covard i salvatge i estimo, a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista i disortada pàtria.
2: Que maca, que bonica. Maca, eh? Emocionant.
0: Doncs vinga, anem a posar aquesta última cançó. I bé, amics oients, volíem rebre ja la trucada, bé, tot i que no l'hem rebut. Esperem que quan tornem d'aquestes vacances, doncs ens feu l'honor de trucar-nos i demanar la cançó que vulgueu escoltar.
1: Ara suena Paraules d'amor.
0: Paraules d'amor. Abans de tancar, sí, doncs, paradeta per aquesta setmana i entrar a vacances, doncs hem de saber què ens ha dit l'audiència en el dia d'avui, en la pregunta que fèiem. Ens estem tornant massa sensibles o massa indiferents? Què ens diu a la gent?
3: Bé, tenim comentaris avui tota mena, però en destaquem un de Cristina César. Ara el comentem. La seva resposta és: ens estem tornant alguns tocapebrots que es queixen per tot.
0: Ai, guai, no? A veure, torno a repartir això, que ho has dit molt de pressa, a veure.
3: Ens estem tornant alguns tocapebrots que es queixen per tot.
0: S'hi posa ell, no val això, no val. Vinga, ens anem a donar el premi i acabarem, doncs, escoltant el tema de Paraules d'amor, Joan, que és el que tenim preparat i a punt. A veure, Damià, tu m'has de dir un número que et faci molta ràbia, de l'1 al 36, que li donem un obsequi de xutxes a Elisa, el que et faci més ràbia. Vinga, va.
3: El 27.
0: El 27, a veure. La A veure, perdona, cessant, no? La Cristina cessant. Cristina cessant, sí? Doncs venia a recollir aquest bal als estudis de Ràdio Tordera. Bueno, acabem per avui. A veure, que no va el micro.
1: No, sí,
0: que va,
1: jo... A veure, ara, sí. Ara, va. Bueno, us haig de dir adéu-siau, us esperem a partir del dia 13, o el dia 13, jo no hi seré, però serà el divendres següent.
0: Exactament, i a l'Assunci també.
1: Estarem aquí, portarem poesies, esperem que ens truquin per demanar alguna cançó romàntica o algun record que tinguin ells, o el vulguin dedicar.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Assunció.
2: Sí.
1: M'encanta.
0: Sí. Molt bé. Doncs aquí posem un punt i seguit. Gràcies per la confiança, per l'atenció, i bé, paraules d'amor, posem-la re, un parell de minutets. Adéu-siau, amics.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

d'esquena en el mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble participarà diumenge a una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple amb la recaptació de les piscines, de les entrades de les piscines municipals per aquesta fundació. Durant el matí, l'associació de voluntariat també instal·larà una parada d'articles d'estiu amb motiu de la campanya. Manel Salvador és membre de l'associació.
2: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple.
1: Aquest divendres 3 de juliol us expliquem també que La Peixera presenta dissabte noves propostes en la seva programació i actuaran DJ Pubilla Hilton i Carlo Mo, amb Met Pagès, és president de l'entitat.
3: Ha vingut moltes vegades al festival, que és un... És un clown una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor, en definitiva. Sí.
1: La Copla Montgrins actua avui a la plaça de l'Església. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa a partir de les 10 de la nit. I arriben també les festes de la urbanització de Sant Daniel. Principals novetats enguany, sobretot encarades al públic infantil. Sandra Vallmany és membre de l'associació.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí.
1: I el Cercle de Història prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Ou. Joan Carles Barreres, president del Cercle.
5: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: I Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el pròxim 4 de juliol. La trobada tindrà lloc a la pista de Sant Andreu, comptarà amb la participació dels regidors, del diputat Joan Garriga, i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. En esports, els circuits 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte a la competició formativa de referència a Terra al Maresme per disputar una jornada decisiva abans de la Gran Cluenda. Anem a parlar del temps per aquest divendres, per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que continua sense complicacions. Dia típicament estiuenc, les mínimes d'aquesta passada nit en el conjunt del Maresme han pujat una mica, però a les fondalades de l'interior de la comarca i la conca de la Tordera han arribat a baixar. A Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 19 graus i avui ha estat de 16, per tant s'ha notat un refrescament notable. Tot això durarà poquet, malauradament, perquè les temperatures tiren cap amunt i, a més, ho faran de forma clara, sobretot ja de cara al que és la jornada de demà i especialment diumenge, amb un temps que s'ha de mantenir molt tranquil avui, demà i demà passat, amb vents fluixos, amb les típiques marinades d'aquí a la costa i la situació marítima, en conseqüència, tranquil·la, dominada per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol encara avui, demà i demà passat, predomini de la mar arrissada a tota la costa maresmenca. Pel que fa a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Hi ha mapes que ens donen una patacada de calor amb temperatures exagerades i que, a més, duraran molts dies, com a mínim la setmana vinent i l'altra, és a dir, durant 15 dies. Altres mapes ens donen també entrada càlida, però durarà menys, 3-4 dies, i amb menys intensitat de calor. En qualsevol cas, la setmana que ve serà molt calorosa i, per tant, doncs, molt probablement haurem d'estar a la White per l'activació d'alertes a conseqüència de les temperatures elevades tant de dia com de nit.
1: Informatiu que completarem també avui a la segona part amb el programa L'Alcaldessa Respon, amb la presència aquí als estudis de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'Associació de Voluntariat al Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Aquest diumenge l'Ajuntament destinarà la recaptació de les entrades de totes les piscines municipals a la Fundació Esclerosi Múltiple per la lluita contra aquesta malaltia. Durant el matí de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també es destinaran a la Fundació. Ho explica Manel Salvador, membre de l'Associació de Voluntariat.
1: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Després la recaudació que se fa aquest dia a les dues piscines municipals que hauran obertes, Masmora i la del centre, també ens fan una transferència a l'Associació del Voluntariat i nosaltres també lo afegim a lo que nosaltres hem recollit aquest dia.
0: Si us voleu remullar, recordeu que teniu aquestes dues piscines municipals, la situada a l'illa de la Tordera, la piscina del poble, i la piscina també de la urbanització Masmora al carrer Azucena. La Peixera presenta demà dissabte la segona proposta de l'estiu de la seva programació. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton, a continuació arribarà Carlo Mo i finalment actuarà Òscar Boles. Tot plegat presentat per la Maria Rosa, ens parlava de les propostes d'aquesta edició de La Peixera, Met Pagès, president de l'entitat.
2: La DJ a fora serà DJ Pubilla Hilton, que és una noia que punxa en vinils, que posa música electrònica, soul, funk, etc. I després a les 11 començaria Carlo Amo, que ha vingut moltes vegades al festival, que és un clown una mica irreverent, que, bueno, un espectacle d'humor en definitiva. Sí. I després tindrem a Dos Carbos, que és un noi que havia de venir l'any passat a actuar, que també havia vingut anys enrere, que no va poder venir perquè va ser un dia que hi va haver una alerta de pluja, sí, que vam haver de suspendre. Doncs l'hem recuperat perquè aquest any vingués.
0: L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i és un esdeveniment, recordem, gratuït per a tothom.

0: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui serà el torn de la Cobla Montgrins, que oferirà les següents sardanes: Pluja d'estels a Tordera, de Pepita Lullell; Les Fades de Hollywood, de Marc Timón; Petons de Matinada, d'Enric Ortí; Fruit d'Amistat, de Martirià Font; El Campanar de Breda, de Miquel Toleda; Ginesta Florida, de Jordi León; Aigua Gelida, de Ricard Viladesau; Mar de Palamós, de Francesc Masros; i Per Cirera Sant Climent, de Jaume Ventura. L'audició serà a les 10 a la plaça de l'Església. I la urbanització de Sant Daniel també ho té tot a punt per les seves festes, una celebració que arrenca avui amb un sopar d'entrepà a partir de 10:45, amb la nit de gresca, amb la música de DJ Goji i el duet La Caset DJ, amb música dels 80, 90 i 2000. Demà dissabte es concentrarà el gruix de la programació amb el torneig de futbol sala, també el torneig de petanca i diversos jocs d'infantils, jocs inclusius, taller de pintacares. Ens en parlava la Sandra Vallmanya, és membre de l'associació.
1: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí. Ah, i prepareu-vos bé, també, que tenim el joc de futbol, com sempre, el campionat i el campionat de petanca.
0: A la tarda continuaran les activitats de 5 a 7 amb la festa de l'escuma inflables. El plat fora arribarà ja a les 9 amb el tradicional sopar a la fresca i l'actuació de DJ Silva. Ens en parlava la mateixa Sandra Vallmanya.
1: Recordeu que encara esteu a temps de comprar els vostres tiquets. Poseu-vos en contacte amb els membres de la Junta. Per tancar la festa com cal, tindrem la gran actuació del DJ Salvador Silva. Tot això sumat a noves incorporacions i sorpreses al servei de barra i moltes novetats que la Junta us tenim preparades. Us esperem a tots i a totes.
0: L'organització recorda que hi haurà servei de bar durant tota la nit a la pista poliesportiva de la urbanització.

0: Més coses perquè el Cercle d'Història de Tordera continua la seva programació d'estiu amb l'aplec de Sant Tou. L'acte central serà a les 11 a l'ermita de Sant Tou, oficiada per mossèn Edwin. La jornada anirà acompanyada de dues activitats que ja són tradició. Just després de la missa es durà a terme un aperitiu organitzat per l'entitat i sardanes a càrrec de Josep Serra. Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història, ens repassava la programació.
1: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
0: El pròxim aplec de Tordera serà el dissabte 25 de juliol amb l'aplec de l'ermita de Sant Jaume a missa a partir de les 10 del matí. I Vox Tordera celebra demà dissabte un acte polític acompanyat d'un dinar popular a la pista de Sant Andreu. La jornada començarà amb l'obertura de portes a 11:15, mentre que l'acte està previst per a les 12. La trobada comptarà amb la participació dels regidors de Vox a Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Barcelona. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïta. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana reservar prèviament l'assistència al telèfon 640-169-406. L'acte és obert a tothom.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: La moció de l'hoquei patins formatiu viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte amb l'arribada del circuit 3x3 Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra a un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei patins. S'espera que les instal·lacions tordarenques s'omplin d'aficionats, familiars i, sobretot, de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al creixement de l'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la bola. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual. També afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran per el títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada a Tordera el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant un espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori català.

0: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues. Ha estat el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Políticament garanteixen la continuïtat del govern en minoria i suposen també una mica d'oxigen per esgotar la legislatura. Ens amplia informació Esther Minguell.
1: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant a Catalunya. Tem que la nova llei aprovada fa 15 dies quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Ens ho explica Carina Ballbé.
2: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
3: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
2: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per aquest divendres, per aquest cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Situació meteorològica que avui torna a venir marcada un dia més per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A banda d'això, hem de dir que les temperatures es mantenen força elevades, tot i que de moment amb una calor, podríem dir que moderada, tenint en compte que estem ja al mes de juliol, que és estadísticament un dels més càlids de l'any, i per tant, unes temperatures, podríem dir que normalitzades. Aquesta passada nit han pujat lleugerament les mínimes a la major part del Maresme, no tot arreu, perquè a les fondalades de l'interior de la comarca i a la conca de la Tordera, a Tordera mateix, per exemple, i la mínima va ser de 19 i avui de 16. Per tant, la temperatura ha baixat 3 graus, s'ha notat. En canvi, a la resta, ha pujat al voltant d'un grau la temperatura mínima i esperem que aquestes temperatures vagin en augment al llarg d'aquest cap de setmana. Avui amb sol, com dèiem, algun núvol prim, poc important. De cara demà i demà passat, 3/4 del mateix. Els vents amb les típiques marinades aquí a la costa, marinades que bufaran de component sud-sud-oest al llarg d'aquest migdia i propera tarda. El mateix esperem per demà i demà passat, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. El que sí que coincideixen és que tindrem una nova glopada càlida. El que no coincideixen tant és amb la intensitat que tindrà aquesta onada de calor i la seva durada. Uns mapes ens diuen que durarà molt, durarà tota la setmana que ve i bona part de la següent setmana, i altres ens diuen que 3-4 dies amb unes temperatures que tampoc serien exageradament elevades. En qualsevol cas, farà molta calor la setmana vinent i, per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, perquè és molt possible, molt probable, que haguem d'activar algunes alertes justament per calor, tant per calor diurna com també per calor nocturna.

realitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: L'alcaldessa respon. Un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa respon, els divendres a Ràdio Tordera i també al YouTube.
1: Bon dia, 3 minuts que passen de 2:15 del matí, com cada 15 dies. Ja anunciàvem també durant aquest estiu, a la programació d'estiu, tenim l'espai després de l'informatiu de l'alcaldessa Respon. Amb nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Que hem de posar els auriculars.
2: Que sí, són... és que m'enclavava les arrencades. Està, ja està. Què tal?
1: Molt bé, doncs, com sempre, agraïts de que vingui cada 15 dies. Preguntes que ens arriben a través de xarxes socials, la majoria. Algunes que ens poden trucar en directe, al 93 764 28 93. També a través de les diferents plataformes en què emetem el programa, YouTube, TikTok, Instagram, intentem caçar preguntes al vol, per tant, també les poden escriure i els nostres companys del control tècnic intentaran caçar-les i fer-les arribar també aquí perquè les fem arribar a l'alcaldessa de Tordera. Preguntes que, com sempre, insistim, quan ens arribin a través de xarxes socials, a vegades hem de repreguntar. Hi ha usuaris que utilitzen noms fantàstics per anar per les xarxes socials, però nosaltres intentem adreçar-nos a persones i demanem que les preguntes ens les enviïn persones i no personatges. Preguntem i també agraïm que ens envien ja la resposta amb el seu nom, però en tot cas sàpiguen que quan ens envien la pregunta els hi demanem el nom per també presentar la pregunta que ens facin arribar. Fetes, com sempre, les presentacions, alcaldessa, si li sembla, comencem.
2: Som-hi.
1: Tenim avui 18 preguntes, algunes de més llargues, algunes sobre el mateix tema que també intentarem ajuntar per poder doncs, donar resposta amb tots els matisos i a la vegada per no repetir-nos massa. Mm-hmm. Doncs vinga, l'Ivan diu, és una pregunta que ens arribava la setmana passada, diu, avui dijous el bus urbà s'ha desfrenat. Per evitar aquest tipus de situacions, l'Ajuntament vetlla perquè l'empresa fes un seguiment i un manteniment dels busos. Quasi bé agafo cada dia el bus urbà i ja porta uns dies el bus fallant. Dimecres d'aquella setmana anava amb el bus urbà, que ja de per si és molt vell. Va haver-hi un moment que els pedals no responien al conductor i tampoc podia seguir amb la marxa perquè el bus es va quedar bloquejat sense resposta. Per tant, el conductor va apagar el motor per veure si es reiniciava i així va ser tot i continuava fallant. Com és que l'empresa sabia que fallava ja en els dies anteriors i així ho podrien comprovar els passatgers i avui tot i el problema ha seguit i ha acabat el bus desfrenat contra una casa. Diu quin és el seguiment que es fa des de l'Ajuntament amb l'empresa perquè els passatgers que utilitzem el bus amb aquestes condicions sabíem que tard o d'hora acabaria passant. Diu, no és un transport segur.
2: A veure, l'accident aquest justament, que vaig anar-hi personalment quan va passar, hi havia la representant, de fet, de l'empresa, ens va assegurar que aquest bus havia passat a la revisió de l'ITV feia un mes, tots els busos passen les revisions, inclús em deia el xofer dels matins, és mecànic, diu, si hagués detectat alguna errada, ells mateixos són els que diuen, ostres, aquí falla alguna cosa. A veure, el transport és una adjudicació, i per tant és la pròpia empresa qui n'ha de fer el manteniment. Vist això, evidentment demanem explicacions del que ha passat perquè no deixa de ser una prestació d'un servei públic i n'hem demanat la informació corresponent. Jo no, a veure, en cap cas vull pensar que una empresa volgudament fa un servei malament quan se la juga, com en aquest cas que afortunadament i veient què ha passat a Lleida aquesta setmana, soc de les que penso que Tordera en aquest sentit som molt afortunats. Per tant, ningú fa els serveis volgudament malament, perquè quan prestes un servei públic el que vols és seguir-lo prestant. Per tant, és una activitat econòmica de la qual l'empresa en guanya i nosaltres el que volem és donar un bon servei. En cap cas estem aquí, cap de les persones que ens posem al servei públic ni les empreses que volen prestar aquest servei a fer les coses malament volgudament. Jo, en tot cas, aquesta queixa la traslladaré evidentment a l'empresa, però no, en cap, no tenim cap necessitat de jugar-nos-la a que ens passi una desgràcia com ha pogut passar a Lleida, en cap cas.
1: Arran del que ha passat, l'Ajuntament augmentarà el control sobre l'empresa?
2: Doncs mira, és com per plantejar-s'ho, però vaja, ja et dic, la Gemma, la representant de l'empresa, era la primera que deia, diu, ostres, és que et diu, tots els busos els tenim al dia i els manteniments els fem. Que són busos vells? Sí, segurament. Que amb una nova licitació a futur, quan toqui, s'haurà de renovar la flota? Segurament, que és una empresa que renova habitualment flota, perquè no només fa el servei nostre, sinó que fa altres serveis comarcals, i fins i tot que treballa també per la Generalitat en alguns casos. Ostres, són les empreses que han de tenir els papers al dia, i en aquest sentit jo m'enfio de que aquesta empresa té els papers al dia.
1: Estem parlant d'una empresa que fa molts anys que fa això, i que per tant, en principi,
2: no
1: la memòria...
2: I no només a Tordera, exacte.
1: No, li anava a dir que en el cas de Tordera és el primer, si més no, sí. d'accident sí. de dimensions, diguéssim,
2: sí,
1: sí, espectaculars.
2: I esperem que sigui l'últim.
1: Exacte. Molt bé, doncs resposta a la pregunta de l'Ivan, dient això, una miqueta, que l'Ajuntament doncs, bé, pot fer el seguiment, però no pot tampoc incidir d'una manera molt directa. La Trini diu, degut a la falta d'aparcament a la zona del carrer Gaudí, alcalde Vendrell, es podria adequar i netejar el solar on guardàvem fins ara la runa i la maquinària?
2: Sí, sí, està previst. Allà hi havia la còpia de material i està previst que aquell, de seguida que es tregui tot el que pugui quedar, perquè encara falten actuacions petites per tapar alguns panots i algunes caixes de subministres i retirar els pals de Telefònica, que ja sabem que van com van. Tota la zona d'on estava la còpia de material, allà està previst fer-hi aparcament, sí.
1: Allà es va crear un aparcament nou, diguéssim, una zona d'aparcament nova durant les obres.
2: Sí, també
1: en principi quedarà el que es va fer provisionalment i s'hi sumaria aquesta altra.
2: Exacte, correcte.
1: Per tant, seria tota la part, diguéssim...
2: Prolongació carrer Gaudí.
1: Exacte, tot el que seria la prolongació es farà d'aparcament.
2: Sí. Sí, sí que està previst, vull dir, això seguríssim. Poder faltar a desbrossar, però sí, està previst fer una planada i posar els dos pàrquings, el que vam obrir expressament per això i aquest, i on està la còpia de material.
1: En Javier pregunta, no sé si per les condicions meteorològiques...
2: Sí, allò és Carrer Gaudí, no és Santiago Rossinyol, sí, prolongació Carrer Gaudí, sí.
1: Sí.
2: Volia situar-ho, sí. Sí,
1: sí. Sí, perquè llavors també hi ha la prolongació...
2: Santiago Rossinyol,
1: no, que seria un altre carrer.
2: No, és allà on no? Hi ha les assegurances de Marc Grimal, tires recte, hi ha la botiga Unix. Doncs,
1: exacte, sí. És aquell carrer que puja del bar.
2: La vorera de la botiga Unix, per dir alguna
1: cosa. Correcte.
2: Sí, sense fer publicitat gratuïta.
1: Bueno, però, per entendre'ns i situar-nos.
2: És comerç local, sí.
1: Molt bé, en Javier, canviant d'assumpte, no sé si per les condicions meteorològiques, pregunta si aquest any tindrem focs artificials a la Festa Major.
2: En principi, sí. En principi sí, amb la mateixa pirotècnia valenciana que l'any passat, que són els que participen els Focs de Blanes, que van guanyar, em sembla, també la darrera edició dels Focs de Blanes, i està previst, a menys que estiguem amb Alfa 3 i estigui prohibit. En principi tot està previst perquè hi hagi focs.
1: La Iolanda diu, tema piscines, diu, s'hauria de revisar el preu i que la gent no es pugui banyar vestida.
2: Sabeu que la gent no es podria banyar vestida, només amb aquells tratges de bany que estan autoritzats per fer-ho, i els preus es revisen cada any a l'octubre, que és quan s'aproven les taxes i les ordenances municipals, i no hi ha hagut canvis respecte a l'any passat, i segueixo insistint que les piscines de Tordera encara estan molt per sota del preu d'altres piscines de l'entorn.
1: Emmanuel parla de la parada del bus a la rotonda de la plaça Lluís Companys. Diu, es va fer una millora, però ha empitjorat. Diu, el bus aparca ben bé al mig del carrer.
2: Del carrer Maragall.
1: Parla de la rotonda de la plaça Lluís Companys. S'entén que sí, que és el carrer Maragall, que és on es fa la parada, de fet.
2: Exacte, és que la parada de la plaça Lluís Companys és el carrer Maragall. Segurament, si el bus aparca on no toques, perquè algun cotxe aparcat a la parada del bus, que en aquest cas també ens hi hem trobat alguna vegada, o fins i tot que es poden trobar dos busos a la mateixa hora, però el bus aparca al carrer Maragall, més arrambat o menys arrambat a la vorera, però a la rotonda no hauria d'aparcar, menys això de que s'hi hagi trobat algun vehicle aparcat.

0: banda que no pas on hi ha la marquesina de davant de l'institut. Uh-huh. Bueno, ho podem revisar-ho, però si l'autocar aparca mig al carrer és perquè hi ha algun cotxe mal aparcat.
1: La Georgina pregunta com actua l'Ajuntament amb la runa que apareix llançada il·legalment als afores del poble.
0: Mira, si us trobeu amb aquest... amb aquesta situació, el que es demana és la geolocalització on està aquesta runa, o habitualment són abocaments d'aquests incontrolats de plantacions, que ens hem trobat en moltes ocasions, amb molt de plàstic i fins i tot peces d'alumini. Ens heu d'enviar la geolocalització i el que fem és enviar-hi l'empresa de recollida, de neteja, perquè sabeu que això no ho recull la brigada, i és un cost que al final acaba pagant tota la ciutadania i que s'ha de repercutir a la taxa d'escombraries. És així de dur, però al final tot aquell que ho fa malament ho acabem pagant entre tots. És una llàstima, però passa això. Per tant, tota aquella persona que es trobi amb un abocament, ens hem trobat a la Roureda en moltes ocasions, darrere la deixalleria, en molts entorns forestals, és enviar la geolocalització perquè nosaltres ho puguem traslladar a l'empresa i es fan recollides i batudes extraordinàries per recollir tot allò que aquests incívics llencen.
1: A qui han d'enviar aquesta ubicació? La policia?
0: Poden enviar-ho a la policia, poden enviar-ho a l'Ajuntament mitjançant correu electrònic, ens ho poden fer arribar per xarxes socials, per on sigui més fàcil enviar l'enllaç de la ubicació del Maps. En foto i ubicació.
1: Molt bé, l'Alba pregunta quan es reparen les carreteres que van a les urbanitzacions. Especialment diu que la Terra Brava i Tordera Park estan molt malament.
0: La que es farà immediatament primer, les carreteres, a veure, el que es faran són a les petites intervencions allà on hi ha més sotracs. Hem fet actuacions d'asfaltatge a Masmora i a Sant Daniel i ara comencen Tordera Park i Terra Brava. Ara comencen. Començaran a l'entorn del setembre. Ja tenim la subvenció que habitualment ens dona i afortunadament la Diputació de Barcelona per poder-hi actuar i ara la inversió serà Tordera Park i Terra Brava i puc dir que a l'entorn del setembre. Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir a mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat preferim començar al setembre.
1: Molt bé, en Jordi pregunta com proposen millorar l'ombra a les zones de joc, com per exemple el Parc de l'Amistat. Diu, no es pot jugar allà ni en la majoria de parcs. En algunes poblacions posen toldos en èpoques d'estiu i així la mainada poden gaudir dels parcs sense patir insolacions ni cremar-se al tocar el parc en si.
0: Doncs d'aquesta mateixa manera que està proposant en Jordi, hem comprat uns toldos, però com que la contractació és excessivament lenta en aquest sentit, està per arribar. Estan encarregats, estan a punt de posar-se de seguida que arribin fa dies, però és veritat que en aquest programa moltes vegades diem que la burocràcia ens complica molt la vida, doncs és un d'aquests casos. Lamento molt que es produeixi aquesta situació. És veritat, hi ha arbres, però no han tirat i els toldos estan per arribar. Unes veles, que en diem, ja veureu, quedaran maques, però trigaran d'arribar uns dies.
1: A quines zones, en principi, es començaran a situar? O a tot arreu?
0: Al Parc de l'Amistat, segur. Ara n'hem instal·lat a Masmora, també, que a més s'ha d'acabar de fer una actuació perquè l'hem acabat de posar i s'ha tombat un pal, em deien, aquesta setmana. I, en principi, l'Amistat és el que... És prioritari. I en i a Masmora també, perquè ens ho reclamaven a tota la zona a la banda esportiva on es juga la petanca. Hi ha altres parcs que sí que tenen més ombra, com seria el de la Sardana, per tant aquest el tenim garantit i em sembla que és el millor lloc on anar a passar la tarda de Tordera.
1: Molt bé, la Jèssica parla dels porcs senglars i els problemes que porten a les bessures d'Àgora Park a la zona de Sant Ponç.
0: Bueno, Àgora Park i crec que tot el nostre terme municipal, fins i tot el centre, hi ha una sobrepoblació de senglars i de tota la fauna cinegètica que s'ha de combatre tal com s'està fent a través de les batudes que fan els caçadors, a través de les trampes també que s'instal·len, però és un problema general a tot el territori. Podem posar-hi tancats, que és com s'està fent en algunes urbanitzacions, però això no garanteix que quan et venen els senglars t'ho rebenten tot, basta que hi hagi una bossa fora perquè trenquen la tanca, et rebenten, ens ha passat fins i tot en entorns de la piscina municipal, vull dir que hem trobat senglars a tot arreu, hi ha una sobrepoblació de senglars i si encara els hi posem fàcil perquè vinguin a buscar el menjar, doncs pitjor encara, no?
1: Fa
0: ja
1: temps.
0: Dic, batudes se'n fan, es fan batudes extraordinàries, però n'hi ha molts.
1: Anava
0: n'hi ha
1: dir-li
0: molts,
1: això,
0: i això ja és un problema que ha d'assumir la Generalitat, però per fer un cop de cap fort amb tot.

0: resoldre el problema que està portant la fauna cinegètica, no només en l'entorn urbà i amb les destrosses que fan en els mobiliaris, sinó per tota la pròpia pagesia, com en pateix les conseqüències, perquè els hi trepitgen totes les collites, i aquesta és una queixa que els pagesos ens han fet arribar i que a Tordera com a mínim intentem resoldre això amb la societat de caçadors i amb les trampes, que també s'ha fet extensiva aquesta queixa en el marc de l'espai agrari, que li vam traslladar també quan vam anar amb tots els representants de l'espai agrari de la Baixa Tordera al conseller, i hores d'ara encara estem esperant que es doni una solució realment efectiva, però ja a nivell de país.
1: Clar, bé, li anava a dir que fa temps que en parlem dels senglars, parlem de que els caçadors fan batudes extraordinàries, però sembla, o és evident que no n'hi ha prou, eh?
0: No n'hi ha prou, i a més és que els hi posem molt fàcil perquè es puguin anar reproduint.
1: L'Ivan, diu, l'Ivan, la Sònia, la Rosalia, la Vicky ens han enviat preguntes de la piscina de Mas Mora, els hi faig juntes i les respon també a la vegada, perquè més o menys imagino que la resposta serà la mateixa. L'Ivan diu, hola, ens agradaria saber el motiu pel qual la piscina de Mas Mora està en mal estat. La Sònia diu, la piscina de Mas Mora, pel preu que es paga, està molt deixada, no hi ha gespa, no hi ha ombra. La Rosalia diu, per què la piscina de Mas Mora està sense gespa, sense arbres, però plena de branques i forats. O la Vicky diu, per què està en tan mal estat la piscina de Mas Mora, no hi ha gespa, hi ha molts forats i no hi ha ombres.
0: Vale, no hi ha gespa, m'imagino que és perquè no hi ha sistema de rec i no s'ha regat. No hi ha ombres perquè durant l'esclafit ens van caure molts arbres a la piscina de Mas Mora, a tot l'entorn, a la pista de l'Amistat i també a la piscina municipal. I sí que és veritat que aquest any s'ha fet poca, vull dir, no ens enganyem, s'ha fet poca inversió. S'ha fet la inversió de manteniment de la piscina, de motors, perquè pugui seguir funcionant, però sí que en tot l'entorn s'han destinat els esforços a arreglar la piscina del centre, que és la que s'havia trencat del tot. Quan ens va caure el pi centenari per l'esclafit que ens va rebentar la piscina, tots els esforços s'han dedicat en allà. Els recursos són els que són. Confio que es pugui arreglar com a mínim els forats i les branques en breu, perquè la brigada té la previsió d'arranjar tota la zona esportiva de Mas Mora ara coincidint amb la festa que celebren la setmana vinent, per tant s'ha de fer una batuda grossa. Hem instal·lat recentment la zona d'ombra que comentava fa un segon, i és veritat, segurament falta cert manteniment anual a la piscina de Mas Mora i a molt d'altres, no? A molts d'altres entorns. Però sí que és veritat que l'ombra és perquè ens han caigut alguns pollancres en aquell espai, i la gespa s'ha assecat, doncs, perquè és que a més està fent moltíssima calor últimament.
1: En Cristian, i ara m'acabant, haurien de posar, diu, més personal a urbanisme. No són normals els terminis per un permís d'obres.
0: Mira, aquesta pregunta també l'havíem fet algun altre dia.
1: Sí, sí.
0: Bueno, falta més personal a urbanisme, segurament falta més personal a la brigada, falta més personal a la policia, falta més personal a l'àrea de serveis personals, falta personal a tot arreu, però l'Ajuntament té el personal que té i no podem fer més contractació, Insisteixo, ja no és tant que falti personal a urbanisme, que ara aviat s'incorporarà una nova arquitecta tècnica i un enginyer, amb la qual això també ajudarà a esponjar una mica les llicències, sinó que falta també que quan es presenta una llicència tota la documentació que es requereixi hi hagi tota la documentació. Per què ens, què ens demora? Quan ens arriba una llicència, comprovem que efectivament hi hagi tota la documentació. Quan no hi ha la documentació, has de requerir el tècnic o l'arquitecte privat o el propietari que vol fer l'obra que et presenti aquella documentació. Et torna a presentar la documentació, torna a revisar. Ara en falta una altra. Abans costa. El que les arquitectes sempre em diuen és que el que costa més és revisar i requerir tota la documentació, que has de presentar a termini, que han de fer-ho per escrit. Diu, això al final és el que demora. Diu, si a nosaltres ens presenten tot el que demanem, reduïm el termini a la meitat del temps habitual. Però és veritat, sí, ja afortunadament s'estan fent moltes obres grans o petites de reforma o piscines a Tordera, això és bo, això vol dir que hi ha possibilitats per fer-la i per tant ens va molt bé, i fins i tot és un ingrés per l'Ajuntament, però és cert que tenim un cert col·lapse per manca de personal, que ara intentarem que s'espongi, perquè la setmana que ve s'incorpora la nova arquitecta tècnica, perquè aquesta és l'altra. Quan contractar personal no és d'un dia per l'altre. Has d'obrir la convocatòria del procés, donar el termini del mes perquè la gent es presenti, fer les proves, la prova teòrica i la prova pràctica, després l'entrevista, després que ningú et recorri a l'acte del tribunal, perquè també ens hem pogut trobar alguna vegada, i llavors contractes. Els 3 mesos no te'ls treu ningú perquè has de complir uns terminis. Tant de bo poguéssim tirar d'ETTs o no, o del mètode digital. Tot això, vull dir, oblidem-nos. Ni podem contractar ETTs, ni molt menys podem utilitzar el mètode digital, el de dit. Vull dir, això està prohibidíssim. Hi ha un mètode que ho agilitza bastant més, que és que podem estirar de les borses de processos que ha fet el Consell Comarcal, de borses de treball en aquest cas, sí, però falta que hi hagi en disposició, doncs, arquitectes o enginyers, perquè són els professionals que van molt buscats, i n'hi ha que no s'hi volen dedicar a l'administració, perquè clar, el procés administratiu no és fàcil, i per tant són perfils professionals que costen de triar, i això ens trobem amb arquitectes, amb enginyers que en alguns processos han quedat deserts perquè no se'ns hi ha presentat ningú, i ens passa també amb la policia. En aquest cas sí que hi ha demanda de policia. Ara també tenim obert el procés d'estabilització d'administratius, i insisteixo, tenim obert també el procés per tot aquell que vulgui presentar-se a gent de policia local. Passarà les proves i després cal anar a l'escola de policia el mes d'octubre.
1: Doncs vinga, també una informació interessant per qui estigui interessat en això, en treballar l'administració en diferents àmbits. Tot això venia a parlar del permís d'obres, que penso que ja ha quedat resposta sobradament la pregunta. Anem acabant, com deia, en Joan demana millorar l'asfalt de Terra Brava, crec que també ja ho ha explicat.
0: Sí, ja dic, a partir del setembre, si tot va bé, si pot ser abans, però si no, al setembre hi ha algunes actuacions previstes a Terra Brava i a Tordera Park aquest any.
1: En Jan es fa una pregunta curiosa, diu: es pot organitzar una tarda d'intercanvi de cromos del Mundial a la plaça de l'Església?
0: Doncs prenc nota, perquè és una proposta molt maca.
1: Ho dic aviat, això ja.
0: No, de fet es pot improvisar, però mira, és una proposta que recullo tant per als regidors d'Educació com de Joventut, perquè la prenguin en consideració, perquè fins i tot això als pares els vindrà molt bé, que els nanos entre si ara que no hi ha escola. És veritat, és que al final et gastes un dineral amb els cromos que t'acaben sortint tots repetits, per tant, entenc que és una molt bona proposta. Mira, ara estem treballant amb un... El que passa és que per terminis no estic molt jo assabentada dels terminis i el calendari del Mundial. El que estem organitzant per finals de juliol és una proposta que va sortir del Consell d'Infants, a l'últim Consell d'Infants que vàrem fer, amb què voleu que passi aquest estiu a Tordera, més enllà del que s'organitza, i ens demanaven fer un final de festa dels casals d'estiu. Aleshores estem treballant en fer un dijous a la tarda, una festa aquí a la plaça, amb festa de l'escuma, amb tallers i amb activitats. No et puc confirmar el dia, si serà, jo crec que serà l'últim dijous de juliol, això ja ho anirem confirmant, però poder seria un bon espai, no sé si haurà acabat el Mundial.
1: Ja acaba el 19 de juliol, si no vaig equivocat.
0: Ah, doncs no, anirem més tard. Bueno, 19 de juliol, això és ja. Sí, recullo la proposta perquè no està malament, però més enllà d'organitzar-ho de manera formal, també pot ser com una iniciativa privada. No fa gaire es feien quedades de Terians i coses d'aquestes per xarxes, doncs això també es pot mobilitzar, però vaja, no costa res de fer un programa i tothom qui vulgui vingui a canviar cromos, perquè a les famílies segurament els interessa
1: segurament
0: fer aquest intercanvi. Sí, és una molt bona proposta que recullo, i tant.
1: I acabem, en Josep parla de descontrol amb els patinets, diu: hi ha gent que va sense casc, amb molta velocitat per la vorera i en contradirecció.
0: Mira, ahir en parlàvem i en parlàvem justament perquè aquest dimarts que va començar el curset de sardanes també ens vam trobar amb una ocasió que va passar un patinet que anava a una velocitat que vergonya li hauria de fer a qui va en patinet en aquesta velocitat. Ja en vam prendre nota, i sí, hi haurà algunes accions en el marc dels patinets.
1: Molt bé, alcaldessa.
0: Hem posat algunes sancions ja en patinets, però a l'estiu suposo que surten més. Hi ha més activitat al carrer, però sí, i tant. Just és que en parlàvem ahir al vespre a reunió. Parlàvem d'això, de la festa final de casals i dels patinets, de la campanya de patinets que estem a punt de començar.
1: Molt bé, et deia, dic que hem acabat les preguntes, ens queden encara uns minuts per arribar a l'hora en punt. Sí que l'actualitat del dia local, general, gairebé anava a dir europea, passa per el temps, per les temperatures. En principi aquí fa calor, però entenc que de moment no s'ha activat cap protocol com per estar alertes,
0: no,
1: o si vostè té constància, perquè
0: no,
1: diu que novament però tornen a pujar.
0: Exacte, no, però l'amic Quim Serra, del Servei de Meteomar, ens comença a advertir que la setmana vinent al Maresme patirem i molt de calor. Per tant, segurament haurem d'activar algun protocol a la piscina, que anirem confirmant al llarg, a mesura que es confirmi aquesta predicció. Sabeu que quan hi ha una onada de calor intensa al Maresme, que estiguem en vermell, aleshores sí que activarem la gratuïtat a la piscina, i recordar també que hi ha refugis climàtics per tots aquells que a casa no s'hi pugui estar. Tenim la biblioteca, tenim l'esplai i el casal de joves amb aire condicionat, doncs, per poder passar les tardes una mica més, o els matins, una mica més amablement.
1: I també en especial la gent gran, no?, que exacte, segui les recomanacions, exacte, també, no?, d'estar en aquest refugi i d'hidratar-se molt. Molt bé, alcaldessa, doncs tenim en principi, com ja en vam parlar també fa 15 dies, tot d'activitats. Es van acabant ja, no?, les festes d'aquest, ha sigut el cap de setmana de les festes del veïnat de Sant Pere, encara en queden bastantes encara, a veïnats i urbanitzacions.
0: Sí, queden, aquest cap de setmana es faran les festes de Sant Daniel Residencial, d'urbanització, la setmana vinent a Masmora, l'altre crec que es preparen les festes d'Àgora, que ara recupera una altra vegada l'associació de veïns, i s'estan preparant evidentment les festes de Roca Rossa per al 15 d'agost, també la primera setmana tenim les festes de Gelpí, aquest cap de setmana tenim l'aplec de Sant Ou, hi ha Caminada de les Dones, hi ha Tardeu de les Dones, hi ha moltíssima, t'ho dic així, és de memòria, que un repàs d'agenda ràpid, però vaja, jo convido tothom a consultar les xarxes o la web o els programes aquests físics que repartim arreu del Tordera festiu, i ja no és només el cap de setmana, és que el dimarts tenim les nits del casal, el dimecres el festival multipolar, el dijous l'altre claver, el divendres les audicions de sardanes i els dissabtes els aplecs i les festes de barri d'urbanització, més enllà de les que es pugui muntar al centre com aquest cap de setmana munten l'associació de dones. Per tant, això és un no parar i activitat per tots els gustos, i jo convido tothom a participar-hi o com a mínim a fer una ullada, perquè hi ha activitats, ja dic, per tots els gustos, i es munten amb la finalitat de que la gent hi participi. A vegades allò que dèiem de la prescripció social, no?, es munten, doncs, primer perquè la gent hi participi, per evitar la solitud no volguda, per crear espais de convivència. Les entitats tenen ganes de munten coses per la gent, per tant és important que la gent hi participi.
1: Molt bé, doncs, totes aquestes propostes queden dites. Nosaltres, que ja ara sí, esgotem el nostre temps, li agraïm, com sempre, que hagi vingut aquí als estudis, i l'emplacem per d'aquí 15 dies.
0: Doncs ens veiem. Gràcies.
1: Acabem aquí aquesta edició de l'Alcaldessa Respon. Gràcies per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
3: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
1: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes...